0: mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria allargar més enllà del 2026. La durada del trajecte va augmentar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la infraestructura. I després de les obres per arreglar els punts en mal estat, han de començar les de renovació integral de la via. Els Estats Units han desclassificat aquest divendres més de 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. Amb l'objectiu de portar més transparència sobre avistaments de fenòmens anomals no identificats, el Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI o de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron, el del Senyor dels Anells, avistaments de llums estranyes en les missions lunars dels anys 60 i 70 del segle passat, o la reproducció d'un objecte helipsoïdal daurat de grans dimensions que, segons testimonis recollits per l'FBI, el 2023 va aparèixer i desaparèixer de forma instantània en un indret no revelat. Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres Llevant 3 o Osasuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
1: Fins aquí les notícies. Tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
2: Atenció!
3: Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
1: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
3: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure al pou.
1: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
4: Comença a acariciar una Lliga.
3: I diumenge, el clàssic.
4: Cada cop de color més blaugrana.
1: El Barça Madrid.
3: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
1: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
3: Tot Gira.
1: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
5: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
6: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
5: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.

teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Víctor Villar als Sons Celestials, i rebem la visita d'una persona que podríem dir que ha viscut unes quantes vides. I el més sorprenent de tot plegat, com a mínim des de fora, és que és capaç de fer conviure aquestes vides sense morir en l'intent. Parlem amb una dona que, per sobre de tot, és actriu i divulgadora perinatal, algú que va quedar tan sacsejada amb la seva maternitat que va decidir que volia dedicar el seu temps i energia a ajudar altres mares. I d'aquesta voluntat n'ha sortit un centre d'acompanyament integral a la maternitat, dos llibres, un podcast i un Instagram, Madremente, de 265.000 seguidors. I també moltes paraules que emocionen i reconforten i que potser un dia seran cites que algú farà servir per entendre'ns millor, com per exemple que la maternitat amaga una feina que trenca el cor, ensenyar a viure sense tu a la persona sense la qual tu no pots viure.
2: Dolça besada, de gust et assetjava. Punt i principi de viure sense tu.

0: Núria Ros, què tal? Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, amb moltes ganes de parlar amb tu, la veritat. Quin inici més xulo.
0: Sí, t'ha agradat o què?
1: Sí, molt. Sí, sí. Sí.
0: Sentim aquesta cançó, dels Antònia Font, que hi ha un moment a la lletra que diu: arriba un dia que sa vida és un teatre que es diu felicitat. Clar, tu coneixes el teatre, això de viure sense tu també. Et sents identificada una mica amb aquesta frase o què?
1: Mira, és que em ve la pregunta de què és la felicitat. Jo crec que estic en un moment de la meva vida justament que estic com redefinint una mica aquest concepte. Com que sempre m'ha fet molta por créixer i ara que em sento com adulta estic començant a trobar-li el plaer a les coses que s'acaben i que la felicitat potser no és aquella cosa idíl·lica, sinó que té més a veure com estar amb tu, en pau, no? Llavors, bueno, això, penso que les coses s'acaben i estic com bastant en pau amb aquesta idea de deixar anar, no? De deixar anar els fills, de deixar anar els projectes, de deixar anar els vincles, de que les coses venen, t'ensenyen una cosa i després es modifiquen, no? Jo crec que no acaben de desaparèixer mai, sempre es queden com amb tu, les coses que has viscut, i per primera vegada a la vida començo a estar en pau amb això.
0: I així estàs aprenent a gaudir dels comiats, eh?
1: Crec que sí, i no gaudir des d'aquesta idea de que gaudir és algo guai, divertit, sinó gaudir com de, bueno, estic aquí i he passat un any de la meva vida en el que he hagut de dir adéu a moltes coses i a persones, i bueno, crec que estic podent estar en els comiats i entendre que formen part dels processos i que potser no se'ls ha de tenir por, no? Que sempre fa por que les coses s'acabin, però és que potser s'acaben perquè venen altres coses després, no? I redefinir gaudir com una cosa de estic a gust, no m'hi barallo, està sent plen. Bienvenidas a la vida secreta de las madres. Somos Andrea Ros y Paola Roig y si hay algo que sabemos hacer es hablar de lo que les pasa a las madres mientras son madres.
2: Pensábamos que lo que queríamos hacer era por fin contar las cosas nosotras, ¿no? Empezábamos el podcast diciendo los hombres siempre han hablado por nosotras, nos han dicho cómo tenemos que hacer las cosas.
1: Uy, mira, això és l'experiència més heavy que he viscut. Després de ser mare, suposo, no? Clar, s'ha de dir que ser mare és el més heavy i no seria mentida tampoc. Però a nivell de feina, de vincular la feina amb la vida personal, crec que la vida secreta de les madres ha sigut com un viatge molt heavy. Han sigut 3 anys molt intensos, ens han passat moltes coses que no preveiem, evidentment desitjàvem, o sigui, clar que fantasejàvem amb arribar a un munt de dones, però el que ha passat ha sigut sorprenent a cada pas, no? Totes les coses han passat, tant el podcast seguir 10 temporades com la gira en directe, tot ha anat perquè les dones que ens acompanyaven ens ho han anat com demanant, ens hi han anat portant, i això ha sigut com el més emocionant, però sí, efectivament és una de les coses de les que m'estic despedint, no? Estic posant punt i final a una experiència que ha sigut increïble, però que toca que és fins aquí, no? Que no és per sempre, sinó que la nostra energia per seguir parlant d'això s'ha acabat, almenys durant un temps, no? Necessitem posar un pausa. També pensàvem, quan pensàvem en acabar-ho, a dalt, no? Amunt, com que no morís, no? Com decidir nosaltres. Quan acabava. I això farem just ara, d'aquí unes poques setmanes, ja fem la traca final.
0: 16 de maig, Poble Espanyol, el gran comiat. Si ens esteu escoltant en directe, això doncs encara ha de passar, però potser hi haurà qui ho està recuperant en podcast que dirà: ai, m'ho he perdut, no?
1: Bueno, tindrà tots els podcasts gravats sempre, sí, això és el bo.
0: Però què passarà? Què teniu previst?
1: Doncs el que tenim previst és els aquelarres que acostumem a fer, no? Que al final són cercles de dones gegants, imagina't, més de 1.000 persones juntes escoltant-se les unes a les altres, però en aquest cas convidem a dones que han estat amb nosaltres en el podcast durant aquests 3 anys i que creiem que representen cadascuna una d'aquestes aquests moments de la maternitat, no? Hi haurà una llevadora, hi haurà sexòlogues, hi haurà, bueno, doncs activistes que es dediquen a la conciliació, com la Laura Baena, no? O dones com la Tònia Costa, que parla de què passa quan els teus fills són adults, no? Llavors farem un viatge una mica, un recorregut durant tota l'experiència materna, acompanyades per dones que ens han acompanyat des del principi, no? I

0: Déu-n'hi-do, això com sona, eh?
1: Sona guapo, eh?
0: Sí, eh? No, de veritat. Que hi ha bandes que viuen d'això que tampoc no sonen tan diferent, eh? La veritat, sí.
1: Bueno, tenim uns tècnics molt xulos que ens acompanyen a la gira i que per sort són músics i són qui ens ha ajudat, no? Necessitàvem un himne. O sigui, amb el que estàvem vivint, necessitàvem un himne que seguís explicant el que sentíem, i per això vam fer aquesta cançó. I primer vam plantejar, de parlar amb alguns grups que ens agradaven. De fet, vam estar en converses amb alguns, però bueno, era difícil i vam dir, per què no ho fem nosaltres, no? Al final som nosaltres qui estem connectades amb aquestes dones. I vam fer juntes la lletra i el Marc, que és el nostre tècnic, ens va fer la música juntament amb la Laura, la seva companya, i bueno, és molt guai, ara tenim una cançó a tot arreu.
0: Un altre check que podeu fer, no?
1: Sí, no s'acaben mai. Sí,
0: fantàstic. Ara et proposo un joc que fem sempre, que es diu Espècies d'Espais, que anirem posant cançons i anirem passant de l'espai més gran a l'espai més petit. Vale. I et demanaré que diguis alguna cosa que et suggereixi, vale, la cançó i l'espai.
2: Espècies d'Espais.

0: no podran sonar els 10 minuts de
1: no,
0: la cançó.
1: No, quina llàstima.
0: Però sí que la podem comentar. Aquesta és la cançó que, si ara se't presentés un extraterrestre aquí i li volguessis ensenyar qui som,
1: sí,
0: i posaries aquesta cançó de Taylor Swift, eh? Aquesta
1: sí,
0: cançó que va dedicada al Jake Gyllenhaal.
1: Correcte,
0: no?
1: Molt bé, estàs molt posat. Sí, sí, però perquè penso que és l'única cançó, si hagués de triar una cançó sense la que no pogués viure, si em diuen s'ha acabat la música, només em pots triar una, triaria aquesta. Llavors sí, però clar, ho trio jo perquè el que significa per mi Taylor Swift és molt heavy, no? És l'artista que jo porto escoltant des que tinc 13 anys i sento, a més, que és una artista que ha moldejat i modificat i acompanyat una mica qui sóc, no? La meva personalitat, les coses en les que somio, les coses en les que crec. Bueno, créixer amb un artista és molt potent, no? Llavors, seguir sent fan seva ara, tot i que és com molt, és molt odiat, no? Dir que ets Swiftie i algo com de, no? Com que la gent li fa com mandra. Però sí, a mi aquesta pava m'ha construït. O sigui, gràcies a les seves lletres he entès les coses més importants de la meva vida. Llavors, jo, si hagués d'explicar qui sóc, diria, mira, escolta això, i si vols després em fas preguntes sobre el tema.
0: I com has viscut tu, com a Swiftie original, no? Tot aquest ascens de la Taylor per acabar convertir-se, com ara mateix, l'altre dia Spotify publicava unes dades dels artistes més escoltats de la història i Taylor és la número 1. Per tant, a vegades passa això, quan descobreixes algú des de molt aviat, no veure que de cop ja cada
1: sí,
0: vegada es fa més gran,
1: és
0: pots
1: guai.
0: Viure amb ràbia o pots viure amb amor i...
1: Sí, jo ho he viscut amb amor i amb odi en fases també, no? Quan t'agrada un artista des de tota la teva vida hi ha àlbums que dius, vaja puta merda, no? Però després els agafes uns anys més tard i de cop, jo per exemple ara estic descobrint Folklore, que és un disc que ella va treure el 2020, que jo estava tancada a casa amb dos bebès i que en aquell moment em va semblar que no m'interessava gens i ara és probablement el que més estic escoltant, no? Llavors jo crec que no és tant una relació amb la Taylor com a tal, sinó una relació amb mi mateixa escoltant la seva música, no? Llavors, a mi que arribi a tothom em sembla increïble. De fet, ella desprèn com una energia molt potent entre les dones, no? Com una sororitat, un missatge de... Ja no ens diran més que estem boges, no? Perquè entre nosaltres és suficient amb que nosaltres estiguem les unes al costat de les altres, no? Llavors, a mi m'emociona molt veure nenes de 7, 8, 9 anys als concerts d'aquesta tia plorant, doncs perquè... Pues perquè mola, perquè crec que és una de les millors lletristes que tenim ara mateix.
0: Que és una manera de... Suposo que per tu vas escoltant cançons antigues de la Taylor i relaciones amb tu mateixa...
1: D'aquell moment!
0: Amb les teves... Et venen records del moment, no? I tot plegat, no?
1: Absolutament, sí, sí. És com quedar-se... Poder fer un viatge en el temps, escoltar aquestes cançons.
0: Doncs recreem-nos una mica més amb la Taylor.

0: Fearless, aquell disc, i cançó, també, no? I aquí ens trobem l'André del 2008.
1: Sí, que és una mica la d'ara, eh? A mi aquest disc em passa una cosa, que és que em dóna permís per seguir vivint amb intensitat les coses. Perquè jo sempre, a mi sempre se m'ha castigat molt en els meus entorns ser intensa, no? Sempre ho he viscut com una cosa que estava malament amb mi. I, curiosament, ha sigut la música de la Taylor la que m'ha permès i ha fet com bandera, inclús, de sentir les coses amb intensitat. I fa poc ho parlava amb la Paola en un dels capítols del podcast, que jo ara que estic a punt de fer, la setmana que ve faig 33 anys, i m'adonava que segueixo vivint les coses amb la mateixa intensitat que abans, i jo pensava que quan un es feia gran baixava el volum de les emocions, de l'amor, del desig, de la fascinació, de l'alegria, no? Jo sempre tenia aquesta mirada dels adults com persones que estan en control, no? Com que no perden el control, està tot com ben compartimentat, i jo no em sento així i ho celebro. Celebro seguir-me enamorant amb intensitat, seguir fantasejant amb intensitat, seguir disfrutant amb intensitat, i aquesta cançó em recorda que fer-ho llavors estava bé, però que fer-ho ara també.
0: Mm-hmm. Intensitat és hipersensibilitat, també?
1: Pues mira, no ho sé. Jo crec que no ho sé, mira, fixa't-hi. Jo crec que no, perquè hipersensibilitat en mi, com en el meu vocabulari, va com lligat a una cosa xunga, perquè és hiper, no? És massa.
0: Sí, sí, sí.
1: I a mi el concepte massa el vinculo com a algo negatiu, no? Com m'he passat. I estic molt en pau amb ser intensa. Llavors, jo crec que és diferent, perquè ser intensa és anar-hi amb tot, no? Avui que estem fent aquest viatge, no? Amb aquesta cosa de la mort, tal, no sé què, jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. Això és el que me n'adono. I llavors jo celebro molt ser intensa, però no és massa, és la mesura que jo puc sostenir, llavors és suficient.
0: O sigui, més por a viure que a morir,
1: Jo crec que sí.
0: És interessant aquest concepte.
1: Jo crec que sí, evidentment, no tothom, però parlo com que últimament em trobo molta gent com que li fa por viure experiències, no? Com que sembla que la maduresa et reclama com que et comportis. No? Com no pots sortir de la norma del que s'espera de tu, que ets una persona adulta, que el que ha de fer és treballar, cuidar els fills i ja està, no? I quan tens una mica de ganes de viure més coses que les que estan com per obligació, bueno, hi ha aquesta cosa com, ai, és massa, no? Com, per què t'atreveixes de tant? Sí, ho sento una mica així, en general. Per sort, les meves amigues al voltant no, són persones que m'acompanyen. Però ho observo en la societat en general, com, hòstia, ja ningú s'arrisca, saps? Ja ni... Hem perdut inclús l'energia d'activisme. O sigui, ja no hi ha... o sigui, ningú sindicalitza ja, no? És com poses un post a Instagram i ja estàs en contra d'Israel, però això no és activisme, saps? Mm-hmm. Després s'ha d'anar a despedir la flotilla quan surt del port de Barcelona i s'ha de... No? I penso que hem perdut ja com el foc de viure coses i de lluitar-les, no? Tant amb l'activisme social com amb l'activisme més personal, no? Pues amb l'amor, amb les amigues... Jo sí que sento que està passant això.

0: Són els germans Serrasols, el Ginestar, amb aquest de tot el món. El món, com el veus, Andrea?
1: Actualment? Sí. Pues és un desastre. És un desastre, però alhora sento que tenim l'oportunitat de tornar com als inicis de tot, que són les cures, no? Ara que estic molt com obsessionada amb l'antropologia, estic molt llegint i com revisitant molt com tota la feina que va fer Margaret Mead, que és una antropòloga estadounidense que va viure fa molts anys, uns quants, i ella deia que la primera senyal de civilització va ser un fèmur trencat que es va curar, no? Ella així explica que la humanitat neix aquí, no? Quan a algú se li trenca el fèmur i una altra persona decideix quedar-se a cuidar aquesta persona que no podrà caminar, no? Llavors, sento que ara tenim l'oportunitat de tornar a això, no? A quedar-se amb algú que necessita que et quedis. Que sento que ho hem perdut molt en el món en general, però insisteixo que crec que tenim l'oportunitat i que crec que l'única manera de canviar el món tal i com està ara és per aquí, és a través de les cures, és a través de la infància, de la criança, de la comunitat, tot i que serà un procés lent, crec que és l'únic que pot servir, tornar a quedar-se.
0: Mm-hmm. Quedar-se a les cures és un missatge optimista?
1: Mira, jo crec que sí. Jo fa molts anys que estic molt enfadada amb el món, no? I amb les carències que tenim, amb les dificultats que viuen les mares, amb la violència que reben els infants sistemàticament, però en aquest moment de la meva vida en el que estic creixent i sentint tantes coses noves, una d'elles és deixar d'estar enfadada i passar-me una mica a la tendresa, no? Fer servir aquest... De fet, Adrienne Rich, que és una escriptora que m'agrada molt, ella parla de que la maternitat és còlera i tendresa a la mateixa vegada, no? Com dos cares de la mateixa moneda. I crec que en realitat el món en general és les dues coses, no? Com que la tendresa i la còlera són el mateix, però mirat d'un costat o de l'altre. Llavors, si aconsegueixes com fer que una sigui motor de l'altra, per mi és més revolucionari, tinc menys ansietat i és més... que penso que és més poderós.
0: La tens tatuada al braç, no? La paraula,
1: tinc tatuada tendresa. La paraula tendresa. Sí, per això, perquè va ser la vegada que em vaig adonar que ja no volia estar enfadada. I clar que ho estic, o sigui, estic molt enfadada amb les coses que passen, no vull ser naïf. Però, bueno, trio fer servir aquest enfado com a motor per fer-ho diferent i no perquè em quedi allà en bucle, no?, com enganxada amb l'enfado.
0: O el canvi és que no estàs tot el dia enfadada, no?
1: Bueno, clar, o que m'enfado potser... i dic, vale, vaig a fer-ho servir per una altra cosa, no? Però la forma de transformar-ho és, pues, bueno, comunicar-ho cap a fora, posar-li una estructura de cures, pues, aquí també neix el refugi, no? O sigui, com construir en positiu per deixar d'estar només enfadada i que l'enfado sigui el motor, però no la meva identitat.
0: Tornem a la infància.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, aquest corre pels camps de...
1: Puto Montero, tio, és que...
0: Sí, sí, no, no, per mi és una de les grans cançons de...
1: Això fa un mal al cor.
0: Que s'han fet en els últims anys en català.
1: Estic d'acord. De fet, igual que et deia que la Taylor Swift em sembla una de les millors lletristes del moment, crec que Pau Serrasols i Josep Montero estan perfectament a l'alçada o més, sobretot perquè és en la meva llengua, no? Crec que no... Jo no he connectat mai tant amb les lletres d'algú com les del Pau o el Josep, no? Com, sento que són capaços de posar com tot el sentir en ordre, que això és com increïble. I a Moques em passa això, que penso, que cabron, tio, m'està ajudant a entendre les coses, saps? Això que sento es diu així, jo no me n'havia adonat, no? Crec que té un talent increïble, és una llàstima que es despedeixin, però entenc que...
0: No, però ell farà carrera en solitari, el Josep Montero.
1: Tu creus?
0: Home, sí, bueno, es va dir això.
1: Jo el seguiré allà on vagi.
0: Tu vas estar amb ells als Premis d'Enderroc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo els vaig donar un premi, tio. Sí. Jo tinc una foto jo amb totes les oques grasses, tio. O sigui, és increïble, sí. Per mi són molt importants, ja et dic. Jo crec que a més és que és el grup de música que més vegades he vist en directe. Mm-hmm. Perquè és un puto tripi. A més, el Premi Enderroc que els hi vaig donar va ser el premi al millor directe.
0: Mira.
1: Clarament, o sigui, sí, sí, no hi ha ningú a la seva alçada.
0: Tanca el cercle, d'alguna manera, no?
1: Una mica, sí, com poder-los donar les gràcies en persona, no? Perquè és tot un viatge. Tu has vist Oques en directe?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no et passen tantes coses,
0: no? No he vist l'últim espectacle, no l'he vist.
1: Ah, clar. És que és bueno... És d'un altre món. Són molt bons tots, són molt bons, i bueno, allà estarem acompanyant-los a la despedida.
0: Però... Els he entrevistat diverses vegades, però ara, últimament, tinc ganes de veure'ls en directe, espero poder... No tinc entrades, però...
1: Però espero que les puguis aconseguir.
0: Espero que me'n caigui alguna, no sé. anem a Barcelona. No busques...

0: És una cançó dedicada a la mare de Maya. I aquesta és per parlar del refugi de les mares, que tinc entès que és el teu lloc preferit del món.
1: Sí.
0: A la parada.
1: Sí, perquè és un lloc on sento que no pot passar res dolent. Ja sé que és mentida, eh? Però bueno, com la sensació de refugi. Crec que hem construït un espai on la gent quan entra diu... Ai, vale, que era el meu objectiu, no? Quan jo pensava en vull crear un espai per mares, jo sempre li deia a tothom, vull un espai on les dones entrin i facin... no? Com que hi hagi algú que s'afluixa, i això és el que passa. La majoria de mares arriben, perquè a més estem a Gràcia, com a dalt de tot d'una pujada, no? És el carrer Massens, que s'ha de pujar així com en cuesta, i arriben com així cansades, i moltes vegades amb els nens plorant, i entren, i automàticament els nens deixen de plorar. És com màgic, però és veritat. Però l'explicació és que elles arriben i hi ha algú que descansa, no? Aquí puc estar, aquí no passa res, em descansa.

0: somnis molt grans de canviar el món així a l'hores, però bueno, que pots canviar com el teu barri, o pots canviar el teu grup d'amigues, pots canviar les dones que se t'apropen, i jo només amb això ja em sento superfeliç. I estar allà és com el temps passa, cada cop es passen els dies molt ràpids. Sí.
1: És el lloc que t'haguessis agradat trobar tu, no?
0: Clar. Clar,
1: quan vas ser mare per primer cop?
0: Jo quan vaig ser mare, quan vaig començar a pensar en crear un espai, va ser perquè jo vaig ser mare amb 24 anys, llavors què passa? Que el meu entorn ningú no tenia ni previsions com,
1: no
0: de ser mare.
1: No podien ni acompanyar, amb això no connectaven,
0: clar,
1: no?
0: De fet, vaig perdre moltes amigues perquè no en tenien, no, la meva decisió de ser mare. Llavors jo sortia a passejar i veia altres dones amb cotxet i vaig començar a pensar, on van? Saps? I les vaig començar a mirar i em vaig adonar que no anaven enlloc, només donaven voltes. Com jo sortia a donar voltes. I vaig pensar, però un moment, o sigui, com pot ser que estiguem totes sortint al carrer a donar voltes només perquè el temps passi, no? I aquí és on vaig pensar per primera vegada, necessito obrir un lloc on les mares vagin, o sigui, on sigui, que sigui la direcció a la que van, no? Que puguin estar, perquè crec que és el gran buit que hi ha. No hi ha un acompanyament en l'àmbit social a la maternitat, no? Tenim l'acompanyament sanitari, que està, bueno, està regular també, però almenys hi és, però a nivell social és que hi ha molt pocs espais on poder estar, on poder passar l'estona, on poder seguir tenint cura de tu mateixa, i com a més els nens i les nenes fan nosa tot arreu, les mares deixen de fer-ho tot, deixen d'anar a entrenar, deixen d'anar als bars, deixen d'anar a tot arreu, i això acaba destruint la seva salut mental. Llavors, sí, aquest va ser el motor, que deixéssim d'estar boges i deixéssim d'estar soles.
1: Ara parlarem també de la teva carrera com a actriu i els projectes que hi ha. Creus que passi el que passi amb la teva carrera d'actriu, això seguirà sent el millor que has fet?
0: Sí, no? 100%. Sí, perquè ser actriu és una cosa que m'encanta i que em diverteix molt poder explicar altres històries, però és més com un joc. A més, jo com a actriu no he estat treballant sempre, no? Són molt poques les actrius que treballen tota l'estona. Jo, en els últims 10 anys, jo crec que he fet un projecte cada 2-3 anys, no? Vull dir que no sé com es veu des de fora, perquè a vegades s'estrenen a l'hora, no? I llavors sembla que estàs fent moltes coses, però la realitat és que jo no fa molts anys que no visc de ser actriu. Ser actriu és una cosa que em passa de tant en tant. Em segueixo definint com a actriu perquè és una cosa que m'agrada, però és veritat que jo soc actriu quan tinc feina d'actriu, quan no, en realitat soc la directora del Refugi de les Mares, que és el que soc tota l'estona, faci pel·lis o no, no? Jo crec que sí que serà el millor que he fet, sobretot perquè penso que és una cosa que no té aturador, no? Com que a mesura que vagin creixent els meus fills, aniré connectant amb altres mancances o amb altres necessitats i anirem buscant la forma de seguir acompanyant, no? Tot i que ho tenim tot en contra perquè és una proposta que és difícil de que la gent la triï, no? Perquè les dones també estan molt precaritzades, però sí, seguiré pensant sempre que cuidar les dones sempre haurà sigut el millor que he fet, segur.

0: I aquesta cançó què?
1: Aquesta cançó és amb la cançó és amb la que em dormia ma mare. Uh-huh. Ma mare m'adormia cantant aquesta cançó. Llavors també, com amb les cançons que parlaven abans, estan com en un lloc del cervell, que no sé quin és, però que és com una cosa psicomàgica, no? Com jo puc recrear en el meu cap la veu de la meva mare cantant aquesta cançó, quan fa molts anys que no l'escolto cantar aquesta cançó, no? Però puc recrear la seva veu cantant aquesta cançó, i m'agrada molt haver tingut l'oportunitat de poder-li cantar aquesta cançó, no només als meus fills, que ha sigut molt màgic poder com tornar el que jo vaig rebre, i que aquesta cançó també significa pels meus fills un sistema nerviós regulat, sinó que l'he pogut cantar a infants... Que estan al refugi, no? Com et deia, que totes cuidem bebès, allà de cop et planten un bebè a sobre i et diuen, és que té son, i ella se'n va entrenar, i tu tens un bebè que no sap ni com es diu, i la dorms, i de cop cantes aquesta cançó. Sí, és una cançó molt especial per mi per això, perquè no sé per què ma mare és castellanoparlante. Llavors no sé per què va connectar amb el català amb les cures, perquè no és la seva llengua. De fet, jo amb ma mare parlo en català, però discuteixo en castellà.
0: Curiós, això,
1: perquè et facis una idea, o sigui, com que la llengua vehicular així com d'entranya de ma mare és el castellà, no? Però em cantava en català, tio, sí, i això és aquesta cançó.

0: ara parlem del cor, no? Com a espai, també. I que estàs tu cantant.
1: Que estàs aquí cantant una cançó del Caravent, o sigui, això ho va... Bueno, el que sona és Mishima, és tot la banda, no? Bueno, això pertany a una sèrie, no?, que es diu Si no t'hagués conegut. I va ser molt guai viure aquesta experiència. Perquè jo, és veritat que he cantat sempre, però sense massa professionalització. Perquè
0: cantes bé? Sento.
1: No ho sé, canto prou, entono prou, vull dir que no he fet...
0: Podries tenir un grup.
1: Ja, podria tenir un grup, sí, sense ser una gran cantant, però bueno, tampoc ho són molts altres artistes, no? Vull dir que a vegades no tot és fer-ho com superbé, sinó tenir com la teva personalitat o la teva proposta.
0: No? No?
1: Sí. Clar. Sí, i quan em van... O sigui, ja a la prova, el càsting, vaig haver de cantar, com l'actriu que ho faci haurà de cantar. I va ser una experiència molt guai. El Caravent és un tio molt xulo. Es van fer diverses reunions per com ho va composar ell, però sí que es van fer com trobades, no?, per trobar el to, per trobar la forma i tal. I va ser molt xulo. De fet, aquesta sèrie en general va ser molt especial per mi, perquè jo acabava de ser mare i era el primer que feia després d'haver sigut mare, no? Com reconquerir una mica els espais així encara d'una baleteta i tot, però sí, va ser molt guai, perquè a més amb el Derqui, que jo crec que és un dels millors actors de Catalunya, va ser una sèrie molt, molt xula. Després no va tenir massa èxit, però va ser molt xulo fer-la.
0: La podeu recuperar a la plataforma 3Cat i Segon Cor. Hem d'imaginar els karaokes cantant...
1: Mira, no sé si m'atreviria. Igual amb tres copes t'ho compro, però...
0: Una Celine Dion.
1: Hòstia, aquesta cançó és molt heavy. És que és aquesta cançó... Suposo que la gent, hi haurà gent que empatitzi amb mi. Jo la vaig aprendre a tocar amb la flauta.
0: Ai,
1: a l'escola.
0: Sí. Deuríem d'haver posat el meme aquell d'aquell que toca.
1: Tu. A més, la podria fer ara mateix si tingués una flauta. És com un altre d'aquests records que es queden com per sempre en el teu cap i dius, però per què estic retenint aquest record, no? Jo tinc una història especial amb Titanic. És una mica creepy, la història, però és xula. Jo quan tenia 3 anys i mig va néixer la meva germana. Aleshores jo els caps de setmana, quan jo em despertava, la despertava perquè volia jugar amb ella. I als meus pares això no els semblava massa bona idea. Aleshores ells em van ensenyar com posar el vídeo, no?, l'VHS,
0: sí.
1: Perquè els dissabtes i diumenges quan em despertés em posés una peli i no dongués pel cul. ¿Vale? Llavors què passa? Que ells m'ho van ensenyar a fer amb l'VHS de Titanic. I jo amb el meu cervell de 3 anys i mig de literalitat, doncs mai vaig pensar que podia posar un altre dels vídeos que tenia. Llavors, jo durant mesos i mesos de la meva vida, tots els dissabtes i tots els diumenges, veia sola Titanic, ¿vale? Això és una història 100% verídica. Tant és així que ma mare després diu, la cabrona, que jo sóc actriu per això. Perquè ella diu que jo als 4 anys recreava les escenes de Titanic pel passadís, em sabia tots els diàlegs. Però bueno, és una mica trist, perquè que et deixin sola al cap de setmana com autogestionate, és una mica que podríem aquí...
0: pantalles,
1: mirar,
0: aquí...
1: Podríem mirar què passava, però bueno, això seria un altre tema. Però sí, això ha fet que Titanic sigui una pel·li que em regula el sistema nerviós. O sigui, jo veig Titanic i faig, estic bé. No? Com és com un lloc conegut.
0: I que te la deu saber de memòria, no?
1: De memòria, completament. No. T'imagines quantes vegades que he pogut veure aquesta pel·li? A part de tots els capdans, perquè el dia 1 de gener sempre la foten a tots els canals.
0: Clar,
1: és com
0: clar,
1: la
0: clar.
1: Pel·li de la ressaca, no? Sí, i això, i la cançó la vaig aprendre amb la flauta, tio.
0: I l'has vist amb els teus fills ja, Titanic?
1: No.
0: Encara no, eh?
1: No, és que em sembla com molt heavy, no? Per nens petits, o sigui...
0: Home, sí.
1: Oi que sí? Sí, bueno, doncs sí, mira. Sí.
0: No sé a partir de quina edat. Jo la vaig veure... quan va sortir, per tant, jo tenia 12 anys, no ho sé.
1: Ja, jo en tenia 3 i mig, què et sembla? Vull dir.
0: Sí, jo crec que la vaig veure al cinema, i no sé si la vaig anar a veure dos cops, eh?
1: Potser. Ah, sí, eh? Bueno, clar, és que devia ser un fenomen en aquella època.
0: I després
1: en
0: VHS, també.
1: Clar, clar.
0: I sí, també l'escena del Jack dibuixant la Rose, també, clar, allò... Crec que hi ha hagut molts despertars sexuals amb...
1: Ja m'imagino, clar.
0: Amb aquella escena, també.
1: Els que us va tocar així com prepubers o pubers...
0: 12 anys, 13 anys, veus allò i què?
1: I dius, what's going on?
0: Tercer cor.
2: Ei, que hi ha la Pepita?
3: No.
2: Ah, no? I quan hi serà?
3: Ves cap a casa, Treseta. És tard. No facis passar ànsia a ta mare.
2: Les monges han dit que la Pepita no tornarà a l'escola.
3: Doncs mira, per una vegada han dit la veritat. Te'n recordes l'any passat que l'avi de la Pepita se'n va anar al cel? Doncs ara imagina't que la Pepita és amb ell. I està amb ell. I molt contents de tornar a estar junts.
2: La Pepita s'ha mort?
3: Triseta, tu ara no ho pots entendre. Però d'aquí uns anys veuràs que aquesta guerra i tot el que ha vingut després han fet que tots hagin mort una mica.
1: Que fort!
0: Què?
1: D'on has tret això, tio? Home,
0: a l'arxiu de 3CAT ho tenim tot i, clar, eres tu... molt petita, realment.
1: Al cor de la ciutat.
0: Sí, sí, al cor de la ciutat, fent de la Montserrat Carulla quan era nena, a més.
1: Que fort,
0: la,
1: eh?
0: És fort que tu hagis estat la Montserrat Carulla de nena.
1: Oi que sí? Sí, és sí, molt heavy. I a més recordo molt aquell... Jo era molt petita, jo no sé si tenia 7 o 8 anys, eh? Era molt, molt petita. I recordo molt els dies de rodatge, clar, és que imagina't el cor de la ciutat en aquell moment, que era com, sí, increïble. Sí, sí, van ser dos capitulets, aquesta escena i en un altre capítol hi havia un altre, em sembla. Que fort. A més, és molt heavy com escoltar la meva veu, perquè el meu fill gran té aquesta edat, més o menys. Mm-hmm. És com heavy imaginar-me que... Bueno, sí, com que jo estava fent realitat els meus somnis i ara puc acompanyar el meu fill a fer realitat els seus, no? Però que fort, que fort. A més, aquesta part la vaig aconseguir veure, em sembla que a YouTube o alguna cosa així també hi ha com un tall, i ho vaig poder recuperar no fa massa, perquè en aquelles escenes la que feia de la meva amiga era la Júlia Jové, que ara és una actriu de musicals brutalíssima. Mm-hmm. I llavors vaig recuperar aquestes peces quan la vaig veure ella triomfar, no? Perquè és veritat que ens vam perdre la pista i mai més. I quan la vaig començar a veure com protagonitzar musicals i tal, va ser com, hola, mira, ell ha anat cap aquí, no? Que fort.
0: Per aquí anava una mica el que dèiem al principi, no? Que has tingut moltes vides, no?
1: Sí.
0: En pocs anys, realment, perquè tu ets jove, no? I atenció aquesta.
4: Cierra los ojos.
5: ¿Qué?
4: Ciérralos. Haz como yo. Ciérralos, imagínate que estamos fuera de la cárcel.
5: ¿Dónde?
4: Donde tú quieras. Hazlo. Dime, ¿dónde estamos?
5: Al terrat de casa.
4: ¿Y algo más?
5: La Montse, la Carme, la Imma, la mama.
4: ¿Y el Quim?
5: Sí, ell també hi és.
4: ¿El trobes a faltar?
5: A vegades.
4: Nova York és una ciutat fabulosa, eh?
0: És un fragment de Salvador.
5: Ja ho sé.
1: Aquí. Que cabrón, em faràs plorar al final, tio. Sí.
0: Home, ja passa a vegades, en aquest programa.
1: Això. Home, està sent molt emocionant, que fort. Mm-hmm. Fer Salvador Puig Antic va ser tan heavy, és que tan heavy, però per tot, per la història... Que jo tenia 12 anys. Jo no sabia massa del tot encara què havia sigut el franquisme, no? O que... Sí, bueno, això que saps com al col·le, algú t'han explicat, però amb 12 anys tampoc encara has fet com la classe d'història on t'expliquen això, no? Que podríem entrar també com s'explica això als instituts, mm-hmm. Però bueno... llavors va ser un contacte molt directe amb una ferida molt heavy que jo no coneixia i era, és com, hòstia, és una ferida col·lectiva perquè tota la societat està ferida per això i jo me n'estic adonant ara, no? Va ser molt especial també perquè vam poder conèixer les germanes i jo vaig poder conèixer a la Marsona.
0: Tu feies de Marsona,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i va ser heavy, va ser heavy. Perquè, a més, en el moment era com va ser una pel·li molt important. Era una pel·li molt grossa. Mm-hmm. Jo la recordo com en molts mitjans, no? I això amb el Dani... Hòstia, va ser molt guai, tio, amb el Dani. A més, me'n recordo, jo vaig fer la pel·li amb 12 anys i llavors el dia que vaig fer 13 anys... pel meu aniversari em truca un telèfon que no el tenia guardat i de cop l'agafo i diu, tanca els ulls, que és el que diuen en aquesta escena. I ho recordo que vaig viure com Déu meu, no? Molt fort, sí, sí, sí. Vaig ser molt feliç en aquesta pel·li, també. Sí, me n'adono que he viscut coses molt xules.
6: On voudrait revivre.
7: Preguntes metafísiques.

0: Som a l'altre barri amb l'Andrea Ros i ara ens toca fer algunes preguntes així de caire més filosòfic que les fem habitualment, que normalment són les mateixes, algunes les canviem i altres no. La primera és si ara et reencarnessis, si tornessis a néixer, voldries ser l'Andrea una altra vegada o provaries una cosa molt diferent?
1: No, crec que repetiria.
0: Repetiries, eh?
1: Jo crec que 100%.
0: Sí,
1: sí, perquè les coses que vulgui canviar o intentar, em queda rato per intentar-les, però sí, tornaria a fer el que he fet. Sí.
0: A més, has viscut tantes vides
1: que tornaria que a estar així de cansada un altre cop.
0: Sí, sí, sí. I si et reencarnessis en un animal?
1: Pues no ho tinc clar. Segurament pensaria en algun que pugui volar, com per la cosa de viure una altra cosa diferent. Però després penso, hòstia, renunciaria a ser un mamífer, perquè penso que els mamífers tenen alguna cosa com de la comunitat, que no sé si estaria disposada a viure sense aquesta sensació. Llavors, bueno, entre aquestes dues coses estaria la meva...
0: Un mamífer volador.
1: Mamífer volador,
0: no?
1: Me'l podria inventar.
0: Sí, sí, sí, sí. Què estaries disposada a fer a canvi de viure per sempre?
1: Doncs, mira, en un altre moment de la meva vida t'hagués dit que qualsevol cosa, perquè jo he tingut molta por a la mort i llavors he estat realment molt connectada amb la idea de a qualsevol preu firmaria per quedar-me per sempre. Però ara crec que no m'esforçaria molt, crec que demanaria més coses perquè els meus fills visquin molts anys feliços, més que per viure per sempre, perquè penso viure per sempre però sola. O sigui, ets tu només qui pot seguir vivint, no? Hi ha una pel·li així com molt romàntica, així una mica xorra, de la Blake Lively, que és no me'n recordo com es diu la pel·li, però és una tia que no es mor mai. I llavors va canviant com de vida tota l'estona, perquè la gent sí que es fa gran i es mor i ella no, no? Llavors penso, viure per sempre, però amb qui? Puc triar gent que es quedi vivint per sempre com jo? Vaig dir, no.
0: No, clar, es veien morir fills, nets, no?
1: No.
0: Les nets.
1: No. Prefereixo marxar jo.
0: Sí, sí.

0: Les cançons són immortals.
1: És una cançó que costa molt de tallar, però tampoc tenim molt temps. clar, elles pareixen mentre se celebren funerals. Les cançons són immortals.
2: Però és que així és la vida, també.
1: Sí.
2: La vida i la mort està tot el rato a la vegada, no? És una mica la mateixa cosa, comença i s'acaba. Me'n recordo una dona que vaig acompanyar que m'explicava que quan va donar llum al seu fill i el va tenir als braços, el primer que va pensar va ser i ara s'ha de morir. O sigui, acaba de néixer i això vol dir que ara s'ha de morir. En algun moment, no? No sabem quan, però és el que toca, no? Llavors jo crec que és la mateixa cosa, però clar, ens aterra tant veure-ho com un cercle que comença i acaba... Però sí, és tot alhora, clar, parim mentre deixem enrere coses. O sigui, els dols estan a tot arreu, no? Perquè què és morir? Hi ha moltes coses que es moren, no? No només es moren les persones, es moren els moments vitals, es moren els llocs, es moren... No?
0: Bueno. Les cançons són immortals.

0: Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz, que van acabar la cançó plorant.
1: Veu, eh? ells i tothom que hi era, no? Al costat.
0: Doncs parlant de morir, sortim de Festa amb Morts.
2: La Festa amb Morts.
0: Últims minuts d'aquest capítol de l'altre barri amb l'Andrea Ros, i el que fem és imaginar què faríem ara si passegéssim per aquí, per l'altre barri, i ens anéssim trobant, doncs, els milers i milers i milers i milers de milions de persones que hi ha per aquí. Si fessis una banda, que no sé si... El que has fet amb la Paola és pràcticament un duet.
1: Sí.
0: Això, i una mica musical per la cançó que vau fer, però no sé si algun dia t'atreviràs a fer un grup.
1: T'imagines? No ho sé, jo ja no dic res que no, perquè qui sap. No sé.
0: Però en cas que estiguessis a l'altre barri i ho poguessis fer, aquí aniries a buscar?
1: Pues mira, em costaria molt perquè els meus artistes preferits no s'han mort, vale? Llavors he hagut de pensar com en la gent que admira al meu voltant, no? Llavors, quan vaig pensar en aquesta pregunta, pensava en la Janis Joplin, perquè ma mare també l'ha tingut com por ahí, no, a la vida. Pensava en la Sara Montiel, perquè estic últimament una mica obsessionada amb aquesta figura.
0: Per què?
1: Pues perquè van treure fa poc un documental sobre ella i penso que és una de les figures menys cuidades a nivell cultural aquí a Espanya, no? Una pava que és pionera en un milió de coses i aquí, bueno, la vam acabar destruint en els platós de televisió, no? I després Robe, perquè jo mai havia sigut massa fan d'Extremoduro, no per res, sinó perquè no em va tocar, però els meus amics ho eren molt, i llavors recordo, ara fa poc quan va morir, com un dol molt heavy en el meu entorn. Llavors, quan pensava en tres persones que podien ser potents, bueno, vaig triar així, deixant-me portar una mica pel meu entorn.
0: I a qui t'emportaries al món dels vius?
1: Jo, Lorca. Jo tinc una obsessió amb Lorca i és una persona que amb la que m'encantaria fer-li moltes preguntes. No només sobre els seus textos, sinó sobre les coses que pensava. Sí, m'hagués agradat molt poder viure com en el mateix moment històric. No aquell moment que era una merda, però sí com coincidint en l'espai-temps.

0: aquest piano que sentim de fons és Lorca, acompanyant a l'Argentinita, però la veu de Lorca no l'hem pogut...
1: No, ja, bueno, van dir fa poc que havien aconseguit com trobar els drets, però no ho sé.
0: No acaba de sortir ni la veu ni les restes. El millor poeta que ha tingut mai a Espanya. I no
1: sabem com li sona la veu, que
0: ni sabem on està enterrat, on es va morir.
1: On el van matar.
0: On el van matar, on el van assassinar.
1: Jo, justament aquest Sant Jordi, m'han regalat el Cancionero de Lorca, amb totes les partitures escrites a mà. Sí, és una llàstima no tenir la seva veu. Tenim les seves paraules, però no la seva veu, és una pena. Sí.
0: Sonen aquestes campanes, vol dir que hem arribat al final, i et donarem tres opcions i tu triaràs el que tu vulguis.
1: Vale.
0: Opció és quedar-te aquí a l'altre barri, en aquell túnel que separa la vida de la mort, donant suport a les mares que se sentin soles en el moment de parir i en tot el que ve després. Saps aquell moment? Doncs està just al...
1: Està just allà.
0: Al túnel aquell, saps? L'opció B és ser un animal volador, i a canvi d'això, d'aquest sacrifici que tu faràs, doncs... et farem realitat un desig col·lectiu, el que tu triïs. I opció C és tornar al món dels vius, però ho hauràs de deixar tot per dedicar-te a ser campiona olímpica de karate. Perquè el teu proper projecte cinematogràfic va per aquí, la cosa, no?
1: Home, trio la C perquè és la que és veritat. La que és veritat, que jo he hagut de paralitzar la meva vida durant 2 anys per preparar-me per això. Efectivament, sí. Sí, triaria això. Ara ja la pel·li està rodada, s'estrena el 30 d'octubre, però sí, he estat 2 anys sencers de la meva vida entrenant, preparant-me per aquesta pel·lícula, entrenant amb ella, amb la Sandra Sánchez, amb l'original. És ella qui m'ha entrenat, ella i el seu entrenador i el seu marit, el Jesús del Moral. I ha sigut tot un viatge, eh? Això és com per parlar-ne. El karate té una part espiritual molt heavy que jo desconeixia i m'han fet entendre la disciplina des d'un altre lloc i el compromís des d'un altre lloc. I ha sigut una experiència molt dura, però la pel·li ha quedat xulíssima i jo estic desitjant que la gent ho pugui veure, sí.
0: La veurem. Moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. Volia acabar amb una cançó que té a veure amb el karate.
1: Vale.
0: Perquè la Janet, la cantant Janet, va voler ser karateka durant un moment de la seva vida, però per ser dona, també va voler ser pilot d'avió i es va acabar...
1: I per ser dona, tampoc.
0: Tampoc, i es va acabar dedicant a la música. Però es veu que se li donava molt bé el karate i tot això.
1: Bueno, pues quina sort que li va anar malament aquestes coses per poder arribar a la música, sí, no? També.
0: I volia posar aquesta cançó de Soy Rebelde perquè tu moltes vegades has estat rebel, no?
1: Sí.
0: I no sé això si t'ha portat problemes o més avantatges que problemes.
1: M'ha portat problemes, però és un preu a pagar quan una té un compromís amb la veritat i amb la justícia. O sigui que és un preu que seguiré pagant la resta de la meva vida. Sempre em posaré a favor de les persones que ho necessiten, a favor de la veritat. I si això és vist com ser rebel, doncs serem rebels sense problema.
0: Doncs siguem rebels amb l'Andrea Ros, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Ha estat un plaer.
1: Igualment.
0: També gràcies al Nil Vi, a la producció, al Víctor Villar, al control de so, Sons Celestials, i marxem amb la Janet, Jo Soy Rebelde. Yo.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kharg, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la CBO, una organització britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. Més notícies. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump. Inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona, i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. El govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i aprovar-los al Parlament abans del 31 de juliol. Esquerra aposta ara per exigir la recuperació del projecte del tren orbital, una nova línia ferroviària que uniria les capitals de la segona corona metropolitana entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir el servei de Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%, però molts usuaris ho qüestionen.
2: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
3: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
4: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
1: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges i els que quedin pendents es perden. Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a la 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nacevar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
0: Fins aquí les notícies.
5: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
6: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
5: Ai, em sap greu, veu?
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
7: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
8: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones, i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
7: El divan, el valor de la conversa.
8: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
7: Aquest diumenge a partir de 9:00 PM, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: M'ha agradat avui perquè l'Albert ha fet un aplaudiment preventiu.
1: Molt bé, gràcies.
0: Jo l'aplaudeixo per si de casa de rajar d'ell.
1: Mai me'n posen aplaudiments. Han hagut de passar, quan?
0: 171 programes, eh?
1: 171 programes, moltes gràcies. S'ha de punt de posar-me corbat avui.
0: Per què t'havies de posar corbata?
1: Perquè tenim una cita.
0: Ai, és que avui el tema m'encanta, de veritat.
1: És fantàstic, eh?
0: Ai, mireu, recordeu que vam fer un tema de com lligar en el segle XXI? Doncs avui fem, en certa manera, sí, una segona part, a més amb un punt de sociologia, amb un punt d'audiovisual. Avui us quedareu atrapats a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Mònica Muñoz. Avui, que és divendres, saludem a la nostra solucionet de capçalera. Marta Bonnou, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: M'estàs estupenda. És una afirmació, no és una pregunta.
2: Ah, anava a contestar, doncs, eh?
0: Contesta, contesta.
2: Com estupendament estàs? Estic molt bé. Em sento com una teenager, que porto bràquets. O sigui, que si escupo...
0: Ai, que porta bràquets, la nena.
2: Si us escupo una miqueta, que és això, eh?
0: Poca broma, que l'Invisalign... Algun dia hauríem de fer un tema sobre Invisalign. Crec que som els 40ers, que estem tots amb l'Invisalign.
2: Bueno, perquè ara tot passa per la boca. Avui, si no tanca la boca, és un drama...
0: Jo me l'hauria de posar, eh? Perquè tinc una obra allà, una és aquí baix, mira.
2: Sí, jo també la tinc, aquesta va de camí, així. I també tenia aquesta dient així, que segons com sembla que no hi sigui.
0: Exacte.
2: Perquè està tan lluny, doncs ara...
0: Ja ho farem.
1: L'he canviat una mica la veu, fins i tot.
0: Sí, una mica, una mica.
2: Bueno, les S's les dic una mica diferent.
0: És sensual, és sensual. Sí,
1: digues sorollosa.
2: És com la Cristina Solies.
0: A veure, digues sorollosa.
2: Sorollosa.
3: No, ara, escolta, no tant.
1: Gràcies.
2: Va, que no vull perdre el temps. Que quan diu el seu nom has de baixar tots els aguts de la tele. No has sentit mai?
0: No, sí, l'he sentit moltes vegades, la Solies.
2: Escolta-la amb les S's.
0: Ja m'hi fixaré. Una abraçada a la Cristina Solies.
2: És molt maca, però les seves S's, diguéssim, que ressonen per tot el menjador.
0: Avui us portem una solució molt televisiva. Avui us preguntem com es fa un programa de cites. Els programes de cites també s'anomenen datings. Quedeu-vos amb aquest concepte, evidentment la majoria el manegueu, eh? Catalunya ha estat una zona on aquests espais televisius per trobar parella han tingut èxit, jo crec que sí. Mireu, l'any 1991 TV3 estrenava una cosa que ho petava. Estem parlant de l'amor a primera vista. Amor a primera vista. No cal que us expliqui que era un concurs on tres concursants aspiraven a trobar parella. Hi havia la Guallar i l'Àlex Casanovas, que ho feien extraordinàriament bé. Però nosaltres volem saber com es prepara un concurs perquè les persones hi trobin parella. Mireu, des d'aquesta setmana ja teniu disponibles. Si no ho heu fet ja, és que m'espero que entreu. A veure, Albert, baixa'm la música.
1: Espera,
0: obriu el Trescat.
1: Ara donaràs una lliçó, no?
0: Obriu el Trescat.
1: Que t'ha vingut donada.
0: Un consell.
2: Ara renyarà.
0: Obriu el Trescat, val? I busqueu a la lupa, al buscador, poseu la gran cita.
1: Separat.
0: Busqueu la gran cita. És una meravella. La gran cita és un dating, un programa de cites de 8 capítols, conduït per la Dulceida, que s'ha anat dosificant en 3 tongades i que ara està disponible al complet a 3CAT. I nosaltres, arran de l'èxit, de seguida us donem dades d'aquest La Gran Cita, volem saber com es fa un programa d'aquest tipus, com es fa un dating a casa nostra, com es fa un càsting per triar, alerta, 100 participants... A quanta gent cal entrevistar per fer-ne la tria? On es troben aquests participants? Quin perfil de persones busca el programa perquè hi vagin? Com se'ls prepara psicològicament per afrontar la pressió que suposa sortir a la tele? I després se'ls acompanya un cop acabat el programa? La solució a totes aquestes preguntes la té el director de La Gran Cita, Tono Hernández. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt content de ser aquí.
0: Home, pots estar content també pel resultat de La Gran Cita?
4: Molt content que sigui un programa tan seguit pel públic jove i per les xifres que estem tenint de visualitzacions.
0: En menys de 3 setmanes es converteix en una de les millors estrenes de la plataforma. Hem sabut que el programa frega el 1 milió de reproduccions, només darrere de grans fenòmens com Bola de Drac. O Tor, un aplaudiment, per favor, per aquesta gran estrena de La Gran Cita.
4: Bravo.
0: A més, el 44% d'espectadors són menors de 35, per això ara deia el Tono, aquesta forta franja, aquesta penetració en la franja de menors de 35. Com li explicaries, Tono? Ara molta gent està escoltant, jo no l'he vist, La Gran Cita. D'acord, com expliquem el programa a algú que no en té ni idea?
4: La Gran Cita és una aventura de 100 persones que es coneixen de sobte en un lloc idíl·lic, mm-hmm, i en aquest lloc idíl·lic se'ls diu que totes les tots els tests que se'ls han fet abans era per a trobar-los la seva parella ideal i allà la tenen. Són 50 parelles ideals que ha format la intel·ligència artificial, però el programa no els hi diu qui és la seva parella ideal. Aleshores, el programa és el viatge d'aquestes 100 persones buscant la seva parella ideal i veurem al final si la troben o no.
0: M'encanta això d'incloure la IA, perquè clar, és revisionar el format, és a dir, hi ha allà 100 persones que saben que la seva parella ideal està en aquell mateix espai, no saben qui és, i la gràcia del programa és que haurà de veure si les persones decideixen refutar la hipòtesi de la IA o no refutar-la.
4: I és al final de la temporada en què veiem si les parelles són la parella que havia previst la IA o bé no tenen la compatibilitat que s'esperaven tenir.
0: El Don Hernández, per cert, director de La Gran Cita, però té una àmplia trajectòria dirigint formats de tele, com per exemple un que potser també us sonarà, Eufòria, no?
4: Sí, també.
0: Entre molts altres, Persona Infiltrada.
4: Vam crear també Eufòria, Persona Infiltrada, Lo Happy Day, 4 temporades, també.
0: Toca'm. Tot el que toca és or.
1: Sí, toca la meva calva, sisplau.
0: A veure si creixen coses, no? Per cert, ara que has parlat, Fran, podeu dir la vostra, com sempre, al llarg de tot el programa, podeu consultar el que considereu pregunta del dia.
1: Ara que has parlat, com si fos un cactus. Que,
2: home, ara no. Que m'he punxat, m'he donat
0: ara que parlaves tu. Ara que parlaves
1: sí,
0: tu.
1: El 93-201-6474, el telèfon del directe, ja ho sabeu, o el 677-38-77-19, és aquell WhatsApp del programa que us heu de guardar com la solució amb Elisenda Carot. Aviat tindreu novetats del WhatsApp del programa, per cert. Perquè...
0: la que estem liant,
1: Sí, estem fent una gran cita, també, nosaltres. Però mira, avui us preguntem, participaríeu en un programa com La Gran Cita? Participaríeu a La Gran Cita, per exemple?
0: Si hi hagués nova temporada...
1: Heu participat a La Gran Cita? Imagina que tenim una d'aquestes 100 persones que hi ha participat i que ens vol escriure. O potser heu trobat la parella en un programa de cites, també.
0: Podria ser.
1: O
0: parleu-nos de les vostres cites.
1: Mira, hi ha missatges que ens han escrit ja al WhatsApp del programa. L'Àlex diu, jo sí, jo participaria a La Gran Cita. Diu, això sí, i això va pel tono. Si acceptessin a majors de 45 i a poliamoroses, perquè els i les generacions X i boomers també tenim dret a enamorar-nos. I us dic una cosa, l'Estela ens ha escrit pensant-se que érem nosaltres, La Gran Cita. Vol participar a La Gran Cita, si hi ha una segona temporada? Ens ha demanat, pregunteu si hi haurà segona temporada. I afegeix que això de lligar per aplicacions ara...
0: no
1: diu, l'aplicació Tinder no funciona. Que jo pensava que no funcionava avui. No, que en general no li funciona.
0: Quantes preguntes en
1: moltes,
0: una?
1: Sí.
0: Ah, per començar, Tono, segona temporada?
4: Tant de bo. Nosaltres, jo crec que és un programa que genera interès i que el programa és un experiment, aleshores els experiments, com més se'n facin, millor, més bones conclusions arribarem a tenir, i crec que ens hem quedat amb ganes de conèixer més històries d'amor.
0: Absolutament d'acord. Absolutament d'acord, llegiu entre línies, clar que sí. I Tono, us plantegeu, per exemple, un spin-off amb diferents franges d'edat, ara que ho deia, no? Aquests de 45
1: sí,
0: que estàvem parlant fora antena, que dèiem, és que això...
4: La primera temporada l'han fet amb una franja d'edat de 25 a 45 anys, però el format permet que es faci amb diferents franges d'edat. Es podria fer amb una edat més gran. Es podria fer una forquilla de gent més gran, per exemple, de 40...
0: Tu per què t'assenyales, si tu estàs casada?
2: Jo és la forquilla gran. Bueno, però jo també vull anar a veure què hi ha allà. A veure què em diu la intel·ligència
0: Home,
2: artificial.
0: Home, tu i jo entrava en aquesta primera fornada, fins a 45,
2: doncs
0: si el talles allà.
2: Però a veure què trobes. A veure què em troben. A veure, com vol la intel·ligència artificial.
1: A veure què troben. Aquí va al mercat, Dic, mira, a veure si el llobarro avui està fresquet.
0: Mare de Déu. Per cert, deixeu-me saludar també, perquè la solució també la té, Ada Ripollès. Molt bon dia, estimada.
5: Bon dia,
0: com estàs? L'Ada és la sotsdirectora del programa. Va participar d'una manera molt implicada, jo diria, en el càsting per escollir 100 participants. Així d'entrada, Ada... Què tal el repte de seleccionar 100 persones?
5: És un gran repte, sí. Des de l'inici ja sabíem que era un programa llaminer i que volíem que fos un programa icònic.
0: D'acord.
1: Ja seré, dos adjectius,
0: boom.
1: Escolta'm, ja d'entrada.
0: Drop the mic.
5: Però què passa? Clar, que necessitàvem un càsting molt potent i 100 persones, que això és complicat.
0: Aleshores... Un càsting bo de 10 persones, però 100?
5: 100, 100, 100.
0: Aleshores...
5: Era molt complicat. Aleshores, nosaltres, clar, no mai hem perdut la confiança, Sabíem que era difícil, però jo estava amb el Tono, podem,
4: ens en sortirem, vinga.
5: Aleshores, clar, hi ha un gran curro, hi ha molta feina per part de la Anna, la directora de càsting, i també tota la redacció. Aleshores, hi havia dues vies. Us explico una mica el procés com va ser.
0: Hi havia dues vies.
5: Dues vies.
2: Tercera via.
5: Per una banda, fèiem recerca directa.
0: D'acord.
5: Perquè necessitàvem molta gent, diferents perfils...
0: Recerca directa vol dir, això?
4: Així, això vol dir directament escriure a gent que no coneixem per Instagram, trucar associacions...
2: A Tinder, tot el que va sobrar del Tinder.
0: No, man, però no ho plantegeixi en negatiu. Marta, que foto fora, eh?
5: Entrar aplicacions també. Anàvem mirant perfils i anàvem contactant. I d'altra banda hi havia la crida oberta, aleshores hi havia gent que contactava amb nosaltres.
0: D'acord. Per tant, aquestes dues vies. Deixa'm ampliar, per cert. És que també tinc aquí dues persones a la meva esquerra. Hi ha molta gent. Avui serà un programa ric.
1: No 100 persones, però...
0: No, quasi. També forma part de la solució una de les participants de la gran cita, Gwen Palomar. Molt bon dia. Com estàs, estimada? Et sento molt fluixet, Gwen. Ara et sento millor. Com estàs?
6: Bé, una mica nerviosa.
0: T'has vist per la tele?
6: Sí, clar.
0: O per la tauleta, o pel mòbil, o per on sigui?
6: No, m'he vist a la tele.
0: T'has reconegut en la Gwen?
6: M'he reconegut sobretot al final, sí.
0: Sobretot al final, d'acord. Gwen, de seguida anirem tu, perquè hi ha una altra pota d'aquesta taula a l'hora de posar en marxa un programa com La Gran Cita, que és la de l'Iñaki Caracena. Iñaki, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Com estàs?
7: Molt bé.
0: L'Iñaki és psicòleg i va ser un dels encarregats de fer els testos de personalitats per mirar la compatibilitat dels 100 participants.
7: Correcte.
0: Uau. Déu-n'hi-do. Aquests testos també els feia la IA o els fèieu psicòlegs que després entràveu les dades de la IA?
7: No, abans de que la IA calculi l'índex de compatibilitat, primer s'ha de definir bé què vol dir ser compatible amb algú, no? I aquí és on la meva feina va començar, una mica decidint quines variables fan que dues persones siguin compatibles entre si.
0: M'agrada molt això que dius, perquè no sé si us ha passat al Fran, la Marta i jo, que l'hem vist com a espectadors, vosaltres, evidentment, com a professionals. Jo pensava, clar, què vol dir compatible? Vol dir que t'hi assembles? Vol dir que et complementes? Vol dir que les activitats són no excloents? Les activitats que ens agrada fer són no excloents? Però jo també m'ho plantejava, això, no?
7: Hi ha moltes variables. Que el projecte de futur que tinguis s'assembli a l'altra persona, o que tingui un camí molt semblant, que l'estil comunicatiu sigui complementari, sinó molt semblant també, que els límits, les diferències, hi ha diferències que de vegades sumen a la parella, però n'hi ha d'altres diferències que directament fan difícil que pugui sorgir una parella d'allà, no? Llavors, tot això s'ha de tenir en compte. Sí.
0: Perquè la gent tendim a pensar, no, li agrada l'esport, a mi també, compatibles, no? I és, potser són aquestes variables, no? Un projecte de vida, estil comunicatiu, sobretot, per mi són com pilars, i clar, et pots trobar parelles que aparentment diries això no encaixa per enlloc, que n'hem vist també el programa, però dius, clar, és que la base potser és la mateixa, no? Aquesta és la clau. I aleshores, un cop tu feies aquesta definició del que és compatibilitat, heu creat un test ad hoc per aquest programa?
7: S'ha creat un test específic per aquest programa, sí. Perquè, a més, volien no centrar-nos només, no?, en això que has dit tu, l'oci o les aficions, a mi m'agrada l'esport, a mi també, a mi m'agrada sortir, a mi també. Més enllà, anem al valor, a com entens tu una relació. No es buscava només, tampoc, una relació que fos momentània, és a dir, no una primera cita i ja està, que això d'aconseguir és bastant fàcil, sinó que el que es buscava al final fos que sortissin parelles de veritat, que la gent trobés l'amor de veritat. Llavors, s'ha de fer un test, s'ha de fer un... Això, no? S'ha de tenir en compte moltes coses per veure si a futur aquesta parella podria tenir futur.
0: Ha dit una cosa que és bastant clau, l'Iñaki, parelles de veritat. Un dels èxits, creieu, de la gran cita és... creure, a veure, no vull sonar naïf, però creure realment o que la finalitat del programa sigui això de fer parelles de veritat i no tot pel xou?
4: És que el programa és de veritat i un dels criteris que teníem amb l'Ada i amb tot l'equip de càsting és que les persones que teníem com a participants realment volguessin trobar l'amor, estiguessin obertes a enamorar-se i no vinguessin a ensenyar-se o a convertir-se en personatges, sinó a viure l'experiència. El que era més important per nosaltres és que era gent que visqués l'experiència i que això ens donés aquesta veritat que crec que és que una de les coses que l'espectador agraeix mirant el programa.
0: Estic totalment d'acord, eh? A més, emetre's en la plataforma d'una tele pública també hi ha aquell sentit de responsabilitat de no anar-nos en el groguisme. Vosaltres ho heu fet també per tria personal i elecció, eh? Però em refereixo a no convertir-ho només en un xou a qualsevol preu, perquè si no el nostre públic que consumeix habitualment a la televisió aquí a Catalunya o la plataforma a Catalunya potser hagués refusat, no?, aquesta opció.
5: Exacte. De fet, des del principi amb el Tono dèiem, volem un to elegant, ho teníem claríssim des del principi, i per això també, torno un moment al càsting, també teníem clar que necessitàvem també els psicòlegs, perquè no, ni volíem exposar tampoc a gent vulnerable. no? Pues algú molt vulnerable allí, pam, al programa, i que aleshores estigués exposat a, no sé, o que acabés ferit emocionalment, i també volien buscar perfils problemàtics o trobar-ne si n'hi havia o no, per tampoc posar-los allí i... Un set segur.
4: En definitiva, abans de fer els tests de compatibilitat, l'Iñaki i el seu equip també ens han ajudat a descartar persones que el pas pel programa podria ser perjudicial per a ells o per la resta de participants.
0: O per ells o pel grup.
4: Per tant, també s'ha volgut crear un entorn segur. Les persones que venien a participar a la gran cita estaven en un entorn segur, i això era molt important, i els hi hem explicat també, escolteu, estem fent un entorn segur perquè l'espai sigui agradable i pugui ser una grata experiència.
0: És una mica, és bonic, no?, també, que des de la tele pública s'aposti per fer coses, com tu deies, emocionalment responsables i de veritat, no? No vendre-ho tot el xou. I a més, el curiós de tot això és que el resultat és una cosa que a nivell de consum audiovisual enganxa tant o més.
4: I sembla banal que fem un format d'entreteniment pur i dur, però si no, consumim formats americans, normalment. Formats americans, valors americans. Formats catalans, valors catalans. I això és important, no és banal. Fer entreteniment
2: sí.
4: O no.
2: Catalunya, xafardera sí, però marro no.
0: No, però marro moderat.
2: Marro,
0: és a dir,
2: una mica de marro.
0: No, però hi ha les típiques coses, evidentment, de les relacions amb persones. Hi ha conflictes, clar que hi ha conflictes, però són mesurats i són emocionalment responsables.
2: Molt
0: que
2: catalans, també.
0: Molt català, també. Molt mesurat, el seny i la rauxa sí, junts allà. Exacte. Marta, digue'm tres coses que t'hagin agradat de la gran cita, perquè tu el vas veure, si no m'equivoco, amb la teva filla adolescent.
2: Sí, mira, m'ha agradat molt que és molt blanc, vull dir que podia ser doncs, sexualitzat o que hi podien haver escenes no de sexe, però sí que del contingut i que no que m'incomodés veure-la amb ella, i vaig trobar que això estava molt ben tractat. També em va agradar molt que clar, nosaltres que venim dels 80s i d'aquests homes heterobàsics discapacitats emocionals, homes com molt amb aquesta manera d'explicar les coses, de sentir-les, això a mi em va agradar moltíssim. I després que hi hagi diversitat corporal, perquè això hi ha, no? Diversitat corporal, racial...
0: I també m'agrada molt que està, és a dir, hi ha diferents pulsions sexoafectives, totes estan respectades, incloses des de la normalitat. No, tampoc no estem allò de, oi, dues persones del mateix sexe fent-se una abraçada, visca, aplaudim-ho. No, simplement són participants.
4: És com la mateixa societat. Volíem que fos un retrat, un reflex de la societat. Parlant dels datings americans, normalment són homes heterosexuals cis que coneixen dones heterosexuals cis. I els valors que hi ha per allà és la infidelitat, el matrimoni, els homes que s'agenollen amb l'anell, etc. Aquests són els valors que tenen la majoria de datings que es veuen a les plataformes comercials del món.
5: De fet, allà sí que fan que ho separen, no? Fan l'edició queer, i això és el que no volíem precisament.
0: Per cert, del 677-38-77-19 podeu dir la vostra, de seguida llegim els vostres missatges. També us aviso que un dia hem de parlar de les aplicacions de cites, perquè ens estan arribant trucades, allò, a mi em van demanar diners per una aplicació de cites, no funcionen. Un dia no us preocupeu, que farem un programa específic d'aplicacions de cites. Avui estem parlant de com, carai, portar a la gran pantalla aquests programes de cites, en concret la gran cita que podeu trobar al 3CAT, al 677-38-77-19.
1: És a dir, que tenim tot tipus de cites ara mateix en el WhatsApp del programa. Primer, el David diu que no hi participaria. L'Eulàlia ha vist la gran cita
0: I què?
1: De Capapeus, petons a la UEN, no li agrada molt, li agrada moltíssim. La Glòria sí participaria a la gran cita, també l'ha vist, i és un molt bon format. La Carme també s'hi presentaria, haurien de fer una per persones grans com jo, que tinc més de 60. La Jessica l'està veient.
0: Epa.
1: Està veient i té una pregunta.
0: No farem spoilers, Jessica.
1: No, però té una pregunta molt interessant, perquè hem parlat de 100 persones, sí? I llavors ella demana, diu, no ho he acabat, però se sabrà tot el llistat de les 50 parelles compatibles? Es posarà a algun lloc o es deixarà com a intriga?
0: Amb un Google Docs, si tu entres allà i ho mires.
1: No, perquè dius, ella es posarà a algun lloc al llistat. No sé.
0: Això. Podem dir-ho, això, o no?
4: No tenim previst publicar el llistat.
0: Val.
2: Home, seria com les llistes d'entrar a l'institut.
0: No, però ara que ho ha dit, no m'ho havia plantejat. Ara m'interessa aquesta llista.
2: Pues jo també vull.
0: Ara vull saber qui són les compatibilitats. A veure, per aquesta oient sí que podem dir que es veuen les compatibilitats dels protagonistes que arriben al final, no? Diguem-ne, més o menys.
4: Exacte.
0: Allà es veuen les compatibilitats, només d'aquests, no de tots, però podríem fer un Facebook només de compatibilitats.
1: Clar,
0: un joc!
1: I anar-ho compartint.
0: Un joc, el Connecta 4, però de parelles, de compatibles.
1: La gran llista.
0: Exemple.
1: Escolta'm, un oient que es diu Rosalia, perquè a vegades
0: el
1: dic la Rosalia...
0: El Toro m'està mirant amb cara de no pensen fer això.
1: No ho faran. Diu, l'he vist,
0: sí?
1: diu, trenca la meva franja d'edat, però ho faig per veure com s'ho fan els joves d'ara i per entendre les relacions dels fills que hi ha per casa. No hi participaria, però sí m'agradaria estar a l'equip de càsting.
0: Oh, que una xafardera. Una xafardera. Parlant de participar-hi, Gwen, tu sí que hi has participat, ets una d'aquestes participants de la gran cita. Com et planteges això d'arribar a participar en un dating de la tele? És a dir, a tu t'ho suggereixen, és a dir, et busquen o tu t'hi apuntes?
6: No, jo m'hi vaig apuntar.
0: Ah, tu? Va ser tu, eh?
6: Sí, vaig ser jo. Vaig ser jo. Res, estava en un moment de la vida que volia fer un canvi, volia mostrar, sempre he estat molt introvertida i crec que va ser per mi un punt d'inflexió. Vaig dir, sí, m'apunto a totes i ja està.
0: I ha complert les teves expectatives?
6: Les ha superat.
0: Les ha superat, eh?
6: Sí.
0: Preguntes per la Gwen, també oberts al 677-38-77-19, una de les participants de la gran cita. Per cert, feu servir la paraula participants i no concursants. Això és voluntari, oi?
4: Perquè no és un concurs. No és un concurs, és un experiment televisiu en què els participants venen a trobar l'amor, però no hi ha premi, no estan concursant, no guanya ningú.
0: Bueno, guanya el que troba l'amor, eh?
4: Trobar l'amor i l'experiència, i la majoria han sortit amb moltes amistats, tu pots corroborar la Gwen, molt profundes, molt benvingudes, és una experiència que ha unit molt. No han deixat de ser uns campaments d'adults, unes colònies...
0: Ho sents així, tu, Gwen?
6: Crec que hi vas amb la idea de conèixer algú important per tu i t'emportes molta gent important per tu. I al final és un resum molt maco del que van viure moltes de les participants allà. Sí.
0: És que clar, seria spoiler, anava a preguntar-li què t'ha compensat més, amorosament o a nivell d'amistat. No ho contestis, no ho contestis. Quan finalment et trien, t'escullen, quantes proves has passat o quants testos has passat o quantes entrevistes tu has passat per entrar a formar part del càsting definitiu?
6: Moltes. Moltes. Vaig passar un parell de trucades telefòniques, també molt llargues, entrevistes personals, o sigui, cara a cara i test psicològics.
0: Mare de Déu, això ni una feina una multinacional, Iñaki?
7: Sí, sí, no, fent molt xequejos pel que dèiem, no? Perquè tothom estigui segur per assegurar que es troben en un moment en el que estan preparats per viure el que vol dir enamorar-se d'algú i tot això en un entorn exposat com és la televisió, no? Perquè sobre paper potser tothom funcionaria i després poses una càmera pel mig i és complicat. Llavors sí que es fan moltes proves.
0: Quants dies esteu fent testos?
7: Buf, molts. O sigui, és, al final moltes hores de feina, sí, perquè al final no és només fer el test, està el disseny del test, però després és la correcció del test, hi ha diversos tests, està el de compatibilitat, està un que mesura més el comportament de les persones, com reaccionen davant de diferents situacions, i hi ha un altre que és potser més psicotècnic per detectar, no, si el moment vital en el que et trobes.
0: Dit de manera suau.
7: Després d'això hi ha una entrevista personal perquè mira, no tenim la sort de tenir un test que ens digui, ens faci una fotografia completa de la persona, has de parlar una mica, veure en quin moment està, què busca, quines relacions ha tingut, com és el seu estil relacional.
0: I en total de persones, perquè l'estem parlant d'un càsting, o sigui, de participants, 100 participants... Sí, 50 parelles, 100 participants,
7: sí,
0: estem parlant,
7: sí,
0: oi?
7: Sí.
0: Quanta gent arribeu a entrevistar per fer aquesta selecció de 100?
7: A mi em van arribar, pues, et diria uns 150 segur, a mi, però jo estic segur que
4: hi ha una selecció prèvia abans de l'equip de càsting.
0: Quanta gent heu manegat?
5: Vam arribar a contactar 3.000 persones.
0: Què dius? Això és gestió de Big Data, nens. 3.000 persones?
4: Una feinada.
1: Bueno, per 10 temporades ja tenen la base feta.
0: Per favor,
1: feta.
0: Al final passarà mitja Catalunya pel càsting.
1: No, és que hi haurà més gent que ha sortit per la tele que gent que no ha sortit per la tele.
5: Clar, el que passa que després han de passar el procés de càsting, gent va caient pel camí i ens quedem amb 300... Més de 300?
0: Déu-n'hi-do, eh? 300, déu-n'hi-do. Els classifiqueu d'alguna manera? És a dir, Iñaki, una cosa seria la classificació psicològica, però després vull anar a la part de tele, perquè clar, això al final ha de donar un rèdit a nivell de, entre cometes, enteneu-me, espectacle. Si tots són, ara vull jugar als prejudicis, d'acord? Permeteu-me la llicència. Si tots són superhippies, supercalmats, i no hi ha cap contrapunt, potser és una mica rotllo, no? O sigui, has d'establir també, una cosa és que des de la psicologia diguin, sí, endavant aquests, però després vosaltres heu de fer una espècie de mapa del que funcionarà a nivell audiovisual, no?
5: He de dir que en aquest sentit també fa una gran feina en l'Iñaki perquè també té en compte això.
0: Carai, Iñaki, tu, exacte. Dos per un, eh?
7: Sí.
0: Espero que et paguessin el doble. Per tant, ja ho feu pensant en format televisiu, no?
7: Sí, sí, bàsicament, perquè no té sentit que jo faci un perfil psicològic pur, perquè s'ha de tenir molt en compte el context. No és una persona que ha de trobar l'amor, és una persona que ha de trobar l'amor en un entorn en el que ha d'entretindre a la gent que està a casa seva. Per la gent que ho veu ha de ser molt interessant també el programa. Llavors s'ha de tenir tot en compte, clar.
0: Ara estava pensant que tots els participants, i això no és un spoiler, tots els participants s'expressen d'una manera molt acurada, no? Que fan servir un llenguatge emocional

0: minuts parlant d'un tema, pues
1: canvia de tema, no?
0: Sí, sí, sisplau. És l'únic, és l'únic que es fa, però clar, l'opinió és teva i les teves paraules són teves.
1: Que això és molt interessant també, us diferencia d'altres formats, d'altres, no, perdó, d'altres datings del mateix format, perquè que la gent no sàpiga, no? Normalment això, tu, no? Està més pautat. És a dir, hi ha unes trames que fins i tot de vegades es trien des de direcció i després s'intenta que els personatges les executin. No és el cas de La Gran Cita.
2: Sí, el format ja té tot uns moments en què s'ha de decidir i això ja et porta que hagis de parlar d'una determinada manera, d'una determinada cosa. No es parla igual en una cita de 7 minuts que en una cita de mitja hora en què estàs en un sofà. Et porta... I també sí que el que hem fet és algunes dinàmiques, per exemple, a les cites de sofà els hi posem uns sobres, algunes vegades era un joc, algunes vegades
1: no?
2: era per propiciar que passessin coses.
1: Per tant, la inferència només es fa des d'allà.
2: Exacte,
1: de suggerir.
2: Sí. De suggerir i que la mecànica del programa fa que s'hagin de decidir, que s'hagin de prendre decisions i això fa que passis per diferents estats, evidentment, perquè cada decisió que has de prendre, doncs, evidentment, és un estat, et posa contra la paret de que dubtes i t'has de mullar.
3: Ara. Merci. No, a més, creiem molt en la mecànica del programa des del principi. I per nosaltres també era molt important que en el rodatge, que això sempre ho teníem claríssim, havíem de crear climes, ambients, per propiciar que ells s'apropessin. I tot això ha estat molt cuidat perquè després surtin les coses. També hi ha un component de màgia, que després les coses passen.
1: Bueno, quan tu propicies i fas les coses també des de l'amor, la màgia sembla màgia i no és tan màgia. És el resultat de, no?
2: Però, per exemple, a les cites de sofà vam amagar les càmeres. I els participants no veien càmeres, les càmeres estaven amagades.
3: Això perquè la gent
1: entengui,
3: jo.
1: Perquè la gent entengui el format, i això entenc que no és spoiler tampoc, eh? Ells tenen diverses cites amb diferents participants, d'acord? Hi ha una primera ronda de cites, que són rondes de 7 minuts amb diferents participants, però després, quan volen anar un grau una mica més profund amb algun o alguns o algunes dels participants, tenen una cita de sofà, que són ells cara a cara. M'encanta perquè la peixera avui està més atenta que mai, eh? De veritat, com us interessa el marro, eh? Cara a cara tenen una cita íntima i es veu que és un espai més íntim, il·luminació més íntima, no és el llum del dia, sinó que és un interior, i allà veu amagar les càmeres.
2: Allà les càmeres estan posades en biombos, darrere biombos, van fer forats entre els biombos, la realitzadora Leva Limón va fer que les càmeres estiguessin el més lluny possible.
1: Per també, no estar allò inquisitivament,
2: i
1: no?
2: I que no vegessin cap persona des d'allà. També la majoria de rodatges Leva va utilitzar òptiques de llarga distància perquè les càmeres estessin lluny i que es sentissin
3: més còmodes
2: al tenir com més lluny està una càmera, menys observat et sents.
4: És que això
2: també
4: és una de les coses que a mi em grinyolava una mica, i és quan veus aquestes escenes, doncs això, de sofà, pensava, ostres, és que com pots arribar a oblidar-te que hi ha una càmera aquí davant i que tot el que fas tu ho estan veient al final.
3: Pots. He de dir que és un gran càsting, perquè sí que sobretot això de les càmeres era a la finca, és a dir, als tres primers programes. Després de l'escapada sí que estàvem més a sobre d'ells, i igualment hi ha unes escenes i unes seqüències que són increïbles, i per tant posa un valor al càsting, que és que estan...
2: Tenen molta naturalitat.
1: Al 677-38-77-19, preguntes, opinions, participaríeu a La Gran Cita si tornessin a fer nova temporada? Què ens dieu?
5: Mira, precisament hi ha gent que preguntava, precisament, el Joan preguntava com s'ho feien perquè s'oblidessin de
1: les càmeres. Preguntes, va,
5: aprofiteu. Però la Mila diu, per fi un programa amb dignitat i respecte emocional per qui participa i per qui el veu.
1: Absolutament d'acord, Mila.
5: Aquesta conclusió de la Mila, molt encertada. La Carme té una pregunta.
1: A veure.
5: Sobre la... li direm l'elefant a l'habitació, la suposada segona temporada.
1: D'acord.
5: Diu, no he vist el final, però en cas que hi hagi parella, sabrem com evolucionen aquestes persones i es veurà?
1: Doncs ara ens ho respon a Antonio Hernández, director de La Gran Cita.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 19 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de com es fa un dating, un programa de cites, com es porta a la tele a Catalunya. Ens vam quedar molt enganxats a l'amor a primera vista, però des d'aleshores pocs formats s'havien fet de dating. Algunes coses petites, però no s'havia apostat d'aquesta manera, com és el cas de la gran cita, que el trobeu al 3CAT. Ja trobeu... Són 8 capítols, oi?
2: 8 capítols.
1: M'han fet tan curts. 8 capítols. Podeu recuperar-los al 3CAT des d'aquesta setmana mateixa. Un èxit rotund, ratllant el 1 milió de visites, de visualitzacions d'aquests 8 capítols, als que podeu accedir a través de la nostra pàgina web i la nostra aplicació. A veure, Iñaki.
5: Has marxat amb una pregunta.
1: Ai, perdó, perdó, tens tota la raó.
5: De la Carme.
1: La Carme, què ens preguntava la Carme?
5: La Carme,
1: Carme perdona, soc
5: sí,
1: Dori.
5: Aquest elefant a l'habitació ja, segona temporada.
1: Això, és veritat.
5: I independentment del final, que no ha vist, com sabrem com evoluciona les parelles si en surten?
1: Hi haurà seguiment o no, Tono, de les parelles, si és que n'hi ha?
2: Diumenge a les xarxes socials direm quines parelles continuen juntes.
1: Ai, un moment, m'estàs dient, però això se m'havia passat.
7: Bomba, no.
1: O sigui, heu de fer
7: a la 1:42 minuts.
1: Ah, heu de veure la gran cita abans de diumenge, tothom, perquè així diumenge sabreu quines... Podem fer porra?
2: Jo ara, els spoilers es multiplicaran a partir de diumenge, perquè evidentment ja direm 6 mesos més tard, els fem tornar a girar i veure qui es gira, qui no es gira, qui ha tingut una recaiguda o no.
5: I això ho veurem que ens
1: només a les xarxes del 3CAT.
2: Només a les xarxes del 3CAT.
1: Ai, per favor.
3: I a YouTube.
1: I a YouTube de 3CAT. A veure, teniu deures. Després d'aquest programa d'avui heu de veure els 8 capítols de la gran cita. Jo els veure quasi seguits, també t'ho dic,
3: Jo vull una cosa. De les parelles que sí, que veurem diumenge, que hagin quallat, vull la gran cita. D'aquí 4 anys, després de Criatures en Comú, convivència... Allò serà l'interessant.
2: Seria maco,
3: allò
2: seria molt maco.
3: Mira, de veure a casa si recull la pica o no.
1: Criatures en Comú...
3: La gran cita...
1: Ai, senyor.
3: 2-4 anys després.
1: Escolteu una cosa. De cara als càstings, Iñaki, Ada i Tono, què es busca? Algú que no tingui experiència i que pugui ser espontani, o algú que conegui el mitjà, que doni joc per l'entreteniment? És a dir, heu descartat gent que ja havia participat en altres formats? Ada. Iñaki, Ada Iñaki, que van fer un partit de tennis aquí.
3: La isla de les tentacions.
8: No, no hem descartat a ningú. A veure, normalment volem gent que no hagi sortit de ningun programa anteriorment.
1: D'acord.
2: Si ens agrada algú molt i ha fet algun altre programa de televisió, doncs l'agafem igualment.
1: D'acord.
2: Però ens agrada que sigui la primera experiència televisiva que té, perquè sempre té una frescor. Si hem fet altres programes televisius, et ve de vegades gent molt apresa.
1: No?
2: Gent molt apresa que ja no té la naturalitat que tenien els participants de la gran cita.
1: Per tant, en principi busquem algú que no hagi fet televisió. També ho dic per si hi ha segona temporada i esteu escoltant això. Ara bé, si has participat en algun format... Si val molt la pena el perfil, no et restarà.
2: No,
1: és com un test de preguntes en un examen, no resten, no?
9: Jo he de dir que quan feien aquesta prova de compatibilitat, sí que miraven no tant si havien participat o no, però sí quin grau de realitat hi ha en això que tu expliques al test aquest. Hi havia preguntes i un índex de fiabilitat per veure quant estàs venent o quant de real
1: aquesta
9: és. Llavors, potser havien participat en altres formats, però si el que expliquen és real, endavant.
1: D'acord.
2: I l'Iñaki ens adverteix, ens diu, compte, que aquest menteix.
1: Un moment.
2: Que diu que tal, però
3: ja,
2: això no és veritat.
3: Hi ha mentiders? Heu agafat mentiders?
2: No agafem mentiders.
9: No.
2: Perquè, clar, no sabem quin tipus de persona és si menteix al psicòleg.
1: Mm.
2: Evidentment, invalida el personatge.
1: L'Iñaki, jo crec que ets capaç de predir com es comportarà algú a la tele.
9: Bueno, ho intento, sí. De vegades...
1: Quin percentatge de fiabilitat tenen les teves prediccions?
9: No ho he calculat, però sí.
1: A veure...
9: Jo la veritat és que després, un cop passen les coses, dic, hòstia, ja estava posat aquí. Ja ho havia escrit jo al perfil.
1: O sigui, per un moment, no és la intel·ligència artificial, és Iñaki.
9: No, home, la intel·ligència artificial al final acaba posant-li un número a això.
1: Ah, és a dir, tu introdueixes totes les dades del perfil?
9: No les introdueixo jo, però bueno, jo ajudo i no tant, o sigui, no només a la IA perquè faci aquest índex, sinó també el programa perquè sàpiga com són els participants, com és la persona, com reaccionarà davant de càmeres. Això la IA no t'ho dirà, et dirà, doncs mira, la Gwen amb aquesta persona té un 23, un 47, però no et dirà la Gwen es posarà nerviosa en aquestes situacions. Aquestes les evitarà. Si voleu treure-li una mica del seu context habitual, poseu-li aquesta prova.
1: També us ha passat que la intel·ligència artificial ha predit una xifra i que vosaltres a títol personal no estàveu d'acord?
9: Passa, i a més és que la IA, saps què passa? Que hi ha moltes coses que es poden intuir sobre paper, però després hi ha una màgia de trobar-se en persona...
4: Encegamentes, se'n diu encegamentes.
9: Que això no hi havia ni test psicològic ni de compatibilitat que ho pugui tenir en compte.
1: Perquè hi ha alguna parella... Mira, no, ho diré, perquè és entre cometes spoiler, però vull que la gent vagi a buscar-los. La parella que li prediu la IA a la Gwen, per mi, la IA... No. Per mi, la IA...
5: Et dic una cosa,
1: i heu de veure els capítols.
5: Hi ha un missatge d'un oient, del Pau, que diu: vaig veure tots els episodis i no puc ser més fan de la Gwen, de la seva evolució al programa, i li vull donar les gràcies per la valentia i la sensibilitat de posar paraules al que molts i moltes hem sentit. Sempre el teu equip.
1: Oi, com es diu aquest oient, oienta?
5: Pau.
1: A veure, un moment. No sabem si la Gwen està en parella, no està en parella, i no ho podem saber, perquè això...
4: Diumenge.
1: Diumenge, si és que és una de les que ha arribat a la final, que això no ho sabem. Bueno, sí, ho sabem, però no ho podem dir. En Pau, quina edat té en Pau?
5: Li demanarem, però jo diria que entre 30 i... Iñaki, va, ajuda'm. Entre 30 i 40?
9: És maco. Jo no...
1: Pau, escolta, Pau. Agafa el telèfon, tonto, va. Que has de tirar la canya a la Gwen. A veure si fem això. Estem fent l'espin-off de la gran cita.
4: Sí, però escolta'm una cosa, que s'ho mira l'Iñaki abans.
2: S'ho miri abans.
4: Perquè jo a partir d'ara et faré venir amb les meves amigues, que en tinc alguna que necessitaria abans de fotre's alguna aplicació d'aquestes que em surt torçada. Vine, Iñaki, casa. Que
1: és que ara he perdut el fil i ja no sé què estava parlant, eh? En tot cas, tu introdueixes, després hi ha una xifra. A tu, en general, Gwen, et va sorprendre els percentatges d'afinitat o de no afinitat entre les parelles que arriben en aquesta, entre cometes, final?
0: Interessant. Sí i no. N'hi havia algunes que ja tenia molt present que sí que eren molt compatibles, però d'altres que pensava que potser una miqueta més, i em va sorprendre que fossin tan poc compatibles.
1: Ho està dient per un parell que hi ha allà. Bueno, en fi, no puc dir res més.
2: Hem d'afegir també que, a part de la feina de l'Iñaki, que s'introdueix a la IA, ho introdueix un enginyer especialista en IA. No és que ho posi amb el ChatGPT directament,
1: per favor,
2: sinó que es fan uns processos professionals d'intel·ligència artificial. S'anonimitzen totes les dades perquè la IA no sàpigui quina persona és, no es posa ni el nom, ni l'edat exacta, ni la població, etc. I a part d'això, nosaltres fem un informe subjectiu del departament de càsting, que també s'introduïa a la IA. A part de tots els tests que feien l'Iñaki i el seu equip, doncs s'introduïa aquesta part subjectiva a partir de les entrevistes que feia el departament de càsting amb cadascun dels participants.
4: Doncs ves que no tinguis la gran app. Perquè tens la solució a les aplicacions de cites. Fes-ne una de catalana, que serà la, no sé, busquem-li un...
2: La gran cita.
1: No busquis noms, la gran cita.
4: I això, aprofita-ho per un...
1: Tota Catalunya posar allà, 8 milions allà.
4: I així tots entre nosaltres, i ja està, tots som iguals de...
8: Clar, és que això ho dèiem molt, anar a la gran cita no és tan mala idea... Perquè, clar, la gent normal no passa aquests testos, tu has de conèixer.
2: Les parelles no ho saben.
1: Ostres, un moment, m'ha agradat això, Ada.
5: Ben vist.
1: M'ha agradat això.
4: El TripAdvisor de les relacions.
1: És a dir, no, podem fer un segell de qualitat de la gran cita approved. Clar, perquè tu al carrer et pots trobar qualsevol cosa. I, en canvi, aquí t'assegura que un equip d'experts han donat validesa a aquesta persona.
5: La Gwen porta el tatu de gran cita.
4: Té 3 estrelles
1: Que deies que portava un tatu de proof.
5: Que ella porta el segell, és una de les 100 persones que hi ha anat. Mira, els catalans, com deia aquell expresident, disculpa, Gwen, fem coses, i el Ramon i la seva família aquest dissabte han quedat per veure el capítol final. La meva parella i jo, i la nostra criatura de 10 anys, que si no la deixem veure, ens deshereda.
1: Això és un altre. Tornem al format televisiu per se. De vegades passava o passa amb alguns datings que exclouen diferents generacions. I precisament, per què creieu, com heu aconseguit fer un programa que, d'acord, va sobretot dirigit al target que hi apareix, que és la gent més jove, però fins als 45, d'acord? Però hi ha gent de més edat, en tenim constància tant al WhatsApp com al nostre entorn, que també l'han consumit. És un producte que es pot consumir, inclús, com el que deia la Marta, en família.
2: Sí, és completament un producte que apel·la a coses molt universals, com és l'amor, com és el dubte, com és l'aprovació, com és... l'autoestima, hi ha molts temes psicològics en els que ens hi podem veure reflectits. Oi? Podem veure, quan veiem una relació amb una parella, penses, jo què faria en aquest cas? Si fos ell, si fos ella... tothom té opinions sobre les parelles de la gran cita, perquè tots tenim experiències a la vida.
1: T'anava a dir, el que veiem... Perdona, Marta, que és que tens una pregunta.
4: No, ho feia sobre.
1: El que veiem a la tele és realment, doncs, el que va passar allà, a Daotono?
8: Sí. Sí, tal qual. L'únic que és veritat que després, o sigui, una cosa és el rodatge, es grava molt de material i després hi ha una feinada també de guió, d'edició.
1: Clar. Mireu, perquè us feu una idea, la primera, el primer capítol són 100 persones parlant. 100 persones, no sé si és primer o segon, que es relaciona entre ells, bueno, en un ball, no?, en una espècie de festa. Les 100 persones estan microfonades. A nivell de producció, realització i guió, com carai heu fet això? Perquè hi ha 100 persones, per tant, vol dir que hi ha 100 possibles trames, o 50, si més no, perquè estan interactuant, no? 50 possibles trames. Com ho feu per registrar això? Quants redactors teniu destinats a escoltar i a veure el que s'han fet? I com trieu de dir, anirem per aquí o anirem per allà?
8: Clar, ha estat un bon pollastre, però...
1: Jo no pot resum.
8: El gran pollastre, però realment després, a edició, per exemple, nosaltres sí que teníem els 100 micròfons.
1: Ui. Estic veient el tècnic de so infartant, eh?
2: Trigava molt l'ordinador de cada...
4: amb lo pesats que estan quan...
2: Que es carreguessin totes les pistes.
8: Sí, és que era un pollastre. Però he de dir que, bueno, a poc a poc ho hem anat fent. Aleshores, clar, evidentment no estava tothom gravat tota l'estona, i el que havíem de fer era anar mirant totes les càmeres i anar escoltant un a un a veure què deien.
2: 11 càmeres, 101 micros, els 100 participants i la Dulceida.
1: Clar.
2: I aleshores, 6 llocs de visualització en directe que anaven informant de les diferents trames que anaven passant, i en funció d'això decidíem canviar càmera per càmera si aquella càmera ens estava donant contingut amb aquells participants o saltant.
1: Clar, per no tenir un metratge infinit de 100 càmeres.
8: És a dir, anàvem mutejant, vale, ara escoltem a la Gwen.
1: Ojo, estan passant allà, i anem allà, no? Ojo, que allà hi ha coses interessants.
2: Escoltem ara el 86 i la 22, i aleshores ens va costar molt tenir la tecnologia, perquè no s'havia fet a Europa, un programa en què 101 persones estiguin microfonades, es va haver de portar tecnologia als Estats Units d'uns switchejadors, sí, on introduïsses el número de micro, i aleshores l'escoltes al moment i muteixes els altres. Va ser complicat trobar la metodologia de treball per poder fer-ho, tot un repte també tecnològic.
1: Home, també us ho dic, la gent que sou a casa, ara en Tono li ha posat tot el context possible, perquè us imagineu, en un programa de tele, com a màxim, hi ha 6 micros a la vegada. Màxim.
2: Sí, aleshores era realment una animalada, i els tècnics i els especialistes d'àudio ens odiaven molt quan els explicàvem la idea.
4: És que vaig pensar, quan ho vaig veure, vaig dir, hi ha perxes o hi ha micros ambient?
1: Vaig pensar,
4: hi ha d'haver micros ambient molt bons, d'aquests que agafin tant a tu com a tu, que et parlo una mica a l'orella, perquè hi havia gent que fins i tot xiu-xiueja, comença, no sé què, es diuen com coses a l'orella, Bueno, al·lucinava bastant.
8: Sent un micròfon, sí, el de la
1: Sent
8: de
1: un micròfon. Alerta, quan ens diguin a casa nostra es fan coses modestes, doncs no, aquí teniu un formatàs que el podeu consultar des de ja mateix al 3CAT, a la Gran Cita, al 677-38-77-19. Últimes preguntes. Per cert, estem trucant en Pau, li fa vergonya.
5: Tu què has dit? Tu quina pregunta li has llançat al Pau?
1: En Pau?
5: Sí. Perquè ella ha contestat una cosa per escrit i serà l'últim que dirà.
1: Ai, merda, no recordo què li he preguntat.
5: Tu li has demanat... que si es volia llançar a la piscina, no? Per aquestes floretes...
1: Perquè ara, pobret, ara potser té parella i aquí fotent-me en un jardí.
5: S'ha posat en contacte amb el WhatsApp, només,
1: sí?
5: Amb el WhatsApp, i diu... Si ella, la Gwen, vol... Però depèn del que surti diumenge, i ja veurem si ens coneixem fora de càmeres i antenes.
1: Ojo,
5: i una emoticona de picar l'ullet i ja està. Per tant,
1: la
5: queda tancat el tema del Pau. Hi ha una pregunta del Jaume... que té molt d'interès en el vestuari.
1: A veure,
5: com es fa per vestir tanta gent a la televisió, però sense que deixin de ser ells mateixos? És a dir, li poses potser un vestit a algú que per la seva personalitat o no està acostumat a portar-lo, no? O no li queda bé, pot dir.
1: Gwen, com funcionava això?
0: Com funciona? El vestit és teu.
1: Ah, o sigui, us vestiu vosaltres.
5: Wow.
1: Però teniu consell d'estilistes?
0: No, cadascú amb el seu estil.
1: D'acord.
4: Tu no el necessites, jo crec.
8: No, nosaltres els hi donàvem unes instruccions.
1: Ah, a veure, com per exemple... Vestit de nit,
0: doncs
1: vestit
0: de còctel. No. Sí, exacte, còctel.
8: Clar, volíem que vinguessin elegants, com el programa, i també se'ls deia, no vingueu amb ratlletes petites, no vingueu amb colors, no tots de negre... Bueno,
2: no marques unes... comercials grans.
1: Donar unes pautes i ells mateixos, vosaltres triàveu el vostre vestuari.
4: Trobo que t'has gastat molt en tecnologia, molt poc en assessoria d'imatge.
1: I la Marta com a...
2: Però ens haguéssim arruïnat.
1: Com a part
2: interessada.
4: Home, 100 persones m'agradaria, vestir 100 persones.
2: Un repte.
8: Però escolta, surten guapíssimes i guapíssims.
4: Encara millor. Poden sortir encara millor.
1: No, però jo pensava també, deia, ostres, és molt adequat a cada persona el vestuari, clar, perquè el trien ells. Clar. També el de la Dulceida, que aquí entenc que sigui sí, estilista, sí. És extraordinari i està supermesurat per cadascun dels espais. Vull dir, estèticament, també és una proposta que us recomano a revisitar o a visitar, perquè és superinteressant. Va, últims missatges. Fran, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis llançar a la taula.
5: Hi ha una pregunta, sobretot per la part de direcció i també del càsting, si ells tenien, dintre d'aquestes 100 persones, ho pregunta el Roger, una tant per cent destinat a homes i dones, si tenien en aquest sentit alguna manera d'encarar-ho.
2: De... A què vols dir?
5: Sí,
2: de havíeu
5: pensat, sí, entenc què vol dir, si hi havia... Pues, 50-50 o si no tenia res a veure o no us importava.
2: Evidentment hi havia d'haver parelles, hi ha 50 parelles ideals, aleshores en funció d'això hem fet. Hi havia gent que se sentia no binària, hi havia transsexuals que sentien homes, transsexuals que sentien dones, homes cis heteros, homes gais, etcètera, etcètera. Dintre d'aquesta pluralitat, doncs hem fet 50 parelles ideals.
1: Uau.
2: Sobretot el que comptàvem.
1: A nivell televisiu, aquesta és més pel tono i parlada, ha sigut dels projectes més bèsties o més difícils que heu hagut de gestionar les vostres carreres?
8: Sí.
2: Sí, perquè és també un pay per format nostre, fet des de zero, no és un format que s'hagi fet abans, aleshores això ha sigut un repte, com us explicàvem amb l'exemple dels micròfons, ja només de com es veia i com es sentia el programa ja suposava un repte, i després el repte de la intel·ligència artificial, de les parelles ideals, veure com funcionaria això, doncs evidentment sobre el paper ens funcionava, però calia veure-ho.
8: Sí.
1: I, perdona, digues,
8: no, anava a dir, era un gran desafiament. Anava a posar un exemple, que era, per exemple, el de la festa.
1: Sí.
8: La seqüència de la festa, nosaltres vam estar setmanes pensant com fèiem allò.
1: No m'estranya.
8: Era molt complicat.
2: Que es veiés, que s'entengués, que poguessis seguir les històries d'aquelles 100 persones que anaven festejant o ensenyant-se o...
1: Sembla una sèrie, ja us ho dic ara. Sí, o sigui, et diuen que això està fet a temps real i no t'ho creus. Jo no em pensava dir que hauran fet diverses festes. No, només una festa i seguida a temps real i sembla una sèrie. Res, ens queda un minut 20 segons. Gwen, jo et diria, si hi ha algú que es planteja participar en una suposada segona temporada, què els diries?
0: Que no s'ho pensin.
1: Endavant les atxes,
0: sí, totalment.
1: A cegues. Doncs diumenge, molt atents, a veure quines de les parelles continuen juntes en aquesta La Gran Cita. Iñaki, a títol personal, a nivell psicològic, suposo que t'emportes una base de dades brutal. Repte complicadíssim, també?
9: Sí, i aprenc molt, i continuo aprenent, sí, sí, sí.
1: Per favor, l'Iñaki, El l'Iñaki, ens hauríem de casar tots amb l'Iñaki. Ai, senyor, avui ens han acompanyat Antonio Hernández, director de La Gran Cita, l'Ada Ripollès, sots directora de La Gran Cita, la Gwen Palomar, una de les participants, i l'Iñaki Caracena, psicòleg, un dels psicòlegs de La Gran Cita encarregat de fer aquests càstings. Gràcies a tots quatre. Una abraçada.
8: Moltes gràcies.
1: Tots a veure La Gran Cita al 3CAT i dilluns a les xarxes de 3CAT a veure quines parelles segueixen juntes. Marta Bonnou, dilluns quedem i comentem això de les parelles,
4: Ho veiem diumenge, millor, juntes.
1: Ho veiem diumenge. Va.
4: Vinga.
1: Diumenge, perquè aquesta dilluns se'n va. Fran Domènech, ens tornem a sentir dilluns, estimat.
5: Fem un grup de WhatsApp i ho comentem. Fins dilluns, bon cap de setmana. De què parlem dilluns?
1: Dilluns, bon cap de setmana. Tornem dilluns amb l'Estel Soler i la psicòloga Elisenda Ripollès per parlar de mares narcisistes. A petició vostra, vam parlar de narcisistes i ens veu dir, hem de fer un especial mares. Doncs dilluns aquí, a La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'OMS augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. 3 de les persones afectades han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zúrich, a Suïssa. L'origen del focus encara es desconeix. L'OMS apunta que el primer contagi podria haver-se produït abans de l'inici de l'expedició l'1 d'abril, ja que el primer passatger mort, un neerlandès de 70 anys, va començar amb símptomes només 5 dies després d'embarcar. A Catalunya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes. La ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de l'OMS es desplaçaran aquest dissabte a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer i el dispositiu sanitari previst per l'arribada d'aquest creuer que arriba diumenge. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança, un operatiu que Trump ha batejat com a projecte Llibertat Plus. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kark, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la CBOBS, una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo.
2: El dia 22 de abril de 1984... mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Un cas de Carles Porta arriba amb una sèrie documental a Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984, sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Carles Porta ha explicat que va ser un periodista de The Guardian qui el 2021 li va demanar que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
1: Aquest dissabte es projectarà al Docs Barcelona el primer dels 4 capítols de la sèrie. A Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3 o Sassuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de Futbol Sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara co-líder, el Pozo de Murcia, per 4-3.
0: Fins aquí les notícies.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
6: Trescents grams de paraules. Mig litre d'actitud.
7: Una cullerada de silenci.
6: 2 reflexos de llum.
7: 5 quilos de cadira.
6: I si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
8: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
9: Contes, novel·les, poemes, cançons...
8: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

0: D'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, amb ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mònica Planes, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí perquè sóc oient del programa i m'agrada molt avui passar a l'altra banda.
0: Escolta, això de l'espasa com ho portes?
2: Això de l'espasa no m'ho havia imaginat mai, però m'ha fet molta gràcia. Segurament sí que és una disciplina, la crítica en general, que té molt d'això, d'esgrima, sí.
0: Per tu és un esport, també, fer crítica? És a dir, trobar la frase, estar treballant al moment, fer-ho en el temps que requereix...
2: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor... importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
2: Una mica sí, una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
2: Okay. Jo he procurat no viure-ho mai així, és a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges... Què t'ha passat?
2: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió. Quan ets dona, hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu. Perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això, no, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones... per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles? O
2: no vaig al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar,
0: sí.
2: però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh?
2: Uh-huh.
0: Però no han vingut a fer amics, o sí?
2: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius, és més important que les crítiques.
2: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: I que no li agradi, que se la pinti a l'oli.
2: Correcte.
0: Abans havies treballat en aquesta casa, a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió. Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
2: La independència és molt important, perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
0: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta? De dir, home, amb aquesta persona si pots notifiquis?
2: No.
0: No, eh?
2: No, amb això he de dir que...
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
2: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai he tingut un problema des de la part interna,
0: des del poder,
2: al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
0: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba a faltar allò o ni per pinso?
2: No, trobar-la a faltar no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre i he gaudit molt i he après molt. Però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
0: No canviaries, em fa la sensació,
2: no,
0: però...
2: No.
0: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
2: sí,
0: més del dia a dia.
2: Sí, tot i que la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
0: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
2: T'he de dir que a mi em paguen per veure
0: però
2: la
0: més,
2: tele.
0: Més.
2: Sí, hi ha dies que penso, hosti, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt. És a dir, no em vull queixar, perquè m'agrada molt la feina que faig.
0: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes, és divendres, ja sabeu, convidem a dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida i comences amb The Cranberries. Just

0: Has My Imagination de Cranberries. Jo ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? M'imaginava que m'explicaria ballant amb alguna discoteca, però no.
1: No sóc cara de discoteca.
0: No és cara de discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet d'aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí, sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara? O...
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa d'estaulletes que tinc i de curiositat més transversal que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses. I per tant, sí, i a més amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit, em pensava que no serviria, és que t'has...
1: L'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, se t'ha escapat per aquí, però crec que a més, crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona... I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit dones de la teva família, com la teva mare, que era una dona molt intel·ligent, però que també durant un temps va tardar en estudiar perquè també li van dir que no serviria. No?
1: Exacte. Sí, sí, ella va decidir estudiar psicologia, però fins que no va fer el pas d'anar a la universitat es pensava que és que ella potser no podia anar-hi, no?, a la universitat. I quan li van dir, no, si vols anar a la universitat, pots perfectament fer-ho, i va dir, ah, sí, de veritat que jo puc estudiar a la universitat? Sí, sí, estàs perfectament preparada per fer-ho. I llavors va decidir estudiar psicologia i s'ha dedicat a la psicologia tota la vida.
0: Però clar, és curiós perquè justament sou una família amb les dones han anat a la universitat i encara em fa la sensació, pel que has dit, que arrossegues i arrosseguem, perquè aquí ens hi podríem posar moltes, com aquest síndrome de la impostora o aquesta por a no faré prou bé. Has de portar les espatlles molt ben cobertes perquè et dediques a la crítica.
1: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Aquest èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb... com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes...
0: No fer soroll,
1: prudents,
0: que no se'ns noti gaire.
1: Que no se'ns noti gaire, que has de ser humil... I a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem... I em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit de alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. No? has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot, no? El que no pots fer és paralitzar-lo.
0: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies, això que dèiem, de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santi Nolla de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama, en el sentit de que hi ha molt lector home, i teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica, d'allò de que se't seguessin les cames? Que,
1: sí,
0: que una mica...
1: crec que el primer mes que vaig estar fent els articles vaig patir molt. Vaig patir molt, primer, perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort quan, que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
0: això. I també aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
1: Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no...
0: Sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no suportava gens.
1: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió, en aquell moment, dedicada als esports, tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués, això aquí no està gaire bé, doncs els hi feia una mica de...
0: Bé, rabieta.
1: Rabieta, sí.
0: Mònica Blanes entrant en el món del calicanyo. Si és que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want. O sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
0: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, aquesta paraula.
1: És molt forta, aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
0: I no fer mal.
1: I no fer mal, no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
0: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
1: Sí,
0: jo però... me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple, i ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però en aquest moment un sempre pensa que està fregant marbre.
1: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
0: Clar.
1: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
0: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
1: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
0: divertit
1: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa. Sí.
0: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
1: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
0: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de ni lloros,
1: bronques, ni lloros, ni broses, abstenerse.
0: Exacte, alguna cosa així,
1: ho vaig posar
0: oi?
1: En castellà perquè algun personatge
0: perquè algú t'entengui.
1: Ho entengués bé. Perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
0: Com portes aquesta part?
1: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
0: Però t'ha agafat allò en algun moment, nervis, plorera, ansietat fins i tot?
1: No,
0: ho entendria, o angoixa?
1: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
0: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
1: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
0: Ho dius així i és bastant bèstia, això que
1: sí,
0: dius.
1: Sí,
0: t'amenacen.
1: Una vegada.
0: Amb què?
1: No voldria entrar en detalls.
0: No, d'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que com dèiem fas esgrima, després quan et coneixen a la vida real, quan... Diuen, és que és molt simpàtica, no ho entenc, aquesta noia.
1: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
0: sí,
1: i li va fer molta gràcia que algú li digués, és com simpàtica, no? Volíem dir, semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser, jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc potser que darrere dels articles i que no saps mai res més d'aquella persona et pugui semblar algú, doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
0: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat, perquè els hi passa molt a les actrius això també, no? Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable,
1: llavors
0: es troben pel carrer...
1: Sí. Mira, ara t'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar amb una universitat a Andalusia per uns cursos d'estiu de dona i esport, i jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que em suggeria aquell vídeo jo començava la conferència. I després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç, i jo estava molt tranquil·la, perquè de fet qui s'apunta a uns cursos de dona i esport, en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que per tant estàs en un espai segur.
0: Segur, que diuen.
1: I llavors em va dir... primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
0: Aquí ja vas veure que la cosa no aniria bé.
1: D'acord, i llavors em va dir... ¿Quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. I va dir, yo te voy a dir, creen que eres una hija de puta, una amargada y una malfollada.
0: Perfecte.
1: I sí, realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
0: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
1: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí. Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant, o li deuria fer gràcia dir, jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu, i per tant, jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis, perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència, i tant amics, i després va venir, es va com disculpar, i que això... Però és que són interessants els tres insults, i...
0: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no els el fan. Mm-hmm.
1: I bé, em va semblar curiós, no? Uh-huh. Perquè, no ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
0: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Uh-huh. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
1: No, o sí, a vegades els que tenen, els que fan sentit de, els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen, i això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
0: els toques a ells.
1: Que els toques a ells.

0: Patti Smith en aquesta llista Because the Night. Ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les,
0: digue. Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè ara et dediques a la crítica televisiva, però què, tu veies Canción Triste de Hill Street, lo gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de feminisme, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec sobretot... que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar
1: més... Van als esplais, exacte, aquestes coses.
0: Van als pares dels amics, també van perquè els nens s'entretinguin. Nosaltres érem uns nens molt solitaris, es passàvem moltes hores amb la televisió.
1: És cert, és cert. Llavors, quina tele... Jo crec que m'ha fet somiar més la televisió de no ficció, és a dir, la televisió dels reportatges, dels corresponsals, de veure això, històries que passaven en mons que jo no coneixia, i això és la televisió que sempre m'ha cridat molt l'atenció. A mi m'interessa molt la realitat. I aquesta és la televisió que segurament em va fer escollir estudiar periodisme també. I després en les sèries recordo Lo Gran, després recordo, a veure, que totes les sèries d'hospitals m'encantaven, La Cor Obert, què més? També vaig veure molt Culebrón, també vaig veure molt Culebrón, d'aquests xungos d'estiu, quan els meus pares treballaven i jo ja estava de vacances.
0: També és l'època de Falcon Crest, Dallas...
1: De Dinastia, Dallas, m'encantava. Sí, sí.
0: Diuen que tenia el cor robat, per això la Roseanne.
1: La Roseanne és un personatge que, pobra, després ha evolucionat.
0: Sí. Ha evolucionat malament.
1: Però sí, la història de la Roseanne és una història molt interessant, perquè era una mare de família molt jove, es va casar amb 22 anys i de seguida va tenir tres fills, i era una mestressa de casa que un dia se'n va amb uns amics a sopar fora i van en un lloc d'aquests que pots pujar, que hi ha un micro obert i que pots pujar a fer la teva stand-up comedy de manera improvisada, no? I ella es va limitar a explicar el dia que havia tingut, des de que s'havia llevat fins que havia arribat en aquell club, no? I va tenir un èxit extraordinari, de tal manera que ella va entrar en aquesta rutina.
0: I també trencava la idea de la mare perfecta.
1: Ah, exacte.
0: La idea de la mare perfecta.

0: que fos com els Roper, és a dir, una dona que odiava el seu marit. I ella va dir, no, jo vull una senyora que s'estima el seu marit, però que li fot canya al seu marit si el seu marit no està a l'alçada de les circumstàncies, però sempre que sigui des de l'amor i el respecte.
1: I a més era una dona grassa, que això no ho havíem vist tampoc a la televisió.
0: Exactament, tots els estereotips en aquest sentit. I que a més volia parlar molt de problemes que tenen a veure amb la vida quotidiana, des de la filla adolescent el dia que li ve la regla, que no tens calés per pagar el medicament que t'han receptat a l'hospital, situacions molt domèstiques que ella coneixia bé i que volia transformar en aquesta sèrie, que després va tenir un èxit extraordinari. El problema arriba al 2018.
1: Sí, que va fer unes declaracions bastant
0: terribles, just en el moment que a més tornava a arrencar Roseanne, que hagués sigut una cosa molt ben pensada i molt divertida, però aquesta senyora de classe baixa doncs potser era una mica aquesta white trash que després es va convertir en trumpista, no? I a partir d'aquí crec que vam perdre una magnífica aliada.
1: Una gran pèrdua amb la Roseanne que vam tenir. Ara que parlàvem de mares perfectes, tu ets una dona que ets mare i que et passes moltes hores mirant la televisió. Difícilment li pots dir a la teva filla això ho mires i això no ho mires. Com has portat aquesta part de mare com a Mònica Planes?
0: T'he de dir que això ho mires, això no ho mires, ho he practicat amb una gran capacitat superestricta.
1: O sigui...
0: La crítica de televisió m'ha donat un gran poder amb la meva filla per dir, això no es mira. Jo vaig enganyar la meva filla i li vaig dir que és que a casa meva al Disney Channel no es veia. No, aquesta casa és que no es pot veure, no ens arriba el senyal.
1: Uh-huh. Aquesta persona ets tu. I escolta, però tu tornaries allò dels dos rombos per la televisió o què?
0: Ostres, no ho havia pensat mai.
1: Com a mínim, dos rombos o quatre estatuetes.
0: Mira, hi havia una cosa, com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Era molt divertit per això quan sortien els dos rombos.
1: Era molt divertit perquè sempre volíem mirar-ho.
0: Clar. Un romba...
1: Era una incitació perfecta.
0: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai. I dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiessin que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
1: tothom
0: no?
1: Tothom volia saber.
0: Tothom volia saber, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
1: Però el sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares, de...
0: Amb
1: aquests
0: temes,
1: horaris, em refereixo, amb aquests horaris que has fet tu.
0: Sí, absolutament.
1: De dir, aquí no estic.
0: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
1: el I que sentir-te passa... fatal.
0: Sempre tens aquesta recança, no?
1: Però això ens passa sobretot a les dones, eh?
0: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant, també saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. A si més, no? A vegades ho parlava amb la meva filla, encara que ja fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla i per tant, jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi.
1: Ja ho arreglarem.

0: Olivia Dean en aquesta llista, a mi m'encanta també, i es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir, sí. I bé, és la cançó que relaciono amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com amor de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això és millor, eh?, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeix Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer. Doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist també del masclisme moltes vegades a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No.
0: Uh-huh. D'això en parleu molt amb la teva filla?
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, totalment. Soc una mare molt pesada, ho admeto. És a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de, vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut tot el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses que hem hagut de negociar si les veia, jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie, llavors ella a vegades em deia, bueno, no sé, no ho veig clar.
0: Molt bé, però vull veure Eufòria.
1: Jo vull veure-ho, jo uh-huh. Si tu tens present que aquí passa això, jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
0: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
1: Soc una gran filla. Crec que també sóc una filla, no sé, no sé què diria la meva.
0: Com va ser la infància de Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
1: Jo crec que sóc el perfil de nena hiper responsable, que no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes, no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
0: Una mica xollo, no?
1: Sí, potser sí, però m'agradaria reivindicar a aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres. I m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que, saps, perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i, ai, què li passa amb aquest nen i tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu no, tot en ordre, no? Potser sí. Que
0: ara estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
1: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
0: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Has tingut unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, uh-huh. però al final es va fer bibliotecària.
1: És el que li van deixar estudiar. És a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que, per tant, no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i, per tant, no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sé que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
0: De bibliotecària a gestora.
1: A gestora.
0: De sobte fent números i...
1: Sí, i ho va fer de conya.
0: I millor que el teu avi,
1: millor que el meu avi. Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre vaig, recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i a més una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto, no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no havien cobrat no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte, i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
0: O sigui, és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
1: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops m'explicava, doncs he aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que, per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la. I crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
0: Alguna cosa vas rebre, sí. Allò era una llavor.
1: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no? estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa, va fer... Crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
0: Sí, ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides o la pressió estètica que tenim, no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, tot això t'hi mires, tu t'hi fixes? Ets una dona que consideres presumida?
1: No ho soc gaire.
0: No.
1: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
0: Però t'importa el que portes?
1: Soc neta i filla de dones molt presumides, i en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
0: Què m'has de dir?
1: Sí.
0: Home, però avui vens estupenda.
1: Ah, sí. Sí.
0: En quin moltes sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
1: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara... Tot això a mi se'm fa una mica pesat.
0: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones, com a màxim, 45.
1: Bueno, ho hem vist amb
0: ho hem vist al nostre TN, ho hem vist a tot
1: arreu. Nostres telenotícies, sí? Renovats recentment, amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que a més tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent, i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven.
0: Què vols dir?
1: Fins i tot en una època, sí, en què el del Photoshop encara no s'explicava gaire, i per tant semblava que fossin així de...
0: Però Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, com hem dit, vols dir que tens a moments tens pressió estètica, has sentit...
1: Home, per
0: descomptat
1: que hem sentit.
0: He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
1: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això,
0: I
1: ja
0: això
1: passava...
0: t'ha fet mal, eh?
1: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer...
0: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
1: Home, això és el que ens han dit.
0: Yeah.
1: Això és el que ens han dit.
0: I però ens ho hem cregut, llavors, estones.
1: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut, i que no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit. no? Quan no acomplim o perquè estem...
0: Però clar, tu et dediques a escriure, és a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
1: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser, és a dir...
0: Persona humana, altres, sí, que vas pel carrer.
1: Clar, els altres et perceben molts cops com un cos, no? És clar. A dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària amb una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè...
0: Producció com a sinònim de secretaria.
1: De secretaria i de... És a dir...
0: Sí, sí.
1: Sí que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, no. I de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica, i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
0: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses t'hem de casar al príncep blau, a veure quan...
1: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i quan era adolescent vaig adoptar una padrina, i la padrina em va adoptar a mi, una amiga de la meva mare que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona, perquè feia coses superinteressants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que
0: em
1: venia a veure.
0: Home, bloquet de neu i jo, línia directa. No?
1: Exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat, que m'explicava totes unes històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
0: Que era una manera de dir: no vull tenir ni amo ni senyor.
1: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa li va dir, la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
0: T'ha sortit fatal.
1: M'ha sortit fatal.
0: T'ha sortit fatal.
1: Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè... La Rosa va ser un referent. Llavors, quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè
0: sempre et quedaria el zoo.
1: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç. És a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba. I, per tant, és una cosa que a mi no em va...
0: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, jo vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt encuriosida.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu? Si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí,
2: cadascun al seu lloc. En aquest sentit,
0: però ja... a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi en general treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de... un que els dos treballaven en el món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat. Però com ho portes, això? Com a vegades t'agafen gelos dels personatges seus?
1: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurants, es foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. És més, vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por a malestrugança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: Compartir, què et sembla això?
2: Si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més, jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però...
0: Però cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que... Sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, que dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa, per tant, la teva vida et va sorprendre en aquest sentit. No pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet, és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió, és a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa que... La meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta
2: part? Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt. I crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies, que amb qui conversar.
0: Sí, una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... he tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència, i això crec que si no teniu ningú més gran...
0: Adopteu-lo. Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària,
0: en el sentit de que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a la televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones a l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Jo cada vegada et sostens més sola?
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes.
2: Les germanes.
0: Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital, no?
0: La metgessa del cap, m'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria, perquè és una consulta, diguem, privada, però però
0: sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, què et criticaries?
2: Buah! Hosti, et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, hem començat a parlar d'esgrimes.
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: Sí, critiques els altres, però tu també. Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies. Mònica Planes, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Per aquest viatge. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'OMS augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. 3 de les persones afectades han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zurich, a Suïssa. L'origen del focus encara es desconeix. L'OMS apunta que el primer contagi podria haver-se produït abans de l'inici de l'expedició, l'1 d'abril, ja que el primer passatger mort, un neerlandès de 70 anys, va començar amb símptomes només 5 dies després d'embarcar. A Catalunya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri. Una a Alacant i una altra va passar uns dies a Barcelona abans de tornar cap a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes. La ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Barlasca, i també el director general de l'OMS seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer diumenge. Els Estats Units ja han avisat que tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Hondius afectat per antivirus. Tots ells seran evacuats de Tenerife en un vol de repatriació. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. Un operatiu que Trump ha batejat com a Projecte Llibertat Plus. A Colòmbia han assassinat el periodista de 25 anys Mateo Pérez en una regió del nord-oest del país controlada per guerrilles, dissidents i narcotraficants. Pérez dirigia el mitjà digital El Confidente i era conegut per les seves investigacions sobre corrupció, criminalitat i economies il·legals, malgrat les amenaces constants. El seu cos ha estat localitzat aquest divendres després que desaparegués dimarts mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. 2 morts en un nou atac dels Estats Units contra una embarcació suposadament vinculada al narcotràfic en aigües internacionals del Pacífic. Segons l'exèrcit nord-americà, una tercera persona hauria sobreviscut a l'atac, tot i que no n'han detallat l'estat de salut. Amb aquesta nova operació, el balanç total de morts en campanya antidroga impulsada pels Estats Units puja a 192. I a principis d'aquesta setmana, Washington, de fet, ja va informar de la mort de 5 presumptes narcotraficants en altres bombardejos similars a la mateixa zona del Pacífic. A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
2: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
1: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i també de Mastercard, i Europa vol guanyar sobirania financera. CaixaBank, Bank Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat. Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors, Fede Valverde i Tchouaméni, amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència en 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2. Un posició que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat l'esprint de la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
0: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
5: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
3: Catalunya migdia.
9: Que són les xifres, bon dia.
3: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
9: La burocràcia i les hores extres que comporten.
3: Parem atenció a tots els fronts informatius.
10: Sí, tindrà l'encàrrec...
8: A 2:45 els esports.
3: D'aquí...
11: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
3: I de la resta del món.
9: Fins a la cimera internacional que...
3: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol i una petita
3: intervenció... Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
14: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
15: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
15: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
16: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
3: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
17: Som pura cafeïna.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva el meu

0: partir d'aquí.
1: Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Quin ensurt, bona tarda, no ho sé. Se m'han anat. Se t'han anat al cel, al cel, al cel. No sabia ni que havíem de començar ja, perdoneu.
1: Bueno, a vegades estem aquí parlant d'uns temes que estem tan apassionats i de cop s'obre el micro.
2: Ai, que últimament també tenim la llengua llarga.
3: Et diré una cosa, els temes que...
2: Cada dia més llarga, no?
3: Però els temes que parlem fora del programa són tal qual els que parlem al programa.
1: No són tan diferents, l'únic que hi ha noms i cognoms.
3: Hi ha noms i cognoms a la nostra vida personal, d'implicats, però per la resta, a nivell temàtic...
1: Ah, no,
2: sempre és el mateix.
1: Sempre el mateix. A veure, de seguida, una investigació exclusiva de Juliana Canet per tota l'audiència de Catalunya Ràdio. Però abans hem de passar un moment pel 677-27-1058. Ens diuen, hola, bonics. Fa dies que no parleu d'en Miqui i la Sara Roy i tampoc dels seus gossos.
3: Prou ja, sisplau.
1: Espero que vagi tot bé en aquella casa. Em va encantar l'entrevista que els va fer l'Escap a l'Eclipsi. Un petó als tres.
3: Ai, tu només necessites...
1: Una escorneta perquè cremi
2: tots. Una engruneta de pa.
1: Llavors...
3: El dia que tinguem un disgust...
2: Perdona'm, i és normal que no sapiguem res d'ells, perquè en Miqui és a la travessa.
1: No, totalment. Vull dir
3: és saludable, Marta, que no sapiguem res d'ells.
2: De fet, segurament els ha anat molt bé, la Sara i en Miqui, separar-se, perquè quan es retrobin serà... focs artificials.
1: Sí,
2: o la casa en flames.
1: També. Podria ser que arribés i trobés un solar allà a Mata de Pera on hi havia la seva casa.
3: Jo demà, quan vegi en Miqui, si encara està a la travessa, que jo crec que sí, perquè amb la Raquel Sanz aguantaran com uns bojos, doncs ja li preguntaré què tal amb la Sara, que veig que és un tema que ens té molt intranquils.
1: Molt. De fet, és un tema que a mi també m'interessa molt personalment, perquè hi he connectat moltíssim, i he decidit respondre a aquesta oient en format carta, perquè... li he com escrit una carta perquè...
2: Dia tranquil·let, que encara en d'ell.
1: Em va motivar tant l'escrit que va fer el Javi l'altre dia al País.
3: Sí. És que potser tu has de tenir aquesta... Potser tu has de tenir una... És que, Roger...
2: Una columna hauries de tenir.
3: Has de tenir una columna que sigui un home solter.
2: Un home solter. Igual que l'Ambrosi.
1: Si hi ha algun diari de paper que m'ofereix... M'ho puc pensar.
3: Escolta, perdona, que una cosa, però que com et poses així de diva? No,
2: què ho faries?
3: Hauries de plata un substac?
2: Ho faries per la P de plata, plaer o prestigi?
1: Prestigi. A mi escriure un diari de paper, se'm cardaria la pell de gallina a cada tecla que teclegés.
3: Mentrestant podem gaudir de la crònica versió auditiva, que també és un plaer.
1: També.
2: A veure com t'ha quedat això.
1: Aquesta carta. Endavant. Estimada oient, gràcies pel teu missatge. T'entenc perfectament. Comparteixo aquest neguit. D'alguna manera, després de parlar-ne tant, jo també em sento part de la família Núñez Roy.
2: Ets, de veritat, ets.
1: La veritat és que no tinc informació privilegiada més enllà del que s'ha anat publicant. Com ja saps, tenim en Miqui a Mallorca, participant a la travessa VIP de 3CAT. Va marxar dissabte i diumenge ja me li van requisar el mòbil. Durant el rodatge, els concursants estan incomunicats. Igual que tu, estimada oient, jo també donaria molts diners per saber quin va ser l'últim WhatsApp que es van enviar ell i la Sara.
3: Uf,
1: i ja que hi som, també pagaria una miqueta per veure per un foradet el petó de comiat tot marxant a l'aeroport.
3: I el polvo ja, si vols.
2: Sí, clar, és que el tema de ser boyer, Roger, últimament...
1: No, totalment, em funciona molt. Li escric en aquesta carta a l'oient, dic... Va ser un pico? Potser una abraçada? O un morreig? Jo no descartaria aquell morreig de passió ascendent que s'allarga tant que perds l'equilibri i t'encastes contra la paret.
3: Però com, perdona, com s'han de fer un morreig de passió ascendent si no se'n recorda el Miqui si porten 8 o 3 anys?
1: Perquè comences amb un pico, saps que estaràs una setmana tu sola allà a casa i estàs content.
3: Jo crec que va ser un cop de cap. Fixa't el que et dic.
2: Jo no sé quan fa que es morregen.
3: Va ser un cop de cap, Marta.
1: Això mai ho sabrem. Jo estic convençut que ella li ha deixat notetes d'amor entre les mudes de la motxilla. Tot i així, estimada oient, et puc dir que just abans de marxar a Mallorca van penjar un reel d'Instagram conjunt, cosa que feia temps que no passava.

0: És una meravella de reel i passen moltes coses i també surt molta gent. En primer pla hi ha la Sara. Està asseguda al terra amb una guitarra i es posa a cantar una cançó del seu disc. Just al darrere hi té en Miki, que ell diu... Què li diu Miquel? Per això tu ja ho saps, perquè dius que has vist l'entrevista de l'Eclipsi. De sobte en Miki també es posa a cantar i entona la seva última cançó. Però aquí encara hi ha més gent. Al costat d'en Miki hi ha en César Salvador.
1: Uf, ja hi som tots.
0: Si no et sona, és el nom d'aquell cantant que canta molt fort i que està casat amb la seva nòvia, la Renata. No és estrany que ell també surti al vídeo. En Miki i la Sara van anar al seu casament al setembre i fa temps que les dues parelles es fan molt i fan plans tots quatre junts. Com et pots imaginar, en Cesc no se'n pot estar i també es posa a cantar.
1: Però això és una carta encara? Jo m'he perdut,
0: no, ja estic
1: en aquest moment de l'aventura.
0: Ara he saltat, diguéssim, a la crònica.
1: Ah, molt bé.
0: A la crònica.
1: Això faràs també la teva columna del diari?
0: Tinc por que no ho entengui el lector, però una idea...
2: Estàs reinventant la literatura i està perfecta.
1: Sí.
2: La Sara duia un vestit preciós en aquest casament del Cesc, així de color blau. S'ha de posar més aquest blau així, tan...
0: Blau. Estaven molt guapos tots dos en aquest casament. I acabo amb aquesta carta. Estimada oient, tot això t'ho has d'imaginar amb un gos que es diu Xèrif,
1: no,
0: que va voltant per allà.
1: Xèrif, es diu?
0: Jo no tinc gens clar de qui és.
1: Els límits del mal gust, Marta, ja saps tu.
0: Suposo que el gos és d'en Cesc. Veig que has demanat també per ells. Els dos gossos influencers d'en Miki no surten per enlloc. Suposo que estaven de rodatge aquell dia, si no, no m'ho explico.
1: Perdó, deixa'm afegir. Això no ho vam comentar aquí al programa, però en Miki Núñez va fer una publicitat amb en Javi Hoyos.
2: I el seu gos.
1: Sobre
0: és veritat,
1: gossos.
0: És veritat, sobre Pinso, no?
1: Pinso,
0: de
1: no?
0: nou, Pinso.
2: Seguim amb el tema del sobrepès del gos que
1: aquesta
2: ho anem arrossegant.
1: Bueno, però aquesta fusió de mons jo no me l'esperava.
2: No.
1: I mira, però la vida dona sorpreses.
2: La pell de plata ajunta coses impensables.
1: Sí, sí.
0: En fi, qualsevol novetat que m'arribi d'aquella casa, no dubtis que te la faré arribar. Atentament, Roger, futur biògraf dels Núñez Roy.
1: Molt bé. Jo penso que per autoproclamar-te biògraf dels Núñez Roy estaria bé que algun dia els hi preguntis algú a ells.
0: He estat a punt d'escriure la Sara.
1: Saps perquè tu inventes molt i m'encanta, no?, que et posis novel·lista de ficció, però penso que hauries d'anar-los trucant més que res per saber si tot bé.
0: I conviure una mica amb ells.
2: Com un arqueòleg, Marta. O sigui, això és com quan Stefan Zweig va escriure la biografia de Maria Antonieta, que Maria Antonieta estava morta i ell
0: amb la resta.
2: Mica de carta, mira de tant, però ells ja estan vius. Llavors, aquesta és la diferència.
0: És que potser no és una biografia, sinó una fanfic, d'això.
1: És fanfic.
0: És té elements
2: potser ho hauries de penjar Wattpad, És que podés allà on has de fer la teva columna.
0: Sí. Retiro lo del diari de paper, perquè ja veig que no tinc el nivell.
1: No, però espera, dona un marge, que potser encara no ens han escoltat els directors de diari.
0: Seguiré provant uns dies més.
2: Molt bé, clar que sí.
0: Bé, dit això, fa molts dies que teníem ganes d'obrir un bon meló sobre dues perfectes de l'univers 3CAT, Juli.
2: Sí, ara mateix tenim una informació a les nostres mans que podria desencadenar el caos. De fet, ja fa molt que en som coneixedors i que no ens atrevíem ben bé a explicar-ho, perquè dic, és un contingut difícil d'encaixar perquè és molt sorprenent. Començaré a presentar-vos les protagonistes d'aquesta història, perquè, com diu en Roger, són dues de les perfectes més supremes de l'univers 3CAT.
3: Em vaig estar al 324 amb uns nervis i unes ganes de vomitar. Tremendes.
0: Ganes de vomitar?
3: Dels nervis. Tenia un nus aquí horrorós. No vaig dormir aquella nit, ho vaig passar molt malament.
2: El primer nom destacat d'aquesta història és el de Júlia López. La Júlia López és la nova presentadora dels informatius de la televisió d'aquesta casa, el que ara en diuen 3CAT Info, que és el 324 de tota la vida. Ella presenta a Plató cada cap de setmana i és la més jove de tots els que ho fa. Té 30 anys, va néixer a Barcelona, encara que també està molt vinculada a Olot per motius familiars. Va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i s'ha passejat, ja t'ho dic ara, per totes les redaccions del país. Roger, si necessites publicar el teu article en paper, parla amb la Júlia.
0: Parlarem
2: jo crec que té el telèfon de tothom, perquè ens ha treballat a RAC1, a BTV, a la 2 i des de fa 4 anys forma part de 3CAT, ara ja presentant. La Júlia ara mateix viu a Gràcia.
0: Mira.
2: És fan de Bad Bunny.
1: Mira-la.
2: És molt xerraire, encantadora, intel·ligentíssima. I l'ànima de la festa.
0: Que mona.
2: Que això per mi és un gir. Perquè tu quan la veus allà presentant tan sèria, tan guapa, tan puesta, no t'ho esperes. Però és que és encara més fantàstica del que sembla.
1: Però parles amb coneixement de causa, heu sortit juntes.
2: No molt, però lo suficient, Marta. Per veure que és del Club dels Gaudidors liderant fort.
1: Qui és el Nexe?
2: Abraham Orriols.
0: Oh, aquest sí que és també un gaudidor.
1: Sou tres gaudidors.
2: Sí, el nivell de perfecció de la Júlia és bastant insuperable. I pel que fa a la seva situació sentimental, que en un programa com el nostre és el que ens interessa, la Júlia ara mateix té parella. Em sap greu, Roger, per si estaves il·lusionat en fer-li el carnet de soltera.
0: Ah, sí.
2: A més, ja us aviso que amb el seu xicot estan molt bé. Ell és un noi anònim, que també treballa a la tele.
1: Anònim.
2: Surt a la tele, també. Surt a la tele?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: O ha sortit en anteriors ocasions. Jo l'he vist a la tele.
2: A mi se'm va proposar que jo digués que era anònim.
1: Ah,
2: jo
1: no
0: és periodista.
1: No és menys res.
0: Ser periodista, per tant.
1: Sí, és periodista.
2: I amb qui van junts és de fa una mica més d'un any. Cal tenir molt controlada la Júlia López perquè ja es veu que ens pot arribar a fer molt i molt feliços. I atenció, perquè la segona protagonista, si ets oient fidel del que no surti, la coneixes com si fos la teva germana. Laura Escanes.
4: Laura Escanes, TV3, La Travessa. Ser presentadora és com una cosa que sempre de petits jo crec que ens
2: hem imaginat. Què dirà, família?
1: Ja ho hem dit, la Laura.
2: Ja ho hem dit tot. La millor amiga oficial d'aquest programa, una noia de Sabadell de 30 anys que quan en tenia 18 va començar amb Risto Mejide, la qual cosa, Marta, la va catapultar la fama.
1: No ens tornarem a enganxar.
0: És on us piqueu sempre.
2: Bueno, però no, perquè, estàs d'acord, no?
1: Clar, perquè no, és veritat, ens vam enganxar Maria Pombo i Álvaro Morata.
2: Que és un cas, per mi, són casos oposats. Bueno, oposats no, molt diferents. Després d'un casament, d'una filla i de 7 anys de relació molt mediàtica, fa uns 4 anys que es van deixar amb en Risto, i des d'aleshores ella ha volat més alt que mai, alliberada de la gàbia d'or on havia passat els seus 20. Actualment és la presentadora de La Travessa, un dels grans formats d'entreteniment d'èxit de 3CAT. Ara mateix la tenim a Mallorca, sense anar més lluny. I pel que fa al cor, la tenim ben enamorada des de fa més d'un any amb l'esquiador Joan Verdú. És una tia que coneixem tant que si jo ara entrés a casa meva i me la trobés al meu sofà, seria tan natural que jo senzillament crec que m'asseuria amb ella i li preguntaria si vol un got d'aigua, saps?
1: Mira, aquest diumenge docu-sèrie. Capítol 4 del que no surti d'aquí al descobert.
0: Que no es produeixi pràcticament aquesta escena,
1: sí,
0: però, a l'inrevés.
1: Sí, però
0: no?
1: Clar. Nosaltres a casa de la Laura.
2: I ella ha fet l'únic que pots fer amb aquest nivell de coneixença. Oferir un got d'aigua. Elles són les protagonistes de la meva història d'avui. Pels més despistats, ara ja les teniu controlades. Dues cares ja mítiques de 3CAT, representant els dos punts forts de la casa. L'entreteniment i l'informació. Doncs atenció, perquè aquests dos noms que d'entrada tu no vincularies més enllà de ser dues perfectes d'ulls clars, resulta que Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Aquest parell d'estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB.
1: Mare meva, eren menors d'edat, llavors.
2: Efectivament, Marta. Aquesta informació ens arribava al WhatsApp del programa, ja fa uns dies, després que una oient, totalment grillada, i així esperem que segueixi, es passés una bona estona repassant l'Instagram de la Júlia. És que no se m'ha imprès bé el guió i no puc llegir.
1: Vols que t'ho llegeixi jo, que avui no tinc guió, crec.
2: Se m'ha imprès en blanc.
1: Que no sembli que no he vingut avui.
2: No, sí que has vingut, Marta, i a més, se't valora.
0: Molt bé, ets molt bona motivant els teus companys, Juli.
1: Bona tarda, Marta, Roger i Juliana. Aquest cap de setmana estava veient el Telenotícies del migdia i vaig tafanejar la presentadora, la Júlia López. Vaig mirar-me el seu Instagram gairebé senceret i em vaig trobar amb aquesta joia. Escolto cada programa i penso que no s'ha fet cap esment d'aquestes dues perfectes.
2: Gràcies, Marta. Ara ja ningú podrà dir que no t'has presentat a la feina.
1: Que bé.
2: Aquesta oient ha estat lo correcte.
0: Bueno, menys mal.
2: Grinada, a l'Instagram de la Júlia hi ha una fotografia publicada el 2015 on surt amb la Laura.
1: Uf.
2: Amb aquell filtre que es duia aleshores. Que és que estic pensant, no vull faltar al respecte a aquest filtre.
0: No, massa, que brutejava, no? Com
2: ja no se, ni se les reconeix, m'explico.
1: Sí, però aquest filtre s'ha de posar sempre en context.
2: Totalment,
1: en aquell any tothom el feia servir.
2: Sí. A la imatge surten elles al mig de vegetació, vestides de conjunt, amb un modelet completament blanc, faldilla llarga, cinturó daurat, Una barreja entre núvies i disfressa de romana. No saps molt bé si et faran una guia turística per Empúries o si s'estan a punt de dir el Cibull. La descripció de la publicació, evidentment, en castellà, perquè en aquell moment no és culpa de la Júlia López, no sabíem que no, es podia fer en català.
0: Que no havia arribat el català.
2: No havia, el català no existia.
0: Estava arribant.
2: No havies començat Pompeu a fer vídeos, tu. Pompeu Fabra estava naixent.
0: Estava clar. Arribant.
2: Diu, dia de casament, viudes i glamour. La Júlia també afegeix un hashtag en aquell moment, molt de l'època. Hashtag shooting Betzia.
0: Molt ben posat.
2: Va etiquetar la Laura, que pel seu costat va posar-li m'agrada. I es va quedar allà, publicada, dia fet. Aquesta imatge desconcertant ens va enxampar en un moment que no ens ho acabàvem d'esperar, perquè és que la relació entre elles dues no ens constava i aquesta fotografia ens va despertar a la redacció tots els interrogants. Jo m'imagino que així se sent una última hora en una redacció d'informatius. M'entens? Quan va haver-hi l'apagada, per mi, va ser, van viure el mateix. Quan es van conèixer la Laura i la Júlia? Com es van conèixer?
0: Bona.
2: On es van conèixer?
1: Tu també vas estudiar periodisme a l'Autònoma, Juliana?
2: Bueno, Marta, és un secret que a mi m'agrada mantenir privat.
0: Tres.
2: Quina relació?
0: Sí.
2: Per què es van conèixer?
1: Ara.
2: I quina relació tenen actualment? Les preguntes bàsiques del periodisme, família, efectivament. Les mateixes qüestions que vosaltres ja fa estona que teniu rondant pel cap i que no patiu perquè portem respostes. La Laura i la Júlia es van conèixer per motius laborals. Com podeu haver notat, són dues noies que, a banda de desprendre perfecció per cada poro de la seva pell, semblen un parell d'àngels que hagin decidit passar una estona amb la resta de mortals. És a dir, són guapíssimes, espectaculars. I quan ets una noia tan canònica, hi ha una feina que sovint acabes fent encara que sigui només per guanyar-te uns calarons només durant una època. Modelatge.
0: Epa.
2: La meva primera feina, també, per cert.
1: Tu també vas ser model?
2: Bueno, Marta,
0: quina marca
1: què
0: vas
1: passa? Desfilar? Tens ulls blaus i és obligatori fer de model?
2: Sembla que sí. El que passa que era un cas de Charenting claríssim amb els meus pares, que em van explotar els 3 anys fent de model per l'empresa del meu pare.
0: Et van guardar els diners, diguéssim, d'aquella sessió per quan fessis 18 anys?
2: Directament era una feina no remunerada.
0: No remunerada.
2: No remunerada.
1: Això explicaves també l'anècdota de model de carrer o el càsting de carrer? Això?
2: No, això és el somni de la meva vida, només, Marta.
1: Que algú passegi
0: pel carrer, no?
1: Que algú... digui, ai, m'encantaria que sortissis aquí a la portada de tal lloc.
2: Però no era tant, el meu somni no era tant de model, sinó de cantant. Llavors jo cantava pel carrer per veure si em feien un càsting de carrer i em deien cantes molt bé i un productor en fitxers o alguna cosa, saps? Sí, he tingut una infància molt, molt complicada.
1: No, no, volies que, no, volies no que et féssim cas, tots.
2: Molt de cas,
1: però
2: tot el cas.
1: Et passa també en 27.
2: Sí, no, no, i allò del càsting, jo encara segueixo fent-ho.
0: No, si segueixes encara, cantant i
2: encara
0: somio més alt,
2: amb que algú em passi un càsting de carrer. Així doncs, elles, la Júlia i la Laura, es coneixen fent de models en una sessió de fotografies per una marca. I la Júlia, tal com es feia el 2015, va publicar una fotografia de la feina que havia fet aquell dia i mai més es van tornar a veure amb la Laura.
1: Oh, ni amigues, doncs.
2: No. La vida les va dur per camins diferents i es van tornar a ajuntar el dia de la presentació de 3CAT, al setembre, on la Júlia presentava l'esdeveniment. Em consta, però, que no es van ni saludar.
0: Hòstia, nena.
2: Per què no es van saludar, et preguntaràs? Doncs perquè és que la Júlia, pobreta, se'ns va atabalar moltíssim. És que, clar, aquest guió és de fa bastants dies i jo ara estic aquí molt desordenada. Però la Júlia se'ns va atabalar molt al setembre, quan va veure la Laura, perquè va dir, aquesta tia no es deuen recordar en absolut d'aquella i jo vam fer una sessió de fotos. No m'atreveixo a anar, tocar-li l'espatlla i dir-li, Laura, te'n
1: recordes de mi? Del shooting in no sé què de Betzia.
2: De quan fa 10 anys que ens vam trobar, tal, no sé què, i ella va fer una cosa molt catalana, que és fer un paper discretet, anar passant, i un altre dia ja ens saludarem si la cosa convé. Fins que nosaltres vam decidir que havíem d'ajuntar aquestes dues perfectes.
0: Em recordo.
2: I quan vam entrevistar la Laura, que feia promoció de les campanades al desembre, vam organitzar una trobada, un retrobament entre aquestes dues perfectes després de 10 anys.
5: Què tal?
6: Què tal? Com estàs?
5: Quina guino, tia.
7: Hombre.
5: M'ho va dir la Juliana l'altre dia. Dic,
7: però porto un regalito, eh?
5: Que guai.
2: Bueno, noies, bueno, és que... A més, tinc una ressaca impressionant. La Laura i la Júlia es van conèixer fa més de 10 anys. És una cosa que crec que ni la Laura recordava. Potser la Júlia se'n recordava una mica més.
7: Jo sí. Bueno, jo feia coses de públic quan estava a la uni per guanyar dinerets.
5: I vam fer... Quina agència estaves, tu?
7: A Fifth Avenue.
5: Ah, com jo.
7: Ah, sí? Era la mateixa agència?
5: Sí, sí, sí.
7: Doncs vam fer una publi per una marca... És igual, no dic la marca, no? És igual.
5: Era Ivet Nòvies o alguna cosa així, o no?
7: No, m'encanta, no dic la marca, era Ivet Nòvies, no. I és així com de convidades, de boda Cayetana, ja ho veureu.
1: Sí que fa temps que tenim aquests documents.
2: Molt.
1: Que no havíem revelat mai.
2: Jo semblo una altra i tot i així la ressaca que duia aquell dia, Marta, crec que encara l'arrossego.
8: No recordo d'on venies.
2: De la festa del sopar de Nadal d'empresa.
1: Ah. Uf.
0: Ui. És que va ser un dia delicat l'endemà.
2: Sí. Laura Escanes, evidentment, no se'n recordava en absolut de la Júlia. És normal, ella havia viscut moltes coses entremig. Vull dir, que la Laura...
1: Havia estat mare pel camí.
2: Clar, la Júlia s'ha batejat totes...
0: Sí,
2: s'ha recorregut totes les redaccions del país, però és que la Laura s'ha casat, ha tingut una filla, ha fet mil feines...
0: Ha tingut tota la
2: vida. Moltes vides ha tingut.
0: Moltes vides.
2: Un dels grans moments de la trobada va ser quan la Laura va reaccionar a la revista que portava la Júlia.
7: És que és una...
2: És genial.
7: Per mi és molt hortera, o sigui, fa
2: a mi fa feliç.
7: Bueno.
2: A més, és que sou les protagonistes, vosaltres
7: dos. Ah, no, és que no hi ha ningú més a la revista, és la Laura i jo.
5: És que això és increïble, eh?
2: Això és el somni humit d'un fan de Trescat.
7: Bueno, és que fa molt
5: de vergonya.
1: Pues esteu boníssimes, nenes.
5: Que fort, que petita, tio.
2: Clar, això era just l'època que Laura Escanes estava just coneixent una mica amb Risto Mejide. Que fins i tot hi ha alguna maquilladora el dia que van fer aquesta sessió, ja li va dir a la Júlia, aquesta diuen que s'està coneixent amb el Risto Mejide.
1: Uau.
2: I efectivament, al cap de pocs mesos, surten ja les notícies per tot arreu de dir Laura Escanes, Risto Mejide, parella de l'any, i per tant la Júlia senzillament segueix la trajectòria sabent que ella ha compartit un dia, unes hores, 12 probablement, típica jornada laboral de model, amb Laura Escanes.
1: Allò era la llavor de tot el rato.
2: Era la llavor de tot el rato. Teníem la Laura fent una sessió de fotos amb Júlia López pensant en Risto Mejide i en l'article que li escriuria segurament, per desgràcia, a ell aquella tarda. No vaig veure jo que connectessin molt en el moment del retrobada.
1: Va ser la trobada va ser forçada, penses?
2: Absolutament.
1: Creus que la Laura Escanes o la Júlia va pensar quina embarcada? No m'ho torneu a fer mai més?
2: Crec que la Júlia li feia una mica d'il·lusió perquè al final ella sí que era conscient d'haver compartit aquesta estona amb la Laura i segur que ara,
0: durant molts
2: sent
0: anys,
2: dues cares a Trescat, també fins i tot poder se li feia estrany que fins ara no s'ho haguessin comentat, no? I tenint en compte que s'havien vist ja en alguna ocasió, la Laura, que la pobra estava fent promo allà de les campanades i
0: tenia
2: estava
0: farta
2: de tot.
0: Miqui també donant voltes per allà.
2: A veure, no crec que fos la il·lusió de la seva vida. No crec que li fes una gràcia extraordinària.
1: Potser perquè li recordava en Risto, eh? No ho descartis.
2: No ho sé. La sessió de fotos val molt la pena, també us ho dic. Són tot de fotos de la Laura i la Júlia vestides amb vestit de nòvia com madrilenyes, com una cosa molt castissa. I res, estan molt mones, eh? Estan iguals.
0: Bé, ara farem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda i en Marc Andreu.
9: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
10: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
11: Bona tarda, com estàu?
0: Marc Andreu, molt bona tarda.
11: Bona tarda, pendons.
0: Com us va tot? Bé, eh?
2: M'agrada molt pensar en això.
0: Bé. És que a mi m'agradeu molt junts.
2: A mi també.
0: Entreu, una mica d'oxigen.
2: A la taula i on vulgueu vosaltres, però en aquesta taula.
0: Sí, jo pensava
2: en
0: la taula, no?
11: Home, un dia vam sortir de festa junts i va ser divertit.
12: Va encaixar bé, no?
11: Sí. També hi havia en Garriga. Va encaixar bé els tres, de fet.
0: On vau anar?
2: Sí. La convenció de gais, veig.
11: No, sí.
2: De gais perfectes.
12: Jo li vaig intentar tirar canya en Garriga, però no va passar res.
0: No es va deixar.
12: No.
11: Mm. Ens hem anat tirant canya mútuament, jo diria, però ja és això, no?
0: I no us trobàveu, diguéssim.
2: Això passa, eh?
0: Potser si invertiu l'ordre, llavors us trobeu de cop.
12: Però això...
0: Però saps que això... Cap a la dreta, aneu cap a l'esquerra, encaixa tot.
12: Crec que en Marc Andreu t'estava implicant a tu també, no ho sé.
11: També, bueno, vine un dia amb nosaltres.
0: Bueno, jo potser, si en lloc de mirar sempre cap,
11: on anar,
0: miro cap a l'altre, potser...
11: Arena, Safari...
2: Jo vull venir també, puc?
12: Clar.
0: On?
11: Eh?
0: A menjar xurros.
11: Sí, xurros menjarem.
0: M'agraden molt els xurros. M'agraden els de xocolata quan estan ben freds de nevera.
12: És una gran metàfora, que el que acabes de dir.
2: La cobertura de xocolata.
0: Sí,
2: a mi sempre em fan molta il·lusió, és el somni de la meva vida, menjar-me un xurro, però després quan ja me n'he menjat mig, dic, estic disgustada, no em vull més, em canso com de seguida.
0: Ja.
2: La il·lusió pot molt més que la realitat, en aquest cas, com amb el ramen.
12: A mi el que pot en mi és saber que després estomacalment és un desastre que no descriuré perquè no toca, però és un absolut desastre.
2: Sí, un punt d'intolerància, Jaume?
12: Sí, segurament. És probable.
2: A veure, el xurro jo no recordo tan desastre.
1: desastre a casa meva.
2: El xurro tampoc t'ho posa fàcil, eh?
1: Vull dir, els fregits i tot.
2: El fregit, la farina, el sucre, ho té tot. Ell va dir, perquè he d'escollir si puc tenir-ho tot.
0: No, i et dic jo que ho té tot. Escolta'm, Jaume, aquests dies tenim novetats d'en Max Iglesias, que segons la revista Semana, l'actor s'hauria comprat una nova casa a Madrid.
12: Sí, en Maxi normalment és una persona bastant discreta. Ja sabeu que no s'ha volgut pronunciar gens sobre la seva relació amb Aitana Sánchez Gijón, a pesar de que la desinsistència dels micros. Però just aquesta exclusiva de La Semana parteix d'una informació que el propi Maxi va deixar entreveure ara fa poc. Precisament ho va fer fa dues setmanes a La Revuelta, quan li van preguntar pel seu patrimoni.
13: ¿Dinero en el banco?
14: Ahora, dinero en el banco,
13: no,
14: ahora...
13: No, que nunca dicen nada, nunca lo dicen de verdad. Dilo de verdad, más. ¿Qué te cuento?
14: No, es que lo diga de verdad, pero es como muy morboso y tampoco... Pero ahora menos porque justo he comprado casa en Madrid, entonces ya sabemos cómo está el tema.
13: Ya.
14: Entonces, menos que hace unos meses.
2: Clar. Home, seria sorprenent que s'hagués comprat una casa i tingués més diners que fa uns mesos, efectivament.
12: Sí, exacte.
1: Bueno, si fos un especulador, podria passar.
2: Sí.
0: Perquè l'ha comprat, l'ha venut.
1: Un especulador,

0: Ai, ai, ai.
1: Mira, invoca'l perquè jo el trobo molt a faltar.
2: Dues, podria pensar una i va al cap de setmana, que això és el que fa, per exemple, en Broncano, que en té una de cap de setmana, però clar, és que la tercera...
1: O són no per algú de la teva família, però clar, jo entenc que...
3: He de dir que tampoc sabem si potser una de ses dues o ses dues les ha posat a la venda per comprar aquesta. Això també és una possibilitat que desconeixem.
2: Sí, sí, sí.
3: En qualsevol cas, aquest nou pis està ubicat a un gratacel residencial molt selecte, sa planta 20, específica en la setmana, amb molts espais comuns d'oci dins sa pròpia comunitat, com gimnàs, coworking, cafeteria, és un espai com doble.
1: Un infern a la terra, vaja, perfecte.
3: Sí, també hi ha jardins, piscina comunitària, etc. Com dèiem, és un àtic de més de 230 metres quadrats i una terrassa ben ampla de 75 metres amb vistes privilegiades i piscina privada inclosa. És a dir, hi ha una piscina comunitària, però també té una piscina privada en Maxi. No sé. I així com està redactada la notícia, sembla que els metres de la terrassa no estan inclosos en aquests 230 metres interiors. És a dir, estem parlant, no sé, d'una quantitat inimaginable de metres per ell tot sol, no?
1: Molta foto hi ha dins la revista del pis, d'aquest àtic, que no sé com les han obtingut, suposo que han trobat l'anunci on
3: s'anuncia, exacte, d'esportar el web de venda, jo entenc.
2: Quin tipus de decoració seria la que hi ha?
3: Mira, jo
1: Marta Rimbau vintage.
3: Absolutament, de fet jo en el guió m'he posat el nom de Marta Rimbau perquè sa definició seria, per mi, modern, minimalista i gris.
1: Gris.
4: Espantós.
1: Gris,
4: vaja.
1: Blanc, punt de beix.
4: D'aquestes cases que entres a robar i no saps a qui li estàs prenent els calçotets, m'entens? Tu no saps qui viu allà.
1: A veure, també que si eren fotos per vendre ja està bé, no? Que no sàpigues qui viu o qui vivia abans.
4: A mi m'agrada quan la casa està molt viscuda i t'has de fer tot aquell exercici d'imaginar-te la buida. Uf. Saps?
1: Ai.
4: I si és el teu antiestil, millor.
1: Sí, sembla un hotel.
3: Sí, és molt avorrida de mirar, la veritat. També t'he de dir que...
4: Sí, que casa teva és ben diferent, Jaume.
3: Clar, és que casa meva, però és que jo he segrestat sa casa de l'Àsca i Mario, però sense pressupost. No. Bé, sa casa de Maxi, més enllà de tenir un mobiliari avorridíssim, també té traster, pàrquing propi, sistemes de domòtica, aerotèrmica... Aerotèrmia, perdoneu, i terra radiant. Jo he hagut de buscar què era tot.
1: Tu, Roger, que domines una mica més, ens pots explicar com va, això?
2: Jo tinc...
1: Tens coneixements.
2: Tinc alguna cosa d'aquestes, eh?
0: Sí.
2: Domòtica és... coses que tens programades, que van automàtiques.
3: Com una persiana que obri tanca.
2: Sí, que dius, Alexa, l'escena de nit, i te baixen les persianes i t'engega la làmpara.
1: Saps aquesta cosa Black Mirror que pensàvem? Això no arribaria mai.
2: Això és la domòtica.
0: Ho tens a casa, això.
1: Vam parlar de domòtica, de domòtica, si ho recordeu, aquella vegada de Ter Stegen.
3: Exacte.
1: Quan va començar tot, tenia tot va venir per un WhatsApp de domòtica que feia obres a casa. És igual, no cal recordar-ho més.
3: Sí.
4: Segur que vaig dir el mateix en aquell moment. Trobo que és, o sigui, és més pràctic anar tu i baixar la puta persiana que dir Alexa, ja baixa la persiana.
2: L'Alexia
4: Pasqual, cantant que Maricel. Menys broma, l'Alexia Pasqual està passant uns dies complicats, ha estat molt fotuda de la veu perquè s'està fotent un tute amb els Miserables a Madrid.
1: Ai, no.
4: Una abraçada des d'aquí. Jo a ella, o sigui, el nivell de perfecció, ella és molt important, eh?
1: Ella avui la cosa va d'ulls blaus, eh? Max Iglesias, Alexia, Julia López,
2: sí,
1: Laura Escanes...
2: Sí, no pot sortir en aquest programa.
4: És veritat, sí.
2: Terra radiant és la calefacció et vagi per terra.
3: Sí, que com amb un sistema d'aigua i elèctric, no sé, una cosa molt estranya que jo mai me podré permetre.
1: És molt car, no, Roger, això?
3: Crec que és caríssim.
5: No ho has valorat?
2: No sé si és molt car o no, però crec que ho té bastanta gent. Vull dir que tampoc és una cosa molt elitista tenir la calefacció pel terra, crec, no ho sé.
3: No sé si és molt car concretament la d'esterra radiant. El que sí que vos puc dir és que la revista...
4: A mi que em flipa, perdona, són els cotxes que tenen calefacció en el seient del cotxe.
2: Que això va passar...
3: Això, però és que te tires
4: amb la Laura Escanes.
2: La Laura Escanes ens va portar amb el seu cotxe. Divendres en parlarem perquè és el proper capítol de que no surti el descobert. I jo anava assegut al darrere. I em va començar a suar el cul i l'esquena d'una manera increïble.
1: A mi no, Roger.
2: Molt, i dic, Laura, estic suant molt i tal, i va pensar, bueno, és un porc aquest.
1: A part, acabàvem de fer esport.
2: Molt, però molt suat. Que
1: en aquell porc?
2: Anava amb els calçotets molls. Em regalimava per l'esquena.
4: Ai, potser que m'està posant i tot.
2: Que tenia a tope la calefacció del meu seient, la tia.
3: Només d'esteu?
2: Sí. Wow. Perquè jo crec que la Roma devia tocar els botonets del darrere del cotxe i el meu estava a tope.
4: El meu primer nòvio, així com de veritat, tenia un cotxe d'aquests que els seients es posaven calents i era, és que era el somni de la meva vida. Jo quan ho vaig descobrir vaig al·lucinar. No, és com una quillada.
5: Els seients es posaven calents, eh?
4: Tothom es posava calent. Marc Andreu, tens 19 anys i tens un nòvio que et porta en moto al Tibidabo. A veure...
2: Molt bé, Jaume, a veure, tornem a la revista Setmana. Vinga, som-hi.

0: Sí, la revista Semana sí. també ha pogut saber que Maxi ha firmat una hipoteca de 1,5 milions d'euros que acabarà de pagar d'aquí a uns 30 anys.
1: Com ho has sabut, això? No és informació confidencial?
0: A mi m'ha fascinat que ells ho sàpiguen.
2: Home, si tu ho expliques, ja deixa de ser confidencial. El tema és...
0: Clar, no, clar. Aquesta informació la dona Semana. No vos imagineu que jo ho he descobert per propi peu, perquè jo aquestes coses no sé ni com descobrir-les.
2: Clar, una cosa
0: no sé
2: serà l'import de l'immoble.
1: Clar, hi havia idealista, per entendre'ns.
2: Quants diners ha demanat al banc?
0: Clar, entenc que han contactat amb la immobiliària encarregada de vendre-li sa casa, perquè això és informació mega confidencial.
2: Bastant, sí, sí, clar.
0: En qualsevol cas, ell no s'ha pronunciat en relació a la notícia, però sabem gràcies al seu Instagram que està per Barcelona.
1: El tenim per aquí? Sí. Caution, Marta. Poso nerviosa, eh?
0: Amb aquest violí mega suggerent, en Maxi compartia imatges d'una habitació d'hotel a Le Meridien, un hotel de 5 estrelles en el centre de la nostra capital. Jo no sé quin hotel és, però bé, és un hotel que està allà ben cèntric. I en el vídeo se pot veure un cartell que posa "Benvingut Maxi", un llit de matrimoni que convida bàsicament a follar, una botella de Rioja, dues copes de vi, un pica-pica de formatge i fruita i dues botelles d'aigua per quan un hagi d'hidratar-se juntament amb algú altre.
1: Tanta abundància cal?
0: No sé.
1: Si n'hi ha dues és que no hi va sol. No? O
0: a
1: que
0: veure.
1: És una habitació de dues persones que després utilitza un, que també pot passar.
0: Sí, però normalment a tu te poden donar una habitació doble, però si tu estàs sol a una habitació doble, l'hotel ho sap i només te donarien com material de menjar i beguda per una persona. Si te fan aquest pack de parella és perquè saben que vas amb algú, no? Entenc, o què?
2: Ho donen per fet.
1: No sé, però
0: que potser és un amic i sap com fos.
2: I m'he trobat, diguéssim, aquells signes fets amb,
0: allò és una meravella.
2: I aquells cors, i bueno, va sol.
0: A mi això m'ha passat, però m'ha passat amb amigues. I dic, pobre, això té, l'amiga de te cuenta, saps? No passarà res en aquell llit, més que roncar.
1: Però la revista Semana, veig que just a sota de les fotografies del menjador d'aquest nou àtic, posa la discreció de la parella del moment. Donant per fet que ell i l'Aitana Sánchez Gijón són parella.
3: M'encanta el món de la crònica social antiga.
1: Com es tiren a la piscina, no? Perquè això encara no ho han confirmat. I jo penso que fins i tot potser s'ha refredat,
0: Tiren molt un llenguatge molt a l'antiga, que assumeixen que ets parella o no ets parella, no hi ha escala de grisos en absolut, perquè, a veure, les seves fotografies molt ratjants en el portal de l'Aitana són ja de fa un mes i una setmana.
1: I no n'hem tingut més,
0: I no
1: n'hem tingut
0: més.
3: I et diré una cosa. Les fulles parlen, eh?
1: Què diuen les fulles?
3: Els que ella... arbres estan xerraires.
1: A part, se li va morir la mare, ella, eh?
3: Ai, sí, pobra.
0: Ella està de dol. S'acaba de morir sa mare fa una setmana i poc.
3: Sí. En tot cas, a mi m'ha arribat, es diu, es comenta, run-run, rumorologia,
1: no
3: informació.
1: Això no m'havies dit, eh?
3: Que no havien ni arribat a intimar més enllà, que potser l'única interacció física va ser aquest morreig que ja va ser fotografiat i que quan ja els van enxampar i tot, tot es va refredar. Hosti, i van dir, saps què? Doncs,
0: ja és mala sort.
1: Quina merda.
0: No?
1: Greu que ens ho hem carregat tot. I és culpa nostra, dels tot mitjans.
3: Sempre.
2: Sí. Quin greu.
3: La vida et dona i et dona.
1: Bueno, això ho diu molt a Laura Escanes, no?
3: Molt.
1: Que nosaltres, la premsa, ens havíem carregat moltes possibles il·lusions o projectes.
2: Perquè la gent s'espanta i es fan enrere. Molt bé, Jaume, doncs bona investigació. Estarem al cas.
0: Sí, de com va aquesta hipoteca, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Si la va jugant ràpid o s'espera 30 anys.
4: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
2: Marc Andreu, deixa'm llegir-te un WhatsApp que ens ha arribat al 677-27-10-58. És una oient preocupada amb un tema de la travessa VIP i que jo crec que tu segurament li pots resoldre. Ens diu una qüestió sobre la travessa que no sé si us havíeu plantejat. Posem pel cas que els tiets els eliminen avui.
1: Però ja, amb els tiets.
2: Marta...
1: És molt fàcil ficar-se amb el més dèbil sempre, eh?
3: Aquell WhatsApp que vam rebre de encara hi havia els tiets.
1: Dia 1. Dia. Els hi acaben de treure els mòbils.
2: Uf. Avui que han passat ja... 4 dies.
0: Sí.
2: Potser són a casa ja.
0: No ho sabem,
2: això.
1: Ho sabríem.
2: I per què el tema?
1: Ho sabríem, eh?
2: Diu, clar, diu, imagina't que els eliminen avui, diu aquest oient. Tornaran a casa i tindran mòbil i nosaltres ho sabrem perquè penjaran coses a Instagram, no? Diu, el mateix amb la resta de famosos, suposo. O potser han firmat una clàusula que els obliga a no penjar contingut fins que s'acabi el rodatge oficialment. Si no, seria força fàcil saber qui segueix a la travessa i qui ha estat eliminat. Bé, ja direu el que sabeu, petonets guapes.
5: Doncs guapes, efectivament tenen una clàusula que han firmat i que no poden publicar res a xarxes socials fins que s'acabi el programa i sobretot fins que es pengi a nivell més d'espolles d'aquí.
2: Bona clàusula,
3: molt bé. A Close Friends tampoc?
5: Això ja no ho sé perquè aquí hi ha...
2: Aquí hem de fer una clàusula nostra... que és que si veiem que pengen alguna cosa a Close Friends, alguns dels participants...
1: Vol dir que la Goico penja alguna cosa perquè no som el Close Friends de ningú més?
2: Bueno, només de la Goico...
5: Home, sempre s'ha de callar.
2: Boca tancadeta.
5: Perquè arruïneu el concurs. Si no...
3: Jo ho explicaré tot divendres,
2: no,
3: ja ho vaig dir. Quan
5: que no, Juliana!
2: Però no, però no, no, no.
5: Divendres sí, és demà.
2: No, no em piquis l'ullet. No, si no,
5: el que sí que pot passar és que els seus perfils, com els tiets, per exemple, es pengin cost de promoció. Perdona'm. Però perquè tindran...
1: I el que pot passar és que algú se'ls trobi, perquè el que no passava amb la travessa normal és que tornaven aquells de la travessa i ningú els coneixia, aleshores no ens arribaven WhatsApp. Però ara si troben els tiets una altra vegada al Decathlon...
2: No, que els tanquin al Port de Mataró.
3: Tornant la roba, que no em faig servir l'etiqueta.
1: Amb les etiquetes, doncs efectivament nosaltres ho sabrem.
5: Però jo crec que segurament es quedaran a Mallorca fins que acabin de gravar tota la temporada, perquè sempre els agrada molt al final tots junts.
3: La Goico, a la Gess la mates, A la Gess li fas això i la mates.
1: Sí.
5: Ella anirà i tornarà.
3: Home, i tant.
0: Bé, els deuen tenir aquell belebu de Port d'Alcúdia dormint.
1: I dormim allà nosaltres, Jaume.
0: Allò és un tot inclòs. Que sí.
2: Que dormen allà, ells.
3: Dormirem allà.
0: És increïble. Llavors ho vaig dir que sa meva mare i el meu pare hi van dormir, m'han dit que era molt cutre.
3: El teu pare, pianista de jazz, tinc molts nervis per anar-hi.
2: El teu pare ens podria tocar això en directe.
0: El meu pare realment és guitarrista, però és de jazz, o sigui que ho has dit bé. I sí, podria tocar això perfectament.
2: Que guai.
5: M'han donat una mica més d'informació sobre el que està passant, per tant, si voleu, anem fins a Mallorca.
2: Som-hi.
5: Es preveuen dies complicats a l'illa.
2: Hòstia, molt bé.
1: Sí, ja és casualitat, eh?
5: Sí, això també funciona molt, que després el programa s'enriqueix molt, si plou molt, si hi ha com molta dificultat pels concursants que han hagut d'escalar i ja
1: passa. Pobre gest.
0: L'equip de producció se deu estar cagant en tot, perquè vas a Mallorca pensant que fotrà un sol increïble.
3: L'any passat ja vas patir moltíssim amb la pluja i el fred.
2: Que no ens caigui un llama a sobre d'algú, eh?
3: No, calla.
5: La informació arriba a comptagotes, per tant, a veure, s'ha fet el que s'ha pogut, d'acord? Es veu que les primeres etapes han estat molt més llargues de l'habitual, que hi ha una parella de concursants que els ha xocat molt el tema de la travessa, perquè s'esperaven...
3: Ai, un moment, què?
2: Està plovent molt, Marc Andreu, crida una mica més.
5: Les condicions que s'han trobat uns concursants, per ells han sigut un xoc, perquè són zero luxoses i sense privilegis.
3: O sigui, la Gess, la Gess i la Natàlia...
5: Quina parella és, però es veu que sí que els ha sobtat molt. Que
1: les entenc, em passaria igual.
5: És per això.
3: Bueno, la Gess no s'ha mirat. La Sandra no li ha explicat a la Gess on anava.
2: Anava amb una maleteta rosa.
5: Jo els cases també els veig com que de sobte volien una mica... No
3: però estàs anant a un programa d'aventures i, perdona, Pekín Express o un supervivientes és molt pitjor també en termes de supervivència i d'incomoditat.
2: Jo crec que s'estan allargant les etapes pels tiets. Perquè si
3: no,
2: ja
1: no sabem ningú més que concursa, no? La travessa, és que encara no ens hem après tots els noms.
3: La Carlota Bruna, que encara no ho han incomunicat a Instagram, ella.
1: I ara no ho farà, perquè no té el mòbil.
5: I ja està. No tinc més informació que això.
3: Marc Andreu, serà mentida, perquè jo recordo que m'he oblidat molt ràpidament que tota aquesta graella de concursants actuals, nosaltres en teníem tot un altre que es va inventar el Marc Andreu, que havíem anat dient per aquí per la ràdio.
1: Espero que hagis canviat de font.
0: És que no, abans d'entrar m'ha dit, estic preocupat per no poder parlar i mira quina merda has dit.
2: Bueno, perquè s'ho inventa. Jo, escolta'm,
3: no he portat cap tipus d'informació.
2: No, ni una, ni un nom, ni res, és que no sé ni d'on surt. A mi no fa res.
3: Ja m'us explico tot. Si no tenen mòbil.
2: Senta't amb la llibertat, potser és culpa nostra això. Senta't amb la llibertat, que si t'encarregueu un tema i no en tens ni idea.
3: O demana't vacances.
2: No us puc ajudar amb això.
1: Però si se'n va anar amb la família i va fer un contingut boníssim.
5: Sí, sí.
2: Bé, doncs molt bé. Moltes gràcies, molt interessant. Espero que surti el sol ja de cara demà. Parlem de la gran cita.
3: Ai... Estem ben enganxats tots, eh?
0: És el millor programa de la història de Catalunya.
3: És el pitjor i el millor que m'ha passat en molt de temps.
0: Aquesta misèria humana, exacta, perquè no te faci cringe i te'n vulguis anar davant la tele, per mi.
3: Està molt ben aconseguit, la veritat. Sí.
5: De fet, es van estrenar els dos últims episodis fa dos dies, el dimarts, i els heu vist?
3: Sí, jo em falta només l'últim, vull dir que cauti.
2: Vale, fem una cosa, decidim a partir de quin dia... comencem a analitzar
3: dilluns
2: això.
3: Que ve.
1: La Melero ja els ha entrevistat. Ho sento molt, els va entrevistar ahir.
5: No, però no van dir res, Marta, ahir a l'entrevista, perquè me la vaig mirar i no van dir absolutament
2: tu, Marta,
5: res.
2: Tu, Marta, te l'has mirat.
1: No s'entenen moltes coses.
5: No vaig entendre res.
1: Marc Andreu, em refereixo a la complicitat, als tocaments.
3: Però això ja ho veus.
1: Aixequem a la cuixa, ho sento molt, però això
5: perdona,
1: no ho fas...
5: a xarxes, tots els concursants estan jugant a...
3: Això és veritat.
1: Doncs molt bé, ara no ens creiem res i ara són tot actors.
3: És que, perdona'm una cosa, però si és el que són uns tios afamats de càmera. Jo no em crec res del que veig a la tele en cap moment.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
0: Bona tarda, com estàu?
2: Ha sortit una polèmica a l'entorn d'una nova venda d'entrades d'aquests concerts, que bueno, fins ara no havien sortit, i ara unes noves locacions.

0: 9 des de matí, com deia, per 230 euros amb 30.
1: S'acabaran a 5.
0: No, és que s'acabaran rapidíssim.
1: Perdó, és que ens arriba un missatge, el 677271058, que ens diu: mira, em sembla baratíssim el preu d'aquesta entrada per estar al tocar de la casita. Digueu, please, quan les posen a la venda, perquè jo he pagat 900 euros per dues entrades.
0: No, jo he de dir que sa casita, que és aquell lloc on hi ha, quan ho feien a Puerto Rico, era aquesta caseta on hi havia VIPs, tipo una Cardi B, un Paco León, o no sé qui més, hi ha alguna Jessica Alba. En el cas de Lluís Companys està a l'altre extrem d'estadi. És a dir, allà, l'escenari estàndard, que és on hi ha també lo de los vecinos a darrere, i a l'altre punta, o sigui, però a popa, diguem, Monteneu, a l'altre costat contrari, hi ha lo de la casita.
1: Amiga.
0: Jo és lo que he vist amb el plànol de Live Nation, mirau a sa web. Bé, aquesta entrada de los vecinos, vos record que no implica cap regal especial, com sí que tindran les diferents modalitats d'entrades VIP que oscil·len entre 292 euros i els 615 euros.
2: Espero que hi entri moltes coses.
1: Et deu fer un massatge als peus, no, el Bad Bunny?
2: La Rosalia donava unes crispetes i una llibreta.
1: I et feia estar, sí, a les 4 en una sala allà tancat abans de començar.
0: Si voleu, vos dic que més o menys que entra, depenent de l'entrada, ja us dic que hi ha 5 versions d'entrades VIP, i depenent de la que hagis comprat, pots disfrutar d'una sala d'espera VIP, per exemple, beguda i menjar gratis. Ja, no vos penseu que sigui barra lliure, són dues begudes. Allà van cares, són com 20 euros una cervesa. Vull dir que ja estaria bé que fos barra lliure. Un fotomatón, un fotocol especial sense artista o un regal sorpresa exclusiu. I el regal exclusiu ja el coneixem, perquè l'han estat donant durant el tour llatinoamericà, i m'atreves que dir que és una absoluta estafa. És, atenció, un neceser estampat amb el logo de show, dues xapes, que no és que siguin un regal, sinó que són intercanviables amb ses begudes, però si vols te les quedes, una càmera de cartró que fa llum,
2: per favor.
0: O sigui que ni en el Burger King te dona una cosa tan merdosa, i atenció, una figura d'una granota, que és un poc el símbol d'aquest àlbum, que és espantosament horrorosa, i que alhora, a part de ser una figura col·leccionable, es fa de funció de bateria recarregable per telèfon.
2: De pas que et donin un paraigua ja, perquè és que...
0: No hi ha ni paraigua. I a més, atenció, lo de sa bateria recarregable seria útil si vengués carregada del tot, però només està carregada en el 10%. Per tant, si tu ets mega fan i dus allà 1000 hores esperant que surti en Bad Bunny, aquesta bateria no te salva de quedar-te sense bateria, precisament, no? O sigui...
2: Són VIPs molt cutres en general, pel que estic veient.
1: Perquè... És increïble.
0: En general, el món dels VIPs és això.
2: Hauria d'haver-hi...
1: Jaume, tu saps també que ha sortit el marxantatge de l'Aitana? De Quarto Azul. Quan? És vital mirar-ho ja, eh?
2: Què hi ha?
1: Mira, tu vas a la web de l'Aitana.
3: Perdona, l'Aitana se n'ha oblidat que té un compte d'Instagram. O què passa? No ho ha notificat, que ja té allà el merge?
1: A mi m'ha sortit molt per X, per l'antic Twitter. Hi ha una dessuadora que té missatge.
0: Què hi posa?
1: Sorry, I'm a superestrella, que costa 54,99 euros.
0: Poc m'apareix, perquè m'apareix increïble aquesta sudadera.
1: I després hi ha la gorra, Jaume, per si la vols, que és de color així un blau més elèctric, que també diu sorry, I'm a superestrella, i que costa 20 euros.
0: Això és més... Mira, això està bé.
1: El clauent costa 10. Molt els pins, 6 euros.
3: Ja és perquè samarretetes...
2: Bueno, una mica per
1: i després hi ha una cosa que es diu Light Stick, que no sé què és, però costa 15.
0: I a nivell estètic és millor que el merchandising de Bad Bunny, que no va gaire estilós.
2: Jaume, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 9 de maig del 2026. Avui El Suplement, mirant cap a l'anantavirus, mirant també cap a aquesta crisi al voltant de la figura de Josep Lluís Trapero, després que Esquerra i la CUP hagin demanat la dimissió per aquestes presumptes infiltracions en una assemblea de docents per part dels Mossos d'Esquadra. Farem tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que també mirarem cap a Madrid perquè seguirem en directe a quarts d'11 la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, l'entrenador just abans del clàssic. Amb el Xavi Campos i el David Clopés sucarem pa sobre el que està passant al voltant del Club Blanc. Avui que també a partir de quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes també passarem consulta amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I comencem parlant d'antivirus perquè l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 sospitosos més a l'espera de tenir confirmació mèdica. I ja són 3 les persones afectades per aquest virus que han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zúric, a Suïssa. I a Catalunya, tot això, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes de la malaltia. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, també el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer demà. Als Estats Units tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Ondius afectats per antivirus. Tots ells seran evacuats a Tenerife en un vol de repatriació. Més coses. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Així de contundent ha estat el republicà Jordi Albert.
3: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
2: L'oposició demana explicacions urgents al Parlament mentre que els Mossos defensen l'operatiu. Diuen que forma part de les seves funcions i que està recollit al marc legal que els regula. De la crònica internacional, pendents també de les últimes declaracions que ha fet Donald Trump dient que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. I tornant a casa nostra, des d'avui s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba, diu, al 96%. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents es perden. Si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. I encara sobre Rodalies, Renfe duplicarà la seva capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de la xarxa. A més de les ampliacions dels tallers existents, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Així ho ha anunciat la companyia en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, bon dia. Hem entrat als tallers de Renfe, de Vilanova i la Geltrú, tot un món desconegut on els operaris pugen i baixen dels trens, reparen, ajusten i revisen. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. L'objectiu és que cada una de les línies, R1, R2, R3, etc., tingui un taller propi, i si són línies llargues, fins i tot dos. Així, segons ha explicat la mateixa Renfe en aquesta visita, es vol millorar l'operativa de manteniment i accelerar les reparacions de trens per posar-los a disposició del funcionament de Rodalies. He's in the jailhouse now.
2: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel Noruec Jon Fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres. Reflexiona sobre la família i la incomunicació. Barcelona, Marta Vives.
5: En una entrevista, Jon Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill aquí fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot, amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
2: I en esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos aquesta setmana. Per cert, que el programa aquí, el suplement de Catalunya Ràdio, emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa avui al matí. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons de distància. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder, el Pozo de Múrcia, per 4-3.
0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
6: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota la cultura popular i l'associacionisme, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Una setmana més per oferir-vos una bona colla de propostes que ens porten la tradició al nostre país, molt ben vinculada aquesta vegada a les festes de maig. Avui, per exemple, us parlarem de Santa Anastàsia a Lleida, on celebren 325 anys de Balls de Bastons.
1: El 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons.
0: També Santa Anastàsia, en aquest cas a Badalona, marcats per la crema del dimoni, que es farà demà mateix a la Revella del Sant.
2: Que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins d'una identitat cultural ferma, que és la nostra.
0: I en un altre to, al municipi de Santa Bàrbara del Montsià, celebren Arrels Planeres.
3: Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
0: Però tenim molt més, que a partir d'ara us anirem servint en aquest Mans, que comença ara mateix i que s'allargarà fins a 6:45 del matí, aproximadament. Amb en Josep Maria Campillo als controls, la Rosa Silloé al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rotllan, qui us parla.
4: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rotllan.
0: Som-hi, comencem. Ho fem amb una d'aquestes cites que hi ha avui musicals. En aquest cas, a Xàbia, en el Xàbia Folk, a la Marina Alta, al País Valencià. Són les Pitxorines. Aquest és Bow Berry Bow.

0: Les pitjorines, vau ver i vau tema que hem extret del Un soc qui no es gasta, aquest grup avui al vespre el trobareu, com us dèiem, a la nova edició del Xàbia Folk.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio. Fabric.

0: I anem cap a Girona. Avui obren les portes una nova edició del Temps de Flors, una de les grans cites culturals i visuals de la primavera, que enguany arriba a la 71a edició. La ciutat presenta fins a 141 projectes florals repartits en 113 espais públics i privats, convertint carrers, patis, monuments i jardins en escenaris artístics efímers que atrauen centenars de milers de visitants, una activitat que se situa a la ciutat, en el vell mig de la ciutat, com a visita obligada. L'organització enguany ha posat el focus en les persones que han sostingut el festival durant dècades, els Amics de les Flors, impulsores i ànimes d'una celebració que des dels anys 50 acaba de convertir-se en un dels grans símbols culturals de la ciutat i del país. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
1: Vosaltres sabeu que Temps de Flors, doncs, és un dels moments més importants de l'any que viu la ciutat de Girona, que Temps de Flors no només és un esdeveniment, sinó que és una expressió, una manifestació, una manera d'entendre la ciutat, doncs, perquè tenim tots aquests voluntaris i totes aquestes entitats, doncs, que fan que Temps de Flors pugui existir. I, per tant, doncs, aquesta ànima de Temps de Flors, que és la que fa, doncs, que Temps de Flors pugui existir.
0: Entre les novetats d'aquest 2026 hi destaca la presència de l'any Gaudí, dels 150 anys del naixement de Pau Casals, dues commemoracions que inspiren diverses creacions florals. Una de les més esperades serà la de les escales de la catedral, dedicada enguany a l'univers gaudinià. Els quatre ponts del barri vell sobre l'Unyà guarnits, o bé la incorporació del barri del Pont Major, que entra per primera vegada en el circuit, són imatges per les que val la pena acostar-se, per tant, a partir d'avui a Girona. Seguirem ara a l'escala d'Alt Empordà perquè aquest cap de setmana es torna a mirar cap al Mediterrani clàssic amb una nova edició del Triumvirat Mediterrani que enguany celebra el seu 30è aniversari. La proposta converteix el municipi en un espai de divulgació històrica i patrimoni en viu, amb recreacions, mercats, activitats familiars i propostes vinculades al món grec i també romà. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el primer simposi internacional de la Ruta dels Fosseus. Martí Guinart és el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Escala.
2: La internacionalització d'aquesta mostra, que serà gràcies a una trobada que es farà de la Ruta dels Fosseus. Una ruta que ara s'està organitzant com a associació. Recordem que l'Escala està agermanat amb el poble de Palaia-Fossea des de l'any 2006, i a l'Escala aprofitarem la vinentesa, doncs, perquè pel Triumvirat ens visitin aquests diferents pobles i farem un simposi, doncs, expliquin la seva relació amb la ruta i projectes de futur.
0: Cal dir que els fosseus van ser navegants i comerciants entre els segles 7 i 6 abans de Crist. Van fundar colònies i enclavaments comercials arreu de la Mediterrània occidental, entre ells Empòrion, esclar, Empúries a l'Escala, però també ciutats com Massàlia, Marsella o Alàlia, a Còrsega. Enguany se celebra més els 30 anys del Triumvirat, amb totes aquestes activitats que se concentraran avui dissabte al jaciment d'Empúries i demà diumenge es traslladarà al nucli de l'Escala.

0: Final de punt d'atracció en aquest cas és el Tàrraco Viva, que comença dilluns i que s'allargarà fins al dia 24, quan Tarragona torna a convertir-se en una gran aula d'història i que guany arriba a la 28a edició amb el lema Per què Roma? Una pregunta que ens explica Martí Sertitjol, que és el director del Tàrraco Viva.
1: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som o per què hem arribat a ser el que som. És a dir, encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica. Aquesta és una de les 1000 històries que volem explicar aquest any en el festival. El tema no és només per què Roma, també per què la història. No sé exactament per què serveix la història, no ho sé, siguem sincers. Abans el conseller ha dit que és una mestra que ens ensenya. A vegades ho dubto, jo crec que no ens ensenya res, ens repetim els mateixos errors. Per tant, no sé si serveix per alguna cosa, però jo m'ho he passat molt bé.
0: Tàrraco Viva, més enllà de la simple recreació històrica, reivindica el patrimoni i la història com a eines de coneixement i pensament crític, i també de participació ciutadana. Per això, la programació combina recreacions, conferències, monòlegs, exposicions o documentals. El festival manté una de les seves grans fortaleses, divulgació rigorosa i accessible, apropant el món antic als públics diversos i convertint Tarragona en un dels grans centres de divulgació històrica del país.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Aquesta era tota una història, una sardana de Carles Santiago amb la cobla Ciutat de Cornellà, una sardana i una cobla que avui podreu sentir a la ballada que hi ha prevista a 1:15 al Prat de Llobregat, a la 30a edició del Prat i Folk. La festa organitzada per la Federació d'Entitats del NUS comple carrers i places amb sardanes, cercaviles, castells, diables, gegants, dansa i música en directe, una gran celebració col·lectiva. Avui dissabte, entre les activitats que hi ha, per exemple, un col·loqui dedicat als 30 anys precisament del Prat i Folk o una exposició commemorativa amb concerts de grups com Trèvol o Quatre Vents, així com una cercavila de totes les entitats del municipi.
1: Fins a 6:45, mans a Catalunya Ràdio.
0: Seguim endavant amb un parell de temes més per demà diumenge, una trobada nacional de tres toms que es farà a Constantí al Tarragonès. És la 29a edició d'aquesta trobada nacional, culminant així els actes de la seva capitalitat, d'aquesta gran tradició vinculada al món traginer i al patrimoni rural. Com dèiem, Constantí, que són els encarregats de fer els tres toms de la gent del Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu. El seu president és en Curro Sierra.
2: La 29a trobada nacional, Constantí fa la 39 vegades que ho fa. Vull dir, són, per Constantí és un orgull molt gran pel poble, un poble petit com el Constantí, que havia sigut del temps de la pagesia en els seus temps, i això està perdut, i hem pogut continuar durant tants anys fent aquesta trobada dels tres toms, i ara, per poder fer aquesta concentració de tota Catalunya, és un honor molt gran pel poble.
0: La jornada de demà començarà amb un esmorzar traginer, actuacions de cultura popular, abans de donar pas a l'acte central, la gran cavalcada de carruatges i participants d'arreu del país. De moment, més de 60 associacions inscrites i prop de 270 cavalls.
2: Mobilitza almenys més de 1.000 persones. Almenys està previst pels esmorzars, perquè de fora pràcticament vindran. O sigui, són números així pel damunt, perquè de fora quasi venen 80 pobles d'alrededor de Catalunya. Vull dir, és molt, molt important. Quadripliquem la trobada dels tres toms que fem normalment.
0: La trobada vol reivindicar i donar visibilitat a aquesta festa profundament arrelada a la cultura popular catalana, i també aprofita la capitalitat per acostar aquesta tradició a noves generacions amb activitats escolars, propostes divulgatives sobre el patrimoni traginer i el benestar animal.
2: Pues un homenatge a tota la gent del camp, de la pagesia, de l'agricultura. Jo crec que tots els pobles faran la mateixa, en què n'hi hagi més cotxes que animals, però jo crec que tots els que muntem a tota la Catalunya a la festa aquesta reivindiquem la festa dels pagesos, dels agricultors, dels ganaders. Vull dir, jo crec que és això el que muntem més que una altra cosa.

0: També demà diumenge a Montserrat, 69a edició de l'Aplec d'Esbarts, la jornada que reuneix diversos grups de dansa tradicional d'arreu del país, amb una diada marcada per la germanor, la cultura i, sobretot, aquest entorn simbòlic, com és l'abadia de Montserrat. L'organitza històricament l'Obra del Ballet Popular, en els darrers anys també amb l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, un aplec que és la gran cita del món dels esbarts a cada mes de maig. En Joan Gómez és el president de l'obra.
1: És, com sempre, doncs, a l'aplec d'aplecs d'esbarts, amb la seva estructura normal. A les 10, 10 i quart, doncs, començarà amb la dansa de l'ofrena, aquella dansa que es va crear als anys 60, per tal d'honorar la Moreneta, i amb el que tots els esbarts fan una dansa comuna i acaba entrant, doncs, les flors que faran l'ofrena a la Moreneta. Per després de la missa conventual, cap allà un quart d'una, un quart i cinc, començaran les 9 danses que interpretaran els esbarts segons ells les vulguin ballar.
0: La jornada començarà amb l'ofrena floral i la dansa a la Rosa d'Abril, seguida per la recepció de la comunitat benedictina. A partir d'aquí, doncs, després de la missa conventual, les danses que interpretaran els diversos esbarts que s'hi presentaran. Una trobada, però, que arriba en un moment complicat. És la darrera activitat que farà l'Obra del Ballet Popular.
1: L'Obra del Ballet Popular com a entitat federativa, doncs, ja que reconeixen, no tenia massa sentit. Des que es va crear tant la Federació de l'Agrupament dels Dansaires com la Federació Sardanista, després Confederació i ara Som Sardana, fa 3 anys es va canviar la seva activitat, o van voler evolucionar la seva activitat cap a un centre d'estudis, i per això forma part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, però la veritat és que la gent de l'àmbit, tant de l'agenda sardanista com la gent de les agendes d'esbarts, la veritat és que no han cregut massa en aquest projecte i per menys no l'han utilitzat. Amb la qual cosa, doncs tampoc és que tingui massa sentit continuar amb aquesta activitat.
0: Aquesta obra, per tant, posa el punt final a la seva trajectòria després de més de 75 anys de treball al servei de la sardana, de la dansa tradicional i de la cultura popular catalana en general. L'entitat, fundada l'any 1950, va ser peça clau en la preservació i difusió d'aquesta cultura d'arrel durant dècades. Tanca, per tant, la seva estructura formal, però ho fa assegurant la continuïtat dels seus principals projectes i del seu llegat documental.
1: Ara bé, sí que hi havia una sèrie d'activitats que l'Obra del Ballet organitzava, que era la plec d'esbarts, la trobada sardanista que es fa el mes d'octubre, que, per cert, la trobada sardanista té un èxit importantíssim, jo crec que un èxit molt, molt destacable. No deixa de ser a l'aplec de sardanes nacional, d'àmbit nacional. I després, doncs, bueno, tenia, per altra banda, com a funcions la trobada d'escoles de cobla, que tampoc és que últimament estés funcionant i que tampoc tenia més sentit, perquè ja es feia les jornades d'instruments de cobla a l'ESMUC, o sigui, ja es feien altres activitats d'aquest tipus, amb la qual cosa era difícil organitzar una trobada d'escoles de cobla, quan realment escoles de cobla tampoc és que en quedin gaires. Però sí que aquestes activitats, les federacions pertinents, és la primera cosa que vam parlar amb ells. Abans de començar a parlar amb dissoldre l'obra, sí, aquestes activitats les voldrien continuar. Evidentment, l'Agrupament d'Esbarts Dansaires està entusiasmada amb donar-li nova vida a l'aplec d'esbarts, i la trobada sardanista, doncs, funciona sola i ens l'han acollit dient, això ens interessa.
0: A més, l'important arxiu històric i musical de l'entitat, en particular les partitures i documentació, quedarà preservat també accessible per a investigadors i entitats del sector. L'Obra del Ballet, per tant, deixa així una empremta profunda en la història de la cultura catalana, després d'haver estat durant dècades motor de trobades, aplecs i iniciatives vinculades al món de la sardana i als esbarts, especialment en moments difícils per la cultura catalana durant la dictadura, que quan no es podia parlar català, doncs el que feien era ballar en català.
1: Encara que diguem que van fer 75 anys l'any passat, és cert que va haver una preobra del Ballet Popular que ja va néixer amb tota la moguda que es va fer al entorn de l'entronització de la Verge de Montserrat. Els prohoms del moment, Millet, Josep Benet, i tota una sèrie de prohoms de la cultura i del catalanisme van aprofitar l'entronització de la Verge per tal de donar sortida a tot aquest moviment catalanista. És la famosa frase atribuïda a Cubeles, però que realment sembla ser que és d'en Benet, de si no podem parlar ni en català, ballarem en català. A partir d'aquí, que es va crear l'Esbart Verdaguer i tota una sèrie de moviment entorn a la dansa, ha anat evolucionant cap a l'obra del Ball Popular, que no es va poder legalitzar fins a l'any 50. Llavors, per això tenim una data a l'any 50, però si anem a Montserrat, entrem dintre de la Basílica i mirem la primera llàntia, aquella primera llàntia és la llàntia del sardanisme, diguem, ja la va posar l'obra del Ballet Popular, encara que no posi obra del Ballet Popular.
0: L'obra del Ballet, per tant, una obra que continuarà demà a Plec d'Esbarts a Montserrat.
2: Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: Seguim al Mans en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Ara repassem festes. Anem cap a Lleida, perquè viu aquest cap de setmana els dies centrals de la Festa Major de Sant Anastasi, amb una programació marcada per la cultura popular, el seguici festiu, la música tradicional, els gegants, els castells i el foc. Avui dissabte, per exemple, hi ha el 76è concurs de colles sardanistes. També el 40è Festival Folclòric de Lleida, amb l'Esbart Sicorés i grups convidats. El foc també serà un dels protagonistes aquest dissabte, amb el correfoc infantil, el vespre, o el correfoc de Lleida, amb els diables de la ciutat, els dimonis dels trons, o el drac Carrincló, a més a més dels marraquets. Demà diumenge començarà tot plegat amb matinades i també la trobada gegantera, gegants que desfilaran pels carrers de la ciutat i que homenatjaran precisament els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro. Al vespre arribarà la vigília de Sant Anastasi a Lleida amb la tronada i el repic de campanes i dilluns la Diada Central, el dia més solemne amb tradició i molta festa, jornada que comença amb matinades i també ofici solemne, així com el ball tradicional dels gegants dins la catedral. Durant el matí, pels carrers del centre hi haurà el seguici festiu i la processó de Sant Anastasi. I a la tarda, la Rambla Ferran recuperarà un dels actes més emblemàtics de la festa, la Batalla de les Flors. Enguany, a més, la festa commemora els 75 anys de la recuperació de la Moixiganga, els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro, com us hem explicat, i els 325 anys de la primera referència documentada al Ball de Bastons de la ciutat. I aquí ens aturem amb aquesta celebració. Xavier Ramon és el president de la Colla Bastonera de Lleida.
3: Sí, el 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons. Més endavant van sortir també amb visites reials o visites de bisbes o d'autoritats importants, i fins a la Casa de la Maternitat, quan es va crear la Casa de la Maternitat de Lleida i la Llar de Sant Josep, van començar el Ball de Bastons més modern, que li dic jo, que a partir de llavors recuperen les danses històriques de Lleida, estan registrades en una revista, les recuperem nosaltres quan ens creem com a associació i són les que veiem avui dia durant el seguici de Festa Major.
0: Uns bastons, per tant, que seran ben presents aquest cap de setmana per protocol i per efemèride.
3: Doncs és molt important aquest seguici perquè apareixen totes les danses històriques de Lleida, no? Són els elements més importants que tenim a la ciutat i el Ball de Bastons n'és un d'ells. El Ball de Bastons és una de les danses que s'ha mantingut més anys viva dins del seguici i per tant és un dels papers més importants. Sí que també hi ha altres danses que s'han recuperat més recentment i tot i això sempre intentem, no?, portar i mantenir totes les danses i a veure si d'aquí uns anys recuperen les últimes danses que queden.
0: La colla, a més, no només es limita a l'exhibició d'aquests balls de bastons tradicionals de la ciutat.
3: Vam començar la festa el dimarts amb la presentació de l'exposició dels 325 anys que tenim a l'Ateneu Popular de Ponent, que el qual se pot veure durant tot el mes de maig. També vam començar el dijous amb el seguici del Marraco, que és el seguici infantil de la Festa Major, és el tret de sortida de la festa major i ho fem amb els més petits de la casa. Avui tenim doncs, diferents activitats més lúdiques dins de les barres de festa major, com un contacontes tradicionals, una taverna folk on tothom pot venir a cantar i ballar. I demà també, important, dia del pregó de festa major, on actuarem al seguici, no? Donant la veu de que l'un demà és festa major. I el dia més important, que és el seguici de festa major, el dia de Sant Anastasi, que sortim en processó amb el sant des de la catedral fins a l'església de Sant Joan.
0: De Lleida cap a Badalona, perquè també celebren les festes de maig dedicades, com Lleida, a Sant Anastasi. Unes festes que ens ajuda a situar l'historiador badaloní i estudiós de la cultura popular, Nil Rider.
4: L'origen, no el podem saber. Sí que sabem que 1635 hi ha un primer altar dedicat a Sant Anastasi, però que no serà fins 1672 que el bisbe Alonso de Sotomayor, bisbe de Barcelona, declararà la festa com a festa solemne, com a festa de precepte, i que s'ha de guardar com el dia del diumenge, per tant, que és un dia festiu, no laborable. Això té fruit també dins de que la confraria de Sant Anastasi va ser instituïda pel mateix bisbe un any abans. I, per tant, la confraria, el sant, tot forma part d'una manera de finals del XVII d'entendre la festa a Badalona, no? Que va propiciar que aquest sant, que no coneixia ningú, de cop i volta, que no coneixia ningú, vull dir, és que no estava ni documentat pràcticament fins a mitjans del segle XV i no fou fins després de Trento que es difongué arreu de la geografia catalana, tingués la propulsió de convertir-se en sant festiu a la ciutat que el va martiritzar, diguem-ne.
0: Aquest cap de setmana les festes de Badalona entren de ple en els actes més emblemàtics de cultura popular i tradicional, una ciutat que viu aquests dies amb gegants, cercaviles, focs, seguixis, sardanes i tota la força del patrimoni festiu badaloní.
4: Tot. Avui, dissabte, hi ha gegants, el Badal Gegants és tota una lectura diferent dins del que és el món geganter. És una idea d'en Jan Grau que ens va deixar fa uns mesos, que va ser un dels impulsors d'aquest nou format, amb coreografies màximes, amb aposta parateatralitzada, en portar els elements festius a allò que havien pogut ser, no? Explotar totalment la parateatralitat dels elements de la festa, de la cultura popular. Això és avui. Ahir vam tenir el pregó amb diverses danses. Les danses de maig, que és una dansa creada amb punts de la dansa catalana tradicional de la rodalia de Badalona, diguem-ne, per fer una dansa molt festiva que sigui doncs, com una mena de ball pla que es balla durant les festes. Els miquelets, que són els nostres trabucaires, que es converteixen en guàrdia d'honor, i els castellers. Tot això està vinculat, per exemple, que nosaltres tenim una cosa que és també identitat badalonina, que és el mocador de festes. Doncs el dia del pregó, els miquelets tempten a l'Ajuntament a posar el mocador a Sant Anastasi en una capelleta que hi ha al carrer de Sant Anastasi i tothom es puja en aquella capelleta a posar el mocador, que és el que assenyala l'any festiu. Llavors, de pregó del 2026 a pregó del 2027 tindrem el mocador de festes posat al braç de Sant Anastasi de la capelleta. I demà, evidentment, la cremada del dimoni amb tot el seguici de la ciutat que surt de l'Ajuntament i porta, no acompanya la comitiva a veure cremar el dimoni, i el dia de Sant Anastasi doncs, vinga amunt avall, ofici, processó, tomba i gira, i al final de tot hi ha una cosa que és totalment nova, però que és vella, que és el moment de guardar. Quan acaba la processó tothom va guardar, cadascuna va guardar a l'Ajuntament el seu, doncs ho hem convertit en una nova cercavila, que és la cercavila que més destripa, perquè és l'última de totes i és on deixes tota la carn a la dreta. Tot allò que no has deixat en aquests dies de festes, doncs encara ho deixem dilluns al vespre en aquesta última cercavila que es diu Toca tancar, que implica que tanquem tot el seguici fins l'any vinent, diguem-ne.
0: Avui dissabte la canalla serà protagonista amb la cercavila petita i també arribarà el Badà Gegants. Demà diumenge, la nit de Sant Anastasi, és un dels moments culminants de la celebració. Una jornada que comença amb el ball de plaça, el seguici de la ciutat, format per entremesos, bèsties, gegants, balls populars i castellers que baixaran per la Rambla per acomiadar simbòlicament el dimoni. Un dimoni que a la platja dels Pescadors serà incinerat, l'acte més emblemàtic del patrimoni festiu badaloní.
4: No és més que un recurs fàcil de després de la Guerra Civil. Hi havia un estudiós local que era en Josep Maria Cuyàs de Tolosa, que acabava de transcriure totes les estàncies del Baró de Maldà a Badalona. El Baró de Maldà tenia una casa a Badalona. El Calaix de Sastre hi ha diverses mencions a Badalona, a les seves festes i les seves estades. Doncs en una d'elles explica com la vigília de Sant Anastasi, els pescadors, que són gent de Tabola i Tonanteria, diu, cremen un figuron a la platja i que tota la gent dels pobles del voltant s'hi aplega en aquesta platja a fer festa la nit, diguem-ne, la nit de la vigília de la festa badalonina. Per tant, és una cosa lògica que a la festa del poble al costat vagis a passar-ho bé i que aprofitis que els pescadors cremen aquest figuron per fer festa a la platja. Això, que el Baró de Maldà parla o esmenta com un fet puntual, perquè, si bé descriu diverses vegades la processó de Sant Anastasi, el dia de Sant Anastasi, o en la processó del Corpus de Barcelona, els canvis de vestits dels gegants cada any, per tant, és un fet puntual, ho agafa aquest Josep Maria Cuyàs de Tolosa per proposar a la confraria de Sant Anastasi fer una tradicional crema d'un altre figuron en forma de dimoni. Llavors agafen un part d'un misteri de Setmana Santa, que era el misteri dels esgarrapacristos, en el qual els fets revolucionaris del juliol del 36 havien cremat el Crist. Llavors quedaven dos elements d'una altra factura, i quan van fer el nou misteri van dir, home, que no quedarà una mica lleig un Crist d'un autor i els esgarrapacristos d'un altre. Llavors ho van fer tot nou. Tenien dos ninots que servien molt bé per tornar a ressorgir una festa després de 3 anys de guerra, no? L'any 40, l'11 de maig del 40, tornar a posar, no?, aquest punt de disbauxa, aquest punt d'identitat cultural, una lectura molt, potser és una sobreinterpretant, però que ja un Cuyàs havia filat per teixir aquesta nova acció, que és l'11 de maig de 1940, acabada la processó de Sant Anastasi, allà el que en deien les excavacions, que és més o menys on hi ha el Museu de Badalona ara, van plantar aquest esgarrapacristos amb dues banyes dins d'una caldera i el van cremar.
0: Dilluns, festivitat de Sant Anastasi, Badalona viu la diada més tradicional i solemne. Des de bon matí hi haurà matinades amb gralles i foc pels carrers del centre. Després, arribada cap a ofici, amb els balls populars infantils, ofici solemne i a la tarda passada de Sant Anastasi. La festa acabarà amb l'esclat de festa, amb el cant de goig i també amb el ball tradicional de gralles, ja a la plaça de la Vila. Hi haurà també ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa, entre moltes activitats.
4: Sí, això ens passa per molts aspectes. Un és perquè, clar, si tinguéssim una festa documentada i ben documentada de 1601, per posar un cas, ens costaria molt de canviar certes coses, però és que la nostra festa l'hem anat construint. Això, les festes de maig és el nom que li posen a l'any 1980 a les antigues festes de primavera, que havien sigut les festes de Sant Anastasi. Per tant, tot ho anem creant i reveient. Els gegants són, si bé els gegants són vells, les colles de geganters són noves i les pràctiques són també contemporànies i tothom una mica s'ha anat fent la festa a la seva mida i nosaltres, doncs, per moltes raons, no l'hem pogut acabar de repensar fins ara fa 4 dies, cosa que molta gent havia fet ja anys enrere, i això és el que ens ha comportat que certes coses que passaven o decidim que segueixin passant sense dir-les o les oficialitzem, perquè realment veure'n a guardar els bitxos del seguici era una cosa que la gent no va veure, o les tornades de l'ofici, o les anades a l'ofici, la gent no anava a veure i no sortien els programes de festes, doncs, escolta, posem-ho al programa de festes. Coses que permeten aquestes lectures, que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins d'una identitat cultural ferma, que és la nostra, com a badalonins.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: I acabarem aquest recorregut a Santa Bàrbara, al Montsià. Una de les festes més representatives són les festes de maig, que van reconvertir en la festa Arrels Planeres. Jotes, pubills i pubilles són els protagonistes d'una mirada cap a Santa Bàrbara de fa més de 100 anys. La regidora de Festes Patrimonials és la Laia Pla. Bon dia, Laia.
1: Bon dia.
2: Primer de tot, ens hem de centrar en un detall, que són Arrels Planeres. De fet, planer és el gentilici de la gent de Santa Bàrbara, oi?
1: Sí, sí, ens diem planers perquè, si t'hi fixes, el poble està a una plana, una zona plana, entre muntanyes. Els pobles que són més de muntanya, nosaltres estem a la zona plana, ens diem planers.
2: Quins són els elements més carismàtics, o quin sentit tenen aquestes festes que celebreu, aquestes festes de Sant Gregori?
1: Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
2: El fet de recrear aquestes tradicions, han sigut tradicions que també s'han anat allargant amb el temps, hi ha elements que són molt característics de les vostres festes.
1: Sí, bé, a part de que fem cada any, fem una temàtica de festa, cada any pues, dediquem a algo que pugui ser l'aniversari, perquè som un poble que no és molt gran, que farem 200 anys, vull dir que tampoc és antic, anem recreant cada any algo que puguem destacar, i aquest any fem la gastronomia de la plana, de Santa Bàrbara. Però el que més podem destacar del cap de setmana, per exemple, avui dissabte i demà, és la recollida i peticions que fem a les pubilles, que seran... que porto jo les festes majors també, que seran les festes que representaran el nostre poble. I és un acte, la veritat, crec que és el més bonic de les festes.
3: En nom de tot el nostre poble, aquí ens teniu en reunió. De la vostra filla estimada, en venim a fer petició, per tal que sigui una pubilla en aquest any de Nostre Senyor.
4: Molt complaguts acceptem que podem anar a la nostra filla.
5: Del poble.
4: A partir d'ara mateix, el poble sigui pubilla.
3: Tots ens sentirem molt complaguts, si així...
2: Explica'ns què és.
1: Doncs, per exemple, mira, el dissabte, avui mateix, aquesta tarda, anem, juntament amb els balladors de jota i les cobles, anem a cantar-los les jotes típiques del nostre poble, anem casa per casa de la pubilla, o pubill, que nosaltres diem pubill, no diem hereu, i anem a fer-los una petició i una cantada de ballada donant-los la benvinguda, de moment la benvinguda al que serà el nou any de pubillatge. I clar, anem casa per casa, els oferim el ball, ells ofereixen un poc de menjar a tots els que anem com a benvinguda, i al final de tot del recorregut, això són tres recorreguts, perquè clar, són quasi 40 pubills i pubilles, i al final del recorregut ens trobem tots i pugem pel carrer Major Munt amb les tres xarangues, les bandes de música, tots els pubills junts, totes les autoritats i tots els balladors de jota, pugem al carrer Major i llavors allà fem un ball de jota molt bonic, molt a nivell de poble.
2: Clar, unes jotes que també són molt característiques, no només de Santa Bàrbara, sinó també de tota la zona, amb uns balls concrets que a Santa Bàrbara no poden fallar.
1: Sí, clar, ballem la jota, ballem el punxonet, és un ball típic d'aquí de la zona, que en aquesta zona, bueno, són jotes i el punxonet típic. Són balls molt bonics.
2: Com viu la gent de Santa Bàrbara aquesta festa?
1: Aquesta festa la viuen, la veritat que molts me diuen que millor que les festes majors del juliol. És una festa totalment, clar, diferent, és un cap de setmana molt intens, intensa a nivell de moltes activitats que fem, també intensa a nivell de sentiments, d'anar a buscar les pubilles. Per exemple, demà diumenge tornem a fer els tres recorreguts d'anar a buscar les pubilles, però aquí ja les autoritats, o sigui, l'alcalde i nosaltres els regidors, fem una petició a la mare o pare i a la pubilla de com tal volen representar el poble, i fem un versat que és molt antic, i anem vestits tots de pagesos. Llavors fem la petició i llavors els pares ens diuen si ens cedeixen la noia, i la noia s'accepta ser la pubilla del nostre poble, el noi i la noia. Llavors, clar, marxem tots en carros, cavalls i tot, fins al carrer Major, i allà al carrer Major escollim a sort, a sort vol dir a l'atzar, la que serà la pubilla i pubill major. I crec que és una festa molt, molt intensa a nivell de sentiments, de pares, família, de poble, perquè és tot el poble vestit de pagès, és tot el poble bolcat en el segle passat i més la família de tots els públics que tenim.
2: Està clar. Tot aquest cap de setmana hi haurà moltes activitats, a banda d'exposicions i artesania, també concerts, com demà diumenge un grup que ha sapigut agafar aquestes arrels, com són Terrae, i posar-ho dalt d'un escenari. I, com dèiem, aquesta vivència, aquesta particular manera de viure les festes. Segurament una de les festes més singulars a la zona de l'Ebre i que, per tant, aquest cap de setmana a Santa Bàrbara al Montsià es podrà veure. N'hem pogut parlar amb la regidora de festes, la Laia Pla. Gràcies per atendre la trucada. Que tingueu unes bones festes.
1: Vale, moltes gràcies, bon dia.
6: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio.
0: I així tanquem aquest Mans. I hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, en Josep Maria Campillo, a les vies de sol, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllan a la direcció. La darrera sardana per marxar és Camí de la UNESCO, de la compositora Anna Abad. Amb la principal del Llobregat la sentirem. Aquesta sardana i aquesta copla obren avui el 77è aplec de Caldes de Malavella. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà a les 5 del matí i també la setmana que ve aquí, al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
3: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
4: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
5: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
4: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
5: T'ho perdràs?
4: Més informació a futurfest.cat.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
8: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
7: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
8: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat ens vam citar a Sitges amb José Mari Vaquero, l'exfutbolista i entrenador basc que va jugar al Barça durant 8 temporades, capità i líder d'aquell famós Dream Team amb Johan Cruyff a la banqueta. En Vaquero, que ens va revelar per què és tan competitiu.
11: Sou 11 germans, 11 vaqueros.
12: Mira, sempre he dit que feis com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no, cadascú té la seva, però cada mes té nou, no? I després competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot des de petit. I després has de convivir. És a dir, que són les tres Cs, crec, que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal, no? I aleshores, sí, som 11, afortunadament tots estem vius. Com he dit, una llàstima que el meu pare va morir quan jo tenia 13 anys, és a dir, que la meva germana petita era molt petita.
11: Com s'ho va fer la teva mare per aixecar 11 nens?
12: Bueno, un geni.
10: I vam entrevistar també en Matthew Tree, l'escriptor anglès que viu a Banyoles i que escriu en català des de fa una pila d'anys. Ens va confessar que durant la seva adolescència va patir un trastorn obsessiu compulsiu que intentava alleujar amb l'alcohol.
13: Va arribar al punt de que a causa d'aquest trastorn tenia por fins i tot d'anar a l'escola. Estem parlant de 14-15 anys, més o menys. Doncs per anar a l'escola amagava llaunes de cervesa d'aquelles angleses, saps? Bastant grans.
11: De mig litre.
13: De mig litre, si fa no fa, sí. I anava caminant cap a l'escola bevent una llauna de cervesa. De
11: amb 14 anys.
13: Amb 14 anys, 14-15 anys. De manera que quan entrava a l'escola tenia els nervis calmats. I l'alcohol, de fet, era una mena d'automedicació, que es veu que molta gent que tenen trastorns d'aquest tipus i no han estat diagnosticats, doncs tiren cap a l'alcohol perquè és una mena de calmant.
10: I amb en Xavier Aldecoa van viatjar a Soweto, un dels barris més desfavorits de Johannesburg, la capital de Sud-àfrica. Allà en Xavier va conèixer la història del Sepo, el Beethoven de Soweto que assajava amb una escombra.
14: Un xaval jovenet d'un barri de xaboles de Soweto que ha d'agafar una furgoneta taxi d'aquestes públiques que hi ha allà, intentar convèncer el conductor que li deixi entrar amb el violoncel i anar-se'n fins als barris rics blancs per tocar i que li tirin unes monedes. Això cada dia anar i tornar. Parlant d'un boig, d'un boig per la música, que se'n van sortir. O sigui, ell al final aconsegueix entrar primer a l'orquestra principal de Johannesburg, que de fet recordo molt, perquè a mi en aquells dies ell està casat amb una noia, amb una perdida.

0: detectives.
1: Oh, why would he stop there?
2: He was just about to say who the killer was.
3: This is torture. It was the maid, right? When I
0: wake up... Aquesta enginyosa pel·lícula de misteri explica la història d'unes ovelles amants de les novel·les policíaques que viuran una gran aventura per descobrir la veritat rere la mort del seu pastor.
4: Do you think we're responsible for what happens to us?
5: What do you mean exactly?
6: Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
7: Tu viens d'arriver?
4: Oui.
7: T'inquiète, on va se comprendre.
4: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
8: I encara als cinemes, alta costura.
0: Angelina Jolie protagonitza aquesta història sobre una cineasta nord-americana que s'embarca en un viatge de vida o mort quan arriba a París per la Setmana de la Moda. I serà allà on la seva vida xocarà amb la de dues dones més.
8: I al teatre Tan Tarantana, Hora Bruixa.
0: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 8:45 del vespre.
8: Bon dia, Sònia Deulofeu.
9: Molt bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Tarragonès. La primera, l'arrencada del vol a Vilaplana.
9: En el marc de la Fira de Sant Isidre es fa per primera vegada aquesta mostra de circ, complirà avui els carrers de Vilaplana amb tallers, música i activitats per a tota la família. A partir de les 11 del matí, a la pista del Casal, taller de circ amb botes i atraccions excèntriques. Al migdia, musical itinerant. A les 5 de la tarda, l'espectacle Mary Jones Grandiosa. I a quarts de set, Incògnito. Totes les activitats i els espectacles són gratuïts i aptes per a tots els públics. A més, durant el dia, també hi ha la Fira de Productes Artesanals i de Proximitat amb més d'una vintena de parades al Passeig de la Mossara.
8: I podem dinar o sopar al restaurant Antígona de Vilaseca.
9: Situat a l'avinguda Ramon Olsina, número 2, molt a prop de la plaça d'Alexandre Fleming i a 5 minuts caminant de l'Auditori Josep Carreras, una braseria que ofereix una experiència gastronòmica basada en la cuina mediterrània i de mercat, de base tradicional però amb tocs innovadors i una selecció de bons vins nacionals. I podem tastar el salmorejo, les faves saltades amb calamarsons i ceps, els cargols a la llauna, les costelles de cabrita arrebossades, les gambes a la planxa, el carpaccio de bacallà o l'entrecot al gust, de postres, panna cotta, profiteroles amb nata o sorbet de llimona. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert tots els dies, menys dimarts, al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i els dissabtes també a la nit.
8: Música.

0: perquè si som per Vilaseca podem anar al concert de Sexeni.
1: A les 11 de la nit al Castell del Comte de Sicart, un concert que s'emmarca dins la programació de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar. Sexeni hi presentarà el seu nou EP titulat Només Música, que posa el foco allà on vol el grup, en les cançons i en el seu univers musical. Aquest treball mostra una nova etapa de la banda lleidatana que continua explorant el pop des d'una mirada fresca, irònica i generacional. L'únic tema en solitari del nou EP és aquest que esteu sentint de fons, Els ulls que et mirin, una peça pop emotiva que reflexiona sobre com es construeix la nostra identitat a partir de la mirada dels altres. Una vegada més, demostren la seva gran virtut, combinar amb melodies enganxoses, humor i personalitat pròpia que els consolida com una de les propostes més singulars del panorama musical català. Si els voleu veure en directe, avui ho podeu fer a Vilaseca. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Els ulls que et mirin, de Sexeni, que avui actuen a Vilaseca. Ara tornem.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
1: Tot depèn dels ulls que et mirin.
0: Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 9 de maig del 2026, de seguida el suplement, l'última hora de l'antivirus, amb el dispositiu per adequar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que sens dubte continuarà sent un dels temes del cap de setmana. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que més en saben, els que ho viuen amb més passió. Són 20 segons d'or per radiografiar el moment que viu el Madrid. Esteu preparats? Vinga, va.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de rirle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. ¿Qué hay que empezar a decirles, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe. ¡A carcajadas! ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable, és a dir, Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia haver malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imagineu-vos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no volgués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla trencada tingués una estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que lluita per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista a Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será vestuario seguro. No, eso no va de regalo,
0: Descomposició blanca al marge, aquest cap de setmana és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça, 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions i havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Es confirma un 6è positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
4: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament dels viatgers.
0: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero per les dues agents infiltrades en una assemblea de docents.
4: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
0: Avui s'acaba la gratuïtat de Rodalies.
4: Arran de la crisi ferroviària que va començar amb l'accident de Gelida, el servei de Rodalies ha estat gratuït 3 mesos i mig. El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que ja situa en el 96%.
0: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
4: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
0: Aquest matí, en directe a 11:15, sentirem Álvaro Arbeloa aquí al suplement en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà. Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia, sí. Arbeloa s'haurà de pronunciar sobre la crisi al vestidor blanc i la baralla entre Tchouaméni i Valverde que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. El club els ha sancionat amb 500.000 euros de multa cadascun i en un comunicat assegura que els dos jugadors s'han disculpat.
0: L'Espanyol se la juga aquesta tarda contra el Sevilla en un duel per la salvació.
5: Els sevillans són el primer equip de la classificació fora de la zona de descens amb 2 punts menys que els blanquiblaus. Desenes d'aficionats pericos es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims a l'equip abans de marxar cap a terres andaluses. Aquest Sevilla Espanyol a 4:45 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, aquí estem.
0: Matí amb pluja en alguns punts del país i tarda també especialment moguda, eh?
6: Sí, sí, aquest matí tenim molts núvols, algun ruixat molt dispers, com el que hem tingut ja en alguns trams de les comarques de Barcelona. Es poden repetir al llarg d'aquest matí, són molt puntuals, però bé, allà on caiguin, doncs ens mullarem. De moment a Barcelona portem 3 litres, al Perelló mig litre, però és aquesta façana costanera on pot caure això, un plogim de tant en tant. Serà a partir del migdia quan entri un front de pluja una mica més extensa per comarques de Tarragona, i després al llarg de la tarda, sobretot cap allà a les 4, 5, 6, arribi aquest gruix de pluja a les comarques de Barcelona i més tard a les de Girona, i també se n'esperen bastants de ruixats el que és el vessant sud del Pirineu Lleidatà. A la resta, doncs, la pluja serà més testimonial, i estem parlant de que en molts llocs en tot el dia puguin caure entre 1 i 5 litres, és a dir, són xifres que no són molt abundants, però pots quedar mullat si no portes un paraigua, i on plogui més, que és en alguns trams de la costa o al vessant sud del Pirineu de Lleidatà, doncs es poden acumular xifres fins a 20 litres. I la temperatura màxima, doncs, al voltant dels 19, 20, 21 graus en general. Demà diumenge tindrem més estones de sol, pujarà la temperatura, però cap al vespre podria arribar una nova pluja a part ponent. Però bé, demà ja veurem.
7: Avui el suplement...
0: Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem el científic Salvador Massip a les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que a quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar aquest clínic obert. Al matí d'aquest dissabte sembla que la pluja aguantarà, pluges més intenses a partir d'aquesta tarda, almenys a la ciutat de Barcelona. Per tant, clínic obert amb un munt d'activitats, com dèiem, a l'aire lliure per apropar i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya, ara que també la salut és notícia més que mai a causa també d'aquest antivirus. A banda dels millors especialistes, passarem consulta avui amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona, a l'aire lliure, clínic obert. Per tant, avui, suplement de primavera a l'aire lliure a partir de quarts d'11. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Aquesta matinada, l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Aquesta és l'última hora d'una crisi sanitària que avui té totes les mirades posades a Tenerife, on la propera matinada ha d'arribar al creuer que no tocarà port. Avui es desplacen fins a l'illa Canària el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar tot l'operatiu EVA.
4: El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat, mentrestant, un nou contacte a Catalunya. Una dona que no té símptomes i està confinada a l'hospital, però que va volar al mateix avió que la dona neerlandesa que havia estat al creuer i va morir poc després. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol.
0: Els detalls de tot el que ha de passar aquestes properes hores des de Madrid, Alba Gil.
8: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
9: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
8: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
10: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
8: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
0: Gràcies, Alba. Com explicàvem, aquesta propera matinada el creuer on dius ha d'arribar a l'illa de Tenerife, on desembarcaran els passatgers i la tripulació que viatja a bord de l'embarcació. Tots seran repatriats en avió als seus països d'origen en un operatiu supervisat al mil·límetre pels responsables de l'OMS i pel govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, allà hi tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a Londres han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
12: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
11: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra, els Comuns i també la CUP, exigeixen que plegui. Laia Framis, bon dia.
13: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio Rió dels Comuns.
14: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
15: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
13: Junts demana explicacions urgents al Parlament mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
0: Dos minuts per arribar a un quart de vuit. A partir d'avui es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%. Això suposa alguns canvis després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener.
16: Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. Des d'avui mateix podeu anar a les taquilles de les estacions per demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents. Pel que fa als títols integrats, com ara la T usual o la T jove, si els teníeu quan va entrar en vigor la gratuïtat, en aquest cas els viatges pendents no es recuperen perquè són targetes de transport que permeten combinar Rodalies amb altres mitjans de transport. I també recordem els títols que a partir d'avui tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies. Hi ha el bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies, que costa 20 euros, excepte per als joves nascuts entre el 2000 i el 2011, que paguen 10 euros, i el bono tren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims per a una zona.
0: A la crònica internacional, el món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau.
16: Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
17: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
16: Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic es continua deteriorant. Imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf, davant de l'estratègica illa iraniana de Jarq. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
0: A Londres, en aquest cas, desfeta electoral del laborisme britànic, que suma una derrota electoral històrica al Feu de Gales. Per primer cop a la història, els independentistes galesos han guanyat les eleccions. Gales, doncs, tindrà un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. En aquest cas, un dels beneficiats de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, que puja per primera vegada en unes eleccions regionals. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares. Quim, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
19: Today it has become clear that Wales...
20: Avui ha quedat clar que Gales exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gales.
18: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gales. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gales s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
21: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
18: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
0: A Rússia, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat. Els dos països han pactat un alto al foc amb la mediació dels Estats Units, que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solías, bon dia.
22: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos. Una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
23: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
22: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: I ara anem fins a Hongria, on Peter Maguire es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després de resar a les eleccions del mes passat, una victòria que va posar fi a 16 anys de l'ultraconservador Viktor Orbán, Jordi Baró.
24: Bon dia. Hongria enceta avui oficialment un nou cicle amb un nou líder de centredreta, Peter Maguire, amb una agenda ambiciosa de reformes domèstiques, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea, restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orban i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
25: No crec que sigui imaginable que Peter Maguire no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
24: La relació de la nova Hongria post-Orban amb Brussel·les, però, tindrà previsiblement també zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals el nou líder Peter Maguire no està alineat amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió. L'altra, la fi a la dependència del subministrament energètic de Rússia.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Més qüestions. Creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir si això implica tenir menys temps lliure. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del paradigma sobre què implica l'èxit professional.
16: Són dos estudis d'InfoJobs i de la consultora de selecció de personal Michael Page que indiquen que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats o rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar. Només el 18% dels treballadors posa per davant de tot l'èxit professional. Segons Natàlia Cantó-Milà, experta en sociologia de la UOC, ha canviat el model d'èxit.
1: També hi ha una redefinició de què significa tenir èxit a la vida. Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que tenir èxit a la vida per moltes persones també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
16: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que ja tenen la posició consolidada i prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina a la possibilitat d'assumir nous càrrecs.
0: Doncs si aquest cap de setmana teniu temps lliure, una proposta és avui dissabte el Temps de Flors de Girona amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí Fèlix Martín.
2: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
3: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ja t'ho dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
2: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: I ara marxem fins a Venècia, on la Bienal d'Art obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia al certamen. Enviada especial, Montse Mas.
5: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, ha quedat eclipsat per la tensió política i les protestes dels últims dies. Segons l'artista neerlandesa Una Frost, en declaracions a Catalunya Ràdio, és una llàstima que la geopolítica s'hagi imposat.
6: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
5: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
7: L'informatiu del suplement.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
27: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
28: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
29: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
30: ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
29: Thank you!
28: Per aquí, sisplau!
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
31: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
32: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
33: Tot és possible un dia de partir.
31: Tot és possible, un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: Ei, com va? Com et dius?
9: Tenim un nom que el sap tothom.
8: Però d'on surts tu?
9: Tant se val d'on venim, si del sud.
8: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
9: Ara estem d'acord, estem d'acord.
8: Sí, i una estrella ens agermana.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
12: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
31: L'informatiu del suplement.
0: Aquest matí al suplement sentirem Álvaro Arbeloa a la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe cap a 11:15 del matí, en què s'espera que el tècnic de l'equip blanc es mulli sobre la crisi del seu vestidor, especialment sobre l'últim capítol, aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde, que Florentino Pérez ha intentat tancar amb una multa històrica. 500.000 euros de sanció per cadascun, Biel Cadilla.
14: Sí, una sanció econòmica sense precedents, però cap sanció esportiva. Per tant, el migcampista francès podria jugar al clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic. El Madrid va anunciar la sanció en un comunicat ahir al vespre on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i els dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer un escrit a les xarxes on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
15: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
14: De la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
17: Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un clásico, y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
14: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental a la Lliga, els blanquiblaus jugaran al camp del Sevilla en un duel vital per la salvació. Desenes d'aficionats es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims al seu equip abans que marxés cap a terres andaluses. El Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb el resultat.
19: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
14: Aquest Sevilla Espanyol a 16:45 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma ara 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputa la primera. Elx Alavés, també clau pel descens a les dues. Atlètic de Madrid Celta a 6:45 i Reial Societat Betis a les 9. En hoquei patins, el Vilassana ha estat eliminat de la final a 4 de la Lliga Europea Femenina d'hoquei patins. Les catalanes van perdre els penals en la segona semifinal contra el Fraga. A la final a 8 masculina, el Barça jugarà avui la semifinal contra el Benfica. L'altra enfrontarà el Porto i el Barcelos. I en futbol sala, el Barça s'ha garantit el lideratge de la final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En el duel de la 29a jornada, els blaugranes van superar el Pozo Murcia per 4-3.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Ui, avui. Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, encara que no ho sembli. Això és el Blai Malcé i l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Jo no tinc una R, eh?
0: No. I tu?
1: Bon dia.
0: Què tal, com esteu? Això és Bad Bunny i no, això és el Suplement, els meus ídols, aquest espai que fem dedicat a artistes que inspiren els nostres col·laboradors.
2: Sí, home, per com ha començat podríem estar dedicant ben bé una secció a Juan Luis Guerra o sí, a Rubén Blades, no? Perquè Bad Bunny també és tot això. Bad Bunny és música urbana, és reggaeton, però...
1: És la següent balda.
2: És també arrels. I a part de descobrir algunes de les arrels de Bad Bunny, algunes de les sonoritats amagades, algun dels seus homenatges, avui, en els propers minuts, descobrirem quina connexió té Bad Bunny amb grans noms de l'escena catalana com Moques Grasses, Mishima, Figaflaues o Els Tiets.
0: Nueva York.

0: Colón me dicen el malo.
1: Willy Colón.
0: Qui era Willy Colón? Un dels era grans artistes de salsa.
1: Un gran trombonista.
0: Trombonista
1: també. Mort no fa gaire.
0: Sí.
1: Mort no fa gaire i és un dels grans trombonistes de tot aquest col·lectiu de la Fania, All Stars, per exemple, no? I d'aquesta recuperació dels sons caribenys, no? A Estats Units, no?
0: Doncs Willy Colón, el seu primer disc, al costat d'Héctor Lavoe, es deia El Malo.

0: sembla molt digne d'un artista com Bad Bunny que busqui el, la similitud. Ell és el conejo malo, no?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Sabeu per què li diuen Bad Bunny? Perquè,
1: és una cosa de quan era petit,
0: sí,
1: oi que sí?
0: Sí, una foto que ell es va disfressar de conill i sortia com amb cara de pomes agres i se li va quedar el Bad Bunny, conejo malo. I que ell trobi
1: el
0: aquesta, aquest símil amb el malo, que és el, com li deien a Willy Colón quan va començar la seva carrera, em sembla una declaració d'intencions i un homenatge a les seves arrels que pocs artistes d'aquest nivell global, d'aquesta lliga, fan, la veritat.
1: Sí, i tot això jo crec que ho va aconseguir sintetitzar molt bé al concert de la Super Bowl.
2: Mm-hmm. Home, allò va ser increïble, aquell espectacle.
1: O sigui, increïble. O sigui, cada dos segons hi havia una referència... O sigui, es va... podíem analitzar tot.
2: I una plantofada
1: tot.
2: Al trompisme,
0: sí, sí, sí.
2: Amb la mà oberta,
1: sí.
2: Molt, molt elegant.
1: I a més, és una forma de fer política... sense fer-ne de forma explícita, no? O sigui,
0: que és la millor.
1: Que és la millor.
0: I la més efectiva.
2: Home, en aquest cas jo vaig trobar que era bastant explícita. La Super Bowl, aquell final amb totes les banderes, tot el poble americà unit més enllà de les proclames en un dels esdeveniments, l'esdeveniment més seguit del país,
1: més yanqui. I més yanqui.
2: I amb totes aquelles ballaruques i cançons fusionades com Pitorro de Coco.

0: Donald Trump diu de Bad Bunny, entre altres coses, que no vocalitza, i en aquest cas, en alguns moments potser li hem de donar una mica
1: aquí
0: la raó
1: una mica,
0: al president dels Estats Units.
2: És la gràcia, és com el Jota de los planetes, no? Que necessites fer un exercici extra per entendre'l, no?
0: Perquè la voluntat és que no l'entenguis, bueno, però en aquell cas és perquè la veu està molt en segon pla. Aquí és perquè té aquesta manera tan característica de parlar, no?
1: Que... Sí, i també jo crec que és perquè ell, al llarg dels anys, ha creat com el seu propi vocabulari, no?
0: Vull dir, és aquest, no, el vocabulari?
1: A partir d'ara et direm el conillet dolent, Roger?
2: De Sabadell.
1: De Sabadell.
2: El conillet de Sabadell. En fi, aquesta, per què l'has triat, aquesta Olga?
1: Doncs perquè forma part del setlist d'aquesta gira, d'aquesta gran gira internacional que està portant a terme Bad Bunny.
0: I exactament el pitorro de coco, què és?
1: No ho sé. Ostres, aquí no, m'has pillat.
0: Perquè jo per pitorro se'm poden acudir moltes coses.
2: Ves a saber, home, també
0: de coco ja no ho sé.
2: Hi ha molt de sexe explícit a les lletres de Bad Bunny.
1: Sí,
2: també
1: sí.
2: No ens enganyarem,
1: home,
2: aquí.
1: A veure, d'on ve Bad Bunny? D'on ve Bad Bunny? Del trap, del reggaeton,
0: clar. Va, vinga, avancem. Charles Aznavour.

0: Es nota molt que ve del rap, no? del trap, del
1: hip-hop. Això ja és més trap,
0: sí.
1: No?
0: Vull dir,
1: això...
0: amb aquesta màquina, amb aquesta caixa de ritme sonant, no?
1: Sí, sí, sí. Això és un tema que es diu Mónaco, del Nadie sabe lo que va passar mañana, del 2023, on Bad Bunny, després de fer uns discos més centrats en el reggaeton, va decidir tornar als orígens i fer un disc trap, 100%, on aquí, diguem que encara vocalitza menys.
0: Sí, és el disc que no heu d'escoltar si us voleu introduir en el món de Bad Bunny. Hem repassat els seus referents i ara el que farem serà repassar com Bad Bunny ha marcat l'escena catalana en els últims anys.

0: Perreo Sola, del disc de Jo hago lo que me da la gana, que va sortir durant el confinament. Jo crec que és una cançó molt important i que va marcar un abans i un després en el món del reggaeton, perquè és una de les primeres cançons feministes cantades per un home al món del reggaeton. Crec que és molt interessant que pugui donar
1: veu
0: a una dona dient això.
1: En el concert de la Super Bowl també va haver una cita, és veritat, aquesta cançó.
0: I els Oques Grasses, en el seu últim disc, El fruit del deliri, cantant amb les al·lèrgiques del polen.

aquest homenatge a Bad Bunny, i per homenatges a Bad Bunny, si n'hagués de triar només un, jo trio l'homenatge que fa Mishima a aquesta cançó, que jo crec que és una de les millors que ha fet mai el Conejo Malo.

0: puta.
1: Te pareixerà molt groig.
2: Doncs mira, aquesta peça sí que m'agrada.
3: És que aquí toca la fibra, es posa profund i parla dels seus amics, del seu avi. I després escoltes la versió de Mishima,
2: és preciosa.
4: Això és de tirar més fotos,
3: sí,
4: no?
3: Sí, que està dedicada al Marc Lloret, que aquí trobem a falta tant, al seu teclista, i encara...

muntar a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retronar com si fossin canons.

banquet a garnatxa al meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

0: És que el David, fent aquest exercici que fa d'agafar cançons conegudíssimes i transportar-les al seu terreny, ho va fer amb el Flowers de la Miley Cyrus. Sí. I aquests últims dies n'han fet un altre. Vull dir que se'n surt molt bé. I a més, amb aquesta que tenia un significat especial per la mort del Marc Lloret, doncs encara més.
1: És una meravella. I per acabar, un parell de referències a l'escena més urbana per demostrar que Benito Antonio Martínez Ocasio és un déu de l'Olimp per aquests músics catalans. Agafem

0: teteo amb el Benito.
1: Teteo? Què és un teteo?
0: Un teteo és una mica de festa, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, no?
1: Ostres, sí, no? M'he sentit molt vell ara. Teteo, es diu?
2: Són uns...
0: Ei, crec que sí, no? Teteo és una mica...
2: Mira, ja sabem
0: la
2: que...
0: La festeta, la xerinola.
2: Hem esbrinat que és el pitorro de coco.
0: Què és?
1: És
2: un, és un destilat, evidentment.
1: Ah,
2: és una mena de rom artesanal.
1: Bueno, doncs jo prefereixo
0: tu sempre,
1: fer...
0: Tu sempre pensant en el
2: destilat
0: mateix,
2: que s'obté de la canya del sucre, que típic de Puerto Rico,
1: doncs
2: i
1: mira,
2: és que el pitorro, doncs mira, va,
1: avui hem fet moltes referències, eh? Cafè, ron, pitorro...
0: No us han vingut ganes d'anar al concert de l'Estadi Olímpic?
1: Sí.
2: A veure.
0: Doncs no hi ha entrades.
2: A mi no hi ha entrades. D'aquí 15 dies, no? Bé, aquí a Barcelona?
0: Sí, sí, sí, 22 i 23
2: abans. A veure, jo, a mi
0: m'agradaria
2: molt, eh? Ara, pagar l'entrada potser ja no tant.
0: Jo la pagaria.
2: Però sí, sí, vull dir que...
0: Però no...
2: Si som a temps,
0: sense,
2: si te'n surten dues, Blai, truca'm que vindré.
0: Vinga.
2: Vinga, va. Vinga. Olga i Blai, una abraçada. Moltes gràcies. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
2: Ara tornem.
0: Adéu-deu.

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
2: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
1: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
2: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
5: El balcó gastronòmic és un lloc...
6: Que bon.
5: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella,
5: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
9: La Inara és professora d'institut i freestyler.
10: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
9: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
11: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
9: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
10: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
9: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
12: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
9: Nando Cruz, periodista musical.
13: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre als marges.
14: Solidaris.
15: Amb Mercè Folk.
9: Dones en el món del rap.
14: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
16: Es confirma un sisè positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
17: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament.
16: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero pels dos agents infiltrats en una assemblea de docents.
17: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
16: Després de 3 mesos i mig gratuït, avui s'ha de tornar a pagar per agafar Rodalies.
17: El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que situa ja en el 96%.
16: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
17: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
16: Aquest migdia, nova manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla.
17: Són el brasiler Tiago Ávila i el catalano-palestí instal·lat a Barcelona, Saif Aboukeshek, detinguts per Israel el passat 30 d'abril. Els dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut.
16: Moren dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa.
17: L'accident s'ha produït a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva, més enllà dels dos agents morts. També han resultat ferits dos policies, un d'ells de gravetat.
16: Avui s'estrena el Docs Barcelona, Abandonados, és la nova sèrie documental de Carles Porta.
17: Que arriba a Disney Plus el 29 de maig. La sèrie narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona l'any 84 sense cap document d'identitat.
16: Olivia Rodrigo escalfa motors pel clàssic amb un concert íntim i sorpresa al Teatre Grec.
17: La cantant, l'escollida per Spotify per lluir el logo a la samarreta blaugrana, ha actuat davant dels seus 2.000 fans catalans més dedicats.
16: I els esports aquest matí, al suplement seguirem la roda de premsa de l'Aurora Reloa a 11:15, en directe també pel suplement, just abans d'un clàssic que arriba empantanegat.
17: Amb la polèmica baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que s'ha saldat amb una multa històrica, 500.000 d'euros de sanció per cadascun.
16: Les portades dels diaris estan pendents de l'antivirus i també de la polèmica que envolta el cos dels Mossos d'Esquadra. Marina Laminos.
17: Fa ressò, Roger, l'ara en titular, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC, i sobre l'antivirus ho il·lustren amb una imatge del port de Granadilla, Tenerife, on es va preparant tot mentre s'espera l'arribada d'aquest creuer. El periòdico en parla el titular. Sota control, diuen, els casos sospitosos d'antivirus a Espanya, i destaquen també en portada una entrevista al president de Ferrocarrils de Catalunya, Carles Ruiz, que assegura que el primer semestre de l'any que ve es posarà en funcionament l'ERRA Aeroport. I també imatge amb la mirada posada a la visita de Lleó XIV, en aquest cas, dels Agustins de Barcelona, els homes del Papa a Sant Roc. A La Vanguardia, titular, una nova tragèdia policial reobre el debat de la lluita contra el narcotràfic, i fotografia de Keir Starmer ahir a Londres. Els laboristes admeten la derrota electoral, però el primer ministre es nega a dimitir. I al Punt Avui, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern encadena crisi rere crisi.
16: Més sobre l'antivirus, al País, Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus.
17: I fotografia de l'ultra Nigel Farage, un dels grans vencedors de les eleccions del Regne Unit. El Mundo, en titular. El cas sospitós de la Can amenaça el setge a l'antivirus, i a l'ABC no li dediquen el titular, sinó la fotografia principal, que és la d'un guàrdia civil col·locant una carpa al port on arribarà el creuer.
16: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 31 espelmes, Andrea Motis.
15: Aquesta trompetista, cantant i compositora es va fer un nom pel seu talent tan precoç i ha aconseguit consagrar-se molt aviat en l'escena del jazz. Fa pocs mesos va publicar Intimate, el seu últim disc.
16: 51 espelmes, Juan Antonio Bayona.
18: És curiós que jo, una de les pel·lícules que més em va impressionar quan era petit era el Dràcula.
15: És un dels directors catalans més importants a nivell internacional. Ha dirigit grans títols com L'Orfenat, Lo Impossible, Un monstre em ve a veure i La societat de la neu, pel·lícula que va ser nominada als Oscars.
16: I 61 espelmes, Tomás Roncero.
19: Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos.
15: Un home que ho està passant molt malament, que porta 2 anys veient com el seu Real Madrid no aixeca cap títol, que està començant a perdre la paciència amb Kylian Mbappé, i d'aquí segur que tindrem notícies després del clàssic de diumenge.
16: Avui, el suplement, si tot surt com hem previst, a les 9 del matí, just a arrencar la tertúlia, Tomás Roncero. Una petitíssima salutació en homenatge a Eduard Voltes, que ha tingut una setmana satisfactòria, si parlem d'orgasmes futbolístics, si més no. Vull dir que el Voltes ja ens ha avisat prèviament que té ganes de dir-hi la seva sobre el que està passant, i saludarem el Tomás Roncero a les 9 del matí, si tot surt com hem previst, que a vegades hi ha coses que es mouen i, evidentment, l'actualitat està molt carregada. Vida social. Ja vull...

0: La gira d'aniversari del trio fa parada avui al Palau Firal de la ciutat per repassar dues dècades d'èxit sobre els escenaris. Serà avui a 9:45 del vespre. Que admetis per
1: fi que t'està fent molt fart. Encara un altre aniversari, la Ludwig Band celebra 20 anys de la directa.
0: El mitjà de comunicació ha organitzat una jornada festiva de 12 del migdia a 11 de la nit al barri de Sants de Barcelona amb tot d'activitats per totes les edats, entre altres el concert dels d'Espolla que hi presentaran el seu nou treball pel barri Es Comenta. Tocaran de manera gratuïta a la plaça Joan Pelegrí a partir de 7:45 del vespre.
1: Al Teatre Tantarantana, Hora Bruixa.
0: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk, ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 9:45 del vespre, les entrades a partir de 17 euros.
1: I avui també és un bon dia per passejar pel Rec d'Igualada.
0: El Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia transforma les velles fàbriques i adoberies del vell barri industrial de la ciutat en botigues pop-up on grans marques locals i internacionals i també dissenyadors de moda independent i emergent venen els seus estocs i mostraris a preus únics. Avui s'hi pot passejar durant tot el dia.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Ingerències.
2: A l'Antoni sempre l'havien deixat de banda en les grans decisions de la seva vida. Quan tenia mesos, el van batejar sense el seu consentiment. Un fet que amb el temps va disculpar pel moment vital que travessava. Més endavant, tampoc li van deixar escollir l'esport. L'Antoni volia apuntar-se a llançament de martell, però la seva mare, que era campiona olímpica i volia estalviar-li futures decepcions, el va encaminar cap als escacs. Li va passar una cosa similar a l'hora de triar la carrera. La seva preferència era empresarials. Però aquesta vegada va ser el pare qui, contravenint el sentit comú, va asseverar que si volia ser un home de profit, havia d'estudiar antropologia. En el cas de l'amor, el mateix. Perquè l'Antoni va conèixer la seva parella, la primera i l'última que ha tingut, en una cita a cegues. Junts van ser pares d'una família nombrosa, tot i que en realitat l'Antoni havia somiat una vida sense fills. Després d'una existència farcida d'ingerències, l'Antoni va traspassar. En les seves últimes voluntats, havia fet constar que l'incineressin i llancessin les cendres al mar. Però la seva família, després de dilatades cavil·lacions, va considerar que seria més bonic fer-ho a la muntanya.
1: Música.

0: Camí de les 8 del matí, bon dia, Blai Iniesta.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el darrer senzill de Paul McCartney titulat Home to Us. Una cançó molt especial perquè és un duet vocal amb Ringo Starr i que formarà part del disc que traurà McCartney a finals d'aquest mes de maig. Home to Us és una carta d'amor al Liverpool obrer de la postguerra on els dos músics van créixer.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte, 9 de maig del 2026, de seguida el suplement l'última hora de l'antivirus amb el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana i va a més. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que en saben, els que viuen amb més passió. Som 20 segons d'aquesta setmana, 20 segons d'or, per radiografiar el moment que viu el Madrid.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Quedamos una temporada vergonzosa. Y hay que empezar a decirles, tíos, un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La semana... pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable. Fins ara l'intocable Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia havia malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imaginem-nos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no pogués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla, trencada, tingués una gran estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que a lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro... Hablando de las cifras que habrán visto, será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Avui, amb el permís de tots plegats, sucarem una mica de pa amb aquesta descomposició blanca a 11:15 a la roda de premsa en directe d'Álvaro Arbeloa, aquí al suplement, i descomposició blanca al marge. Aquest cap de setmana també és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça amb aquests 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions, havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, pendents del temps aquest cap de setmana, amb algunes pluges ja de matinada i també especialment aquesta tarda. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, Roger. Doncs bé, aquest matí s'espera per sobretot un cel tapat, amb algun plugim dispers molt local a la costa, tal com els que hem tingut últimament aquest matí, aquesta nit. Barcelona ha acumulat 3 litres en alguns dels seus barris, o el Perelló 6 dècimes, és a dir, que pluges molt minces, però es poden tornar a repetir al llarg d'aquestes properes hores molt i molt locals i cap a la costa. A la tarda és quan la pluja s'escamparà més, de fet ja al migdia cap a comarques de Tarragona, a la tarda també a les comarques de Barcelona, arribaran a saltar la resta del territori, però en molts casos seran pluges que deixaran entre dècimes o 5 litres, és a dir, no és molta pluja, però sí que mulla, en definitiva. I també cap a punts de la costa, per litoral, que ara sota el Pirineu Lleidatà, en alguns indrets poden caure entre 10 i 20 litres, és a dir, no és una situació de grans aiguats, sinó de pluges que poden anar caient a una temperatura màxima que estarà situada voltant dels 20 graus a molts indrets. Demà diumenge sortiran clarianes, però cap al vespre pot tornar a arribar una línia de pluges per ponent, això demà a partir del vespre i durant la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores i els dies, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el vol s'enlairés, precisament perquè estava en molt mal estat de salut. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte durant aquells minuts en aquell avió i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes però sí que està confinada a un hospital a Catalunya. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí, amb símptomes, té tos, i una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol. Aquesta no té símptomes i ja és a casa seva. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
5: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
1: Gràcies, Alba. Avui es desplacen fins a l'illa Canària de Tenerife el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar l'operatiu. S'espera que el creuer arribi aquesta propera matinada. Evidentment, ho seguirem en directe al llarg de tot aquest suplement del cap de setmana, tant avui com demà. El creuer no tocarà port, sinó que els passatgers seran desembarcats amb llanxes. D'entrada, es repatriaran tots els seus països d'origen en un operatiu supervisat pels responsables de l'OMS i del govern espanyol. Entre els passatgers hi ha 14 espanyols, 5 dels quals catalans, tots seran transportats fins a Madrid, on hauran de fer la quarantena. Tot i així, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que Catalunya està preparada per tractar qualsevol cas d'antivirus.
4: Catalunya és una de les comunitats autònomes que té una unitat especialitzada per atendre aquest tipus de casos, concretament a l'Hospital Clínic, amb un llit que és ampliable a demanda fins a 3-4 persones sense cap tipus de problema.
1: Ens va destinar, avui al suplement teníem previst, i així ho farem a 11:15, un bolo. Serem a l'Hospital Clínic a les jornades del Clínic Obert, on conversarem, entre molts altres especialistes, amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg, i li preguntarem també per l'evolució de l'antivirus. Avui jornades del Clínic Obert per apropar un dels hospitals de referència de Catalunya també a la ciutadania. El temps aguanta, el matí un aguantarà a la ciutat de Barcelona, per tant, us podeu animar, podeu venir a passejar, participar d'algunes de les activitats, i si ens voleu saludar i ens voleu posar cara, doncs allà hi serem, als entorns del Clínic, a partir de 11:15, carrer de Casanova de Barcelona. Tornant a Tenerife, les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar els passatgers als seus països d'orígens. Enviats especials a les Canàries, el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
7: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
6: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
1: 4 minuts per arribar a 9:15 del matí. Avui sumarem a la tertúlia el científic Salvador Massip, juntament amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, una tertúlia on també comentarem aquestes últimes hores del govern català, que tanca files amb el cos dels Mossos malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. És un cas que ha encès els ànims dels docents i de bona part de l'oposició, un malestar que queda palès en un tuit que ha fet aquestes últimes hores la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, amb toc contundent, diu: no som delinqüents, no som terroristes, no formem part del càrtel de la droga, i adverteix al govern que criminalitzar la lluita educativa us sortirà car. Tot i així, la consellera Núria Parlon manté la confiança en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també avala la professionalitat del cos al president Salvador Illa, tot i que admet que no tenia coneixement de l'operatiu. Els detalls, Laia Framis, bon dia.
8: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Verde, Rió dels Comuns.
9: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
10: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
8: Junts demana explicacions urgents al Parlament, mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
1: A partir d'avui, si heu d'agafar Rodalies i fèieu servir els bitllets de Renfe, haureu de tornar a passar per caixa perquè es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%, malgrat que hi continua havent retards.
11: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
1: Malgrat tot, avui s'ha de tornar a pagar després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida al mes de gener. Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan el servei va passar a ser gratuït ja teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. El món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau. Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
12: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
1: Doncs mentre el Pentàgon busca la manera de sortir de la guerra de l'Iran, aquestes últimes hores ha presumit de transparència desclassificant més de, atenció, 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets.
13: We have the master tape here in the control center.
1: El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI i de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum amb alguns que comparen amb l'ull de Sauron, del Senyor dels Anells, i avistaments de llums estranyes entre les missions lunars de l'any 60 i 70 del segle passat. Hi ha documents, àudios, vídeos, fotos i informes sobre ovnis que daten des de la dècada del 1940 fins l'any passat. Trump anima la gent a divertir-se mirant aquests documents i a decidir per si mateixos què signifiquen, i mentre miren al cel, doncs deuen pensar, desviant la mirada del que passa a la Terra, perquè prou problemes se li acumulen a Donald Trump com per haver de desclassificar precisament documents que tenen a veure amb els ovnis. D'això es tracta, suposo, de desviar l'atenció cap a un altre costat. Per cert, encara des del cel, avui al suplement, atenció a aquest experiment, perquè explicarem des de dins d'una avioneta com és estar en gravetat zero. Ho experimentaran les astronautes de l'Hipàtia amb 5 vols parabòlics que faran aquest matí des de l'aeròdrom de Sabadell. Una experiència que forma part de dos estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants. Des de l'Aeroclub de Sabadell, una de les que hi participarà és la companya d'aquesta casa, la Núria Hart. Núria, bon dia.
14: Bon dia. Cada astronauta d'Hipàtia fa unes 10 paràboles en un vol d'uns 30 minuts en una avioneta vermella que podria ser perfectament una peça de museu. Aquest divendres, la Laura González i la Carlota Keimer han sigut les primeres a volar.
15: Sí, increïble. Ha sido impactante, muy guau. Estàs com flotant.
16: Realment increïble. Les inversions i els loopings són increïbles. Com que estàs en pau.
14: A la paràbola, l'avioneta apunta cap al cel, 45 graus en línia vertical, i després es deixa caure amb la força de la gravetat. Ho explica el pilot Daniel Ventura González Alonso.
17: És com si, per dir-ho així, estiguessis en un ascensor, l'ascensor comencés a caure i tu et notaries ingravi, no? Perquè estàs caient exactament a la mateixa acceleració que l'ascensor.
14: Dit així, sona malament, però el Daniel, que fa molts anys que fa aquests vols amb la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar els efectes de la microgravetat a la salut humana, diu que la sensació durant 9 segons que dura la paràbola és tota la contrària.
17: Aquesta sensació de caiguda que tens inicialment quan comença la microgravetat desapareix i llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
14: Avui hi ha previstos 3 vols parabòlics més.
1: El laborisme britànic topa amb una derrota electoral històrica al feu de Gal·les. Per primera vegada a la història, els independentistes gal·lesos han guanyat les eleccions i tindran un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. Un dels beneficiaris de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, un vell conegut que puja per primera vegada en unes regionals. Tot i això, el primer ministre Keir Starmer diu que no pensa plegar. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. La formació independentista gal·lesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
19: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
18: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
1: A Hongria, Péter Magyar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. Acabarà amb 16 anys de lideratge de l'ultraconservador Viktor Orbán. El país posa punt final a una etapa de proximitat amb Trump i amb Putin i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea després que Magyar arrasés a les eleccions del mes passat. El nou primer ministre de centre-dreta intentarà recuperar l'estat de dret molt afeblit per les polítiques d'Orbán. S'ha marcat com a prioritat restablir la independència del poder judicial, lluitar contra la corrupció i convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador del Consell Europeu de Relacions Exteriors en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
1: Tot i això, la postura de Magyar sobre la guerra ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les. A Rússia, precisament, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat i els dos països van pactar un alto al foc amb la mediació dels Estats Units que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solies, bon dia.
21: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja. I fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos. Una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
22: Ai, de qui s'intenti burlar del Dia de la Victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre Dia de la Victòria.
21: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
1: Gràcies, Cristina. Precisament la participació de Rússia i també d'Israel a la Bienal d'Art de Venècia n'ha eclipsat l'edició d'aquest any, que obre avui les portes al públic. Les protestes dels últims dies, amb una vaga inclosa, han convertit aquesta Bienal en la més convulsa dels últims temps. Artistes com la neerlandesa Una Frost lamenten que la política s'hagi imposat a l'art.
23: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
1: Rússia torna a la Bienal des de l'esclat de la guerra amb Ucraïna i, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Una polèmica que contrasta amb el lema de l'exhibició In Minor Keys, que reivindica abaixar el to i viure l'art, malgrat tot, sense estridències. Montse Mas.
24: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
1: Avui a les 12 del migdia, nova manifestació davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla. Són, recordem-ho, el brasiler Tiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Aboukeshek, detinguts per Israel el 30 d'abril com a protesta per la seva situació. Fa dies que tots dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut, sobretot en el cas de Saif Aboukeshek, que des de dimecres manté una vaga de fam seca, és a dir, que no ingereix ni menjar ni tampoc líquids. Des del punt de vista judicial, el tribunal israelià d'Ashkelon ha allargat fins diumenge la detenció dels dos activistes. Demà, per tant, està prevista una nova visita per determinar si se'ls allibera o si es continuen privats de llibertat. Recordem que el govern israelià acusa els dos activistes d'un delicte d'afiliació terrorista i d'activitat il·legal. Han mort dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa. L'accident ha passat a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva. Un agent ha perdut la vida en el moment de l'impacte i l'altre en el moment de ser traslladat a l'hospital de Jerez de la Frontera per les greus lesions que tenia. També han resultat ferits dos agents més, un d'ells de gravetat. No és la primera vegada que hi ha un episodi d'aquesta mena. La nit del 9 de febrer del 2024, dos guàrdies civils van morir després que una narcollanxa embestís la seva Zodiac al port de Barbate, a Cádiz. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular la limitació dels preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat que Catalunya ingressarà aquest any al voltant de 120 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge, un pla que reforça l'habitatge protegit, els ajuts al lloguer, la compra i la rehabilitació. Declaracions a l'Agència Catalana de Notícia.
0: En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
1: Amb aquest pla, Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior i és la tercera comunitat que podrà disposar de més fons al darrere d'Andalusia i de Madrid. La ministra Isabel Rodríguez també ha avalat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de no renovar les 10.000 llicències de pisos turístics de la ciutat. 6 de cada 10 treballadors rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar, segons dos estudis d'Infojobs i de la consultora Michael Page. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals poc favorables i amb una redefinició general de l'èxit. Ho explica Natàlia Cantó Milà, experta en sociologia de la UOC.
2: Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
1: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina.
3: El dia 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Por 5 minuts per arribar a 2:15. Això que sona és Abandonados, és la nova sèrie documental del Carles Porta que arribarà a Disney Plus el dia 29 de maig, una sèrie que narra en 4 capítols el cas de 3 nens que es van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què els havien abandonat. Alguns detalls del que pot donar de si. Tenim la crònica de la Montse Pujol? No? No la tenim. Doncs anem al temps de flors. Bé. A Girona avui arrenca el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral, es dedica a l'any Gaudí. Des de Girona, el Fèlix Martín.
3: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo...
4: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
5: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo. Portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. Les plantes escollides volen reforçar aquest colors del trencadís.
4: Els ponts al centre que creuen el riu Unyà estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
1: 3 minuts per arribar a 2:15 del matí. Jo era més...

0: Sona míssim al suplement, ho fa tot sovint, també perquè des de fa una pila d'anys el David Carabent col·labora amb nosaltres, juntament amb el Roger Mas. Avui toca fer una abraçada enorme i molt sentida al David. Aquest divendres va morir la seva mare, la Marjo van der Meer. Mare del David, vídua d'Armand Carabent. Sense ells la història del Barça hauria estat una altra. El matrimoni va ser l'artífex, entre moltes altres coses, de l'arribada de Johan Cruyff al Barça com a jugador l'any 1973. Una abraçada pel David i per tota la família Carabent. Per tant, també des del suplement, una sentida abraçada al David Carabent i companyia. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer venir. I a ritme de Mishima, acabem recordant-vos que ja teniu disponibles a la plataforma 3Cat 4 nous episodis de la versió televisiva de l'Eclipsi, Converses vestides de nit, que en aquesta ocasió protagonitzen l'actor Miqui Esparvé, l'empresària nocturna Natàlia Beciu, la tita Nati pels amics, el director de cine Dani de la Orden i la cantant Mushka.
1: Hi ha molts homes gais dins del futbol. És que no hi ha cap tipus de dubte. O sigui, no perquè jo vagi de guai i digui tu, és que és estadística, en plan, és impossible que en tota la Premier, en tota la Lliga, inclús al Mundial, no hi hagi cap home que té una família que té un nòvio. O sigui, tothom, quina casualitat que tots van amb la model... O sigui,
0: l'entrevista sencera amb la Mushka d'aquesta versió televisiva de l'Eclipsi i la resta d'episodis d'aquesta segona temporada els trobareu ja disponibles a la plataforma 3Cat. De seguida els esports abans, però el Barça ja escalfa motors pel clàssic amb molta música. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, la cantant que els blaugranes lluiran a la samarreta demà per enfrontar-se al Real Madrid. Ha ofert un concert especial i íntim al Teatre Grec de Barcelona, una actuació que forma part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça i que s'ha marcat dins del projecte Billions Club de la plataforma destinada als artistes que han superat els 1.000 milions de reproduccions. El concert, al qual només es podia assistir mitjançant una invitació prèvia de Spotify, ha plegat prop de 2.000 fans de l'artista per cantar a ple pulmó els seus èxits com Drop Dead. Un concert al qual hi han assistit diverses jugadores de l'equip femení del Barça, Quica Natzaret, Clara Serra Jordi, Aicha Camara o Adriana Ranera. Veurem si la samarreta d'Olivia Rodrigo porta sort de mals culers en aquest clàssic que arriba calent, sobretot pel Madrid. Pràcticament 8:45 del matí, a Lleida ja està en marxa la Festa Major de Maig, que aquest any ha arrencat envoltada de polèmica per l'elecció de l'expiragüista olímpic Saúl Cravioto com a pregoner.
2: Si avui soc aquí, és perquè tot va començar en un molt concret. Allà és on ens vivim.
0: Diverses entitats i partits independentistes han manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista, ara Policia Nacional, va donar a les actuacions policials de l'1 d'octubre. De fet, ni Junts ni Esquerra han assistit al pregó, que s'ha fet a porta tancada al Saló de Plens de la Paeria. I ara anem al teatre, concretament al Lliure de Montjuïc, on s'estrena El fill, és el nou text de Ferran Utzet, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres. L'obra reflexiona sobre la família i la incomunicació, Marta Vives.
3: En una entrevista, Jun Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill aquí fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot. Amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
0: De seguida els esports amb tota la prèvia d'aquest clàssic de demà, la crisi al vestidor del Real Madrid amb aquest 500.000 d'euros de multa per Valverde i Tchouaméni i amb l'Espanyol que avui juga al camp del Sevilla, un partit que pot ser clau per la permanència, per tant, partit importantíssim que també seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio de l'Espanyol amb els companys del Tot Gira.
4: El suplement amb Roger Escapa. Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
7: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
8: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
7: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
8: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
9: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
10: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
12: Parella, què us posem per aquí?
11: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
14: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu...
13: I finançament fins a 12 mesos.
14: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
15: A Feu Verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
16: Vine a Feu Verd i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feu Verd, ens movem amb tu.
17: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
18: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
19: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
20: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
21: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger.

0: Passen 5 minuts de 9:15 del matí. Álvaro Arbeloa parlarà aquest matí cap a 11:15 en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe al suplement, acompanyats del cap d'esports, el Xavi Campos. També hem convidat el David Clopés del Tot Gira. El Garriga, també de la tarda, li vaig dir si volia sumar i, evidentment, de cap s'ho feia a sobre. Per tant, el Garriga també hi voldrà dir la seva. Tots ells convidats i molt expectants a les paraules que pugui dir Álvaro Arbeloa, el tècnic de l'equip blanc, a veure si es mulla sobre la crisi al seu vestidor. L'últim capítol de la batalla entre Tchouaméni i Valverde s'ha tancat amb una multa de 500.000 d'euros de sanció per cadascun, que això, si fa o no fa, seria un mes de sou. Biel Cadilla, bon dia.
1: Bon dia, sí. És una sanció econòmica sense precedents, però no hi ha cap sanció esportiva i, per tant, el migcampista francès podria jugar el clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, ja sabem que se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic que té arran d'aquesta baralla. El Madrid va anunciar aquesta sanció en un comunicat ahir al vespre on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i que tots dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer també un escrit a les xarxes socials on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada.
0: Una situació de la qual ahir va parlar una de les llegendes del Madrid i del Barça. És Luis Figo en un acte organitzat per la Lliga.
2: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
0: Figo també es va mullar sobre els rumors que situen el seu compatriota, José Mourinho, com a substitut d'Arbeloa a la banqueta del Madrid.
2: No sabía que Mourinho tenía mano dura, ¿sí? Pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura. Creo que al final tienes que saber gestionar 25 egos. Los últimos entrenadores del Madrid que han tenido éxito, tanto Zidane como Ancelotti, como Del Bosque, no creo que sean entrenadores con un perfil de mano dura.
0: Qui no tenia tanta bona relació amb Mourinho és Iker Casillas, de fet va ser qui el va defenestrar, i ahir també hi va voler dir la seva sobre la crisi que viu al Madrid.
3: Son situaciones que pasan en un vestuario. Es cierto que es previo a un clásico, es cierto que es previo a una posible liga que puede ganar el FC Barcelona. Es verdad que siendo un foco mediático tan fuerte como es el Real Madrid, pues entiendo que se puede ir de madre y que la gente opine mucho más. Y también sucede, pues bueno, un momento en el que te da impotencia, te da rabia que una plantilla como la que es el Real Madrid pues no haya conseguido durante 2 años algún objetivo que sea algún título.
0: L'excapità del Barça, Carles Puyol, sempre prudent, no va voler fer més gran la ferida.
4: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero... Yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar.
0: Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça, Biel.
1: Sí, els blaugranes en tenen prou amb un empat per programar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
5: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: I de la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
6: Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un clásico, y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
1: Una entrevista en què, per cert, de cara al mercat d'estiu, Fermín diu que podem estar tranquils perquè es vol quedar al Barça.
0: Tot això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental al camp del Sevilla. Són els aficionats pericos que es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims als seus jugadors abans de marxar cap a terres andaluses. Els blanquiblaus porten 17 partits sense guanyar.
1: Sí, i el Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, 2 menys que els pericos. El tècnic blanquiblau Manolo González, però, està convençut que se salvaran.
7: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Aquest Sevilla Espanyol, a un quart de cinc, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2.
1: L'equip valencià que marca el descens suma 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui a primera també Elx-Alavés, un duel també clau pel descens a les dues, Atlètic de Madrid-Celta a 6:45 i Reial Societat Betis a les 9.
0: I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de França de MotoGP.
1: I Marc Márquez haurà d'anar a la repesca per primera vegada aquesta temporada. El pilot de Cervera no va acabar entre els 10 primers a la primera jornada d'entrenaments.
8: No estamos ahora mismo listos ni mostrando la velocidad ni listos para luchar por el campeonato, así que para mí no ha sido ninguna sorpresa. Evidentemente esperaba estar en el top 10, pero sabía que mi posición, ya visto el primer entreno, era del 5 al 10. Y bueno, no he podido cuadrar la vuelta perfecta, cosa que si tienes velocidad y vas rápido lo cuadras, tarde o temprano.
1: Els altres dos catalans sí que van passar el tall, Àlex Márquez quart, Àlex Rins vuitè, el més ràpid va ser el francès Joan Zarco. Avui, a partir de les 3, la cursa sprint a l'Univers MotoGP a través del web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: L'espectacle de Venus i Júpiter continua, brillantíssims tots dos durant la primera part del vespre i de matinada, però encara molt baix sobre l'horitzó est, comença a treure el cap el pàl·lid Saturn. I recordem que dimarts, dia 12, li quedaran 3 mesos per l'eclipsi total del 12 d'agost.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Montbrió del Camp, al Baix Camp?
9: Es va allargant el dia, Roger, a les 6:44.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:00.
0: Doncs tenim sol fins les 9. Una abraçada, Joan Anton.
9: Igualment.
0: Temperatura a Montbrió del Camp a aquesta hora. Enric Agut, bon dia.
10: Bon dia, Roger. Doncs mira, 15 graus.
0: 15 graus, per tant, temperatura molt, molt primaveral en un dia que es lleva ennuvolat, almenys a la ciutat de Barcelona, en què estarem pendents, sobretot a la tarda, d'aquestes pluges, eh?
10: Sí, sí, ara, doncs mira, està molt ennublat, hi ha una clariana en algunes zones i van arribar núvols. Cau algun ruixadet de tant en tant, com ha passat, per exemple, a la ciutat de Barcelona, però també cap al Baix Ebre. De moment les pluges són molt, molt locals i minces, 3 litres en algun barri de Barcelona o dècimes al Perelló. Serà cap als vols al migdia, quan la pluja es pugui ploure a més indrets i amb més ganes. I llavors aquest matí, això, hi ha coses previstes, per sobretot núvols i algun ruixat puntual en algun tram de la costa. El que deia, al migdia arriben pluges per comarques de Tarragona, sobretot, s'escamparan a la tarda per les comarques de Barcelona, sobretot a partir de les 4-5, i després poden arribar altres indrets. Hi ha molts casos, en tot el dia cauran entre 1-5 litres, tampoc són grans quantitats, i de manera aïllada es pot arribar als 20 litres. A on? Doncs on és més factible és en algun sector de la costa, prelitoral i també al vessant sud del Pirineu. Com que tenim molts núvols, la temperatura màxima avui no s'enfilarà pas gaire, estarem al voltant dels 19, 20, 21, i el mar una mica remut, amb maró, perquè bufa una mica de vent de llevant. Si mirem com corren els núvols, avancen de mar cap a l'interior. I demà al matí, moltes estones de sol i a partir del vespre arribaran més ruixats per les comarques de Lleida i Tarragona, que ràpidament avançaran per altres sectors, passarà molt ràpid tot això i la temperatura serà més alta. Demà a migdia notarem que el sol escalfa més.
0: Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. La Marina és fan del cibulet.
11: Soc fan del cibulet,
12: no
11: faig un pectall. I per
12: no
11: mi el
12: cibulet
11: és imprescindible.
12: Però Marina, moment, com es diu cibulet en castellà?
11: Un moment.
0: Ho sabeu com es diu o no?
13: Cebolla tierna, no. No. Casi, no.
0: Ciboleto.
13: Cebollino.
0: Com el vas aprendre, tu, aquella puc, al català?
14: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe, posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament.
15: Perdoneu, Eros Ramazzotti és l'artista italià que ha venut més discos de la història de la música italiana. 70 milions de còpies. O sigui, per davant d'Andrea Bocelli, de Pavarotti, d'Umberto Tozzi i de tots. O sigui, és una barbaritat. I a més és compositor. O sigui que, a banda de que deu ser milionari, té doble mèrit, perquè no només és un gran intèrpret, no només és guapo, perquè això també va ser una part important del seu èxit.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 9 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Esteve Fernández.
1: No hi ha evidències, cap evidència de transmissió.
2: El secretari de Salut Pública descarta risc de transmissió comunitària d'antivirus després de localitzar un nou contacte a Catalunya. No té símptomes, però està confinada a l'hospital després d'haver volat en el mateix avió que la dona neerlandesa que va morir pel virus. Aquest cap de setmana el creuer arribarà a Tenerife, on avui ja es desplacen les autoritats per coordinar el desembarcament.
0: Jordi Albert.
3: Si aquest cessament no es produeix, lògicament,
2: Esquerra i també els comuns exigeixen el cessament de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents. La consellera d'Interior i el president Illa tanquen files amb el cos.
0: Olivia Rodrigo.
2: La cantant ha actuat per sorpresa a Barcelona al Teatre Grec com a prèvia del clàssic. L'actuació forma part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 3.
2: Mesos, el que ha durat la gratuïtat del servei de Rodalies, que des d'avui s'ha de tornar a pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que s'ha reprès ja fins al 96%.
0: El 16.
2: Anys de lideratge a Hongria de l'ultraconservador Viktor Orbán, un lideratge que avui s'acaba perquè Peter Magyar es convertirà en el primer nou ministre del país.
0: 160.
2: Documents, són els que ha desclassificat el Pentàgon. Documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. Hi ha àudios, vídeos, fotografies, informes que daten des de la dècada dels 40 fins l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet un mateix 9 de maig, en aquest cas de l'any 1991. Johan Cruyff va presentar en roda de premsa la seva famosa campanya contra el tabac. Ho va fer acompanyat del conseller de Salut, aleshores, en aquell moment, Xavier Trias.
4: En la meva vida he tingut dos grans vicis. Fumar i jugar al futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar quasi me la treu. Totes van a... Jo he citat més en castellano, inglès, holandès...
0: A l'anunci s'hi ve Johan Cruyff fent tocs amb un paquet de tabac i després xutant-lo. En roda de premsa va explicar per què havia acceptat participar en aquella campanya de manera tan desinteressada.
5: El suplement.
4: Entonces te enteras un poco todos los daños que se pueden hacer, aunque ya sabemos que en todos los paquetes de tabaco pone está mal para salud, pero como pensamos todos los fumadores, es para el otro, pero para mí no.
0: L'artífex de l'anunci, Lluís Bassat, confessa que Cruyff va fer tocs reals amb el paquet de tabac i que tothom va quedar impactadíssim amb les habilitats malabarístiques del futbolista. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, som a la Diagonal 614, però avui ens podeu escoltar des d'un estanc, des d'un camp de tulipes d'Amsterdam o des del casament de dos amics que, ben mirat, fan molt mal la parella, en Nico i la Tina.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui amb el Nico i la Tina ens hem coronat Marina Lamino, s'obrim els diaris, un dia que els diaris van plens de reflexions sobre el brot d'antivirus. El diari Ara és l'excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, el Manuel Cervantes, qui fa una crida a no fer el ridícul.
6: Sí, una malaltia de la qual no tenim antiviral efectiu ni tampoc vacuna, tot i que sí que és cert que hem après molt sobre com tractar-la. Per començar, és importantíssim un ingrés hospitalari ràpid, tant com sigui possible, i per això és tan important ara mateix portar tots aquests malalts simptomàtics, els simptomàtics, als hospitals equipats. Això no vol dir, matisa Manuel Cervantes, que no calgui vigilar els viatgers i tripulants que han conviscut amb els malalts, però per damunt de tot el que cal, i més en aquest context en què el vaixell ha d'arribar a port, és, reivindica, solidaritat. Les malalties infeccioses, diu, s'han d'enfocar de manera global i, malauradament, fa dies que parlem, i ho fan també algunes autoritats, d'una situació que no ens afecta o que no ens toca. Confiem, diu, que hagi sigut només fruit de la primera impressió, que reflexionem i que, per damunt de tot, no fem el ridícul.
0: També el diari Ara, el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, analitza què fan els partits del Parlament després que parlin d'Aliança Catalana i de Vox. Com reaccionen?
6: Doncs un primer patró que detecta Rodon és que la majoria de diputats, després d'una intervenció d'un partit d'ultradreta, canvien de tema. Bàsicament desvien el focus, i és concretament després que parli sobretot Sílvia Orriols, qui més tendeix a ignorar el seu missatge, són els comuns i també Vox. Només un 13% de les intervencions posteriors a les d'Aliança i a les de Vox són per rebatre directament el seu contingut, un 13%. I què passa quan Aliança i Vox parlen d'immigració? Doncs sobretot el PSC, en aquest cas, i també els comuns, fan referència a les institucions i a la importància de les normes. En canvi, Junts reacciona als discursos d'immigració referint-se sovint a qüestions de seguretat, però també de cultura i d'educació, mentre que Esquerra reacciona posant-hi un toc econòmic i, per últim, el PP, que es desvia ràpidament cap a qüestions de seguretat.
0: I avui també ens fixem, Marina, en els diaris esportius que van plenes d'anàlisis del polvorí en què s'ha convertit el Madrid. El periòdico fan un decàleg de les crisis internes dels blancs aquest any.
6: Ni més ni menys 10 episodis que expliquen el polvorí en què s'ha convertit aquest equip en un any per a l'oblit al Bernabéu. El repassa Sergio Viñas, començant per la roda de premsa de Fede Valverde al setembre, dient que no havia nascut per ser lateral dret, continuant per la trucada de la mare de Bellingham a Florentino Pérez, queixant-se que Xavi Alonso no valorava el seu fill. Més episodis: Vinícius sortint creuadíssim del clàssic al Bernabéu, fent gestos a Xavi Alonso després de ser substituït, també una bufetada de Rüdiger a Carreras, Arbeló enviant Carvajal a la banqueta, per no dir a la paperera de la història, el càstig també a Asensio, Ceballos apartat de la dinàmica de l'equip després d'una discussió amb Arbeló i, més recentment, aquesta escapada romàntica d'Mbappé i aquests últims episodis, la baralla entre Tchouaméni i Valverde i Mbappé sortint entre rialles de Valdebebas mentre el vestidor blanc s'encén a 24 hores d'un clàssic històric.
0: Els diaris esportius també van amb l'incendi al vestidor del Madrid, Albert Postils. Mundo Deportivo, volem la Lliga ja.
7: Declaració de Fermín. En imatges veu el migcampista andalús vestit de casteller juntament amb Marc Casado formant una pinya amb la resta de la colla dels arreplegats de la zona universitària, una activitat que ha servit com a prèvia del clàssic. A l'esport, foto d'un rejuvenit Florentino Pérez al costat de José Mourinho el dia de la presentació del tècnic portuguès com a nou entrenador del Madrid. Retorna al passat, es pregunta el diari, que assegura que Florentino ha iniciat els contactes amb Mourinho. A Madrid, les imatges aportades són de Valverde i Tchouaméni. Madura, titula l'AS, que explica que els dos futbolistes signen la pau davant l'instructor de l'expedient i que el club busca el talp que ha filtrat els detalls de la baralla. I el marca mig milió i a córrer. El club imposa una sanció històrica a Valverde i Tchouaméni, però sense conseqüències esportives.
0: Al New York Times aconsellen què fer quan no tens sintonia amb la parella del teu amic o de la teva amiga, Albert.
7: La ciència sosté que les cites dobles, quan surten bé, fan que les parelles respectives se sentin més unides, però al mateix temps que al llarg de la nostra vida, com a molt, només trobarem dues o tres parelles que ens generin simpatia. En el cas que hem de quedar amb una d'aquestes parelles que no ens cauen bé, el primer consell és escollir l'activitat adequada. Per exemple, si has de veure una parella que mai troba el moment de marxar, és millor quedar a casa seva per poder tocar el dos quan ho necessitis. El segon consell és teixir una aliança amb la teva pròpia parella. Per exemple, si sabeu que un dels dos interlocutors té tendència a posar temes controvertits sobre la taula, es recomana pactar un senyal per intentar canviar de tema. I el tercer, relativitzar. Si en algun moment t'alteres, has de recordar que tu no estàs casat amb aquesta persona difícil i que pots suportar una o dues hores amb ella cada pocs mesos.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual. Avui comencem amb cervell.
2: Dels gossos. Es va encongir dràsticament fa uns 5.000 anys. Un canvi que es relaciona amb la domesticació i la convivència amb humans. Els animals ja no necessitaven sobreviure sols i això hauria modificat fins i tot la seva estructura cerebral. Ho explica el National Geographic.
0: Moneda.
2: Dins del congelador. És el truc que pot revelar si hi ha hagut una apagada mentre eres fora. Consisteix a congelar un got amb aigua i deixar-hi una moneda a sobre. Si quan tornes la moneda és al fons, vol dir que el congelador s'ha apagat en algun moment. El Nació ho recull com a tècnica per evitar menjar aliments en mal estat.
0: Demanda.
2: D'una actriu a Disney i el director d'Avatar, James Cameron. El motiu: haver utilitzat els seus trets facials sense permís per crear un dels personatges d'aquesta pel·lícula. Assegura que la imatge de la Neytiri és massa similar al seu rostre. Ho llegim al diari Ara.
8: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement. Eduard Voltas, Olga Ruiz, Jaume Clotet i sumem també Salvador Massip, la veu científica habitual del programa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui seguirem la roda de premsa d'Arbeloa, acompanyats del Xavi Campos, el David Clopés, també el Francesc Garriga, molt pendents de les paraules de l'entrenador del Madrid en la prèvia del Clàssic. A partir de 11:15, avui us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert a Barcelona. Aquest matí el temps ha d'aguantar, per tant us podeu animar per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya amb un munt d'activitats que han preparat a l'aire lliure. Nosaltres serem a l'entorn del Clínic al carrer de Casanova, a partir de 11:15. A banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, d'actualitat, evidentment, amb la que està caient amb l'antivirus, també el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez, saludarem el president del Parlament, Josep Rull, en fi, un munt d'activitats que farem a partir de 11:15 des de l'Hospital Clínic, ara que la salut també, evidentment, és en boca de tot. L'Hospital Clínic, ara que la

0: jump high?
1: Not very.
0: Soccer might be better.
2: Quin és el lloc més estrany on ho heu fet?
3: Me van a visitar unes trinxeres de la Batalla de l'Ebre.
4: No, va, no.
2: Va, per favor.
3: I passant a cotxadets per allí, mira aquí, mira què és això.
4: Que s'ha mort,
3: sí. Hi ha més vistes.
4: Però què vol dir això?
3: De fons de la... de la Ribera d'Ebre, doncs no res, dins la trinxera, tiquitaca.
5: Yo hoy voy a decir una cosa, que lo siento mucho. Yo en mi vida he visto cómo se hundía la Unión Soviética y la RDA en vivo y en directo. Y estoy viendo cómo se hunde el Real Madrid en vivo y en directo.
6: El suplement amb Roger Escapa.
7: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
8: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
7: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
8: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
9: Ja som 11 milions els socis del...
10: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
11: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
10: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó.
11: Que et dona per molt, fins a l'11 de maig.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
14: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
15: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
14: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
16: Crims de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
17: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
18: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
19: 012, la millor resposta.
20: Confirmat? M'han robat el mòbil.
21: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
20: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
21: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
20: Tens raó.
22: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
6: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
23: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
24: 3708-03708 de la sèrie 132.
23: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
25: Són les 9.
6: A Catalunya Ràdio, El Suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: De sobte, han tornat a les nostres vides els contagis, els contactes estrets, el temps d'incubació, les quarantenes, Fernando Simón, els equips de protecció individual i les rodes de premsa de l'Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat. Si aquesta setmana ens hem preocupat pel brot d'antivirus en un creuer, no és tant per la gravetat dels fets, que hi és, perquè han mort 3 persones, sinó pel record que tenim de la pandèmia.

pandèmia de la Covid. Fa 6 anys d'aquells moments en què pràcticament d'un dia per l'altre ens vam tancar a casa sense saber què passaria, sense tenir contacte pràcticament amb ningú, sense poder socialitzar i amb totes les incerteses del món sobre les espatlles. Aquell tot anirà bé del coronavirus, vist en perspectiva, no va acabar ser mai del tot acurat, ni tampoc aquell lema que ens sortirien millors. Només cal mirar una estona al mapa per veure que ha estat el contrari. És perfectament normal la inquietud pel brot d'antivirus perquè els índexs de mortalitat són alts quan es tracta d'aquesta malaltia i els últims dies els possibles casos han fet el salt des del creuer fins a altres punts del continent. Però en aquest escenari, i malgrat que durant la pandèmia hi va haver moments en què semblava que tothom anava a cegues, només hi ha una recepta possible. Fer cas de les autoritats i fer cas dels qui en saben, que són els epidemiòlegs. Alimentar la por sempre és pitjor que alimentar les certeses. Només queda esperar que els protocols funcionin i que tothom sigui responsable. També els que hagin de fer quarantena, encara que sigui voluntària. De totes les lliçons de fa 6 anys, quan vivíem entre distàncies i mascaretes, n'hi ha una que ho ha de governar tot. No hi ha res millor que la claredat institucional per afrontar moments excepcionals i quan hi ha desgràcies, la responsabilitat sempre ha d'anar al davant de les imprudències. Vinguin d'on vinguin. Responsabilitat personal i, sobretot, responsabilitat col·lectiva.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: També de seguida incorporo el Salvador Massip. Com esteu?
3: Fent-nos la tertúlia a sobre.
0: A veure, has tingut una setmana orgàsmica, Eduard,
2: Ja comencem.
0: Bueno, és
2: amb
0: que, clar,
2: els orgasmes de l'Eduard.
0: Però aquest ha estat l'orgasme més llarg de la història de...
3: Home, ha estat un tàntric, ha estat un orgasme tàntric. La veritat és que sí, home, sí, ha sigut un... Bueno, després en parlem, no, la tertúlia, però...
0: No, o ara, si vols, però... O sigui, avui a 11:45 estaràs, ets d'aquells que estaràs enganxats a la ràdio esperant la roda de premsa d'Arbeló.
3: Absolutament, sí, sí. No, jo l'altre dia et comentava, que ho puc dir, no?, que vam parlar per WhatsApp, no?, amb tu, i et vaig dir que em sentia com el dia que vaig anar al Bulli, perquè és aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure, aquella cosa de no voler que s'acabi, l'experiència, i aquella por de no estar-ho gaudint prou, I aquests dies han sigut exactament això, No, consciència de moment únic, això no tornarà a passar, és impossible que torni a passar un moment de satisfacció tan gran de veure l'adversari ensorrat d'aquesta manera, això de no voler que s'acabi, que sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el, no sé, i el Camavinga, i aquesta por de no estar-ho gaudint prou, no?, de dir, hosti, realment estic gaudint-ho prou, no hauria d'estar mirant més vídeos sobre el tema, no hauria d'estar, saps, comentant-ho amb més gent.
0: Tu ets la persona que aquests dies està reenviant la informació que van sortint dels mitjans de dir, per exemple, doncs, el clan espanyol de la banqueta del Madrid es dirigeix al seu entrenador com a Cono. Sí, sí. O sigui, tu reenvies aquest tipus de contingut aquests dies.
3: Sí, sóc aquest.
0: Com i... tants altres, eh?
3: Sí,
0: vull dir que a mi m'ha arribat per 8 vies diferents, aquest tuit.
3: Sóc aquest i amb el meu fill ens hem forrat aquests dies d'enviar-nos coses.
4: L'Eduard és culpable d'aquells vídeos que deuen reenviat moltes vegades.
3: Reenviat moltes vegades, sí.
0: Enteneu el fenomen Eduard Voltes o vosaltres no combregueu amb la qüestió? I, per exemple, no enteneu que avui, per exemple, el suplement a 11:45 punxi la roda de premsa d'Arbeló, que ja, és a dir, ja ho farem, passi el que passi. Però segur que molta gent, doncs, diu, escolta, més que a mi el futbol me la porta fluixa, i encara més, perquè ens hem de fixar amb la roda de premsa de l'entrenador del Madrid, tal. De quin club sou, vosaltres?
2: Jo ja em perdonareu, que sigui insistent, però només puc fer una equiparació amb el tema de l'orgasme, que és recurrent en aquest programa, sobretot quan parlem d'envoltes i en futbol, perquè ell ho ha definit perfectament. Si jo he de buscar un símil, és un orgasme. En el meu cas, almenys, no es tornarà a repetir. Espero, no sé si l'estic gaudint prou. I quin era l'altre, Eduard? Això no tornarà a passar, no, això aquest ja l'hem dit.
4: No ho estic comentant
2: tampoc caldria, però... bé, jo penso que les...
3: No voler que s'acabi.
2: Home, sí, clar, que no voler que s'acabi, evidentment. Jo l'entenc des de la distància, clar, a mi em costa molt... empatitzar, sí, però em costa molt tenir aquesta alegria desaforada per un tema que en realitat ni em va ni em ve, no? Vull dir que al final jo seguiré sent la mateixa persona demà i ho era ahir, no? Però entenc que les alegries, quan venen de les desgràcies alienes futbolístiques, de vegades són pràcticament inclús més alegries o equiparables a les alegries pròpies.
4: Jo entenc més l'actitud contra el Real Madrid a vegades que una victòria del Barça, i intueixo que l'Eduard orgasma més fortament quan perd el Madrid i li passa el que li està passant que una victòria del Barça. I entenc perfectament que aquest programa tinc una entrevista, punxant directe la roda de premsa, perquè l'antimadridisme és tan fort com el barcelonisme. Jo estic més en aquest equip de l'antimadridisme que del barcelonisme, que m'interessa fins a cert punt. I per tant entenc que quan el rival, que a més t'ha humiliat tantes i tantes vegades, està en una situació tan dolenta, doncs entenc que hi hagi una certa alegria no continguda a Barcelona i a Catalunya en general.
3: Només un apunt, i és que vull dir que en el meu cas hi ha una part política de tot això. És a dir, no, el Madrid representa, doncs, per mi representa la dominació política de Catalunya, diguem-ne. És a dir, quan els veig en el fang, doncs veig els que van bombardejar Barcelona el 1714.
0: Hi ha molta gent que amb això no hi estarà d'acord.
3: Jo sé, però jo sí. Jo
0: tu veus això, així.
3: Sí. Jo ho explico, ho visc així, i és una mena de diguem-ne, de venjança que també és política. Ja sé que això és infantil, és irracional, és el que vulguis, diguem-ne, eh? Però jo ho visc així i no tinc cap mena de problema en explicar-ho.
4: No és infantil, tothom sap que ha sigut el Real Madrid era l'equip del règim franquista durant 40 anys, no cal anar al 1714, vull dir, ha sigut és l'equip de l'Estat.
2: No ho comparteixo, òbviament. Ho respecto, però no ho comparteixo. De fet, jo penso que moltíssims seguidors del Real Madrid no tenen res, absolutament res a veure amb aquesta filosofia política ni amb aquest engranatge polític.
4: Que els... no
2: sí, que els... no, ara hi anava. Que els jugadors amb prou feines, alguns saben parlar espanyol, i que el que els hi mou, com a tots els equips de futbol del món, són els calarons, els diners i les fitxes.
3: Clar, igual que hi ha molts seguidors del Barça que no tenen res a veure amb Catalunya,
2: clar,
3: que no saben parlar català, que no són independentistes, etc. És a dir, això ja ho sabem. El tema és què significa el posicionament de mercat, diguem-ne, d'una marca, no? Sí. Què significa aquella marca, no? I què significa la història d'aquella marca. La història del Real Madrid és la història del poder espanyol, vale? Llavors jo, com a independentista català, doncs li dono aquest atribut i ja està, no? A més...
0: Teníem una cosa pactada, però no ens ha sortit bé. Ens haurem... No, espera't un segon. Ens haurem de conformar amb aquest document que també està circulant des de fa 24 hores. No.
1: Porque esto es el Madrid.
0: Això.
1: Esto no se hace.
5: Pero habrá que saber qué ha pasado primero, ¿no?
1: Hombre, que se ha liado a piñas, lo sabemos. O que no haya sido puñetazos.
5: No, a piñas no.
1: No. Un tío se ha escurrido con la cáscara de plátano. A través de Torres se ve todo.
5: ¿Qué le ha pegado? Puñetazo ha habido.
1: Pero coño, se estaban agarrando. ¿Te parece poco?
5: Pues
1: no te agarras, tío.
5: Yo a piñas.
1: No te agarras.
5: A piñas es otra cosa, ¿eh?
1: No te agarras. Bueno, pues agarrarse y uno se abre la cabeza, no se hace. Que esto es el Madrid. Coño, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. ¿Y qué pedo tienes, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes? Del viaje, del chate, de que te da igual que el marido se gane nada. De eso te ríes, tío. Que te hemos traído para ser más felices. No para que metas 80 goles, para que nos hagan más grandes, que es el Madrid, el equipo de tus sueños. ¿De qué te ríes?
0: Aquest és Tomàs Roncero. Teníem pactat Tomàs Roncero a aquesta hora per saludar-lo 5 minuts, però ens ha deixat plantats. Ho explico tal com és, perquè és així. De què rius, Eduard?
3: Home, de tu, Tom, estic aquí. Com diuen ells, regocijándome.
2: Almenys l'hem de reconèixer en Roncero.
0: És una persona educadíssima, segur que té una excusa meravellosa per haver-nos deixat plantats, però potser no li ha vingut de gust a última hora.
2: Però deia que almenys l'hem de reconèixer al Roncero, dintre d'aquest histrionisme del personatge que s'ha acabat menjant la persona, però li hem de reconèixer que és molt crític, almenys en aquest àudio que jo he escoltat. És absolutament crític amb el que està passant, inclús faltón amb els jugadors i amb el que haurien de significar i signifiquen. I jo crec que això és sa, és bo, i m'ha agradat escoltar-lo amb aquest emprenyament tan potent, no? Ara bé...
0: Per primera vegada el servilisme habitual
2: exacte.
0: La central lechera que deia el Guardiola amb Florentino comença a trontollar. Suposo que deu ser un indicador que és final de cicle, entre altres coses, perquè Florentino és camí de fer 80 anys i diuen que de salut tampoc que és el seu millor moment.
3: Un altre que representa coses, el Florentino.
2: En aquest cas, sí, absolutament.
3: És que clar, en fi.
2: Sí.
0: A partir de 14:15, la roda de premsa la seguirem amb els companys d'esports, amb el Tot Gira, amb el Xavi Campos, el Garriga també l'hem convidat, segur que s'hi suma. Ara, però, tenim altres qüestions d'actualitat que, evidentment, també protagonitzen el dia. 4 minuts per 11:15. Per 10:15, que m'avanço i tot. Salvador Massip, bon dia i bona hora.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs, Salvador, on pares?
6: Molt bé, en aquest moment a Anglaterra.
0: A Anglaterra, el Salvador Massip, sabeu que és catedràtic de la Universitat de Leicester, degà de la UOC i investigador de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador, com descriuries el que ha passat des de dilluns que vam començar a interpretar, o dimarts, que aquí vam començar a parlar d'aquest creuer, com descriuries el que ha passat aquesta setmana amb l'antivirus?
6: A veure, dues coses diferents. Primer, la part purament biològica és una, i la segona és la part mediàtica, social, que en aquesta ha sigut una mica un retorn al passat, no? Sembla, com deies al principi, que estem tornant a la pandèmia amb els mateixos missatges, les mateixes pors, A la, tornant al principi, la part biològica, això és un cas molt diferent. L'antivirus, com ja s'ha parlat molt aquests dies, no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar. Tot i així, hem tornat a viure les mateixes escenes de la Covid, de desinformació, de mala comunicació, d'ús polític de la situació, etc, etc.
0: L'última hora és que ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius, que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. Ho seguirem en directe. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg, afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el bon s'enlairés, perquè precisament es trobava malament. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte en aquell avió i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes, però que sí que està confinada a un hospital català. D'acord? No té símptomes, insistim. Es troba bé, simplement és el protocol que toca, Salvador Massip?
6: Per fer la seva feina. Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé, porta dècades amb nosaltres. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Sol passar en espais tancats, com pot ser doncs, un vaixell, una situació anòmala. Hem de rastrejar molt bé els contactes, aquesta és la clau, doncs que els contactes directes estiguin molt controlats, sàpiguen ben bé qui són. Hi ha hagut potser una mica al principi, perquè no es va actuar amb prou rapidesa, amb prou cintura, doncs aquesta dispersió d'alguns casos, que potser s'hauria intentat mantenir una quarantena a tota la gent del vaixell abans, però s'ha fet el que s'ha fet, i ara crec que s'estan seguint les passes adequades, està tot bastant controlat, sabem on està més o menys tothom, els estem seguint, i els estem això esperant a veure que no estiguin infectats. Insisteixo, la transmissió és baixa amb aquests virus, veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars, ni milers, ni molt menys, ens quedem unes dotzenes com a molt.
0: Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'Estat. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí amb símptomes, té tos. I una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser el mateix vol, però ja torna a ser a casa seva, a Sud-àfrica, sense símptomes en aquest cas. Per tant, el missatge i els escenaris són bastant esperançadors pel que fa als protocols a l'espera de demà a veure com va aquest desembarcament a Tenerife, Salvador,
6: Efectivament. Penseu que brots d'aquest virus n'hi ha hagut darrerament, en les últimes dècades n'hi ha de brots. Que estem parlant d'aquest perquè aquest ha sigut molt mediàtic, perquè ens hem trobat un vaixell i hi ha hagut molt de rebombori. Bueno, hi va haver-hi un el 2018 a Argentina que ningú va adonar-se'n, només els experts el van veure, diguéssim, i també va afectar una trentena de persones sense es va controlar. Jo crec que anem cap a aquest tipus de brots, que és el que hem vist altres vegades amb aquest virus. No vol dir que no sigui greu, és cert, és una malaltia que és greu i és una cosa que s'ha de controlar, però no és ni molt menys una situació d'alarma social com la que vam viure la Covid. Sabem el que està passant, sabem el que estem fent, dintre de la gravetat jo crec que s'està fent tot bé, o més o menys bé, i s'acabarà controlant. Hem de només seguir el que ens diuen els experts i, evidentment, doncs, el vaixell anar amb compte i donar-los l'assistència mèdica que necessiten a les persones que estiguin infectades.
0: Salvador, tu i jo ens vam conèixer durant la Covid, ens vam fer un far de parlar cada cap de setmana i ens vas il·luminar sobre molts protocols i ens vas ensenyar moltes coses. Un dels missatges que anaves repetint és que el que havia passat amb el coronavirus tornaria a passar en un futur més o menys proper. Ho tornaríem a viure, segurament, una pandèmia d'aquelles característiques amb un altre virus si no adoptàvem les mesures necessàries. Aquesta repetició del que vam viure no és l'antivirus.
6: No. Sense dubte, aquesta no és la pandèmia. Com bé dius, pandèmies en tornem a veure. potser tardarem 5, 10, 15, 50 anys, és igual, però n'hi haurà, pandèmies n'hi ha hagut sempre, sempre n'hi haurà, seran més o menys greus, depenent del virus, depenent de com reaccionem, però aquest no és el virus de la pandèmia, ni molt menys, això és seguríssim pel que us deia, perquè és un virus que coneixem, sabem com actua, sabem com, quina mena de brots dona, no hi ha cap versió nova, no està mutat, no és diferent, no està comportant-se d'una manera estranya, en aquest sentit, és això, dintre la gravetat del que és, perquè evidentment és un virus molt agressiu i hi ha un brot que s'ha de controlar, està seguint els paràmetres habituals, per tant, no hi ha motiu d'alarma social, ni molt menys en aquests moments, no sembla que hi hagi cap, hi hagi haver-hi cap problema més enllà del problema propi, que és un brot d'un virus que causa una mortalitat elevada.
0: Com serà aquesta nova pandèmia que pronostiques per un futur no gaire llunyà?
6: Ni idea. Literalment, el problema és que no sabem com era. Si m'haguessis preguntat abans de la Covid, t'hagués dit que hagués sigut una pandèmia de grip, que era el més normal. La grip és el virus que més canvia, que més possibilitats té de donar-nos problemes si hi ha una mutació. L'H5N1 de la grip aviar n'hem sentit parlar moltíssim i és un dels que ens preocupa més. Si hagués d'apostar, apostaria per aquest, però mira, m'hagués equivocat amb el coronavirus, va ser un que no ens esperàvem, va sortir realment d'un lloc que no ens esperàvem i això pot tornar a passar, evidentment.
0: No pensis, Salvador, perquè passem per Tenerife. La Mònica Mas ens explica també tots els protocols del que ha de passar aquestes properes hores i també hi dius la teva. A les Canàries, a Tenerife, amb el suport tècnic del David Mendoza, la Mònica Mas molt pendent de l'arribada d'aquest vaixell. Mònica, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia a tots. Què tal?
0: Quina és la situació a aquesta hora? I suposo que esteu expectants amb aquesta arribada. Ara es diu la matinada de dissabte a diumenge. Com ha d'anar això?
7: Doncs això, a l'Ondius ahir es van desgranar diversos detalls de com anirà tot aquest dispositiu. Finalment fondejarà, però ho fondejarà dins del port, perquè és una zona marítima complicada, després ho explicarem. Després, si res es torça, com deies, entre les 3 i les 5 de la matinada arribaria, però fins que no surti el sol no començarà aquest dispositiu. Ahir el portaveu del govern canari va dir que de les 23 nacionalitats que hi ha dins l'Ondius, gran part d'aquests països ja han confirmat que enviaran un avió per repatriar els seus ciutadans. També va explicar, per exemple, que hi ha països que encara no han dit res i que si després de demà, perquè això ha de ser ja demà, entre avui i demà, no han dit res, doncs es posaria a disposició d'aquests passatgers un altre avió, un avió de la Unió Europea, que el repatriaria. Ell va parlar d'avió escombra.
0: Són 147 passatgers, oi, Mònica?
7: Exacte, sí, 147 passatgers, 60 tripulants.
0: De diverses nacionalitats diferents. Com anirà aquest protocol d'evacuació? Què passarà?
7: Exacte. Des del vaixell, unes llanxes els portaran fins al port. Allà els esperaran uns minibusos. Jo us dic minibusos, aquí diuen guagües encapsulades. Entenc que això deu voler dir que deuen ser com uns minibusos amb unes proteccions perquè no hi hagi contacte entre els passatgers, d'acord? Mm-hmm. Llavors aniran per carretera fins a l'aeroport i aniran al peu d'escala de cada avió, o sigui, del seu avió que els esperi. Per tant, trepitjaran molt poca terra canària. Tot aquest procés calculen que durarà des del diumenge a mig matí fins com a màxim dilluns al matí. I asseguren des d'aquí, des de les Canàries, que perdó, que això no es pot allargar gaire més perquè dimarts ve mal temps i com que és una zona amb unes condicions marítimes complicades, si no ho fan en aquesta finestra, no seria viable poder-ho fer fins a finals de maig. Per tant, sí o sí s'ha de fer ara.
0: I tant.
7: Una altra preocupació ja per acabar.
0: Sí, o sigui, els porten a l'aeroport i un cop a l'aeroport, en funció de la nacionalitat, els engloben en avions, no sé si militars, medicalitzats, per portar-los al seu país d'origen, o com va això?
7: No s'ha dit com seran aquests avions. M'imagino que cada país farà el que podrà, la veritat, perquè no tothom té infraestructura. També ens van explicar ahir, per exemple, que hi ha països que s'agrupen. Em sembla que és Canadà i els Estats Units van dir que agruparien els seus passatgers, arribaran a acords perquè no hi hagi tants avions, diguéssim, no? Però, bueno, això és una cosa ja que s'ha d'acordar entre països i, de moment, només sabem aquest acord.
0: Mm-hmm. Mira, tenim una última hora i és que Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que ha donat positiu d'antivirus. És una dona que va estar en contacte amb la dona neerlandesa a l'avió que sortia de Johannesburg. La dona neerlandesa va acabar morint. El Clínic és l'hospital de referència en aquests casos. Hi ha una unitat per tractar virus d'aquestes característiques, ho deia el secretari de Salut Pública, i avui precisament nosaltres serem al Clínic perquè teníem previst ser presents en aquestes jornades del Clínic Obert. Per tant, Doncs des d'allà també ens atendrà l'epidemiòleg Antoni Trilla, un munt de veus autoritzades. Avui que el Clínic també és notícia, entre altres coses, perquè és el lloc on es confina aquesta dona que hauria donat positiu. Digues, Mònica.
7: No, l'última cosa que preocupava molt aquí a les Canàries és què passaria amb el vaixell un cop hagi baixat tot el passatge. Van insistir moltíssim que ells el que volien és que la naviliera, que és dels Països Baixos, es fes càrrec del vaixell i se l'emportés de seguida que acabi aquesta operació cap a Holanda. Ho faran amb la meitat de la tripulació. Us he dit que eren uns 60 tripulants, doncs es farà amb la meitat. 30 desembarcaran i 30 es quedaran al vaixell per poder-lo feinejar fins al seu destí.
0: Deixa'm dir que aquesta dona que està confinada al Clínic no ha donat positiu. És contacte del positiu de la dona neerlandesa que va acabar morint. No té cap mena de símptoma. Que m'he precipitat, en qualsevol cas, està al Clínic sense cap mena de símptomes, simplement perquè va ser contacte en aquest avió a Johannesburg. La novetat és que el Clínic és l'hospital de referència a Catalunya on s'està practicant aquest confinament perquè va ser contacte durant uns minuts en aquest mateix avió. Salvador Massip, et quadra que sigui el Clínic precisament hospital de referència i amb tots els atributs per poder acollir un confinament, un aïllament d'aquesta mena.
6: I tant, absolutament. El doctor Trilla i tot el seu equip saben el que s'està fent. Com us dèiem, no estem davant d'un virus que desconeguem. Sabem quin protocol s'ha de seguir. S'està fent el correcte, que és controlar molt els contagis directes. Insistim un cop més que és un virus que es transmet molt malament. Per tant, la possibilitat que hi hagi molts casos és molt baixa. En veurem algun més, però el que hem de fer simplement és això, estar molt atents a les persones que han tingut els contactes directes, que el país faci el seu. Tot aquest programa d'evacuació que estàveu dient, a mi em sembla també que és el més correcte o el més encertat en aquest sentit. Totes les autoritats sanitàries i els experts saben com lidiar amb aquestes coses. Tinguem una mica de calma socialment, és el que hem de fer, i esperem com va tot i confiem en això, en la gent que sap el que està fent en aquests moments.
0: Mònica, endavant, perdona, que t'he tallat abans, digues.
7: No, ja, bàsicament tot el que és el dispositiu, el que sabem fins ara és això, és això, a veure avui si ens informen, perquè jo crec que a partir d'avui tota aquesta gestió ja passarà directament al govern espanyol. Mm-hmm. És el que ens informarà, fins ara ho ha fet molt el govern canari aquí, però a partir d'avui jo crec que tot això ja ho deleguen al govern espanyol, perquè serà qui ho gestionarà.
0: I aquí és on hem vist la picabaralla política, amb el govern canari dient que ni parlar-ne de desembarcar a les Canàries, i el govern espanyol parlant d'humanitat i de solidaritat. Salvador, sí. Massip, aquest dispositiu que està explicant la Mònica Mas de com anirà l'arribada de tots aquests passatgers, aquests 147 passatgers, aquests cotxes que els portaran cap a aquests avions que els han de portar també cap al seu país d'origen, et sembla adequat? Et sembla exagerat? Com ho veus?
6: No, jo crec que està bé, en aquest cas s'ha de ser el màxim prudent possible, sobretot el que s'ha d'evitar és això, que hi hagués algun infectat que tingués un contacte directe ara. Directe vol dir molt directe, o sigui, recordem que aquests virus venen dels ratolins, no sol ser les rates que el transmeten, i entre humans es transmet, però malament. Per tant, mentre tinguem aquests possibles persones en risc ben controlades, doncs aquest dispositiu no hi hauria d'haver problema. A mi el que m'ha sorprès és la reacció una mica de les Canàries, de dir aquí no, i la manca de solidaritat, no, diguéssim, almenys durant la pandèmia vam veure el contrari, no? Que tothom s'esforçava al màxim per intentar sortir del problema plegats, i aquí la primera que de canvi és al revés, quan en una situació, com dèiem, molt diferent, perquè en aquest cas sabem què hem de fer perquè això no s'escampi. Per tant, potser el que també he dit al principi, que ja s'ha fet un ús polític de la crisi que ens hauria de fer una mica de vergonya. Mm-hmm.
0: Doncs recordem aquesta última hora, 4 minuts per arribar a 9:45 del matí. Salut ha confirmat que l'Hospital Clínic és qui acull el confinament d'aquesta dona ingressada per ser contacte d'un dels positius en aquest famós avió on es van creuar durant uns minuts amb aquesta dona afectada pel virus que finalment va acabar morint. Des de Tenerife, Mònica Mas, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A partir de quarts d'11, el suplement avui des del Clínic, amb motiu d'aquestes jornades del Clínic Obert, el temps ens respectarà i, a més, és un punt informatiu calent amb el doctor Trilla, que ens espera per atendre'ns i per valorar també doncs, aquesta última hora. A veure, estem parlant d'una possible crisi sanitària, però també d'una crisi política amb aquestes picabaralles entre el govern de les Canàries, el govern espanyol, aquest dispositiu on segurament demà també veurem una part de sanificació considerable, però necessària, com explica el Salvador. Com ho veieu, Jaume, Olga, Eduard?
4: Jo crec que en Salvador Massip ho ha explicat perfectament i és d'aquelles intervencions que et tranquil·litza, no? Perquè quan t'expliquen que hi ha una persona que ha sigut contacte, que ja està en un hospital de Barcelona o que el vaixell està a punt d'arribar a les Canàries, i una cosa que et pot semblar una mica contraintuïtiva, que és que repartir 147 passatgers, si no m'equivoco, de 27 nacionalitats, cadascú al seu país amb avions medicalitzats o no, i per tant és disgregar totes les persones que han estat en contacte d'aquesta malaltia pel món, pot semblar contraintuïtiu, però és veritat que quan parlen els experts de debò et tranquil·litzes. Allò que està generant per mi un cert neguit entre la població precisament és el que tu ara deies, Roger, de la picabralla política. És a dir, ja no només entre el govern de les Canàries o el govern de Madrid contra el govern espanyol, sinó les contradiccions públiques entre dos ministres del govern espanyol. I si la pandèmia del coronavirus hagués estat en molts anys, doncs potser seria comprensible una situació d'una certa improvisació, però és que la malaltia de la Covid va ser fa 4 dies en termes històrics, i és increïble que quan això passa estiguin en aquest desgavell. És a dir, si el vaixell arriba a les Canàries, això ja s'hauria d'haver pactat abans, com si arriba a qualsevol altre lloc, de quins són els procediments, els mecanismes i els protocols. I no pot ser, de cara a l'opinió pública, un tema tan delicat com aquest, que estiguem així. És a dir, és el que em resulta incomprensible, i crec que allò que li genera a la població un cert inseguretat no és la gestió per part dels especialistes, sinó la gestió política, que massa vegades interfereix en la gestió tècnica de les coses, i per tant acaben creant una situació que no s'hauria d'haver creat a nivell de neguit social.
0: Olga.
2: Jo diré una obvietat, però que fent una mica de canvis de canals televisius no ho és tant. Jo he estat fora aquesta setmana quan arribava la meva mare, em deia, ostres, fan programes especials sobre el tema aquest de l'antivirus i tal, i estem amoïnats, i vaig veure un d'aquests programes fent canvi de canals, no? No assenyalaré, tampoc és la meva feina assenyalar, no? Però allà sí que vaig pensar quina és la nostra responsabilitat, no? Com a periodistes, com a analistes, I crec que el que hem de fer, que deia, sembla una obvietat, però no ho és, perquè jo inclús he vist en un programa de televisió una persona que no és metge, amb una bata blanca, per donar la sensació de que sí que ho és, que era enginyer químic. Res a veure amb aquest cas, amb el tema en qüestió, vale? Crec que el que hem de fer és justament el que estem fent, no? Deixar parlar els especialistes. Ells són qui tenen les dades contrastades, qui tenen el rigor d'allò que està passant i qui coneixen aquest virus que, a diferència de la Covid, i crec que és el més tranquil·litzador, no és un virus nou i és un virus que no ha mutat i que té una molt difícil mutació. I això és el que ens estan dient i ens estan repetint els especialistes. Per tant, ells són qui poden aportar context a aquestes dades verificades i criteris rigorosos. Crec que la resta hauríem de fer el que estàs fent tu, el que estem fent en aquest programa, que és contribuir amb informació absolutament contrastada, que no pas amb interpretacions personals, en les quals jo no entraré. Per una senzilla raó, per no cometre els mateixos errors que hem comès en d'altres ocasions, no? Tots plegats, crec que en aquests casos l'excés d'opinió el que fa és no ajudar. El que fa és generar més confusió, alarmisme i una sensació de notícia magnificada, que en aquest cas no és favorable ni per la ciutadania ni per la confiança pública, no? Per tant, crec que la nostra responsabilitat és la prudència informativa en el cas dels analistes, no? D'aquells que no tenim, em perdonaran els meus companys, almenys parlo per mi, aquells que no tenim ni idea realment del que està passant, ni de virologia, ni de res relacionat, no? Prudència informativa, dades contrastades i molts especialistes. Aquest seria el tema número 1. El tema número 2, referent a la gestió. Jo penso que en aquest país cometem un error important, no sé si buscat o no buscat, que és sortir a fer declaracions abans d'arreglar les coses a casa. És a dir, penso que ministres i president d'una comunitat com és Canàries haurien d'haver parlat, reparlat, reunir-se en privat per tal de que el que transcendeixi a l'opinió pública sigui una decisió consensuada, unificada i coherent. I aquí, en aquest país, sovint ens trobem que el que passa és absolutament el contrari. Primer, cadascú d'ells fa les declaracions que considera oportunes, inclús en contradicció entre ministres d'un mateix govern. Després, aquesta contradicció s'extrapola a un president autonòmic. Primer fan aquestes declaracions i després intenten posar-se d'acord amb reunions precipitades en les quals cadascú diu el que bonament pot per salvar els papers, no? I insisteixo, si nosaltres demanem responsabilitat informativa, responsabilitat i prudència en el cas de l'opinió que hauria de quedar relegada a les dades, jo crec que la política el que li hem de demanar és una responsabilitat política, que també és important, perquè el que transmeten, en definitiva, és una descoordinació i un caos que no té res a veure amb la realitat. És un protocol que està establert, que està estudiat, que està signat. Al final estem parlant de protocols internacionals, de convenis, i per tant jo crec que no s'escau el que la política ens dona.
0: Eduard.
3: No puc millorar el que han dit els companys, només assenyalar que la paraula aquesta, prudència, que diu l'Olga, em sembla molt, molt important, la prudència política i prudència informativa, i que aplica no només a situacions com aquesta de l'antivirus, sinó a moltes altres situacions informatives, com les que hem viscut aquesta setmana, per exemple, amb el que ha passat a Esplugues, amb l'assassinat d'aquesta dona a Esplugues, on ha regnat la imprudència informativa. I em sembla bueno, que està molt bé que l'Olga recordi aquest concepte de la prudència, perquè és molt important. Mm.
0: A un quart d'onze hi ha previst una compareixença del Toni Castells, director assistencial del Clínic, per ampliar aquesta notícia que us avançàvem fa uns instants des d'aquí, des del suplement, i és que l'Hospital Clínic és qui acull aquesta dona catalana que va estar en contacte dins d'aquest avió amb aquesta dona que havia estat positiva d'antivirus i que va acabar morint, i que ni tan sols va acabar viatjant amb aquest avió perquè doncs, els tripulants van decidir i el passatge va decidir que es trobava tan malament doncs, que no la van permetre acabar viatjant en aquest avió. Passant 3 minuts de 2:15 del matí, fem una pausa, recapitulem i insistim a 10:15 en directe també al doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, que farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba al Clínic per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ara tornem.
8: El suplement amb Roger Escapa. Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
11: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
10: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
11: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
12: Vols estudiar una enginyeria?
13: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
12: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
13: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
14: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
15: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
17: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
16: I finançament fins a 12 mesos.
17: Només fins al 24 de maig a la botiga web. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Pones.
18: El vehicle consta a la base de vehicles robats. Com de fàcil és robar un cotxe?
19: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
18: Quins són els trucs dels lladres?
20: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
18: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: El balcó gastronòmic és un lloc...
22: Que bo.
21: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
23: A Feu Verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
24: Vine a Feu Verd i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feu Verd, ens movem amb tu.
25: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
26: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
27: Amb el Joan Antoni Fletxa.
28: El més difícil que tenia el
27: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
26: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
29: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
30: una cullerada de silenci,
31: dos reflexos de llum,
30: 5 quilos de cadira
31: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
30: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
32: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
33: Contes, novel·les, poemes, cançons...
32: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Dos quarts i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, Tertúlia, amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, també el Salvador Massip, la nostra veu científica. Recapitulem a partir d'un quart d'11, d'aquí poc més de mitja hora, a l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari, al Clínic, com hem avançat al suplement, per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. En qualsevol cas, aquesta és la notícia d'aquesta persona que es troba en observació sense cap mena de símptoma. Insistim, es troba bé, simplement va viatjar al mateix avió i, per precaució, al Clínic, que és un hospital de referència on avui havíem de fer el suplement, i anirem també d'aquí una estona cap allà per saludar el doctor Trilla, que ens doni més detalls d'aquesta operació, doncs això pilotarà el suplement al llarg d'aquestes properes hores. En paral·lel, també, a quarts d'11, roda de premsa de l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, que intentarem seguir en directe. A les 10, la Maica Navarro. Abans, però, de tot això, un altre dels temes d'actualitat que tenim damunt la taula, que encara no hem pogut obrir el meló, però ho fem ara. El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra, malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos, però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, també la CUP, exigeixen que plegui. Olga, Jaume, Eduard, com heu viscut aquest capítol que té damunt la taula el govern? Avui no hi haurà declaracions per part d'Interior. Ens emplacen dilluns. Olga.
2: Doncs anava a dir amb incredulitat, però no seria cert. Amb una certa sensació de no entendre res del que està passant, per dir-ho de forma clara. Diu la consellera que manté la seva confiança amb en Trapero. Jo també la mantindria amb ell. Amb qui no la mantindria és amb ella. Vull dir, al final, ell el que fa és seguir ordres. No sé fins a quin punt pot rebel·lar-se contra unes ordres d'una conselleria, que és la seva màxima responsable, però entenc que no pot. Per tant, jo entenc aquesta confiança. Amb qui no acabo d'entendre la confiança és, o haurà d'explicar molt bé les raons i els motius pels quals es pren aquesta decisió. Jo penso que al final tot el que està passant amb els mestres i els professors és una manca de, d'empatia i de tacte absolutament garrafal. És a dir, qui ha de seure a parlar amb els professors són els responsables de la Conselleria d'Educació i ho han de fer no infiltrats sinó a cara descoberta i amb la voluntat d'arribar a acords urgents i importants, perquè al final el que està passant, i això ho vull barrejar amb la notícia de la presència del programa pilot de la presència de Mossos d'Esquadra a determinats centres educatius, és que el que els estan dient els professors de moltes formes diferents és, per un cantó, que no són competents o que no saben o que no poden fer front a determinades situacions a les escoles, a la vegada que els estan dient que només la policia pot fer front a aquestes situacions, amb la qual cosa estan introduint una presència policial en un àmbit educatiu, en lloc de reforçar tot allò que té a veure amb l'àmbit educatiu, orientadors, psicòlegs, educadors, més professors, professors, etcètera, etcètera, etcètera. Però és que, a més, ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, en certa forma, el que els estan dient de forma indirecta és anem a vigilar les vostres reunions perquè no confiem que siguin pacífiques o per si hi ha algun problema de violència, amb la qual cosa crec que és gravíssim. Crec que és gravíssim i crec que hauran d'explicar molt bé quin era l'objectiu de la presència dels Mossos infiltrats en aquestes reunions. I quan dic que hauran d'explicar molt bé, és hauran d'explicar molt bé, perquè és que a mi no em quadra de cap de les maneres.
0: Hi ha diversos comunicats d'aquestes últimes hores. Insisteixo, dilluns hi ha convocat un comitè de seguretat i de justícia, on suposo que també podrem sentir algunes reaccions per part del Departament d'Interior. Hi ha diversos comunicats també d'alguns sindicats de Mossos. La Direcció General de la Policia Catalana argumenta que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei, concretament per l'article 109 del Decret d'Estructura de la Direcció General de la Policia, funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social. Jaume, Eduard.
2: Sí.
1: Aviam. Hi ha moltes coses a dir, i en diré dos o tres. Primera, en reacció a la reacció del govern davant d'aquest cas, el president Illa diu que no sabia exactament aquest operatiu. Jo no sé fins a quin punt també ho sabia la consellera, i la qual cosa és greu. La consellera diu que dona suport a la professionalització dels Mossos d'Esquadra. Sobre aquest aspecte en concret, diré una cosa. Molt professionals no són si els enganxen amb una assemblea de docents. És a dir, la infiltració policial se suposa que no t'han de detectar. Si ja t'enganxen uns docents que s'estan preparant una vaga, com ha de ser la infiltració en llocs molt més delicats, per tant, molt professionals, no el veig. I en tot cas, el tema no és la professionalització, és si la policia catalana s'ha d'infiltrar en una assemblea de docents. Per dos motius. Primera, hi ha una qüestió de temps. Amb una negociació d'una vaga imminent, que afecta a moltíssima gent, no només als docents, a les famílies. En un moment en el qual el debat polític la setmana passada ha estat relatiu a la presència policial en escoles i instituts de Catalunya. Un tema que fins i tot a mi em podria arribar a semblar bé en algun cas concret, però potser el moment en el que la relació entre la policia catalana i l'escola és delicada, potser no és el millor moment per infiltrar uns policies en una assemblea de docents. I tercera cosa, els mateixos, el govern, el mateix govern de Catalunya que defensa aquesta actuació, jo em pregunto què diria si s'hagués detectat una cosa similar amb dos guàrdies civils o dos membres de la policia espanyola en una assemblea de docents, que els Mossos no hi haguessin anat. Jo intueixo que el govern de Catalunya potser diria que era una situació o una actuació desmesurada, innecessària, etcètera, etcètera. Perquè, com tu bé has dit, Roger, és veritat que la policia catalana ha de detectar possibles conflictes derivats d'actuacions o vagues laborals, però jo crec que en l'imaginari de tothom, una vaga de mestres no és un lloc on precisament, perquè n'hem vist moltes, no és un lloc que acabin habitualment en aldarulls. Al contrari, vull dir, els mestres acostumen a comportar-se de manera magnífica quan es manifesten i fan concentracions. Per tant, no és el lloc on jo pensaria que s'ha d'anar a fer una acció prospectiva. I acabo en un moment també en el qual hi ha una certa mancança de Mossos d'Esquadra. Aquests dies hem vist a l'Hospitalet queixes dels veïns de que no hi ha prou actuació policial, no hi ha presència en molts llocs, amb les actuacions del Pla Campai buscant navalles i ganivets, amb tot el tema que hi ha de sensació d'inseguretat, destinar recursos i efectius i agents a anar a una assemblea de docents, em sembla absolutament fora de lloc.
0: Eduard.
3: Jo aniria més enllà. Jo no crec que sigui un problema de timings o d'oportunitat política o tal, sinó que és absolutament intolerable conceptualment. Val? Hi ha una frase, la frase famosa que li atribueixen al Churchill, no està clar si la va dir el Churchill, no? Que una democràcia és aquell sistema en què si truquen a la porta de matinada, si truquen a la porta a casa teva de matinada, saps que és el senyor que porta la llet. Val? Doncs jo faria una versió d'aquesta frase. Una democràcia és aquell sistema on si hi ha uns ciutadans preparant una vaga, reunint-se per preparar una vaga, han de saber que la persona que tenen al costat no és un policia infiltrat. Perquè és un dret constitucional. Estar sindicat i organitzar una vaga legal. És un dret constitucional. Tu has de tenir la garantia. La policia i l'Estat i l'administració estan per garantir-te que si et reuneixes amb els teus companys de feina per preparar una vaga legal, la persona que tens asseguda al costat no és un policia infiltrat. Això és una democràcia. És una actuació absolutament intolerable en termes democràtics. Sigui quin sigui el moment polític. Sempre ho és. I jo, diguéssim, ahir al matí estava en la posició de trapero dimissió, però al veure que Núria Parlon tanca files amb en Trapero en aquest tema, ja estic en una altra posició, que és Parlon dimissió.
2: Hi ha una cosa important també, que és que els Mossos d'Esquadra sempre han volgut distanciar-se de la Policia Nacional i d'altres cossos de seguretat quan aquests s'han infiltrat en moviments socials, que n'hi ha hagut infiltracions, i els Mossos sempre han mantingut aquesta distància respecte a aquesta forma d'actuar i aquesta imatge, no? I ara amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana trenquen absolutament aquesta imatge molt més de negociació, de conversa i de no assumir pràctiques d'altres cossos policials, no? En definitiva, jo crec també que és moment de que el president Illa, en aquest cas, deixi de banda el seu perfil baix. Ja penso que portem molts mesos d'un perfil molt moderat i molt baix, i que en determinades ocasions un president de la Generalitat ha de sortir al pas de determinats conflictes, i aquest possiblement seria un d'ells. No només aquest, sinó que hem viscut les darreres setmanes, i relacionats, ho dèiem, amb el tema d'educació, doncs altres aspectes que no han estat ben rebuts. La presència de Mossos a algunes escoles, aquest pla pilot, no ha estat ben rebut, especialment perquè sempre ho diem en aquest programa, el temps en política, prendre decisions en un temps correcte és pràcticament igual d'important que la decisió que es pren. I en ple conflicte dels docents, en ple descontentament dels docents, amb una negociació trencada, amb una negociació en què li demana al govern que segui a taula, pren decisions, i en conselleries que han pres decisió, que estan fora del marc del temps correcte i adequat. I es van acumulant aquestes decisions. I arribats a aquest punt en el que ha saltat aquesta notícia, que a mi també em sembla absolutament intolerant, inconcebible, crec que per una democràcia i per un sistema que defensem de convivència, és que clar, parlar d'una infiltració de policies en una assemblea de professors és com si els estéssim etiquetant directament d'un moviment violent.
0: I que t'enganxen d'una manera bastant barroera.
2: Sí, jo no havia caigut amb aquesta reflexió que ha fet en Clotetti. Té tota la raó del món. És a dir, clar...
3: Sí, esperem que els que s'infiltrin en comandos jihadistes siguin més professionals.
2: Deixa aquest dubte, no? I després, tu ara llegeix una part d'un dels articles, i sí, és cert, però tots tenim en ment que la infiltració del cos d'informació dels Mossos d'Esquadra, home, hauria d'estar destinat realment a moviments violents, a cèdules jihadistes o possibles atemptats, etc, etc, etc, perquè al final estem utilitzant o dient que utilitzarem Mossos d'Esquadra per vigilar escoles, com si anéssim sobrats de Mossos d'Esquadra, i que estem utilitzant la Brigada d'Informació per infiltrar-se, o part, o una part de la Brigada d'Informació per infiltrar-se en reunions de professors. Clar, a mi em deixa una sensació de... I les coses importants, quan?
0: Jaume.
1: Jo que m'he dedicat a la comunicació i a la comunicació de crisi, ahir era el dia ideal perquè la consellera digués que aquesta actuació potser s'hauria de revisar, que potser no era oportú demanar disculpes als membres d'aquella assemblea i dir que potser hi ha actuacions que, tot i ser legals, doncs potser no era oportuna, no? I aquest tancament de files el que fa, jo crec que és encabrit encara més el sindicat, l'USTEC, a les portes d'una vaga i d'una negociació. I en això que deia l'Eduard del dret de vaga, que és veritat, mira, hi ha una cosa curiosa. Els mateixos que acusaven els governs anteriors de polititzar la policia catalana, potser el que estan fent ara, perquè ho hem vist amb les escoles i ho hem vist ara amb aquesta infiltració, és una cosa inversa, que encara és pitjor, que és policialitzar la política. És a dir, com és que estem parlant de la presència policial en escoles o de la presència policial d'infiltrats en assemblees de docents? És que això no és normal. No és normal. I a vegades això ho podem veure en països que no tenen un rigor democràtic escrupolós, no? I per tant, això que està passant és exactament invers al que havien acusat moltes vegades, no? Durant el procés de que es polititzava la policia, i el que estan fent és al revés. Parlem massa de la policia en ambients o en entorns en els quals fins ara el debat públic i mediàtic no tenien cap vincle, no? Que és una assemblea policial. De fet, quan ha passat això altres vegades amb policia, sobretot espanyols, en assemblees de l'entorn independentista, s'ha muntat un bon sideral, perquè, evidentment, no ha de ser així, no? Però que això passi amb la policia catalana, crec que és una cosa inèdita que no havia passat fins ara, almenys jo no el recordo.
3: Hi ha un altre factor, que és que l'explicació que ha donat el Trapero i la consellera encara fan més greu la crisi. Perquè ells diuen, no, però si això està emparat per la normativa, això està emparat per la llei. És a dir, porten molt temps fent-ho. No és la primera vegada. I aleshores la pregunta que jo tinc és quantes vegades, on, amb qui, contra qui, per què? Això no ha estat un error puntual. Porten temps fent-ho.
0: Molt breu, sisplau.
2: Sí, una cosa que té a veure amb l'assumpció d'errors. Jo penso que la política manca aquest reconeixement dels errors. Crec que escoltava l'altre dia la consellera Niubó reconèixer en una entrevista que possiblement no era el moment d'haver parlat d'aquesta presència de cossos policials amb els instituts, i crec que és una bona senyal que reconegui que no era el moment, però en general el que s'esperava o el que s'espera de la consellera Parlon és exactament el mateix. Ara ho dèiem, que hagués sortit i hagués dit, escolteu-me, potser ens hem equivocat d'estratègia, no era el moment, i demanem perdó i disculpes als professors als quals els hem donat un tracte que ni molt menys era el que mereixien.
0: 3:15 de 10 del matí. Matí de dissabte carregat informativament parlant. Recordem que la notícia del dia és que Salut ha confinat a l'Hospital Clínic la dona que va viatjar al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va acabar morint per antivirus. Aquesta dona, per tant, és contacte d'un cas positiu i ha de seguir en observació, en aquest cas, a l'Hospital Clínic, que és el centre que té una unitat preparada per aquest tipus de casos. D'aquí pocs minuts, a 10:15, hi ha una compareixença de diversos especialistes de l'Hospital Clínic on donaran més detalls d'aquesta dona que es troba bé de salut, no té cap mena de símptoma, per tant, se la confina per precaució perquè va estar en contacte d'un cas positiu en aquest avió que va portar, doncs, cua. Recordem que Sanitat també ha localitzat una dona amb passaport sud-africà que també va volar en aquest mateix avió i que va passar uns dies a Barcelona. La dona és asimptomàtica. Les autoritats sanitàries asseguren que no hi ha risc de transmissió comunitària perquè va estar en un hotel i no va mantenir contactes estrets amb ningú. Tot plegat mentre l'OMS ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus relacionats amb el creuer. El vaixell ha d'arribar aquest cap de setmana a Tenerife, on ha de desembarcar i enviar els passatgers als països d'origen. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, faran el confinament a Madrid. Les autoritats, entre ells la ministra de Sanitat i responsables de l'OMS, viatgen avui cap a Tenerife per coordinar tot l'operatiu. Ha estat un dels temes centrals d'aquesta tertúlia que compartim amb l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Salvador Massip, que suposo que et sorprèn poc, Salvador, que sigui el Clínic qui acull aquesta dona, que, recordem, el protocol diu quants dies de confinament en cas de ser contacte de positiu?
4: Doncs això va variar una mica, però recordem que el virus té una incubació de setmanes, per tant serà, jo crec, almenys un parell de setmanes que hauran de fer. Com bé deies, el clínic és el lloc adequat per fer-ho, estem en bones mans, no crec que haguem de patir, o sigui, la població en general no ha de patir perquè tinguem un possible cas estudiant-se en el clínic, és molt possible, a més, que no estigui infectada. Per tant, tranquil·litat, deixeu que els experts facin la seva feina, estan en tot segons el previst, això no es complicarà massa més del que estem veient, no hi ha risc de pandèmia. Aquest seria el missatge que crec que hem de subratllar.
0: Entenc que aquesta dona cada dia se li fa un test per veure si és positiu, encara que sigui asimptomàtica, o com sí. Va això, Salvador?
4: Sí, sí, efectivament, els tests, a més aquests casos, els tests ja el tenim. Quan el que teníem la Covid al principi és que no teníem test, no sabíem com detectar-ho, en aquest cas es pot detectar bé, estarà seguida

0: Per totes les edats.
1: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
4: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
5: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
6: Teories de la Relativitat amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
7: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Cort Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
8: Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
12: Amadíssims enemics, si algú...
13: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
14: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
15: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
15: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
19: Has sentit el que acaba de dir?
16: Que a Mallorca no feu l'amor.
20: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
22: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

Amics i amigues de Ràdio Desvern, benvinguts a una altra edició de Just Sardanes, un programa de sardanes pensat amb el cap i fet amb el cor. Per no perdre embranzida, hem considerat que pel programa amb l'Alfred Llorenç com a convidat, el millor era fer-lo a continuació dels dos programes dedicats a les sardanes de Sabadell i, per tant, el tenim avui. Alfred, bon dia de nou i benvingut.

0: en Tubi, gràcies per tornar-nos a ajudar a fer aquest programa i en el que avui compartiràs les teves experiències com a sardanista.
1: Bon dia, Josep.
0: Molt bé. Com sempre faig, ja ho saps, ho saben l'audiència i ho saps tu, t'he demanat que ens triïs unes quantes sardanes per intercalar en l'entrevista. I la primera sardana amb la que començarem és l'Aplec de Sant Martí, d'en Josep Maria Vilà i Saliner, 1890-1969. Per tant, si et sembla, obrim el programa amb aquesta sardana i després la comentes el per què l'has triat i quins records et poden portar tu o quina importància té significativa per tu.
1: Ens sembla perfecte.
0: Molt bé, doncs endavant.

0: Sí, molt bé. Una primera sardana molt agradable, l'Aplec de Sant Martí. Per què l'has triat, Alfred?
1: Bé, aquesta sardana l'he triada en record del meu pare, que aquest passat mes de març va fer un any que ens va deixar. I aquesta sardana li agradava molt. Fins i tot, a veure, als seus últims temps, que l'home tenia molts problemes de mobilitat, sempre que li demanava a la meva germana, escolta, posa'm sardanes, però sempre deia, però l'Aplec de Sant Martí la vull sentir. I, bueno, i a més, també va ser una última voluntat d'ell que el dia que l'acomiadéssim, en el comiat, li posessim aquesta sardana. I així hem fer-ho.
0: Bé, doncs m'ha agradat posar-te-la de benvinguda aquí, al nostre programa de nou.
1: Ho agraeixo.
0: Sí. Qui l'ha interpretat, aquesta versió que hem sentit?
1: Sí, la principal de la Bisbal. A veure, posteriorment s'han fet altres cobles que l'han enregistrat, però la versió que ell sentia justament és la que acabem nosaltres de sentir, la que va fer la principal de la Bisbal ara ja fa bastants anys.
0: Ja, sí. Per sort, la principal de la Bisbal té una trajectòria molt llarga.
1: I tant.
0: Suposo que ja ho deu saber, però jo he trobat que l'Aplec de Sant Martí es va estrenar el 1936 a Arenys de Munt.
1: Pot ser.
0: Segur, no? Segur. Les fonts que tinc jo són fiables.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, Alfred. Com també saps, ara, com que avui el programa ets tu el protagonista, llegiré uns quants aspectes de la teva trajectòria com a músic i com a activista dins del món sardanista i faré moda de titulars, perquè després els anirem desenvolupant.
1: D'acord.
0: Molt bé. Doncs l'Alfred Llorenç i Balart va néixer a Sabadell el 1955. Va començar la seva relació amb el món sardanista el 1974 a la colla de competició Donant-nos les mans, de la que va arribar a ser cap dansaire. Un any més tard, el 1975 i fins al 1979, va entrar a formar part de la Junta de l'Agrupació Cultural Folclòrica Sabadell Sardanista. I vas participar en l'organització d'activitats i tots els aspectes de gestió que fan les agrupacions sardanistes, en aquest cas durant aquests 5 anys. Després d'això, a l'hivern del 1979, ja vas començar la teva llarga etapa com a músic i intèrpret de flabiol i tamborí. Primer va començar a la Cobla Sabadell fins al 1984, aproximadament 5 anys. Després l'Alfred es va integrar a les files de la Cobla La Verneda fins al 1992, també aproximadament uns 7 anys llargs. I el 1992 fitxa per la Cobla Nova Vallès, en la que hi ha tocat durant 30 anys, fins al 2022, en la que et vas jubilar com a músic. Breument, si m'he deixat alguna cosa, ara tindrem temps d'aprofundir-ho. Comencem per la teva etapa de dansaire. Fes-nos 5 cèntims del que va significar, com te n'en recordes, perquè ja fa anys d'això.
1: Ui, tant que fa anys, ha plogut molt. Bé, evidentment va ser una època molt maca. No podia ser d'altra manera, atesa l'edat que teníem i que ens va donar l'oportunitat de voltar per diversos llocs de la geografia catalana. Val a dir que, malgrat jo fos el cap danser de la colla, el veritable tècnic era en Joan Prunera, un molt bon amic encara ara. És de la nostra quinta i va estudiar també a la Raona el mateix any que nosaltres, però en un altre grup. Ell s'ha dedicat a la medicina.
0: Ah, molt bé. I per amanir aquesta etapa, vols dir alguna cosa més?
1: A veure, com anècdotes, poques hi ha.
0: Tu vas passar bé, és veritat.
1: Ui, tant, això sí.
0: I vas entrar de valent a formar part de l'ambient sardanista. Doncs per amanir aquesta etapa de dansaire ens ha seleccionat precisament la sardana Donant-nos les mans, d'en Francesc Gutzens. Oi? 1907-1993.
1: Exacte.
0: Doncs aquí ho farem al revés d'abans. Et demanaré ara el perquè de la tria i que me'n digues alguna cosa del Francesc Gutzens, perquè jo n'he buscat informació i la veritat és que no he trobat res més que el seu any de naixement.
1: Mira, va néixer el 7 del 7 del 7. Això ho sé perquè ell m'ho deia així, el 7 del 7 del 7.
0: Ah, el coneixies, tu?
1: Sí, i tant, ara ho explico.
0: Molt bé, sí, senyor, endavant.
1: Tal com el títol indica, aquesta sardana està dedicada a la colla Donant-nos les mans. Va ser una petició que li varen fer a l'autor, gran músic sabadellenc de tota la vida, intèrpret de tible, entre d'altres, i compositor de sardanes, musicalment senzilletes, balladores, però escrites de manera molt correcta. dir que amb ell hem tocat junts una sèrie de vegades. Primer fent algun bolo amb la Copla Andorra i de manera més sòlida a la Copla Sabadell i a la Copla La Verneda. Uh-huh. El motiu de la petició de la sardana va ser la commemoració del desè aniversari de la colla a l'any 1978. La gravació que podrem escoltar és la que es va fer en directe el dia de l'estrena, és a dir, el dia 10 de juny de 1978, format en casset mono i posteriorment digitalitzada, intentant millorar el so del suport original.
0: Molt bé, de moment demanem disculpes si hi ha alguna deficiència sonora, però és un document històric.
1: És un document històric. Per això m'ha fet il·lusió, especial il·lusió poder-lo portar.
0: Sí, desè aniversari de la colla donant-nos les mans. Endavant amb la sardana.

0: Molt bé. L'he trobat molt ben interpretada i deixa'm dir que és una sardana realment de celebració, no? No se sentia tan malament, eh? Potser algun oient allò amb l'orella molt fina haurà notat que és un enregistrament mono, no és estereofònic, però no hi ha hagut masses problemes, vull dir, pensava trobar-me, vist el document tan històric que ens has portat, pensava trobar-me unes deficiències pitjors.
1: Et va costar una mica arreglar-la.
0: Ah, ho has fet tu mateix?
1: Sí.
0: Molt bé, així m'agrada, que siguis allò polifacètic. Què ens has de dir? Qui l'ha interpretat? Que no sé si ho has dit, em sembla que no.
1: No ho he comentat. Era la Copla Bages, que va ser la que ens va fer tot el concert.
0: Ah, està bé. Molt bé. Molt bé, doncs... aquesta etapa d'ensaia ja la tenim coberta, eh? És l'inici i allà on et van agafar les ganes de continuar sent sardanista, i llavors vas entrar a formar part de la Junta de Sabadell Sardanista. Jo no sé si què ens podries dir el que recordes d'aquella etapa, que van ser gairebé 5 anys. Tu dius que va ser una etapa curta, però 5 anys són 5 anys. I no sé, anècdotes, satisfaccions... alguna decepció potser, què ens has de dir?
1: A veure, en principi de decepció no en tinc cap.
0: Molt bé.
1: En sèrio, no en tinc cap, vull dir que per tant no puc comentar-ne cap.
0: A mi m'hagués agradat que hagués sortit algú, no? I allò que dius, calla, per ficar el dit a la nau.
1: Sí, a tu t'agrada marro, eh?
0: Exacte, però era per provocar-te una mica.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, a veure, la meva etapa de Sabadell Sardanista va ser molt curta, considero jo que va ser curta, vaja, i sense experiència en associacions. En aquells moments no tenia ni 21 anys, per tant, era considerat menor d'edat, però em va servir per adquirir nous coneixements i conèixer a persones ben vinculades al món sardanista sabadellenc. La satisfacció més gran que potser que puc comentar que vaig tenir va ser l'haver col·laborat a la formació de la Cobla Juvenívola de Sabadell. De vegades algú m'ha comentat, i escolta'm, i dedicar-te a la política no t'ha passat mai pel cap. La veritat, mai. Mai m'ha passat pel cap.
0: Jo estava a punt de comentar-t'ho perquè amb la meva experiència professional molta gent quan entraven a formar part d'alguna junta de departament o com a sots director o vicedegà, etc., després els agafava les ganes d'anar-se'n a fer política amb algun partit i dic, calla, aviam el Llorenç.
1: A veure si
0: l'ha fet,
1: a veure si... Sí, no, a veure, el meu principal motiu va ser, diguem, en aquells moments tothom era un moment que tenia que defensar el catalanisme i jo vaig voler defensar el catalanisme a través de la cultura catalana i bé, em va semblar una miqueta que defensant-lo a través de la sardana havia de ser la meva fita.
0: Doncs hi estic d'acord i et felicito perquè vas fer, penso jo, una bona tria i després has fet molta feina dins d'aquest món. Ens has triat per il·lustrar aquesta etapa, oi? La sardana Ofrena a l'amic Sant Moi, que està lligada una mica amb això que deies de que vas viure durant aquesta etapa la formació de la Copla Juvenívola de Sabadell i el Sant Moi, si no m'equivoco, ara ens ho explicaràs tu una mica més, és un pal de paller per aquesta copla, oi que sí?
1: Us ho detallo.
0: Detalla-m'ho.
1: A veure, he triat aquesta sardana per tota una sèrie de motius. Quan vaig entrar a la Junta de Sabadell Sardanista, en Salvador Savoy era el sots president i després el representant de la Copla Juvenívola durant un munt d'anys. Està escrita per un autor sabadellenc, que és en Josep Auferil, que va ser el primer director de l'esmentada copla, i la interpretació que escoltarem és de la Copla Juvenívola. Crec que són motius suficients.
0: Bé, tot lliga, sí, aquí està esquadrat el cercle, diguem-ne, no? Tot ben posat. Doncs, què et sembla? L'escoltem en detall, a veure què ens sembla?
1: Escoltem-la.

0: Ja t'ho vaig dir el divendres passat. Bé, el divendres passat no, perquè era el 1 de maig i no vam fer programa. El divendres anterior que vam fer el segon programa de sardanes dedicades a Sabadell, que m'encanta la selecció de sardanes que fas. Per tant, totes les trobo fantàstiques.
1: Moltes gràcies.
0: Et demanaré consell alguna altra vegada.
1: Agraït.
0: I una cosa que jo també busco, m'informo, no? I una cosa que no sé si sabràs.
1: A veure,
0: com a curiositat, aquesta sardana... Ofrena a l'amic Saumoi, es va estrenar al restaurant La Mata de Sabadell.
1: Carai!
0: No ho sabies?
1: No, no ho sabia.
0: Sempre hi ha alguna cosa. El 29 d'abril del 1972. És a dir, la setmana passada va fer 54 anys.
1: Carai! Veus? Carai, carai!
0: Bueno, era una mica perquè dic, jo no em vull quedar enrere aquí. Si no, em prendràs enlloc. Aviam si ara Ràdio Desvern et dirà, Josep, adéu, tenim el Llorenç que ens farà de presentador. Molt bé, doncs ara entraríem a l'etapa aquesta més platòrica i llarga teva, que és quan vas començar a fer de músic. Que sí, que vas començar amb la cobla Sabadell,
1: Exacte.
0: Que ara he perdut el fil. Vas començar amb la cobla Sabadell i diria que són uns 5 anys aproximadament.
1: Sí, uns 6 anys.
0: Després de deixar la Junta, que em vas comentar que no era compatible ser de la Junta Sabadell Sardanista i alhora músic, o ho vaig entendre malament?
1: No, a veure, més que no ser compatible és que el dia només té 24 hores.
0: Ah, no era compatible per tu, diguem.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs sí, comencem amb la teva trajectòria musical i il·lustra'ns sobre la teva etapa a la Copa de Sabadell.
1: Bé, vaig ingressar-hi a l'hivern de 1979 fins al final de l'any 1984, és a dir, que van ser uns 6 anys. En el moment d'entrar-hi jo portava molt poc solfeig i coneixements força minsos del flabiol, però les circumstàncies ho van requerir, doncs anaven sense. Al poc temps el representant es va jubilar i em van passar la representació a mi com a component més jove i per la professió que jo que estava desenvolupant, que era la d'administratiu. Tota la plantilla era molt gran. Vaig proposar fer una sèrie de canvis, com ara assajar i comprar un trajo. No tothom li va agradar, i uns quants van decidir jubilar-se i altres van voler plegar. Van ser substituïts per músics joves i amb ganes de tirar endavant. Va ser una època difícil. Fins i tot males llengües deien que plegàvem, la qual cosa no em va passar mai pel cap. Però ens en vàrem sortir. Al final de 1984 vaig decidir plegar, doncs per una sèrie de circumstàncies personals no podia assolir els compromisos que en aquells moments ja s'havia marcat la cobla. La qualitat havia millorat un 200% en comparança de quan jo vaig entrar-hi, i a l'actualitat diem-ne que un 1000% en comparació quan jo vaig entrar.
0: Sí, aquests 5 anys que potser per tu són curts, però van ser convulsos.
1: I tant, molt intensos van ser, però molt.
0: Ara llegiré un paràgraf que he trobat i que em sembla que estan preparant un llibre els teus amics, el Jaume i el Jordi, i et diré un paràgraf que encara no puc confirmar que hi sortirà, però sortirà. Diu, la cobla Sabadell tancava l'any 1984 amb una imatge radicalment diferent de la de 1979, quan tu hi vas entrar, i el 84 quan tu vas sortir. 5 anys abans, Llorenç havia iniciat un procés que va evitar la desaparició i la formació del context de mancança crònica dels músics, perquè hi va haver que si un marxava, l'altre es jubilava durant aquest període. I aquest recorregut, el pas de Manau, 1981, tot i breu, va ser determinant per mantenir viu el projecte. És a dir, Manau és un dels músics que també...
1: Un dels músics joves que va entrar a continuació meu, que va substituir...
0: I que van fer costat i que entre tots dos, doncs...
1: Sí. Justament va substituir en Francesc Gutzens.
0: Molt bé. I veu ajudar a superar totes les dificultats que hi va haver en aquell període. I justament, quan ja ho havies superat tot, llavors te'n vas a la cobla La Verneda.
1: Bé, sí, ara explicaré una miqueta el canvi.
0: Però abans anem per la sardana que ens has triat per il·lustrar el període que vas estar en la cobla Sabadell, i és Collserola, de l'Agustí Borgunyó i Garriga, 1894-1967. Digue'ns el per què i com i quina relació té amb la teva etapa a la cobla Sabadell.
1: I faig un pèl d'introducció. Actualment la cobla Sabadell és una cobla amb un prestigi qualitatiu reconegut. Fa uns anys van portar a terme un estudi de la gravació d'un CD, tot ell dedicat a l'Agustí Borgunyó, sabadellenc de prestigi internacional reconegut. Collserola és una de les seves sardanes més representatives i interpretada. Evidentment l'escoltarem per la cobla Sabadell.
0: També lliga tot aquí, no? Cobla Sabadell, Collserola... Doncs...
1: Tot està estudiat.
0: Tot està estudiat. La sentim.

0: Collserola, d'Agustí Burgunyó i Garriga. Molt maca, m'ha entusiasmat. Et diré que aquesta també sé que es va estrenar el 5 de setembre de 1929. Collserola.
1: Sí, i llavors encara no hi havia pesta porcina, eh?
0: Ah, és veritat. Ara, si n'hi havia, no ho sabíem.
1: Exacte, i si n'hi havia, no ho sabíem. Tens tota la raó.
0: Bé, després de la Cobla Sabadell, vas, com ja hem dit, vas passar a formar part de la Cobla Verneda, i aquí també m'agradaria que ens fessis una mica d'explicació de la teva etapa en aquesta cobla i com va anar, i de fet, sobre la cobla mateixa, perquè jo no l'havia sentit anomenar mai.
1: Bé, és una cobla que ja fa anys que va plegar, per dir-ho així, malauradament. A veure, en Joan Gómez va ser qui em va substituir a la Cobla Sabadell, procedent de la Cobla Verneda, justament. Mm. En aquells moments hi tocava en Francesc Gutzens, a la Cobla Verneda, de qui he parlat abans. Em va oferir d'entrar-hi. Vaig acceptar, doncs, els seus compromisos eren menors i aquests sí que em veien corda d'assolir-los. Hi havia una sardana obligada a flabiol que es va estrenar per aquella època, que d'allò és que la va composar en Jaume Fortet, que era el flabiolaire de la Cobla Genisenca, que es deia El Rossinyol de Salou. Que mireu, em va agradar, la vaig sentir i em va agradar. Perquè vaig veure que em va agradar i a més era del meu estil. Li vaig demanar i me'n va cedir una còpia, en Jaume Fortet. Durant forces anys érem els únics que l'interpretàvem. Val a dir que en Jaume i jo teníem una manera de sonar força semblant. La Cobla Genisenca, ell el Flavio Laire, la van registrar en un disc que és la versió que escoltarem. Malgrat que jo també l'havia tocat en moltes ocasions, no en disposo de cap enregistrament meu.
0: Bé, vas estar-hi 7 anys llargs a la Verneda.
1: Sí.
0: Sí? I va desaparèixer quan tu vas marxar o vas marxar perquè va desaparèixer? Com va anar això?
1: A veure, potser una cosa una miqueta va portar l'altra. A veure, el que passa és que malauradament el seu representant, en Pere Català, havia acabat de passar una malaltia, que en principi l'havia superat, però llavors va recaure. I llavors, doncs, bueno, també una miqueta, potser els companys tenien una miqueta d'il·lusió que si jo la podia continuar, perquè ja venia de l'experiència de la Cobla Sabadell, i esclar, potser marxar jo, a veure, esclar, jo vaig marxar perquè m'ho van oferir la Nova Vallès, que era com tornar a casa. La Verneda era de Barcelona. A veure, no està gaire lluny Barcelona de Sabadell, però crec que esclar, el fet de tornar a casa, la veritat, em va fer il·lusió. El que em va saber greu és que llavors, al cap de potser mig any, ja van desaparèixer.
0: Però, és clar, tu aquestes situacions també l'has de tenir en compte que les vas a triar per una qüestió de compatibilitat amb la teva feina, perquè si haguessis pogut viure de la música, doncs haguessis pogut anar inclús a Amsterdam, no? Sí, la cobla holandesa, aquella que tenim
1: per sort, allà dalt. Per sort, la música per mi sempre ha sigut el que se diu un hobby.
0: Bé. I, per tant, doncs bé, no t'has de sentir culpable perquè si et van oferir d'entrar a la Nova Vallès i allà t'hi has estat 30 anys gairebé, no?
1: Doncs sí.
0: I bé, jo diria que és una bona... Ara en parlarem. Ara, com tu has dit, escoltarem la sardana El Rossinyol de Salou, d'en Jaume Fortet i Oms, 1932-1997, i no sé si em vols dir alguna cosa més, la sentim i si un cas ho comentem.
1: Sí, a veure, l'única cosa que puc comentar és que el Flavio Laire és el propi Jaume Fortet.
0: Ah, molt bé, bona. I la Cobla Genisenca.
1: I la Cobla Genisenca, evidentment.
0: Molt bé, endavant.

0: El Rossinyol de Salou, d'en Jaume Fortet, com hem dit. Aquí, aquesta és obligada de Flabiol, i ja comencem a centrar-nos en el Flabiol. Les pròximes sardanes que posarem també serà protagonista, i això m'agrada, perquè, esclar, ha estat el teu instrument i el que més hi entens, diríem. Doncs tanquem aquesta etapa de la Verneda.
1: D'acord.
0: I passem a l'etapa, diguem-ne, més exhaustiva o com més llarga de tu com a músic, Flavi Olaire. És l'etapa amb la Copla Nova Vallès, com ens has insinuat abans. Doncs aquí tens el micro per explicar-nos una mica les teves vivències, anècdotes.
1: Molt bé.
0: El que has anat fent amb aquests 30 anys, oi?
1: D'acord, exactament, uns 30 anys han sigut. La meva etapa a la Nova Vallès va ser des de primers de l'any 1993 fins al final del 2022, que és quan vaig decidir jubilar-me, gairebé uns 30 anys. I com a músic em portava uns 45, per tant ja crec que en tocava. Quan portava menys d'un any, el representant, en Ramon Roger, es va jubilar, i els companys em van demanar que agafés jo la representació. Vaig acceptar. Durant aquest llarg període va haver-hi de tot. Èpoques millors, altres no tant, músics força qualificats i altres menys, o fins i tot en fase d'aprenentatge, però no hi havia més solució per anar tirant endavant, esclar. Val a dir que els últims anys es va assolir una plantilla molt qualificada i estable. Sempre hem assajat, i els últims anys i durant forces anys, i que encara ho és en Joan Gómez, que em sembla que també has conegut en aquesta emissora.
0: Sí, sí, al Joan Gómez li vam fer un programa que ens va il·lustrar sobre moltes coses, sobretot també sobre música de ball, diguem, no només, com es diu això?
1: De ballets.
0: S'esbarts.
1: Exactament, de ballets per esbarts.
0: Per esbarts, exactament.
1: És un gran coneixedor, ell.
0: Sí, sí, sí, bé. I director d'algun dels esbarts més importants de Catalunya.
1: I tant,
0: sí.
1: I tant. I a més, a veure, anava a dir amb ell la Copla Nova Vallès, ja fa molts anys que és el director i ho continua sent, perquè és una persona que s'adapta molt a la manera de fer de la Copla, i ens sap entendre, i sap ajustar-se a el que la Copla pot fer. No intenta, diguem-ne, fer-li fer coses que la Copla no pugui arribar-hi.
0: Ja.
1: I això és, ja, molt important. Això és molt important en un director, que no, sí, tots ho saben entendre.
0: Molt bé. No sé si t'havia tallat, parlaves del Joan Gómez.
1: No, ja està dit. A veure, si poso a parlar d'en Joan Gómez no acabarem, eh?
0: No, però em deies que hi vas entrar també perquè ell et va propiciar l'oportunitat, i no sé si volies dir alguna cosa més.
1: Això va ser quan vam fer el canvi, diguem-ne, que jo estava a la Sabadell, com vaig passar, millor dit, ell va entrar a la Sabadell, i jo llavors el vaig substituir amb ell a la Verneda. Llavors, al cap dels anys, per dir-ho d'alguna manera, quan ja estava jo a la Nova Vallès i ja abans hi havíem tingut algun altre director, li vàrem proposar de si ens volia dirigir. Que primer comentaré que un dels directors, el director anterior que havien tingut era en Joan Manau, que era el que havíem parlat també abans, que sí, també va entrar darrere meu a la Copla Sabadell, tocant el tiple. Que passa que llavors en Joan Manau es va agafar uns compromisos polítics i ens va haver de deixar. Llavors va ser quan li anem comentant amb ell.
0: Bueno, veus, ara hem acabat d'organitzar el trencaclosques una mica.
1: Oi que sí? Sí.
0: Molt bé, per il·lustrar aquesta etapa, la Nova Vallès, ja dic la més llarga, doncs ens has triat dues sardanes, i dues sardanes, totes dues amb el protagonisme del Flabiol, i a més amb una interpretació teva al darrere. Comencem per la primera, que es diu Dos Canaris, d'en Felip Cervera i Marquès, 1863-1930.
1: D'acord, bueno, a veure, un petit matís. La segona no és obligada de Flabiol, la segona que sentirem.
0: No, però
1: que és el Pavell d'en Saire, sí. Però bueno, diguem-ne que el Flabiol Aire sóc jo, això sí.
0: Ah, exacte.
1: Us explico una miqueta el per què potser per què he triat aquesta sardana.
0: Dos Canaris, eh?
1: Exactament, els Dos Canaris. Aprofitant que en Joan Gómez toca el Flabiol, i molt bé, quan fèiem algun concert el portàvem amb ell que ens dirigís. Aleshores aprofitàvem i incluíem aquesta sardana escrita per dos Flabiols amb variacions en els llargs, i l'interpretàvem els dos. En un dels concerts la vàrem enregistrar concretament el dia 31 de març de 2007, que és la versió que escoltarem. A veure, estava enregistrada, diguem-ne, allà en directe i a través d'un vídeo del qual n'hem tret el registre sonor.
0: L'àudio, sí.
1: Exacte.
0: Doncs escoltem Dos Canaris, eh?

0: Dos canaris, d'en Felip Cervera, Obligada de Flabiols. Dos Flabiols aquí, interpretada per la Copla Nova Vallès, i els dos Flabiols són el primer Flabiol, el Joan Gómez, i el segon, l'Alfred Llorenç, que és el que tenim.
1: Exacte,
0: aquí,
1: és correcte.
0: Convidat d'avui.
1: Llavors, a veure, també afegiré que, car que sigui d'en Felip Cervera, l'arranjament és d'en Jordi León.
0: Molt bé. Així
1: ho diem tots. Exacte.
0: Sí. Llavors, com que aquesta etapa, diguem-ne, ha estat perllongada molt temps per tu, com a músic de la Nova Vallès, ens has triat una altra sardana. Deia que el protagonista també era el Flabiol, però en realitat el protagonista ets tu com a Flabiol Vilaire, per això ho deia així. No és Obligada a Flabiol, però el Flabiol també té un paper. Es tracta de Pomell d'Ensaire, d'en Josep Molins i Fàbregues, 1906-1978.
1: D'acord. Bé, he triat aquesta sardana per diversos motius. En Josep Molins va ser el meu primer mestre de solfeig. A més, va ser el fundador de la Cobla Molins de Sabadell, que va ser la primera cobla que va tocar sardanes després de la Guerra Civil Espanyola, i després es va transformar en l'actual Cobla Sabadell. I en tercer lloc, és una de les sardanes enregistrades per la Cobla La Nova Vallès en el CD promocionat per Sabadell Sardanista amb motiu del 50è aniversari. Aquest CD va ser gravat per les 5 cobles que en aquells moments hi havia a Sabadell, i és l'única gravació d'estudi que ha registrat la Cobla La Nova Vallès.
0: Molt bé. Doncs ara sentirem aquesta sardana, i anirem per una altra etapa del final del programa, però tancarem l'etapa de músic i parlarem d'un altre tema per acabar el programa, com dèiem.

0: Doncs sí, Palmell dansaire, d'en Josep Molins i Fàbregas, interpretada per la Cobla Nova Vallès, amb l'Alfred Llorenç, el Flabiol. Ara, per acabar el programa, ens queda poc temps. Tu, que ets instrumentista i enamorat del Flabiol, i que és l'instrument que t'ha acompanyat durant 45 anys, ens has volgut triar un tema per il·lustrar, en certa manera, doncs, la dificultat d'interpretativa que té aquest instrument. I el tema que ens has triat és el Carnaval de Venècia, arranjat per a cobla. Ara ens el comentaràs una mica i després el sentirem, però no des del començament, sinó a partir del punt en què tinguem temps per escoltar la part final, que és allà on tu vols acabar d'explicar aquest aspecte de l'instrument.
1: Exactament. A veure, el Carnaval de Venècia és una peça que se n'han fet variacions per tots els instruments existents. D'allò, a veure, el Flabiol no podia ser menys. Uns anys enrere, en Jordi León ja va fer una per Flabiol i piano, i d'allò, i uns anys cap aquí, diguem-ne, a motiu del 25è aniversari de la Cobla Ciutat de Girona, en Marcel Sabater, que en aquells moments era, crec que era el director, però com a mínim era el Flabiolaire, en va fer un arranjament per Flabiol i Cobla, que és el que podrem sentir.
0: Amb el
1: Flabiol. I podrem veure, diguem-ne, que s'ha de ser un virtuós del Flabiol per poder-ho tocar. Per qüestions de temps, només podrem sentir el fragment final del Carnaval de Venècia.
0: Sí, sí, però és el final, que allà on vols tu incidir.
1: Que és la part més virtuosa, diguem-ne, de la peça. I, bueno, crec jo que serà de l'agrat de tothom. De la

0: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia, compartint notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'associació de mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: La serp, el mosquit i l'oreneta. Conten que fa molt de temps hi havia un home molt savi. Tothom anava a consultar-li les coses perquè, com que llegia molt, tenia la saviesa de tots els savis que hi havia hagut abans que ell. Un dia estava llegint tranquil·lament quan, de sobte, va comparèixer davant d'ell una gran serp. No era una serp verinosa, no, però era tan grossa que menjava molt i molt i de tot. Però el que més li agradava a aquella serpota era la carn. Davant del savi va obrir la seva enorme boca i el savi es va espantar perquè pensava que se'l volia menjar. Però no, la serp li va parlar. Estic cansada de menjar qualsevol cosa. Jo sóc digna de les millors viandes. Vull menjar la carn més saborosa del món. Tu que saps tantes coses, digue'm, quina és la carn més bona? El savi no ho sabia, perquè ell menjava verdures i fruites i mai no li havia interessat llegir res sobre sabors de carns. Però tenia por que si li deia que no ho sabia, se li tirés al damunt. Espera't una mica, li va dir a la serp. Primer enviaré el mosquit a tastar els diferents tipus de carn i quan ell hi hagi dit la seva ja et donaré la resposta. Llavors el savi va demanar al mosquit, que sí que era un gran aficionat a la carn i a la sang, que tastés tots els tipus de carn que tingués al seu abast. I el mosquit, molt content amb l'encàrrec, va marxar volant a picar a tort i a dret. Va passar el matí. Va passar el migdia. Va passar la tarda. El savi es va començar a inquietar. No podia concentrar-se en les seves lectures amb la serp allà al davant. I va començar a fer-se fosc i el mosquit no tornava. I com que el savi volia que la serp marxés com més aviat possible, va cridar l'oreneta. I li va dir a cau d'orella, «Sisplau, oreneta, vés a buscar el mosquit i digue-li que torni de seguida. És igual si no ho ha tastat tot. Necessito una resposta ara!» L'oreneta va sortir volant i quan va trobar el mosquit encara continuava concentrat en la tasca d'anar d'un ésser viu a un altre, posar-se-li al damunt dissimuladament, com ho fan els mosquits, punxar-lo i xuclar-li la sang. Se'l veia realment inflat, el mosquit. L'oreneta se li va acostar i el va saludar. I mireu si estava el mosquit concentrat en la seva feina, que no el va sentir. Al final, l'oreneta va aconseguir fer-se veure. «Vinc de part de l'home savi que necessita una resposta», li va dir. «T'has passat tot el dia tastant carn. A hores d'ara ja deus saber perfectament quina és la més bona». «He tastat tots els tipus de carn. Sí, totes són prou bones. Sí, però he arribat a una conclusió. La millor carn de totes és la carn humana. I entre totes les carns humanes, la més bona i refinada és la dels nens i les nenes». Ai, l'oreneta, quan va sentir això, es va espantar moltíssim, perquè ella estimava molt els humans i sobretot les criatures. I va pensar, si aquest malvat de mosquit li diu això al savi i el savi li dona aquesta resposta a la serp, serà un desastre, una desgràcia. Penseu que estem pensant... Estem parlant d'una serp molt grossa i que menjava molt. I l'oreneta va pensar uns moments i va prendre una decisió. Va saltar sobre el mosquit i li va arrencar la llengua d'un cop de bec. Després li va dir, t'he fet mal? Zzzz, va contestar el mosquit. Perfecte, va dir l'oreneta satisfeta. El viatge de tornada a ritme de mosquit hauria sigut més lent, o sigui que per anar més de pressa, l'oreneta va agafar el mosquit i se'l va ficar entre les plometes del pit i així el va portar fins a casa el savi. Bé, ara us explico que això va causar a l'oreneta una taca vermella de sang al pit, perquè, és clar, el mosquit, entre la sang que havia menjat, que tenia la boca bruta i l'arrencada de llengua, que era una ferida, doncs penseu quanta sang va treure. Quan tots dos, oreneta i mosquit, van ser en presència del savi i de la serp ràpidament va preguntar:
1: «Ràpid, que tinc molta gana! Digueu-me quina és la carn més saborosa!»
0: El mosquit, que no tenia llengua, volia parlar i volia dir: «La millor carn de totes és la carn humana i entre totes les carns humanes, la més bona i refinada és la dels nens i les nenes», com li havia explicat a l'oreneta. Però com que no tenia llengua, només va poder produir un sonzeig. La serp es va quedar perplexa. No en tenia res. El savi, tampoc. «Què dius, mosquit?» I el mosquit va tornar a dir: I llavors va intervenir l'oreneta i va dir: «Jo parlo molt bé totes les llengües i jo sí que l'entenc. El mosquit està dient que... si vols fer un bon tiberi, serp, has d'anar a un forat on hi visquin rates, perquè la carn de rata és la més saborosa de totes. Se n'ha assegurat molt el mosquit». «Molt bé», va dir el savi a la serp. «Doncs ja ho saps, d'ara endavant pots viure de rates». I la serp va quedar molt contenta, perquè a més de rates ja sabia on n'hi havia i que n'hi havia moltes, i va marxar ràpidament cap allà. I així que la serp va ser fora, que el savi ja va descansar, l'oreneta va quedar tranquil·la, l'ocell li va dir al savi la veritat de tot el que havia passat. I el savi li va dir: «Has fet molt ben fet. Queda clar que ets l'amiga més fidel dels humans, ja que els has salvat d'un mal terrible. A partir d'ara, viuràs prop d'ells». I per això, des d'aleshores, les amables oranetes han viscut en companyia dels homes a casa seva, sota les teulades de les cases. I les serps són grans menjadores de rates i estan prou contentes. Com que els ha fet mandra anar tastant, estan convençudes que mengen la millor carn del món. I els mosquits? Ah, els mosquits, mosquits. Ells sí que saben quina és la millor carn i sang i per això busquen sempre picar els humans. Però això només ho saben ells. No ho poden dir a ningú, perquè si volen parlar diran...

Aquest conte s'explica a la Xina i jo l'he escoltat explicar a un narrador xinès autèntic. I ara ja sabeu per què els mosquits prefereixen els humans petitons? Si la serp no hagués preguntat, el mosquit no hauria fet tanta investigació i potser també el mosquit s'hagués dedicat només a les rates i ara ens deixaria tranquils. Però això, qui ho sap?

0: la rateta que escombrava l'escaleta. Vet aquí que una vegada hi havia una rateta que escombrava l'escaleta a casa seva. Vinga, escombrar, que quedés l'escala ben neta, perquè tenia una casa molt polida, aquesta rateta. I escombrant, escombrant, sabeu què va trobar? Va trobar un dineret al peu de l'escaleta. Oh, un dineret, va exclamar tota cofoia. Va agafar el dineret i va dir: què en faré, què no en faré d'aquest dineret? Si me'n compro avellanetes, em cauran les dentetes. Ui, no pas. Si me'n compro pinyonets, em cauran els queixalets. Ai, no, no, que els necessito. I sense saber què en faria, se'n va anar a la botiga i va pensar: potser allà veuré alguna cosa que m'agradi. Quan va ser davant el taulell de la botiga, la venedora li demanava: què hi posarem? T'agradaria un barret de tres plomes? Ai, no, que en tinc un de palla. I un davantalet de puntes? Oh, ja seria prou bonic. Però no, no, en tinc un de paper fi. Ah, potser t'agradarien unes sabates de xarol? Ai, no, que en tinc unes de cartró pintat que són precioses. Doncs què podem fer? I la venedora anava rumiant i va tenir una bona idea. Escolta'm, rateta, i un llacet de seda? Ai, sí, sí, això sí, va dir la rateta. I se'n va anar cap a casa amb el llacet de seda i pel camí pensava: on me'l posaré? Perquè un llacet me'l puc posar a molts llocs. Em miraré al mirall a veure si veig on te va bé. Es va plantar davant del mirall i va preguntar-se: i on me'l posaré, aquell llacet tan bonic? Va provar de posar-se'l al cap. Ai, no, que em fa el cap gros. I si me'l poso a la cintura? Ai, no, que sembla una noia. I si me'l poso al coll? Ai, no, que sembla una bossa de confits. I si provo de posar-me'l a la cua? Se'l va posar, es va mirar. Ai, sí, això sí, va cridar la rateta. Aquí sí que estic maca. I se'n va anar al balcó amb el llacet a la cua, que feia un goig que enamorava. Mentre el sol li feia brillar els ulls i ella estava allà refistolant-se els bigotis, va passar un gos petaner i es va quedar tan enlluernat de la rateta que li va dir: ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? Oh, parlem-ne, va fer la rateta. Aviat, quina veu feu? Bup, bup, bup, bup. I ho va fer tan finament com va saber. Però, és clar, la veu de gos és la veu de gos. Ai, no, no m'agradeu que amb aquesta ronca veu. M'espantaríeu les visites, va contestar la rateta. I el gos se'n va anar avall, tot trist, amb la cua entre cames, i va pensar: la rateta no m'ha volgut. Mentre marxava el gos, tot capjup, va passar un ruc bo i saltironant. En veure la rateta es va quedar tan enamorat que va dir: ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? Oh, parlem-ne, va dir la rateta. Aviam, quina veu feu? Ia, ia, va bramar el ruc, tan baixet com va poder, perquè la seva veu li agradés a la rateta. Ai, no, no m'agradeu amb aquesta cridanera veu. Espantaríeu el veïnat. Mentre el ruc baixava avall, tota orella caigut, va passar un gall de cresta encesa. I en veure la rateta em va quedar tan meravellat que li va dir: ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? Oh, parlem-ne, va fer la rateta. Aviam, quina veu feu? Quiquiriquí, quiquiriquí! Ai, no, no m'agradeu amb aquesta escardada veu. Em despertaríeu massa d'hora. No, no, ja podeu marxar. Mentre el gall marxava avall, amb la cresta pansida, va passar un bou, així de gros. I en veure la rateta em va quedar tan encantat que li va dir: ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no voldries casar amb mi? Oh, parlem-ne, va dir la rateta. Aviat, aviam, quina veu feu? Va mugir el bou tan dolçament com va poder. Ai, no, no m'agradeu amb aquesta gruixuda veu. Em faríeu tremolar els vidres de la finestra, li va dir la rateta. Oh, mentre el bou fugia avall amb la cua entre cames, va passar un ànec gronxant com una barca. I en veure la rateta em va quedar tan sorprès que va dir:
1: Ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi?
0: Oh, parlem-ne, va dir la rateta. Aviam, quina veu feu?
1: Quac, quac, quac, quac, quac, quac,
0: va clacar l'ànec mirant de no fer gaire veu de nas. Ai, no, no, no m'agradeu amb aquesta pastosa veu. Em faríeu venir son a l'hora de feinejar. No, no, no, ja podeu marxar. Mentre l'ànec s'escapava avall amb el coll tot encorbat, va passar un bé. I en veure la rateta em va quedar tan encisat que va dir: Ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? Oh, parlem-ne, va fer la rateta. Aviat, quina veu feu? Bé, bé, va avalar el xai amb tota la seva bona fe. Ai, no, no m'agradeu amb aquesta trista veu. Em faríeu plorar tota l'hora. Marxeu, marxeu. I mentre el xai se'n tornava avall, va passar un gat molt ben clenxinat, amb els bigotis ben retalladets i amb una mirada de murri que déu-n'hi-do. En veure la rateta, em va quedar tan enllaminit que va dir: Ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi? Oh, parlem-ne. Aviat, quina veu feu? Meu, meu, marrà meu, va mirar el gat. Ai, sí que és una veu. Aquesta sí que m'agrada, va dir la rateta. I així va ser com el gat i la rateta es van casar ben casadets. En ser casats, la rateta va posar l'olla al foc. Però com que l'olla era molt grossa i ella era molt petita, va demanar al seu marit que li donés un cop de mà. Però el gat, per comptes de donar-li un cop de mà, li va aventar una empenta tan forta que la rateta va caure dins de l'olla. I com que l'aigua ja bullia, la rateta va quedar cuita com una ala de gallina. I el gat, que no esperava una altra cosa, va menjar-se la rateta per dinar. I si no és mort, encara deu llepar-se'n els bigotis. I conte contat, ja s'ha acabat.
2: Vet aquí una vegada.

0: Riquitiquitavi. Vet aquí que aquesta és una història que va passar en un país molt llunyà, a l'Índia. És una història que va de serps i de mangostes. No sé si sabeu què és una mangosta. La mangosta és un animal no gaire gran, petitó, que té la careta, s'assembla a un gat, però morret com una mostela, i una cua xerida, xerida i tiesa. Aquestes mosteles, aquestes mangostes, normalment els agrada molt, molt menjar serps. Bé, doncs vet aquí que en aquest país, en un cau de mangostes, n'hi vivia una, que vivia molt feliç allà. Però, de sobte, va ploure molt, va fer un aiguat, d'aquells aiguats tan terribles que fan aquests països, i es va omplir el seu cau d'aigua. I va ser tanta l'aigua que va entrar al seu cau, que amb la força de l'aigua se'n va endur totes les cries. I la nostra mangosta va anar amb allà. Ella primer va començar a nedar, intentava nedar contracorrent, però va arribar un moment que l'aigua era tanta la que hi havia, que, mireu, va quedar com estabornida, i es va pensar que fins i tot es moria. Però, sortosament, es va despertar al cap d'una estona en un jardí. I en aquell jardí es va trobar i va sentir les veus d'un nen que cridava, mireu, he trobat una mangosta, he trobat una mangosta. I el va ensenyar als seus pares. El pare va estar molt content. Va dir, oi, una mangosta està molt bé, perquè a les mangostes els agrada molt les serps, i aquest país que hi ha tantes serps, tenir una mangosta a la vora és com tenir un bon vigilant. La mare va dir, oi, a mi això no sé si m'agrada tant. Però el nen es va quedar amb la mangosta. I el nen es deia Toni, i se l'emportava tot arreu. I sí, la mangosta amb el Toni cap a casa. I, clar, la mangosta no havia vist mai cap casa d'homes ni de dones. Per tant, mireu, entrava i sortia, feia cada malesa, va embrutar. Amb les potes va bocar un tinter i va tacar tots els papers de l'escriptori. Amb els bigotis els va posar, va bocar olorar amb cendrer i quasi se'l sucarrima. En va fer moltes. A l'hora de dinar seia al costat del nen i a l'hora de dormir va voler anar a dormir amb ell. La mare no li agradava, però pare insistia, sí, sí, és important. El que no us he dit és que aquesta mangosta, com totes, sabeu què fan quan estan a punt de caçar? Fan un sorollet especial. I aquest sorollet és el que dona el nom a aquest conte. Quan veuen, es troben davant d'un animal que el volen caçar, fan un xiulet estrany com ara, riquitiquità, riquiti, i d'aquí ve el nom. Bé, doncs, la mangosta va anar a dormir amb el Toni i l'endemà de matí va voler explorar una mica la casa, el jardí. Va sortir el jardí. Va veure que era un jardí molt gran, que hi havia molts arbres. Va dir, ai, que bé, aquí podré jo trobar coses que m'agradin, que jo pugui caçar. I mentre ho mirava tot i tot ho trobava tan bonic, va sentir uns gemecs d'un ocell. Ai, què passa aquí? Oh, diu, és que ara m'acaba la serp que viu aquí, en aquest jardí, que es diu Nac. M'acaba de robar un ou del meu niu. I no hi ha manera, aquesta serp sempre ens roba les cries. Ah, sí, quan ho va sentir, el riquitiquitavi va pensar, ui, si les serps a mi m'agraden tant. Va pensar, que bé que hi hagin serps aquí, me les menjaré. I mentre elles parlaven, van anar apareixent altres animals d'aquell jardí. Va sortir un ratolí, una granota, i tots feien la mateixa queixa. És que tenim aquí una parella de serps, el nac i la nagaina, que, escolta'm, se'ns mengen les cries, no hi ha manera que puguem refer i tenir fills, perquè és que abans de que creixin ja se'ns han menjat els ous o ens els han robat del niu. Ah, sí, va dir sí. Diu, i el pitjor de tot, sabeu qui és? El pitjor de tot, diu, què és? Doncs que aquí, aquestes dues serps han fet un niu i ja estan a punt de sortir. I si ara tenim dues serps, d'aquí 4 dies en tindrem 5 o 6 més, perquè cada vegada que crien, doncs són 6 o 7 més serps que voldran també menjar de les nostres cries. Ah, el riquiquitavi va dir, ah, això no pot ser. A on és aquest niu? I el van acompanyar. I sí, sí. Al mig del jardí, amb un racó, van veure allà tot d'ous de la serp. I el Riqui va agafar una pedra i, mireu, va començar a separar els ous. I entre els ratolins, els ocells i les granotes van matar totes aquelles serpetes que eren petitones, que encara no havien nascut. Bé, amb això, que l'anac, la serp més grossa, va sortir del cau de dir, això no pot ser, què ha passat aquí? I el Riqui es va posar tot tieso i tot eixerit i van començar a lluitar. En aquell moment van desaparèixer tots. Les granotes, els ocells, els ratolins es van navegar corrents, corrents als seus caus, perquè només de veure aquella sèrbia tremolaven. Però el riquitiquitavi va ser molt valent. Va dir, no pot ser això. I es va plantar cara i es va aferrar fort amb les seves dents al coll de la serp. La serp era molt forta. Vinga, petar fort, amb la seva cua a terra. I però el Riqui no deixava el coll. I tanta estona va lluitar, que de repent els ratolins, els ocells, les van tornar a sortir del cau i van anar a veure aquella lluita. I llavors van començar a animar el Riqui. Va, que tu pots, va, aguanta. I el Riqui tiquitava, aguantava fort, aferrat al coll de la serp, tan fort, que mireu, va matar la serp. I tots van estar contents. Ai, que bé, quin bon company que tenim, ja estem salvats. Diu, però ara queda la Nagaina, que era l'altra, la parella del nac. Ai, què passarà, què passarà? Amb això que es va fer fort. I sabeu què va passar? Que la Nagaina, quan va saber que havien matat la seva parella, el nac, i que havien matat tots els seus ous, va dir, ara sí, jo en faré una que se'n recordaran de mi. I això va sentir un ratolí. I va dir, haig d'anar a avisar el ratolí, haig d'anar a pisar el riquitiquitavi, que dorm al llit del nen. Haig d'anar a avisar-lo. Com ho faig? Però a la porta de la casa hi havia un gat i el ratolí no va poder entrar perquè tenia molta por d'aquell gat. Però el ratolí, vinga a pensar, sabeu què va fer? Va pujar dalt a la fumera i per la fumera va baixar dins a la casa i se'n va anar corrents a l'habitació on dormia el Toni amb la mangosta. I va avisar el riquitiquitavi, corre, corre, que ve la Nagaina, que ve, que aquí farà una malesa tremendo, que tenim por que no li passi res al Toni. Amb això, que el riquitiquitavi va sortir del llit, es va amagar darrere una porta i es va pirar, esperar que vingués la Nagaina. Així que va entrar la Nagaina, ja va començar a entortolligar-se al peu del nen, però el riquitiquitavi es va aferrar fort, va fer un bot i es va aferrar fort al coll de la Nagaina. També va lluitar molt, la Nagaina era molt forta. També la va mossegar. La pobra mangosta estava ferida, plena de sang, però lluitava, fins que va guanyar i la va matar. L'endemà de matí, sabeu què va passar? Que quan els pares van anar a despertar el Toni, sabeu què van trobar? El Toni dormia al llit tranquil i als seus peus hi havia una serp morta i riquitiquitavi tot ple de sang. Però què van fer? El van cuidar, el van curar i per sempre més el Riqui va anar a viure amb aquesta família. I aquest és el conte del riquitiquitavi. I conte contat, conte acabat.
1: Vet aquí una vegada.

De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suave.

0: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història. Un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

Veus de la parròquia. Programa de formació i informació humana i cristiana de la parròquia dels Sants Just i Pastor de Sant Just d'Esvern. Avui, a Veus de la Parròquia, cantem amb els salms.

0: L'equip de veu de la parròquia ha preparat per avui el coneixement del Salm 115. Dit d'una altra manera, és el salm del continuaré caminant. Trencats els llaços de la mort i desfetes les cadenes del pecat, continuaré caminant entre els que viuen a la presència del Senyor. Déu me'n guard de pensar que ja he arribat a terme.
1: Estimo de tot cor el Senyor. El Senyor ha escoltat la meva súplica. Ha escoltat el meu clam, així que l'invocava. M'envoltaven els llaços de la mort. Tenia davant meu els seus paranys i dintre meu l'angoixa i el neguit. Vaig invocar el nom del Senyor. Ah, Senyor, salveu-me la vida! El Senyor és just i benigne. El nostre Déu sap compadir. El Senyor salvaguarda els senzills. Jo era feble i m'ha salvat. Recobra la serenor, ànima meva. Mira el que t'ha fet el Senyor. Alliberat de la mort la meva vida, els meus ulls de negar-se en el plor, els meus peus de donar un pas en fals. Continuaré caminant entre els qui viuen a la presència del Senyor. Crec amb tot el cor, tot i que deia que en sóc de dissortat, i prou que ho era, i que deia veient-me perdut, els homes tots enganyen. Com podria retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet? Invocant el seu nom, alçaré el calze per celebrar la salvació. Compliré les meves prometences. Ho faré davant del poble. Al Senyor li doldria la mort dels que estimen. Ai, Senyor, sóc el vostre servent. Ho sóc des del dia que vaig néixer. Vós em trencàreu les cadenes. Us oferiré una víctima d'acció de gràcies, invocant el vostre nom. Compliré les meves prometences. Ho faré davant del poble, als atris de la casa del Senyor, al teu bell mig, Jerusalem.

0: Després d'aquest racó poètic que sempre ens té preparat el Pere Oliver, parlarem de la visita del Papa aquí a Madrid, a Barcelona, a les Canàries, a dues illes, etc. És una visita pastoral, per tant, s'ha editat una documentació que anirem presentant dia a dia, una mica des de veus de la parròquia.
1: I es titula Pregària per la visita. Preces por la visita.
0: Déu, Pare bo, que en el vostre fill Jesucrist ens crideu a alçar la mirada i a descobrir en la creu l'esperança que no defrauda. Us demanem pel vostre servent, el Papa Lleó, a qui heu posat com a pastor de la vostra església. Acompanyeu-lo amb la força de l'Esperit Sant en la seva visita a la nostra terra, perquè confirmi els vostres fills en la fe, enforteixi la comunió de la vostra església i ens impulsi a viure amb alegria l'Evangeli.
1: Feu que, en celebrar l'Eucaristia, font i cimal de la vida cristiana, siguem reunits en la unitat i aprenguem a entregar-nos com Crist es va lliurar per nosaltres.
0: Mogueu els nostres cors, perquè, atents a la veu del vostre fill, sapiguem reconèixer-lo en les pobres i en els que pateixen, especialment en aquells que arriben a nosaltres cercant esperança, i així siguem enmig del món artesans d'acollida, de pau i de fraternitat.
1: Us ho demanem per Jesucrist, el vostre fill, Senyor nostre, que viu i regna amb vos en la unitat de l'Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Amén.

0: Han estat a veus a la parròquia, avui en Pere Oliver,
1: Lluís Segura i a la part tècnica Carles Rius Hernández.
0: I aquí s'acaba la missió. Continuarà Veus a la Parròquia el dimecres que ve a 7:45 del vespre. Adéu-siau.
1: A reveure, adéu-siau.

llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

0: i seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla. Comencem amb la primera entrevista de la setmana. Avui dilluns parlem amb la Marta Blanquer, ella és de l'Esplai de Sant Just, de l'Esplai ara mateix, i comentarem doncs una activitat que arriba aquest mes de maig, és aquesta cercavila que realitzen conjuntament amb el CAU de Sant Just, i bé, doncs que també reuneix a les entitats de cultura popular del nostre municipi. Marta, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa. Explica'ns una mica d'on neix aquesta iniciativa d'aquest cercavila.
1: Doncs el cercavila neix farà uns 2 anys amb el CAU, ja que tenien l'eix del curs de la cultura popular, i bueno, aquest any d'Esplai vam copiar-los una mica i vam fer l'eix de la cultura popular i vam pensar que podríem unir-nos a ells a fer el cercavila, ja que si el cercavila neix de la falta de cultura popular que hi ha a Sant Just i com a reivindicació de que existeixi aquesta.
0: I amb quines entitats compteu i com funciona?

0: en aquesta activitat?
1: Comptem amb colles convidades d'altres pobles, com els destinats de Sant Cugat, gitanes de Castelldefels, els trabucaires d'Esplugues i de Terrassa, uh-huh. i després comptem amb els gegants de Sant Just, Bandant d'Arall i amb sardanes també de Sant Just.
0: Uh-huh. Molt bé. I explica'ns una mica com es desenvoluparà el dia, com es desenvoluparà aquesta jornada, que si no vaig errat és el dissabte 23 de maig.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: El dissabte començarà el cercavila a la plaça Maragall a les 6 de la tarda i anirà fent un tomb per tot el poble i acabarà al Rentapeus amb un sopar que farà el grup de suport d'en Causes McDonald's, que és un grup de suport que sorgeix a partir d'unes detencions per reivindicar Palestina.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs amb aquesta activitat, amb aquest cercavila que, com dèiem, doncs, organitza el CAU i l'Esplai ara mateix, el que es vol doncs, és impulsar aquesta cultura popular. Quan parleu d'aquest eix que esteu realitzant amb els joves, amb els infants i joves de l'Esplai, què esteu veient, què esteu notant per part d'ells i elles a nivell de la cultura popular? Tenen implicació, tenen interès en aquest tipus de cultura que també mou el nostre municipi?
1: O sigui, ens trobem com amb una realitat que com que també es pot extrapolar fora de l'Esplai en si, no? Uh-huh. O de joves, sinó que és que la cultura és una cosa que costa molt, i més com la cultura popular, que també s'ha vinculat com molt, no, una cultura antiga o com avorrida, no? Com de iaios, no? Com, sí que costa com d'activar-la si es ven amb aquest nom com de cultura popular o no, com més amb conceptes més teòrics, però realment a la pràctica com ens trobem que, o sigui, interessa, en plan, els nens de mitjans, per exemple, estan fent un eix que segueix com històries i agendes de la cultura dels països catalans i la fan sense adonar-se'n potser que és l'eix del curs, però estan aprenent aquest eix i realment ja el saben, no? En plan, ja saben la història de Sant Jordi o la història de no sé què, però sí que costa més. I amb joves, per exemple, que és el grup d'infants que porto jo, que estem fent una cosa com molt més pràctica, que és fer capgrossos, veiem una gent molt implicada en tant que li agrada la manualitat i potser pues, té més interès en conseqüència com en fer una cosa material, no? I la creació d'una cosa que has fet tu de zero pues, és molt xula, però sí que potser pues, en altres infants no veiem aquesta part com més artística, però la part d'aprendre coses també està, sí, crec que en l'ésser humà ja va implícit com el voler aprendre. I quan s'està explicant d'una manera, pues, en comptes d'una classe teòrica, no d'història, de no sé què, s'explica d'una manera molt més pràctica, amb jocs, amb activitats, doncs es fa més pràctic per tothom. Inclús per les monitores, si a vegades com primer hem d'aprendre uns altres per després poder-ho explicar, no?
0: Mhm. Doncs avui estem parlant amb la Marta Blanquer, ho estem fent doncs, en marc d'aquesta activitat que es durà a terme el dia 23 de maig. Estem parlant d'aquesta cercavila que fan conjuntament amb el CAU de Sant Just. I també doncs, li preguntàvem, no?, sobre la implicació del jovent en aquestes activitats i també en la cultura popular. Com bé ens explicava, l'inici d'aquesta cercavila és a les 6 de la tarda, amb inici a la plaça Maragall i amb aquesta finalització a la plaça Verdaguer, amb un sopar que també doncs, serà un sopar de germanor obert al poble i bé, en aquest sentit intentant implicar tots els actors de cultura popular del nostre municipi. Més qüestions, més coses que puguem comentar d'aquesta activitat. Marta, explica'ns també com està sent el fet de portar-ho a terme juntament amb el CAU, que com comentaves ja tenien experiència amb altres cercaviles culturals.
1: Sí, o sigui, també ens ha facilitat a nosaltres com a Esplai poder-nos unir al CAU, ja que el CAU ja pues, té la teoria de com fer-ho. Així que com per aquesta part molt bé, perquè les entitats ens hem entès molt i ens hem compenetrat molt, cosa que també, inclús entre les entitats costa, no? I costa veure l'Esplai i un CAU tan unit com el tenim al nostre poble. Però sí que és veritat que per una banda les entitats, el CAU i l'Esplai, hem pogut desenvolupar la cercavila amb èxit, no? Esperem, però sí que també se'ns està ficant moltes traves per falta de la institució, en plan, l'Ajuntament ens està negant qualsevol ajuda des del Departament de Cultura de Ciutat. Limita molt perquè és el Cau i l'Esplai, una entitat que no té un pressupost econòmic gaire extens, que ha de ficar els diners per invertir en cultura, que és, creiem que és una cosa com totalment necessària.
0: Molt bé. I què és el que demanàveu a l'Ajuntament i què és el que se us ha negat?
1: A l'Ajuntament es demana fer, perquè si després del sopar hi ha una festa que muntem l'Esplai al Cau, també una mica per poder recuperar la inversió feta, que venen els quatre de l'Eixample, que és un grup de rumba, i després toca un noi de Sant Just que es diu Vico, i demanàvem poder fer la festa al Rentapeus fins més tard de la una i se'ns ha negat per tema soroll. Sant Just al final és un poble bastant dormitori que no passa gaire res, i que un dia a l'any tampoc no seria res. Però bueno, s'ha carregat i després a Cultura no ens ha ajudat a costejar la cercavila i ha hagut de ser doncs, autogestionada econòmicament per les entitats.
0: Per una banda, un tema de permisos, per una altra banda, un tema econòmic, Marta.
1: Sí.
0: Molt bé, entenc per això que, per exemple, doncs, estàvem també veient que aquesta informació, la del Cercavila Cultural, apareix al butlletí, si que us estan doncs, donant aquest recolzament de comunicació, però sembla que, per l'altra banda, doncs, aquesta tasca que vosaltres també demanàveu i que vosaltres doncs, requeríeu d'aquest suport no se us ha concedit i tampoc se l'espera en un curt termini, Marta.
1: Sí, exacte. Bueno, suposo que també és al final perquè ja que a Sant Just et munten activitats, doncs, no?, promociona-les i quedes tu també bé com a poble, no? Però després en el moment d'execució o de demanar ajudes econòmiques o altres ajudes, doncs, bueno, costa més.
0: Com dèiem, avui parlem amb Marta Blanquer, ho estem fent en marc d'aquesta entrevista del dia i parlant de la Cercavila Cultural. Per anar tancant una mica l'entrevista, Marta, convidar a tota la gent que ens estigui escoltant de participar d'aquesta jornada cultural i popular del nostre municipi.
1: Bueno, doncs, crec que ja que a Sant Just estan poques activitats de cultura popular i a més fetes per les mateixes entitats, d'entitats juvenils que volen reivindicar la cultura de tots els nostres pobles, crec que és important i és inclús divertit i emocionant poder venir a veure la Cercavila, veure com la cultura segueix viva i com la cultura l'hem de mantenir nosaltres, perquè la cultura és immaterial i si no som nosaltres que la mantenim no estarà. Així que us convido que vingueu a les 6 a la plaça Maragall a veure la Cercavila, poder-la seguir amb nosaltres, veure també els balls i les propostes que han fet els joves a l'Esplai del Cau, fer el sopar de germanor amb el poble i després, si us animeu també, pues, escoltar una mica de rumba i una mica de disseny.
0: Doncs perfecte, està feta ja la invitació a tota la ciutadania amb, com dèiem, amb aquesta festa que tindrà inici a la plaça Maragall en finalització a la plaça Verdaguer el dia 23 de maig, aquesta quarta Cercavila Cultural, que també doncs, estarà acompanyada d'un sopar de germanor obert a tothom i de concert i música a càrrec del Cau i de l'Esplai i dels grups colles convidats. Moltes gràcies, Marta, una abraçada i que vagi molt bé, aquesta quarta és el Cercavila Cultural.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

0: Doncs és moment de l'entrevista del dia. Marxem a presentar el tema d'avui. Avui parlem de la sala que recupera l'aniversari jornat amb una jornada festiva el 9 de maig. El programa inclou concurs de paelles, taula rodona i un espectacle drac amb Jessica Pulla. I en aquest cas, doncs, aquesta celebració a partir de les 10 amb l'assemblea de sòcies engegarà aquest aniversari de la sala. Per parlar del tema tenim a la Maria Granados al telèfon. Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Explica'ns una mica com funciona el Casal Popular La Sala i per què doncs, teniu tantes ganes de celebrar aquest aniversari el dia 9 de maig.
1: El Casal Popular La Sala és un espai autogestionat que un dels objectius principals que té és generar cohesió social al poble entre col·lectius o entitats o també entre persones individuals. La idea és una mica que funcioni com a centre social i que s'hi puguin dur a terme des d'activitats lúdiques fins a activitats menys lúdiques, com xerrades, conferències, exposicions. I ara fa uns 4 anys que funcionem i un parell que tenim local.
0: I en aquest cas vosaltres de forma diguéssim activa aneu realitzant activitats al llarg de l'any. Què heu notat al municipi? Què és el que funciona del que feu i què és el que us diu la gent?
1: Nosaltres sempre diem que Sant Just és un poble que li agrada cantar. Sempre que fem gloses o fem canteres que són amb cançoners ens funcionen molt bé. Sobretot la música, diria. També les xerrades, també, quan són vinculades amb entitats del poble o amb temes molt locals, com per exemple el Walden, ens funcionen també molt bé. També ve molta gent. Diria que són les dues coses que tenen més sortida.
0: Molt bé, doncs després de que la festa prevista el 20 de desembre doncs, hagués de jornar per la pluja, torna a estar candelaritzada per aquest 9 de maig i en aquest sentit comença amb l'assemblea de socis i sòcies a les 10 del matí. És important per vosaltres aquesta assemblea i quin sentit té celebrar-la també el mateix dia que aquesta celebració?
1: Sí, és important per nosaltres. De fet, portem temps que la volem fer, però no hem trobat el moment fins ara. Bàsicament, l'objectiu és poder-se reunir amb totes les sòcies i poder compartir una mica com han anat aquests dos primers anys. També perquè en el moment en què ets sòcia tens una participació i has de tenir una participació activa dins de la vida de la sala, del local i del que hi passa en el local. Per tant, és una mica per recollir opinions i també propostes, per saber cap on direccionar el projecte i si cal canviar o millorar determinats aspectes.
0: Per altra banda, la jornada reuneix altres activitats obertes al públic al llarg del dia i comença amb un vermut i una taula rodona a les 12. Explica'ns una mica com funcionarà això.
1: Hi haurà vermut amb música de fons i paral·lelament farem una taula rodona que tractarà sobre les festes majors populars o alternatives i la idea és una mica veure i conèixer altres festes majors de municipis del Baix Llobregat que funcionen de manera diferent a la que tenim aquí a Sant Just. Sobretot perquè darrerament s'està intentant gestionar la festa major de l'estiu d'una manera diferent i per tant es creu que conèixer altres maneres pot ajudar també a iniciar un nou projecte aquí al poble.
0: S'està plantejant una festa popular o alternativa a Sant Just?
1: No, alternativa i popular no és la paraula potser, però ens estem intentant organitzar d'una manera diferent per intentar descarregar-nos una mica de feina i també intentar engrescar gent nova que participi de la festa major, sobretot també a títol individual, perquè és una cosa que queda molt reduïda a les entitats, molts cops.
0: Si no vaig errat, ara s'està creant una coordinadora, no? Que
1: exactament.
0: Està també començant a engegar aquest any, que treballa, doncs, diguéssim, per solventar aquests dèficits que comentaves, no? Aquest fet de que d'alguna manera la festa, doncs, la gent que vulgui participar de forma individual o que vulgui aportar idees o pugui fer al llarg de la creació del programa i també dels dies de festa. Molt bé, doncs, taula rodona interessant que anirà acompanyada per vermut a les 12 del migdia a la sala. Parlem també de les diverses activitats que hi haurà després. Seguirem amb el dinar i el concurs de paella paelles. Com heu organitzat això? Perquè això d'incloure aquest concurs m'imagino que també deu ser bastant divertit.
1: Sí, sí, la idea bàsicament era intentar fer un dinar una mica diferent, per tancar una mica amb el que fem normalment, i volíem provar el tema del concurs de paelles, que ho patíem una mica per l'èxit que tindria, perquè és una cosa nova sempre del seu risc, però al final bastant bé perquè s'han apuntat 8 grups, o sigui que serem una bona colla. I bàsicament s'apunten per grups i cada grup té doncs la seva infraestructura i es tracta de fer una paella de la manera que es vulgui, i després es votaran, hi haurà un jurat que votarà la paella guanyadora i un premi, evidentment.
0: Perfecte, molt bé, i evidentment després hi haurà el dinar, no?, i haureu de menjar aquestes paelles, que segur que les gaudireu molt.
1: Exactament.
0: Molt bé, amb aquesta sobretaula que també doncs la tenim aquí apuntada a l'agenda. I claureu doncs amb un show drag amb Jessica Pulla, una tria, m'imagino que també doncs per amenitzar una mica aquesta tarda d'aniversari.
1: Exactament, sí, sí, també per fer coses diferents, no?, que aquí el poble normalment no es fa, i per intentar fer una proposta cultural i festiva diferent.
0: Molt bé, doncs aquesta és la proposta que ens fa la sala per al seu aniversari, el 9 de maig, l'aniversari de la sala, amb aquest concurs de paelles, amb show drag. A partir de les 10 hi haurà aquesta assemblea. Aquella gent doncs que a lo millor d'aquesta assemblea no pugui formar part perquè encara no és sòcia, però li interessa el projecte, com es pot acostar a vosaltres, Maria?
1: Doncs a través de les xarxes socials, de l'Instagram o del Twitter, o simplement... Bueno, un cop ens segueixi a les xarxes socials pot veure quan obrim i pot venir directament a parlar amb nosaltres al local.
0: El local és el que teniu al carrer Anselm Clavé, cert?
1: Exactament.
0: Molt bé, un local que, com ens comentaves, es celebren moltes activitats al llarg de l'any, una d'elles serà aquest aniversari, i que intenteu sempre que hi hagi una mica de tot, no?, que hi hagi moviment.
1: Exacte, sí, sobretot també intentar agafar públics diferents. Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més relacionada amb aquest aniversari, relacionada amb aquesta festa, relacionada amb la sala. M'imagino que ara també és un moment que com comentes, aquests 4 anys ja han donat per afiançar moltes idees i molts objectius del projecte, però el camí ha de seguir encara.
1: Exactament, sí, sí, tant. I tant. No sé, afegiria que si algú ha escoltat l'entrevista es vol afegir a participar al concurs de paelles, que encara és a temps de fer-ho, i que es pot apuntar a un formulari que està penjat a les xarxes socials i pel grup de difusió del WhatsApp.
0: Perfecte, doncs Maria Granados, gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio d'Esvern. Avui hem parlat de la sala que recupera aquest aniversari que es va ajornar per la pluja, en aquest cas el recupera el 9 de maig, una celebració que doncs està prevista per aquest cap de setmana. Una abraçada i que vagi molt bé aquesta festa d'aquest cap de setmana.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Doncs nosaltres fem una petita pausa musical. Tornem de seguida amb més qüestions aquí, a la Rambla.

0: Marxem a l'entrevista del dia. Avui a l'espai que denominem l'entrevista del dia posem el focus en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat aquest 29 d'abril del 2026, una sessió amb decisions destacades en l'àmbit institucional, la convivència ciutadana i també la gestió municipal. Entre els punts més rellevants, s'ha aprovat per unanimitat el nou protocol per prevenir, detectar i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere dins de l'Ajuntament, així com l'aprovació definitiva de l'inventari de camins municipals. També s'ha aprovat una modificació de crèdit impulsada pel govern municipal, una moció urgent sobre la regulació dels vehicles de mobilitat personal i també s'ha rebutjat la moció presentada per Endavant Sant Just sobre la seguretat ciutadana i els nous models de vigilància de proximitat. Per analitzar tots aquests temes, avui ens acompanya Isabel Darder, portaveu del Partit Socialista a Sant Just d'Esvern. Benvinguda.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Comencem parlant sobre el ple i la gestió municipal. Un dels punts aprovats per unanimitat, com bé dèiem, va ser el protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe dins de l'Ajuntament. Com valora el PSC aquesta aprovació?
1: Home, estem molt satisfets perquè ens sembla que, malgrat és un tràmit, perquè nosaltres ja teníem aquest protocol, és un protocol obligatori en totes les entitats, institucions, empreses que tenen un nombre determinat de treballadors. Nosaltres el teníem des del 2019 aprovat, i el que hem fet ara és posar-lo al dia, modificant les noves lleis que han sorgit des del 2019 fins ara. I el que hem fet és posar-lo al dia perquè ens semblava important incloure aquestes noves lleis i perquè també és una manera de refrescar a tothom que exigeix aquest protocol i com el fem servir. Malgrat que és un protocol viu, tothom el coneix, fem formacions, expliquem com estan, fem enquestes d'opinió fins i tot de com està aquest tema dins de l'Ajuntament, i el que fem és ara presentar el nou protocol. Això s'ha fet a través d'una comissió de participació del personal tècnic de l'Ajuntament, dels sindicats de l'Ajuntament i un assessorament de la Diputació, que ens ha donat un guió com per poder fer aquesta modificació d'aquest protocol que ja existia.
0: Entesos.
1: Aquest protocol el que té és que recull els comportaments sexuals que es consideren no admesos a dins de la relació de les persones en la feina. Després també contempla una comissió mixta d'ajuntaments sindicats en què es poden presentar queixes, denúncies, consultes relatives a l'assetjament sexual a la feina. També hi ha una regulació del procediment a seguir en aquestes situacions i després ja es contempla les mesures a aplicar, en el cas que això succeeixi.
0: Perfecte.
1: És una mica tot el que contempla aquest protocol.
0: Molt bé, doncs marxem a parlar d'altres qüestions. També s'ha aprovat definitivament l'inventari de camins municipals. Per què era tan important tirar endavant aquesta mesura pel govern municipal?
1: Bueno, és important perquè cal estar al dia dels camins que hi ha, perquè els camins, encara que no ens ho sembli, els camins es van modificant. Són camins de terra que estan a la muntanya, i són camins que, pel que sigui, perquè hi ha hagut un aiguat, perquè hi ha hagut un desprendiment, perquè no sé què, a vegades els humans fem camins alternatius, camins nous. Llavors el que hem de fer és deixar molt clar els camins que són, de qui són, com s'han d'usar, què tenen. Per exemple, hi ha camins que antigament anava bé que passéssim molt a prop de les masies o per davant de les masies.
0: Correcte.
1: Perquè els camins comunicaven les masies no amb les altres, però ara ja no té sentit això, perquè ja no són de comunicació entre masies, sinó són camins per passejar, per anar pel bosc, per anar en bicicleta, etc, etc. I per tant, per exemple, que passin un camí per davant d'una masia ara és una incomoditat pels propietaris, per les persones que viuen a la masia o que en fan ús, i per tant cal mirar si aquests camins s'han produït per l'ús allò freqüentat sense que sigui un camí original. I llavors també saber de qui són els camins, perquè per saber qui són els camins saber qui els ha de mantenir. Hem anat fent aquesta relació de posar en lloc els camins, hem trobat camins històrics que potser hem de recuperar i que estan malmesos, que per com deies, llavissades o que ha crescut molts de matolls i llavors com que ningú els ha netejat, s'ha diluït el camí i la gent ha fet un camí alternatiu.
0: Per tant, no només estem parlant de planificació urbanística, sinó també de preservació de
1: territori. Preservació de camins històrics. I a més, vam presentar els camins i hi ha hagut al·legacions d'entitats i de persones determinades i gràcies a això hem pogut anar perfilant i descobrint alguns camins històrics que figuraven amb algun text antic. Llavors el que hem dit hem trobat molta variabilitat i hem anat dient aquests camins, com que ja són històrics, permaneixen històrics i alguns els hem de recuperar. Aquests camins, com que s'han fet de nou i no són històrics ni figuren enlloc, potser els hem de retallar i que torni el traçat al camí històric. I després també hem trobat, i això passa freqüentment, que hi ha camins públics però que estan en propietat privada. I llavors això que el que vol dir és que la propietat per on passen, que és allò la servitud de pas,
0: sí,
1: és d'un privat, però com que és d'ús públic, qui l'ha de mantenir és l'Ajuntament, perquè el camí no és privat sinó que és d'ús públic. I llavors això ho hem de deixar per escrit, que quedi
0: que hi hagi constància, no?
1: Que hi hagi fe de dir aquest camí, malgrat passa per una finca privada, aquest camí és públic i per tant la ciutadania pot utilitzar aquest camí. I el que hem fet és aquest mapa que s'ha de fer anys en anys, molts, perquè per recuperar això i per mirar l'ús que s'està fent i que siguin d'un ús real i que sigui possible, que no s'hagin fet camins i caminois pel fet de que a la gent li és més pràctic creuar que per aquí que per allà, sinó que respectar la natura, respectar la propietat privada, respectar l'ús públic.
0: Clar, Sant Just, tenim alguns espais, mentre la regidora parlava, la portaveu Isabel Darder, a mi venia al cap, per exemple, no, la Riera, que és un espai que abans doncs estava com molt allunyat del poble, ara cada cop més doncs està a prop de Masllouí, no? Hi ha molts espais que a vegades doncs passen per camins que són públics, però en propietats privades, com Masies, per exemple, i que doncs van a desembocar al barri del Masllouí.
1: Per exemple, o tots els de la vall de la vall de Sant Just, no? Per exemple, el camí que passa per davant de la masia de Can Roldán no és un camí històric. L'amo, el pagès que hi havia allà va deixar que la gent passés, però no, per tant, hem de recuperar el camí vell de la Salut, que sí que és un camí històric, i ara Can Roldán, clar, els és una incomoditat que la gent passi per davant de la seva masia.
0: Doncs bé, aclarit aquest punt, marxem a parlar sobre la modificació de crèdit, que era un altre dels temes que es va tractar en el ple de la setmana passada. El govern ha impulsat una nova modificació de crèdit a l'expedient 8/2026. A què respon aquesta operació econòmica?
1: A veure, l'àrea d'economia el que ha de fer de tant en tant és anar mirant si les execucions de crèdit, per exemple, de fer un carrer, d'arreglar una vorera, d'arreglar un edifici, no? un centre cívic, etc., ha d'anar mirant, com diríem, rescatant, que si els diners de crèdit que es van donar per fer aquestes obres, si es van utilitzar tots o van quedar romanents. Llavors el que fa l'àrea d'economia és verificar i si queden diners, pues els recull i diu, aquests diners no s'han utilitzat perquè no ha calgut utilitzar tot el que es va pressupostar i el que es va demanar com a crèdit, i aquests diners s'utilitzaran per unes noves coses, i això és aquest. I en aquest cas, aquests nous diners s'utilitzaran per mobiliari urbà, per jocs infantils i pel vestuari de femení de la policia.
0: Perfecte. Per tant, entenem que aquestes són les actuacions o les necessitats municipals que es podran reforçar gràcies a aquesta aprovació.
1: Sí, són de més a més de tot el que tenim al pressupost, d'aquesta rescatada que he explicat abans, d'acord?
0: Perfecte. Marxem a parlar sobre mobilitat i la convivència urbana. També s'ha aprovat doncs una moció d'urgència sobre la ordenació dels vehicles de mobilitat personal. Per què era necessari actuar sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, és una mica una demanda de quasi tots els grups polítics del ple, perquè hi ha una mica la inquietud de que els que els hi donem, els hi denominem patinets elèctrics, no tenen clar quin és el seu lloc, per on han de passar, si per la vorera, per baix, etc, no? I crea un neguit, perquè a més és un vehicle que no està fet per cap de les dues coses, ni per anar per la calçada ni per anar per la vorera. No es deu dir calçada en català. I ara no sé com es diu. Bueno.
0: No s'amoïni. L'hem entès.
1: Bueno, en tot cas, per un lloc i per un altre, per un és risc pel que va amb el patinet i per l'altre és risc pels vianants. I per tant, el que cal és regular molt bé què fer amb aquests patinets elèctrics, perquè ens sembla que realment són un inconvenient. Per la persona que porta el patinet és un risc, com per als vianants quan van per la vorera. Com que s'estan, des de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior, s'estan fent nous reglaments de circulació, ens semblava oportú dir en aquesta que es faci un reglament homogeni per tota l'àrea metropolitana. També li demanem a l'AMB perquè tots tinguem un mateix reglament, que sigui que tinguin una assegurança, que portin un casc i, a més, que no puguin anar per les voreres, que hi hagi un distintiu de que tenen una normativa vigent, que no són vehicles fets de qualsevol manera, Bueno, tot això.
0: Clar, això entenc que també la idea és fer-ho a l'engròs, no només quedar-se amb una normativa municipal, sinó que hi hagi
1: una coordinació.
0: Una coordinació
1: sí, i tota l'àrea metropolitana.
0: Entesos. Molt bé, perquè sobretot, com dèiem, estem parlant d'aquests patinets elèctrics que doncs en molts casos dificulten el camí, el passeig dels vianants per la vorera, perquè doncs aquests haurien d'anar per la calçada i no poden fer-ho, a vegades doncs per por, per neguit, no? Per com comentava la regidora, que doncs és no és una bicicleta, no és una moto, està allà al mig, no? I a vegades doncs s'ha de deixar ben clar
1: alguns
0: quin és el seu espai.
1: Agafen unes velocitats que no corresponen al vehicle.
0: Certament. Molt bé, passem a parlar sobre la moció rebutjada de Seguretat Ciutadana. Endavant, Sant Just va presentar una moció per millorar la seguretat ciutadana i implantar nous models de vigilància de proximitat, però no va prosperar. Per què el Partit Socialista no hi va donar suport a aquesta moció?
1: A veure, jo crec que aquest és un tema molt delicat, i que a més és difícil de tractar perquè hi ha molts tabús en quant a la seguretat en aquest moment per tots els aconteixements que han passat aquest cap de setmana.
0: Correcte, Esplugues de Llobregat.
1: I que és un tema que cal que en parlem molt i llargament i que posem les dades i les coses sobre la taula, perquè si no és molt fàcil que certes persones i certs grups s'apropin d'un discurs que no és veritat. I que pot fer molt de mal. Jo penso que primer el que hem de fer és dir que tots estem al costat de les víctimes, de les persones que pateixen problemes de violència per qüestions de seguretat, i que tots estem al seu costat i que el volem atendre. També hem de deixar molt clar que hi ha un altre tema molt important, és que segurament temes de seguretat hi han hagut sempre, el que passa que ara tenim unes xarxes socials que ho magnifiquen. I que el segon que ha passat un incident ens en podem assabentar milions de persones, i que potser això abans no passava. Sempre hi ha hagut robatoris, sempre hi ha hagut atracaments, sempre hi ha hagut incidències amb armes blanques, però la difusió era molt poca i molt baixa, i en canvi ara, que en aquest moment ens en podem assabentar del que passa a la Xina i del que passa a Esplugues.
0: Certament,
1: en un moment.
0: Però això no justifica...
1: No,
0: que...
1: però això el que pot provocar també és un cert alarmisme. Dir, és que tot va pitjor i tot va pitjor. Bueno, l'alcalde, abans del ple, hi ha precs i preguntes a la ciutadania, i hi ha persones van preguntar per aquest mateix tema, a l'associació de veïns, i l'alcalde va estar explicant llargament tot el que estem fent i tot el on van les coses. En aquest moment, a Sant Just, en aquestes dades, hi ha hagut el mateix nombre d'atracaments que el 2025, de furts. El mateix nombre. El que és veritat és que el 2024 va baixar a l'índex bastant, però estem igual que el 2023. Per tant, ja, bueno, la gent atribueix, oh, és que des de fa dos anys estem pitjor. No, no, no. El 24 va ser millor, però el 23 va ser igual que ara i el 22 va ser igual que ara. Per tant, va haver-hi una davallada el 24. No és que ara estem pujant, estem igual que en altres vegades. El que sí que ha baixat són els furs als domicilis, però hi ha més furs al carrer, hi ha cotxes. I això sí que... Pel que fa a Sant Just, estem a la meitat del tant percent de furs a tot Catalunya. Per tant, estem millor que la resta de Catalunya. Per tant, això és important de saber. També l'alcalde va explicar molt bé que la ràtio que tenim de policies municipals per habitant és el que toca segons les indicacions europees. I com té a veure amb que toca, estem molt millor que moltes altres poblacions de la comarca. Per tant, estem a la ràtio que toca. Després comencem a posar càmeres, i això ho vam explicar, i la societat de veïns va preguntar si als miradors de Mas Lluí hi hauria càmeres, i van dir que sí, que hi posem càmeres perquè hem fet un estudi, veient que és necessari perquè hi ha molts punts secs i foscos que són necessàries càmeres. Per tant, als miradors de Mas Lluí anem estudiant a llocs nous on posar càmeres, perquè són llocs que estan molt deixats de... perquè són llocs amagats, no deixats, amagats, perdoneu.
0: Entesos.
1: Després, el que sí que també hem dit i direm mil vegades és que tenim a Sant Just una aplicació que es diu M7, que ens està ajudant molt i que venen d'altres poblacions a copiar-nos, que a més la va dissenyar un policia municipal de Sant Just, que avisa de si entren al nostre municipi cotxes que són robats, que estan denunciats per la matrícula. I a vegades podem actuar abans de que cometin l'incident. El que passa que també hi ha els hàbits dels delinqüents ha canviat, perquè ara moltes vegades no venen amb cotxes robats, sinó que venen amb patinets, i això és molt més difícil de
0: rastrejar.
1: De rastrejar, també l'alcalde va estar parlant de que sí que és veritat que falten molts Mossos. Això sí que és veritat. Però també va estar explicant, i jo crec que això és una dada molt important, que entre el 2000 i el 2010 es van posar 1.500 Mossos nous a l'any. Entre el 2011 i el 2020 no es va posar cap Mosso nou a l'any. Això és la Generalitat de Catalunya. Entre el 2020 i el 2025, 700 nous a l'any. I ara, des del 2026, ja estan a punt d'entrar 3.000 Mossos nous.
0: Hi ha una campanya molt gran, de fet,
1: sí,
0: no ara?
1: Sí, per això. Però hi ha un període, que és el 2021 i el 2020, el 2011 i el 2020, que no hi havia cap promoció nova de Mossos. Això vol dir que portem un endarreriment molt important. A la comissaria d'Esplugues manquen 10 Mossos per la població que està atenent en aquest moment. Per tant, això sí que a nosaltres ens sembla molt important dir-ho, i l'alcalde ho diu sovint en les seves compareixences. A nosaltres ens semblava que la moció d'endavant, primera, que té alguns errors. Per exemple, en el tercer paràgraf diu, tot i que disposa d'una ràtio de 31 agents per cada 1.000 habitants, els delictes al nostre municipi han anat augmentant. És mentida, no hi ha 31 delictes, de 31 agents, sinó 31 delictes. Vull dir que hi ha errors que són importants, perquè no és, una cosa és confondre els agents i l'altra amb els delictes. Perquè en el grup de l'oposició se'ls va fer una explicació des de la policia municipal de com estava anant tota aquesta situació. I ens semblava que després d'haver donat aquesta explicació, dient com estem, que estem en una bona posició respecte a altres poblacions, evidentment hem de millorar, estem posant càmeres noves, estem fent tot un seguiment de situacions noves, ens semblava que endavant, per l'alarmisme que es produeix a les xarxes, bueno, potser no era el moment de fer aquesta moció. Malgrat, nosaltres estem al costat de les persones que pateixen, i que tenen l'angoixa de patir aquest tipus de robatoris. Però el que no volem és que es creï un alarmisme que s'ha creat, i que hem de poder atendre'l adequadament, però no dient que no tenim suficientment mitjans en aquest moment, perquè sí que els tenim.
0: Tenint
1: sí que tenim
0: mitjans,
1: la mancança de Mossos.
0: Mitjans, tenint aquestes eines, per exemple, l'aplicació M7, no s'hauria de fer potser una mica més de pedagogia, ensenyar més a la ciutadania com funciona aquest tipus d'aplicacions?
1: El butlletí surt el butlletí explicant
0: com funciona. I amb això és suficient?
1: Bueno, en tot cas, jo ho estic explicant aquí ara.
0: No, jo li dic perquè jo tinc l'aplicació i encara a dia d'avui no sé massa bé com funciona.
1: Bueno, doncs per això recullo la demanda, a veure si hem de fer potser més difusió de com funciona. Però, per exemple, les persones que demanen, per exemple, dones víctimes de violència de masclista o adolescents víctimes de bullying van a la policia municipal i demanen estar a dins de l'M7 i se'ls posa. I llavors, en el moment que ells piten, la policia apareix allà on estan perquè ells pensen que estan corrent un risc. Per tant, no només serveixen per les matrícules de cotxes robats que entren a Sant Just, sinó per totes aquelles ciutadans que demanen que els sembla que estan en risc de rebre algun tipus de violència i per poder fer el seguiment i que puguin avisar.
0: No posem en dubte l'eficiència de l'aplicació, sinó que potser sí que posem en dubte el fet de que la ciutadania sàpiga manejar aquesta aplicació.
1: Em prenc nota.
0: Marxem a altres qüestions, marxem a parlar sobre habitatge. Em comentava fora de micròfons que també una de les regidories que vostè porta està treballant fervorosament per l'habitatge, perquè la gent doncs tingui un habitatge digne o com a mínim doncs ajudar en aquelles situacions de risc o d'exclusió.
1: Sí, a la Junta de Govern, que no és el ple, però que és, són aquells temes que podem aprovar per Junta de Govern, hem ampliat la plantilla que gestiona Promunsa, però que, bueno, que són habitatges públics, de titularitat pública, per famílies amb especial risc social. Fins ara en teníem 24, que 7 són de l'Agència Catalana de l'Habitatge, que ens els han passat també amb un conveni perquè els gestionem nosaltres i els gestiona Promunsa, i n'hem adquirit 2 de nous. Nosaltres en tenim 21 que són per risc d'exclusió social, que es van amb les bases públiques i convocatòria pública. En tenim 2 d'emergència, per situacions d'urgència extrema, en què les famílies hi poden estar un màxim de 6 mesos mentre se'ls busca una solució nova. Per exemple, a algú se li crema un pis, sí, i no té on anar perquè no té familiars ni res, doncs tenim aquests 2 pisos de disposició. I després en tenim un per col·lectius amb risc, en aquest cas nosaltres el fem servir per salut mental. Llavors hem comprat 2 habitatges nous, que un és un habitatge al passeig Comte Vilardaga i l'altre és el Walden, per incorporar-los en aquest planter d'habitatges, que ara ja en tindrem 26. I això ho vam aprovar també el mateix dijous a la Junta de Govern.
0: Molt bé, doncs l'habitatge continua sent una de les grans preocupacions. En aquest cas, el govern ha imposat doncs també aquestes mesures per seguir treballant amb el tema. Ho veiem, per exemple, a la ronda de precs i preguntes, quan Esquerra doncs també plantejava qüestions sobre la promoció d'habitatge protegit. Quines línies de treball s'estan prioritzant des del govern perquè l'habitatge continuï sent doncs una de les grans prioritats d'aquest govern municipal?
1: Bueno, i existeixen unes lleis que diuen que tots els habitatges nous que es fan al municipi tenen que tenir un tant percent d'habitatge protegit oficial. I llavors el que succeeix és que nosaltres, depèn de quan ha estat aprovada aquella promoció, podem demanar pues, un 30, un 40, un 50% de que els pisos siguin d'habitatge de promoció oficial. Esquerra demanava perquè Promunsa no feia, per exemple, la part d'habitatges de promoció oficial que hi ha a un tros de terreny dels Garrofers, que és el que va cedir el promotor per fer HPO, i perquè no feia Promunsa, i que, bueno, que els hi expliquéssim. I llavors el que succeeix és que primer Promunsa no pot fer tots els habitatges que podria tenir a disposició. Ara Promunsa està fent els jocs juvenils, que tots els hem vist. I el que passa amb els habitatges de lloguer és que d'entrada el promotor ha de posar molts diners i els ha d'anar recuperant amb els lloguers, però a molts anys vista. Però Montse no té tant de poder com per poder fer aquests habitatges als garrofers. I per tant allà es fa una licitació i és molt més ràpid que el que pot fer per Montse. Tindrem habitatges d'HPO també a la carretera, en tindrem també, tindrem els nous del Mil·lenari, el Mil·lenari 2, que no sé si ho heu anat a veure, però estan molt avançats, allà a les bases de Sant Pere, i els jocs juvenils, que també seran d'habitatges de promoció oficial.
0: Isabel Darder, portaveu del Partit Socialista Sant Just, gràcies per haver-nos acompanyat avui i també ajudar-nos a entendre aquestes decisions preses en el darrer ple municipal.
1: Espero que sigui així. Moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Come on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Doncs continuem el nostre magazín, continuem el nostre programa de matins a la Rambla i avui posem el focus en la solidaritat de proximitat amb una nova edició del Concert Solidari de Justícia i Pau a Sant Just d'Esvern. Una cita ja tradicional que uneix doncs música i compromís social per ajudar al rebost de Càritas, i és que el proper 28 de maig a les 8 del vespre doncs tindrem aquesta sessió a l'escola, a les escoles del carrer Montserrat, que acollirà doncs aquest proper concert organitzat també pels membres de tallers de música amb entrada gratuïta i una invitació molt especial. Assistir-hi porta portant aliments i també d'alguna manera col·laborant-hi d'aquesta manera, no? Recordem que la sessió, aquest concert, serà el 14 de maig a les 8 del vespre al pati de les escoles. I bé, per parlar-nos d'aquesta iniciativa, avui portem a la Pilar Sánchez, també a l'espera de si també es suma la Marta Ruiz. Pilar, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Gràcies, molt bé.
0: Contenta. Doncs perfecte, explica'ns un any més, torneu a impulsar aquesta iniciativa, aquest concert solidari. Què representa per vosaltres mantenir viva aquesta tradició?
1: Doncs per nosaltres és molt important perquè és un moment clau en què fem una crida a la solidaritat i a ser sensibles a una realitat del poble que moltes vegades queda oculta perquè no ens fem el càrrec de que hi ha persones, veïns nostres, que estan passant per situacions de molta precarietat a diversos nivells, i amb lo econòmic que afecta l'aliment, doncs també. I fer-nos ressò de tot això i contribuir amb la mida que cadascú pugui, doncs és fonamental.
0: Molt bé, doncs per una banda això és important, el fet de també mirar cap endins, mirar cap al nostre municipi. Moltes vegades amb aquest tipus d'iniciatives mirem cap enfora, mirem també d'ajudar a les persones que més ho necessiten, i és important, però al nostre poble també hi ha molta gent que en molts casos doncs necessita aquests aliments.
1: Sí, sí, costa de creure, no? I moltes vegades també com a ciutadans corrents, la gent que no es dedica, diguem-ne, al tercer sector o a aquest nivell de la solidaritat i tal, pot costar de creure que hi hagi necessitats reals, però és així. Moltes vegades es pensa, no, home, doncs nosaltres ja paguem els impostos i els poders públics es faran càrrec, però no és suficient, i per això volem fer una crida al fet de que posar un petit gra de sorra tots junts com a poble és fonamental.
0: Aquest concert està destinat a donar suport al rebost de Càritas. Quina és la situació actual i quines necessitats tenen a Càritas? Sabem que tu vens de part de Justícia i Pau, però fes-nos una visió, diguéssim, de com està ara mateix el rebost de Càritas a Sant Just.
1: Sí, doncs efectivament la Marta, esperem que pugui venir, està justament en un compromís de Càritas que no ha pogut deixar de moment. Ella us ho pot explicar millor, però pel coneixement que jo tinc, que també he col·laborat en molts moments, hi ha més de 100 famílies que són ateses, i això ve derivat dels serveis de l'assistència social, diguem-ne, de l'Ajuntament. És a dir, que no és una cosa d'un voluntarisme una miqueta així de... vull dir que està molt estructurat, hi ha uns fons europeus que ara no es reben, per la qual cosa hi ha més necessitat que abans. I les famílies, n'hi ha moltes en situació de precarietat. I també és important destacar que la feina de Càritas, que és molt gran, no és només a nivell d'aliments, tot i que ara la crida que fem és justament pel rebost,

0: Sí, sí que el juga, perquè de fet considerem que la, bueno, és així, no? La música és un llenguatge universal i en aquest sentit el fet de pensar que sí que hi ha persones que algunes venen de lluny, altres venen d'aquí mateix, però que estan atravessant situacions de vulnerabilitat i de necessitat, és una situació i desitgem que sigui passatgera, però que estem tots en el mateix vaixell, no? I la música ens fa sentir que tots estem integrats, tots la podem percebre de la mateixa manera i ens sembla que és una eina fantàstica, com dius tu, Dani, de cohesió social i de, no sé, d'apel·lació a la part més noble, no?, de la persona, més íntima.
1: Totalment. D'aquí una estona parlarem també de la música, com tallers de música des de aquest espai de Sant Just i col·laboren i participen, però deixa'm preguntar-te pels aliments que fan més falta ara i pels aliments que realment doncs es demanen també en aquest concert solidari. Recordem, un concert que no té un preu d'entrada, sinó que el preu de l'entrada és bàsicament portar algun tipus d'aliment, Pilar.
0: Sí, efectivament. S'ha fet una crida per uns aliments bàsics, sobretot perquè els que tenen més llarga durada i, per tant, els podem anar administrant progressivament. Tot i que el dia que hi ha repartiment d'aliments també es donen coses de frescos, però no hem fet una crida específica per aquests. El que passa és que també volem convidar les persones a que, si tenen altres aliments a casa, sé, poso galetes o coses, també se sentin lliures de portar-los, i també si algú no li va bé portar aliments per un tema logístic de que, no sé, de no agafar pes o pel motiu que sigui, tindrà allà també a disposició una caixeta per fer una donació i també el butlletí per poder subscriure's per fer donacions més regulars. Vull dir que la forma d'ajudar pels aliments pot ser molt variada, però ens sembla que acollir, no?, tindrem unes taules i acollir el que les persones puguin anar portant, doncs era molt valuós, no?, perquè es vegi que realment no es tracta d'una iniciativa així com etèrea, sinó que realment és per poder alimentar, no?, i en famílies amb criatures i en famílies en situacions difícils, i que ho agraeixen moltíssim.
1: Molt bé, doncs passem a més qüestions. Seguim parlant d'aquest concert solidari, ho estem fent doncs amb la representant de Justícia i Pau, la Pilar Sánchez, i en aquest sentit, doncs, com dèiem, els membres dels tallers de música són també protagonistes d'aquest concert. Com neix aquesta col·laboració entre el Rebost de Càritas, Justícia i Pau, i els tallers de música?
0: Sí, jo no fa tants anys que participo en el grup de Justícia i Pau, llavors he preguntat a les companyes i m'han explicat que la iniciativa va sorgir el 2017 amb una reunió de Càritas, quan encara teníem present el nostre el president, vaja, en Jesús Castro, i com que sempre hem treballat els drets humans, clar, un dret fonamental era el dret a l'alimentació, i va sorgir la idea de donar un cop de mà pel Rebost, perquè també, bueno, ja sabem que amb les entitats hi ha molta col·laboració i es fan moltes coses junts, i lo dels tallers de música va sorgir perquè sempre han tingut, no?, l'Olegueif, el seu germà i la família han tingut una sensibilitat solidària molt important, i va sortir no només per posar aquest toc de cultura i d'element més lúdic i d'alegria, sinó també per donar una oportunitat als alumnes que tenien una oportunitat d'actuar en públic i amb un fi solidari. És a dir, que uníem diferents valors, no?, valors humans. I bé, doncs, durant la pandèmia crec que no es va poder fer. Al principi es feien a l'interior, i al reprendre-ho després de la pandèmia, doncs es va escollir l'espai del claustre d'aquell interior, que ens sembla fantàstic, no? Vull dir que també a la primavera poder passar una estona, no?, de fer poble tots junts amb motiu de la solidaritat i de la música, del gaudi, doncs era unir-ho tot, no?
1: I després de tants anys celebrant aquest concert, aquesta iniciativa, què és el que més us agrada?

0: Home, ens agrada que és una oportunitat de, també de trobar-nos, no? De trobar-nos. I és molt bonic perquè el poble sempre respon, sempre respon. I és una estona molt agradable en què bé, podem unir-nos també als voluntaris, és molt maco, no? Hi ha també molta col·laboració amb Sant Just Solidari, Òmnium, que ens ajuden a fer difusió. Sant Just Solidari, doncs, ens ofereix els seus locals per recollir els aliments. Això també és maco. I després el fet de que qualsevol que passi per allà, doncs, escolta, vull dir, sent la música per fora, és com dir, ei, som poble, volem respondre i fer-nos càrrec de totes les nostres realitats, no? I incloses les realitats més menys vistes i menys agradables, però que hi són, no? I no les volem ignorar. Llavors seria una mica aquesta, passar una estona amb aquests valors humans, no? De solidaritat i de cohesió, d'integració.
1: Doncs estem parlant avui amb el grup de Justícia i Pau, estem fent també en clau doncs, d'aquest concert solidari que recordem es fa com cada any a les escoles, en aquest cas el 14 de maig, un concert benèfic i l'entrada són aliments pel rebost de Càritas. Em penso que ja ha arribat la Marta, aviam si la podem fer passar aquí als estudis de Ràdio d'Esvern per parlar amb nosaltres. Tot i que ens queda poc temps, però intentarem doncs, també poder escoltar l'altra part, la de Càritas. Mentre entra i no, Pilar, a banda del concert, quines altres accions impulsa Justícia i Pau al municipi al llarg de l'any?
0: Sí, Justícia i Pau, doncs, la nostra tasca és bàsicament fer-nos ressò de la situació dels drets humans al nostre entorn. Estem coordinats amb la entitat, diguem-ne, doncs a Barcelona i al reste d'Espanya, però nosaltres formem part d'una comissió. Llavors estem en col·laboració amb altres entitats de Sant Just, com he comentat, i recolzem altres iniciatives amb la mateixa línia d'aquestes entitats, però bàsicament hem organitzat xerrades sobre, per exemple, l'any passat ens vam centrar en el dret a l'atenció sobre salut mental i convidem a persones enteses i que porten aquesta feina en el dia a dia. Per exemple, vam venir doncs de l'associació Pere Claver, i aprofito la vinentesa per fer una invitació a la pròxima xerrada que farem l'1 de juny a les 17:30 a l'Ateneu. Vindrà una persona d'Arrels per parlar-nos de la situació del sensellarisme, que bé, ens sembla que també és un tema punyent i que cal conèixer i bé, doncs obrir-nos a la possibilitat de poder aliviar aquest patiment tan terrible. I a banda d'això, doncs hem fet trobades per la pau, hem fet el sopar solidari fa poquet, no?, el mes de març, a la parròquia, i bueno, tothom hi estava convidat per recollir també doncs donatius per Mans Unides, uns projectes a Haití i a Nigèria, per l'aigua, en fi, doncs diferents coses, i aprofito aquesta oportunitat d'estar aquí a la ràdio per dir que ens trobareu el dia 14 a les escoles, i si algú sent un interès, doncs allà estarem, ens reconeixereu perquè tindrem un roll-up i ens podeu preguntar, perquè estaríem encantats de fer-vos conèixer i convidar-vos a les nostres activitats i a participar en el grup si us ve de gust.
1: Perfecte. Ara sí, obro el torn i, per tant, la pregunta a la Marta Ruiz, que ja la tenim aquí. Marta, bon dia.
2: Bon dia i moltes gràcies. Disculpeu, que no comptàvem que aquesta junta s'allargaria tant.
1: Molt bé, cap problema. Parlem sobre solidaritat i parlem també sobre aquesta visió, no?, que tenim. Sovint es parla de grans causes internacionals, però també hi ha necessitats molt a prop de casa. A vegades costa conscienciar sobre aquesta realitat, i com ho viviu des del rebost de Càritas?
2: Sí que costa molt, perquè tenim la idea de que, no sé si n'heu parlat ja, però tenim la idea de que Sant Just no tothom viu bé i tots vivim en una bombolla, doncs, de molt de confort, i no és així. No és així. Hi ha una realitat molt submergida que justament l'any passat també amb les jornades feministes també la vam ensenyar, dones, amb l'exposició Dones Valentes. Com ho vivim? Doncs nosaltres som la, com un lloc on aquestes persones s'agafen i intentem, doncs, això, acollir-les i acompanyar tot el que podem, perquè existeix, està amagat, però existeix. Digues.
1: No, anava a afegir, no?, que a banda d'aquest concert, quines altres accions impulsa el Rebost de Càritas al llarg de l'any?
2: Durant l'any? Mira, ara acabo de sortir de la Junta i estàvem pensant de, sobre el sensellarisme, eh? Doncs Càritas ha fet un documental sobre el sensellarisme, és una pel·lícula, em sembla que es diu 12 o 13 sostres, no me'n recordo, i estàvem pensant a veure com ho lligàvem amb tot això, perquè la Carme Malaret ja va fer també una exposició sobre aquest tema ara fa poc,
3: sí,
2: que
3: veritat,
2: també va ser preciosa,
3: muntada
2: amb un fotògraf que ens va convidar, doncs, lligar tot. Clar, és que el més bonic és que treballem en xarxa, amb aquestes històries, no? Ara Justícia Pau està fent això, doncs a veure com aportem nosaltres aquesta, sensibilitzar les persones que això a Sant Just també existeix. M'estava dient d'altres projectes, doncs tot el que sigui acompanyar i acollir totes aquestes coses. Nosaltres fem el Cafè de les Tres, que són cada dimarts, està oberta, Càritas està oberta a les persones que estan soles, que pateixen de la soledat no volguda, de 3 a 5 estem allà, a vegades fem activitats, a vegades és un espai només per escoltar mentre prenem un cafè, parlar. Després també hi ha aquest projecte Parlem, de les persones no vingudes que volen parlar, que volen ajudar els seus fills que han estat escolaritzats en català i no poden ajudar-los amb els deures. Llavors diuen, en com podem fer per poder entendre? Doncs tenim un professor que fa aquests grups de conversa i també ajudem els infants, no a reforç escolar, però a explicar contes, que puguin comunicar-se en català a poc a poc. Tot és molt lent, és un fracàs. Sí, són granets de sorra.
3: Sí, però també es veuen resultats a la vegada,
2: tant,
3: no?
2: Perquè, i tant, no, molt importants.
3: Conec alguna nena i que han fet progressos importants molt, gràcies
2: molt
3: a això.
2: Sí, ajuden a la integració, que això és el més, per mi, és bàsic. Sí, per nosaltres, vaja.
1: Doncs per anar cloent una mica, perquè se'ns acaba el temps, li preguntàvem a la Pilar, també t'ho volem preguntar a tu, Marta, per què és important aquest concert solidari i què és el que valoreu més d'aquesta cita d'enguany, que és el 14 de maig.
2: Sí, a veure, el concert solidari, ahir parlàvem una mica la Pilar, està molt, és una manera d'ajuntar-nos, de trobar-nos les persones del poble que, pues, doncs que tenim aquestes sensibilitats, que ens agrada la música, a vegades que també connectem amb les idees de Justícia i Pau o de, volem escoltar què fa Càritas, però a vegades això que diem, bueno, doncs fem una música, perquè a vegades volem fer una conferència i tot són paraules. Anem a sensibilitzar a través de la música, no? I a través, molt agraïts també amb els tallers de músics, molt agraïts.
1: Doncs avui per parlar-nos d'aquesta iniciativa del Concert Solidari de Justícia i Pau hem tingut a la Pilar Sánchez i a la Marta Ruiz. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, que sigui tot un èxit el concert del proper 14 de maig. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies, Dani.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Doncs passa un minut d'un quart de 12 del migdia. Nosaltres ara marxem directament a descobrir doncs, aquesta entrevista del dia. Avui a Jan Busquets descobrirem també un esport diferent, un esport novedor que ha arribat al nostre municipi, el pickleball. I res, doncs ja presentem el nostre convidat d'avui. Jan, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, com estàs?
1: Bé, anar fent, moltes gràcies.
0: Sí, no? Sí. Una mica l'home dels esports, no?, de Sant Just, perquè bueno, de tant en tant vas visitant Ràdio Desvern per explicar-nos quin esport has descobert.
1: Sí, sí, i tant.
0: És una mica
1: sí,
0: això. Sí, sí. Super, fa una temporada ens descobries el Futbol Botons.
1: Correcte.
0: Que fora de micròfons em deies que encara està actiu, que esteu buscant també doncs, una mica de germanor, de sinergies amb grups del voltant de Sant Just.
1: Sí.
0: I avui ens vens a presentar el Pickleball, que no té res a veure amb el Futbol Botons,
1: no,
0: però sí que té a veure doncs, amb els esports de raqueta, diríem.
1: Sí, sí, totalment, és un esport de raqueta. Uh-huh. El pickleball és un esport de raqueta molt fàcil de practicar, dinàmic i molt social, que juga en una pista petita d'uns 6x12 metres, amb una pala lleugera i una pilota amb forats de plàstic, i és un esport divertit, accessible i apte per totes les edats.
0: Uh-huh. Molt bé, tenim aquí a sobre, mira,
1: sí,
0: si em permets l'agafo,
1: sí, tant,
0: la pala que la tenim aquí. Aquesta pala que, com deia el Jan, pesa molt poquet, és una pala bastant petita,
1: una semblança,
0: no?,
1: entre una pala de ping-pong i una pala de pàdel, pues,
0: sí,
1: la meitat, com si diríem.
0: Sí, sí.
1: De fet, diuen que el pickleball és un esport que barreja, és una barreja entre el tennis, el sí, ping-pong i el badminton, i a jugar amb una pala poc lleugera, uh-huh, i que pesa poc, i una pilota sí, de plàstic, una mica sí, tirant al ping-pong, amb forats, que flota, que va més lenta.
0: Ah, els forats és per això?
1: El forat és que la família pesant i, uh-huh, i flota i té més jugabilitat.
0: Molt bé, a més és d'un color bastant llampant que es pot
1: bueno,
0: veure.
1: Hi ha diversos colors, eh? Aquest és un color, diríem, un groc així xillon, no? hi ha groc. Hi ha taronja, hi ha diversos colors, hi ha verd, les fan de tots colors. I també hi ha pilotes que són per interior, per exterior, amb més forats, més grans, menys forats.
0: Uh-huh. Sí, nosaltres tenim una imatge aquí que la intentarem descriure perquè a la ràdio ja sabem que és el que té,
1: sí,
0: però mira, te la poso aquí al mig perquè així no et perdem. Senzillament, no? Ajuga, diguéssim, com si fos una pista de tennis.
1: Seria
0: no?
1: pista d'un mini tennis, com si diguéssim.
0: D'un mini tennis.
1: Una pista petita. És una pista petita on fa que sigui més jugable.
0: Sí, amb una xarxa al mig. Home, sí que és petita, sí, eh?
1: Sí, sí,
0: déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: és petita. Sí,
1: sí, ja et dic, un 6 metres per 12, més o menys.
0: Clar, acostumats a aquelles pistes de grans tenis, del pàdel,
1: no,
0: del tenis.
1: Sí, no, el pàdel ja és més petit que el tenis i aquí aniríem encara a una pista més petita. Un dels grans avantatges que va tenir el pàdel sobre el tenis quan es va posar tant de moda ja fa diversos anys era pues, que era més fàcil d'aprendre, que la pista era més petita, hi havia més jugabilitat, i ara està passant una mica mateix amb el pickleball i el pàdel, pues, que això encara és més fàcil i la pista és més petita.
0: Uh-huh. Jo, el primer contacte que tinc amb el pickleball és amb tu, aquests dies, sí, també doncs, preparant una mica aquesta entrevista, però quin va ser el teu primer contacte amb el pickleball i la següent pregunta és si creus que s'està posant de moda.
1: El meu primer contacte amb el pickleball va ser veient-lo per la tele i quan el vaig veure em va entrar curiositat, vaig dir, hòstia, quin esport, que semblava divertit i el vaig anar a provar a Sabadell, a un club que tenen allà, i vaig anar amb un amic meu i quan vaig, perquè tot el que jo soc, m'agrada molts esports i m'agrada provar tot per saber si agrada o no i per veure l'evolució que podria tenir, i sí, des del primer moment que vaig agafar la raqueta i vaig començar a jugar vaig dir això pot tenir tirón, i com sempre diuen, tot el que als Estats Units es posa de moda, perquè això està molt de moda als Estats Units,
0: ah, sí, eh?
1: I és l'esport de raqueta que està creixent més i que crec que serà l'esport de raqueta de la pròxima dècada, estic molt segur. Vaig dir, per què no promocionar-ho aquí i començar a endinsar-me en aquest món, i va ser una mica de la mà de la Bonaigua, de presentar-les uh-huh, un projecte, els va agradar molt i la idea era oferir una nova iniciativa on la gent pogués practicar esport d'una altra manera de les que ofereixen a la Bonaigua.
0: Sí, perquè la Bonaigua és veritat que li faltava esport de raqueta, no, ara?
1: Sí,
0: no en té cap,
1: i, uh-huh, i més per als abonats, i la veritat és que el pickleball o tots els esports de raqueta tenen unes grans avantatges, sobretot per la gent gran i pels més petits, ho et diria, per tothom.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs en aquest cas una de les qüestions més importants del pickleball és que al ser la pista més petita, amb un espai més petit ja tens suficient, no? Vull dir, aquelles persones que potser tenen un terreny a casa que no els hi dona per fer una pista de pàdel, potser es poden fer una de pickleball.
1: Sí. No, i a més és que és molt senzilla, o sigui, al final és pintar quatre línies a terra, a jugar en pista dura i es comprar una red portàtil que és molt fàcil de muntar i desmuntar. Nosaltres tenim les pistes de la pista exterior, tenim quatre pistes. Mm-hmm. I no,
0: us les han pintat i tot?
1: Sí, les hem pintat nosaltres, sí. I la veritat és que molt bé, que està tenint molt d'èxit. Tothom que ho prova repeteix. Mm-hmm. I així està sent. Portem unes 3 setmanes obert i tothom que està venint està tenint molt bona acceptació, i ja, de fet ja tinc grups ja molt fixes d'homes i dones. Clar, ara mateix ens estem dirigint a un públic que és pels matins, és un públic mm-hmm. gran, normalment jubilats, i està tenint molt d'èxit. Ja et dic, practicar esport de raqueta va molt bé per treballar la coordinació, l'equilibri, és importantíssim, tant pels més petits quan comencen com pels més grans.
0: Uh-huh. I comentaves, no?, que tu ja, aprofitant aquest vincle que tens amb la Bonaigua, planteges el projecte al Complex Esportiu de la Bonaigua, sí, a IG Sports, i a partir d'aquí ells et diuen ok, et deixem l'espai, ho fem aquí, i ara què? És a dir, com funciona, com podem apuntar-nos-hi, com podem anar, com podem participar d'aquest esport?
1: Val, molt bé. Nosaltres ara mateix estem en una promoció. El que volem és fomentar que tothom coneixi aquest esport i que tothom mm-hmm. jugui. Estem en una promoció que és gratis per tothom, per socis i no socis. La idea és crear volum de gent, crear comunitat de gent que el provi i així puguin veure que és divertit i que enganxa, perquè enganxa molt. I llavors... per apuntar-se es pot anar a la recepció, ja tenim Instagram, tenim un grup de WhatsApp, és demanar, i llavors la gent no em contacta amb mi per WhatsApp, per privat, i reservem partides. Nosaltres estem oberts de 8 del matí a 3 de la tarda, i jo i un company estem de 10 a 2, i allà oferim diferents modalitats, des de classes d'iniciació a la raqueta, perquè hi ha molta gent que no sap jugar, mm-hmm. llavors no podríem dir classes d'iniciació al pickleball, ni al tennis, ni al pàdel, sinó a la raqueta, a tenir una coordinació, a tenir una adaptació amb la raqueta i la pilota. També fem classes d'iniciació al pickleball, més aniríem a una regla de joc, a com es juga, i després tenim tres modalitats més. Els divendres, just ara tinc a diversos nois que estan jugant americanes, els divendres fem americanes, que és un tipus de joc que van rotant tots entre tots. Després tenim una modalitat que és la que està més de moda als Estats Units, que és l'open play, que és vine i juga. A diferència del pàdel o del tennis, que has de quedar tu amb quatre jugadors o un amic o amics per jugar i tancar partides, la idea de fomentar aquest espai i aquesta modalitat és que tu vinguis, encara que estiguis sol, vinguis amb la raqueta, que ara mateix estem deixant tot el material a la Bonaigua, i puguis entrar a jugar amb la gent que hi hagi i els nivells que hi hagi. I tenim la modalitat dels seniors més 60, com t'he dit, estem enfocats una miqueta al públic de matins de la Bonaigua, que són els amunats, i la gran majoria, doncs això és gent jubilada, gent gran, i tenim un espai perquè es trobin els seniors més 60 i puguin jugar entre ells.
0: Molt bé, esport en parelles o també es pot jugar de forma individual?
1: El pickleball té dues modalitats, que és l'individual i en parelles, i et diré que són dos esports totalment diferents. Sí que és veritat que jugues amb la mateixa normativa, però són dos esports totalment diferents. L'individual aniria a dir que és un esport molt exigent, on és molt cansat i on has de tenir un bon domini, perquè si jugues contra algú que en sap, doncs tens realment, per molt que sigui una pista petita, tens molt espai buit on no pots cobrir, i t'has de moure molt i molt ràpid. I després entraríem al que està sent més de moda, que és el dobles, que és un esport molt més amable, amb poc impacte, sobretot per la gent gran, és poc agressiu, poc lesiu, té poc impacte, arribes amb molta facilitat, no hi ha com el pàdel i el globo que tens que anar endavant i enrere, sempre jugar d'enrere cap endavant, amb una pala que pesa poc, amb una pilota que pesa poc i que té molta jugabilitat, i res, una mica això.
0: Uh-huh. Parlaves de la normativa, com es juga i quin tipus de normativa comporta, doncs, jugar al pickleball?
1: Bueno, et diria que té una relació bastant al tennis i al... No em posaré ara aquí a explicar tota la normativa, que podríem estar molt
0: seria
1: una relació al tennis ping-pong, vale? Sí. amb el cervell, que és creuat, amb una zona de cervell. Sí que et puc explicar que... El pickleball té una curiositat que té una zona que és entre la red i hi ha una línia que tu marca, que, que és la que li diuen la zona de la cuina, és la zona de no volea, que tu no pots
0: aquesta
1: trepitjar.
0: Aquesta blava clareta, la fotografia,
1: aquí,
0: no?
1: Sí, els camps són de musculós, eh? Sí. I nosaltres, per exemple, tenim una pista poliesportiva amb moltes línies, però sí, hi ha una zona del camp que es diu la cuina, que és la zona de no volea, que és el més peculiar que té el pickleball, que és una zona que tu no pots trepitjar i volejar. Llavors, fa que el tipus de volea sigui diferent, fa que el tipus de joc sigui diferent, ja et dic, entre l'individual i el doble es canvia molt la jugabilitat, i la veritat és que tothom que ho prova, sí que tothom que ve del tenis i el pàdel els agrada tant les dues modalitats, però sí que tothom comenta, ui, és que l'individual és molt exigent, el doble és més amable i entraria molt en un joc, molt en aquesta zona de la cuina, on es juga molt amb, com es diuen, en el pàdel, en l'arcot de pàdel és xiquita o deixadeta, aquí se podria dir el cop del dinc, que es juga amb un cop suau perquè no et quedi per sobre de la red, llavors és un cop molt tècnic. També m'agradaria puntualitzar que una de les coses que està més de moda, o sigui, hi ha tres, per mi, en el pickleball hi ha tres punts molt forts que està fent que estigui tenint molt d'èxit. Un d'ells per mi, i és dels que més m'agrada, és que és l'esport de raqueta que iguala més a l'home i a la dona. De fet, la categoria reina als Estats Units és la mixta dobles. Per què? Perquè estem davant d'un esport que la força no té tanta importància, no té tanta influència en el joc.
0: Entesos.
1: Llavors, diríem que la força és la diferència més gran que hi ha en el pàdel i en el tennis entre l'home i la dona. Llavors, que hi hagi un esport on tants homes i dones puguin competir a un gran nivell competitiu està sent molt ben vist, i això està fent que creixi molt aquest esport. Llavors tindríem un altre punt que també és molt important, que és això el que et digué, és que és per la gent gran, és un esport que per la gent gran és de molt baix impacte, que és poc agressiu, poc lesiu, que ja comencem a veure gent que porta molts anys jugant al pàdel o al tennis que va amb lesions de colze, amb lesions de cadera, llavors estem, et diria que jugar a dobles és molt amable i és molt divertit i incideix a lesionar-te molt menys. I entraríem en l'últim punt que jo és el que em vull enfocar de cara més endavant, que seria pels més petits, eh? És l'esport de raqueta que més abans pots començar a practicar.
0: Absolutament.
1: I que hi hagi èxit des del principi, saps? Que el nen no es frustri perquè té un gran nivell tècnic, o sigui, l'altre dia vam venir el dilluns, que era lliure l'acció aquí a Sant Just, vam venir la meva filla gran amb uns amics i amb 5 minuts ja estaven jugant on hi havia una jugabilitat i s'ho passaven bé. Llavors crec que és un esport que pot introduir-se molt bé a les escoles, perquè no necessites una gran infraestructura, al final necessites una red muntable, desmuntable i pintar unes línies de terra. Estem parlant de que el ping-pong necessites una taula, que la pala és petita i la pilota és petita, que el pàdel necessites pues, tota la infraestructura, el que és una pista de pàdel amb els vidres i tot, que el tenis necessites un espai molt gran i que el control amb la raqueta, amb el cordatge i la pilota no és tan fàcil pels petits. I ara estem veient que el pickleball és un esport amb una pala que és tan lleugera que un nen de primera primària i 5 et diria que ja pot agafar i dominar, amb una pilota que és de plàstic i forats que fa que floti i que hi hagi molta jugabilitat, i que el nen que comença troba molt èxit només començant, i això causa poca frustració i que s'ho passi bé molt ràpid, i això vol dir que volen jugar. L'altre dia la meva filla estava a casa dient-me, papa, vull tornar a jugar a pickleball, m'ho vaig passar molt bé. I quan vam anar al col·le també, els nens que van venir, oi, els que ens agrada molt. I llavors crec que és un esport de raqueta que es pot introduir molt fàcil a les escoles per fer com extraescolar, perquè el nen comenci a practicar. I et diré que els nens, des d'haver practicat o que tothom practiqui esports de raqueta, és molt bo. A nivell coordinatiu, a nivell d'equilibri, a nivell de coordinació, mà-ull, és importantíssim. De fet, també amb els homes i senyores grans. Jo ara tinc tres o quatre grups de senyores que venen ja molt fixes, que estan venint cada setmana i ja n'hi apuntes per la setmana que ve, que ja amb tres sessions ja m'han dit elles, i jo ja he notat que a nivell coordinatiu han millorat moltíssim, a nivell d'equilibri moltíssim, i això és superimportant.
0: Doncs avui hem descobert el pickleball, que realment és un esport 360 que toca moltes arestes, i que és important també tenir en compte que el tenim a Sant Just, al centre, al complex esportiu municipal de Bonaigua, en aquest cas a la mà del Jan, doncs, que ho porta aquests grups. Recordem una mica els horaris, Jan, i també com funciona el servei, perquè aquella gent, sí, doncs, que ens estigui escoltant pugui participar d'aquesta nova proposta que tenim, doncs, al SEM
1: La
0: Bonaigua.
1: Mira, a La Bonaigua estem oberts de 8 del matí a 3 de la tarda, de 8 del matí a 10 i de 2 a 3 pot anar tothom per lliure, i de 10 del matí a 2 sempre estem jo i un company, que sempre oferim diferents modalitats. Per venir a jugar només heu de trucar a la Bonaigua o a Propausa i demanar per mi. Ja hi ha diversos cartells on hi ha el meu telèfon i em podeu escriure sense compromís per preguntar i per informar-vos. I res, us esperem a tots, esperem que vingueu i ho proveu, com si jo sempre dic, qui ho prova repeteix, i fomentem esports de raqueta al poble.
0: Doncs ja ho sabeu, el pickleball és un esport de raqueta o pales tipus pàdel, ho hem estat explicant al llarg d'aquesta entrevista, on es pot jugar amb dos jugadors o amb quatre, i que en aquest cas es pot jugar a Sant Just d'Esvern. Jan Busquets, moltes gràcies.
1: A vosaltres,
0: que vagi bé.
1: Que vagi bé, molt bé. Adéu.

I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Bonavent.
1: Aquí estem novament l'equip de Xoc d'Estics per portar-vos totes les informacions referents a l'actualitat hoqueística del nostre país. Una actualitat que aquest cap de setmana de pont passa per la disputa de la darrera jornada a l'Hockey Lliga Masculina i de la darrera jornada a l'Hockey Lliga Femenina. En aquesta, la femenina, les semifinals del play-off ja estaven decidides, Vilassana Palau i Fraga Gijón, mentre que la notícia més positiva ens la donava l'Alpicat, que salvava la categoria i permaneixerà una setmana més a la màxima competició estatal de l'hoquei femení. I en masculí, els companys Jordi Benavent i Nani Gils ens posaran al dia d'aquesta darrera jornada. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, Artur. Bona tarda.
1: Quin menú tenim avui?
2: Repassarem els diferents partits d'aquesta última jornada, on el Liceo va finalitzar primer d'un emocionat lliga regular que va coronar els gallecs, però que van haver de patir fins a l'últim segon per aconseguir aquest títol honorífic de campió de la lliga regular de l'hoquei lliga. Una hoquei lliga on a la part baixa ja no hi havia res en joc i on els equips implicats no s'hi jugaven res, perquè Caldes, Sant Just i Cerdanyola ja havien certificat el seu descens a l'hoquei lliga plata fa unes setmanes, però volien acomiadar-se dels seus fidels amb una alegria.
1: Doncs endavant, senyor David Fernández, que és qui té el poder en qüestions tècniques, posi la sintonia, que això comença.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: El 26 de setembre del 2025, el pavelló de les Comes, un Igualada Barça donava el tret d'inici a una nova temporada de l'Hockey Lliga. Des de llavors han estat 218 dies de competició, on 116 jugadors diferents han aconseguit marcar més de 1.100 gols en els 182 partits que s'han jugat repartits en 26 jornades. El Liceu Coruñés, amb 18 partits guanyats, 6 empatats i només 2 derrotes, ha estat el millor dels 14 equips que han disputat la competició domèstica de la regularitat i que, després de 9 mesos, el passat divendres es posava punt final a una emocionant lliga regular en una jornada unificada que es va deixar aquests marcadors.
2: Barça 8, Ribes 4.
1: Golejada de la Barça amb pòquer de gols de Ferran Font.
2: Calafell 4, Cerdanyola 1.
1: Gran segona part dels de Cabestanya que els permet mantenir la quarta posició.
2: Sant Just 2, Xum 2.
1: El Sant Just acomiada de l'Hockey Lliga amb un empat a la Bonaigua.
2: Liceo 4, Alcoi 4.
1: Agònic empat del Liceo que li val per mantenir la primera posició.
2: Reus 6, Lleida 7.
1: El Lleida remunta un 4-1 en contra per assaltar la Bombonera.
2: Noia 3, Caldes 3.
1: Cinquena jornada seguida sense guanyar del Noia.
2: Igualada 5, Voltregà 2.
1: Victòria igualadina en un duel que repetirà els play-off. Amb aquests marcadors, la classificació final de l'Hockey Lliga queda així.
2: El Liceo acaba la primera posició de la Lliga regular amb 60 punts. Segon és el Barça amb els mateixos punts. L'Igualada és tercer amb 59. A la quarta posició finalitza el Calafell amb 48. Cinquè és el Reus amb 44. 42 en té el Voltregà a la sisena posició. Setè és el Noia amb 39. A la vuitena posició està el Lleida amb 36. 31 punts té l'Alcoi, novè. Desè és el Ribes amb 27, mentre que el Xum marca la permanència amb 25. Perden la categoria i baixen a l'Hockey Lliga Plata el Caldes amb 15, el Sant Just és penúltim amb 13 i el cué de l'Hockey Lliga és el Cerdanyola amb els mateixos punts.
1: El Barça tancava aquesta lliga regular rebent el Ribes Magleny al Palau Blaugrana. Els de Ricard Ares arribaven a aquesta última jornada amb opcions de saltar al primer lloc de la classificació. Necessitaven la victòria, tot esperant una ensopegada del Liceu que al final no es va produir. Al final, però, còmoda victòria blaugrana que es va imposar per 8 gols a 4 en un partit que ens explica en Leo Imami.
3: El Barça tanca la fase regular de l'Hockey Lliga amb una gran victòria contra el Ribes en un partit completament boig al Palau, tot i que no va ser suficient per a quedar líders a la taula classificatòria pel gol a veraix directe contra el conjunt gallec. Els de Ricard Ares van posar la sisena marxa des de bon inici amb l'objectiu de traslladar la pressió galícia amb l'esperança de ser líders. El pla dels blaugranes va ser perfecte i eficaç i amb només 5 minuts els culers posaven el partit coll avall. Primer Ferran Font amb una gran jugada i un minut després Marc Grau culminant una jugada de tiralínies. Els madrilenys es van veure obligats a demanar un temps mort per aturar l'allau dels locals, que si seguien amb la mateixa intensitat podien deixar el partit completament sentenciat. Tot i això, la reacció del Ribes va ser instantània i Sergio Martín va apropar el marcador amb un xut des del seu camp que va sorprendre el porter blaugrana. A partir d'aquí, el Barça va començar a conservar més possessió per minimitzar riscos. 11 minuts abans del descans, Ortigosa, una de les rotacions de l'equip, va anotar el tercer gol per donar tranquil·litat als locals, que havia començat com un autèntic troll match. A la segona part, el partit va acabar d'embogir amb 8 gols en només 25 minuts. Només sortir de vestidors, Marc Graus va culminar la seva segona diana per deixar pràcticament sentenciat el maig. No obstant, els visitants van seguir insistint i van aconseguir el premi a través de Pablo del Río, que va apropar als madrilenys el marcador. Al mateix temps, a Riazor, el partit també embogia completament amb un intercanvi de cops on l'Alcoi se va avançar dos cops al marcador deixant els blaugranes com a primers classificats durant una estona. Desgraciadament pels culers, el Liceu va acabar donant la volta al partit, tot i l'empat final. Amb l'orella posada a Galícia, el Barça va acabar de sentenciar el partit. Alavar i un Ferran Font descomunal van ser els golejadors dels altres 4 gols dels locals, acabant amb 8 gols al Lluminós, un resultat escandalós. Per altra banda, Adrián Pós es va convertir en la petita esperança dels madrilenys, però sense cap resultat positiu per ells. D'aquesta manera, els de Ricard Ares es queden a tocar de l'objectiu del primer lloc, empatant a punts amb l'altre favorit per conquerir el títol de Lliga, i s'hauran d'enfrontar el Noia Freixenet a la primera eliminatòria dels play-offs, mentre que el Liceu jugarà contra el Pons Lleida. Abans dels play-offs, però, els blaugranes intentaran guanyar la seva 23a Copa d'Europa, títol que no guanyen des del 2018.
1: L'entrenador del Barça, Ricard Ares, està content per aquesta victòria. I ara, l'equip barcelonista, com ens deia el Leo i Mami, se centra en aquesta final a 8 de la Champions League, que jugaran contra l'Sporting de Portugal a Coimbra.
0: Bé, hem fet la feina que era guanyar el partit i esperar la derrota en una altra pista no ha passat, però bé, hem certificat la segona posició i després de la Champions ja arrenca el play-off. Amb un rival dur com el Noia, sabem que tenim el factor casa tant a les quarts com a les semis i per tant, bueno, pas a pas, ara ja a centrar-nos en la Final Eight. Sí, moltes ganes, molta il·lusió, un moment que tots esperem, sabem que tenim un rival potent, però bé il·lusionats. Ara feia alguns anys que no hi érem en les fases finals i per tant contents de ser-hi i contents d'anar amb tot per dignificar l'escut que portem al pit i amb moltes ganes.
1: Un dels protagonistes d'aquest partit de l'última jornada de l'Hockey Lliga va ser el jugador blaugrana Ferran Font, qui amb els seus 4 gols de divendres s'ha convertit en el màxim golejador culer en aquesta lliga regular amb un total de 20.
4: Bé, hem aconseguit la victòria, que és el que volíem. Crec que hem donat un pas endavant amb atac, hem sigut més contundents. Crec que hauríem d'haver sigut més contundents en defensa. Necessitem fer-ho de cara a dijous que ve. Ara tenim el repte de la Champions, que en tenim moltes ganes. I res, preparar-nos per aquest partit amb l'Sporting i després, quan hagi acabat la Champions, pensarem amb el Noia.
1: El pavelló Joan Ortoll, el Calafell, tancava aquesta fase de la Lliga amb la visita del Cerdanyola. Els calafellens arribaven a aquesta jornada amb la intenció de mantenir la quarta posició que els classificava per la pròxima edició de la Champions i per mantenir el factor pista favorable als play-offs. Per la seva banda, el Cerda volia oferir una bona imatge en el comiat dels vallesans a l'Hockey Lliga. Al final, triomfa dels de Guillem Cabestany, que gràcies a una gran segona part es van imposar per 4-1. Ens fa la crònica d'aquest partit l'Albert Clavé.
5: El Cerdanyola posava el punt final a l'aventura de l'Hockey Lliga Or amb derrota per 4-1 contra el Calafell al Joan Ortoll. Sense res a perdre, el Cerdanyola va començar sense complexos, controlant la bola amb atacs llargs, una defensa compacta i un Iker Jiménez fent bones aturades. Però les necessitats i la qualitat del Calafell es van anar imposant mica en mica. Al minut 16, Marcoi no podia controlar un mal rebot de la bola a la tanca. Joan Pujalte la recollia per assistir d'esquena i per sota les cames a Jepi Selva, que marcava l'1-0 sense contemplacions. Però la resposta lila i negra, colors que vestia el Cerdanyola per coincidència amb els del Calafell, no es va fer esperar. Marcoi exhibava un obús des de mitja pista que entrava directe a porteria i establia l'empat a un gol. Álvaro Jiménez va veure la targeta blava al minut 16 per prendre l'elàstic a Sergi Folguera, quan ja s'escapava després d'un xoc entre tots dos. Els dos minuts d'inferioritat lila i negra no van tenir conseqüències, com tampoc en va tenir la desena falta del Calafell, al minut 24, ja que a Xavi Rovira la falta directa li sortia massa alta. Així doncs, amb un bon empat finalitzava el primer temps. Feia 3 minuts que corria a la segona meitat quan Jero García marcava el 2-1 amb una canonada de mitja distància. El mateix Jero García tornava a marcar el 3-1 2 minuts més tard en culminar una ràpida contra. Amb el 3-1, el Calafell no va baixar gens la guàrdia i seguia controlant el partit, malgrat algunes aproximacions del Cerdanyola mentre el temps anava transcorrent. La desena falta del Cerdanyola va arribar al minut 36, però Iker Jiménez, que va fer un gran partit, li va aturar la falta directa a Joan Pujalte. Mentre el Calafell gestionava el marcador, al minut 44 es va produir un altre contratemps per al Cerdanyola, amb la blava Marcoi per fer-li la traveta per darrere a Marc Gavarró, tot i que finalment va quedar en un fet anecdòtic. I el que també acabaria sent anecdòtic seria el 4-1 marcat per Aleix Marimón en l'1 contra 1 a Iker Jiménez a falta d'un minut i mig per finalitzar la temporada. Bé, i ara que tornem a l'Hockey Plata, m'acomiado d'aquesta secció amb molta tristesa, tot esperant poder tornar-hi el més aviat possible. Un plaer molt gran haver pogut compartir aquesta secció amb tots vosaltres, companys, narradors i tota l'audiència. Fins aviat!
1: Gràcies a tu, Albert. Fins aviat, esperem aquí a l'Hoquei Lliga i que ens aportis també tota l'actualitat del Cerdanyola, ara a l'Hoquei Plata, i que, com deien, doncs ben aviat torni a ser en aquesta Hoquei Lliga. Amb aquesta victòria, el Calafell s'assegurava el factor pista favorable en la primera eliminatòria del play-off, que jugaran contra el Reus. Per Guillem Cabestany, aquesta victòria significa molt més que 3 punts, ja que el camí ha estat complicat.
6: Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho han dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem.
1: Aquest final de temporada hi ha diversos jugadors que pengen els patins. Entre ells està el jugador ballenc del Calafell, Llepi Selva, qui reconeixia que l'equip ha d'aspirar a tot.
7: Psicològicament sabíem que era un partit difícil d'afrontar, però crec que l'actitud i el compromís ha sigut de 10, i el Cerdanyola ha sortit a mossegar i s'ha vist un gran Cerdanyola i un gran equip. El partit ha sigut molt complicat, al final s'ha trencat per dues transicions ofensives i no res, important era sumar els 3 punts, certificar la quarta plaça. Crec que això diu molt d'aquest equip, d'aquest club, d'aquests companys que tinc, que hem fet una temporada molt, molt bona i ara no ens podem aturar aquí. Crec que hem de ser molt ambiciosos i anar pel play-off partit a partit a fer gaudir a la gent i sobretot a intentar guanyar.
1: Si el Cerdanyola s'acomiadava de l'Hoquei Lliga, un altre equip que ho feia era el Sant Just. Els santjustencs rebien a la Bonaigua a un Xum que, amb la tranquil·litat de tenir la permanència a la butxaca, es va avançar en un partit que finalitzava amb l'empat a 2. Va haver-hi una part per cada equip. La primera va ser pels visitants, on Roger Preses, als 8 minuts, va avançar el Xum, mentre que Joan Picard, un minut més tard, establia el 0-2, un marcador amb el qual es va arribar al temps de descans. A la segona part, els de Mia Ordeig no volien acomiadar-se de l'Hoquei Lliga amb una nova derrota i Joan Crespo, als 5 minuts de la final, escurçava les diferències amb l'1-2. Ja en l'últim minut i quan els santjustencs jugaven sense porter i un jugador de pista més, un fort xut de César Vives va servir per aconseguir l'últim gol del Sant Just a l'Hoquei Lliga i que servia per posar el definitiu 2-2, un resultat amb el que el Sant Just trencava amb 7 setmanes seguides perdent i tancava tota una volta sencera sense guanyar i que el va condemnar al descens a l'Hoquei Plata. Tot i això, els seguidors de la Penya del Vidre van acomiadar a l'equip de Mia Ordeig amb aplaudiments, en agraïment a les 3 temporades que han estat a l'elit de l'hoquei nacional, tot esperant un pròxim retorn a la màxima categoria el més aviat possible. A Riazor, el Liceo tenia l'oportunitat d'assolir al primer lloc i quedar campió de la Lliga regular. Els gallecs necessitaven un punt per aconseguir aquest primer lloc en un partit on l'Alcoi no va posar les coses fàcils i va estar a punt d'aixafar la festa gallega. Tot i això, van ser els de Juan Copa els que es van avançar al marcador, quan al minut 16 Nil Cervera va fer una passada cap a Fran Torres Tombita, que va servir per inaugurar el marcador. La reacció dels alcoyans va arribar 5 minuts més tard, quan Caco Sechín establia l'empat a 1. Amb el marcador igualat, es va arribar al descans i als 4 minuts de la represa, novament l'argentí de l'Alcoi, de falta directa, capgirava el marcador amb l'1-2. Un minut més tard era Bruno Saavedra l'encarregat de tornar a igualar el marcador amb el 2-2, després de rebre una passada de Dava Torres. Però sense temps per celebrar-ho, el Liceu es va tornar a veure per darrere el marcador, quan Gonzalo Pérez, 30 segons després, posava el 2-3 a l'Electrònic de Riazor. Però després els de Lorenzo Pastor van fer la seva desena falta i Arnau Chaus transformava la directa per establir el 3-3. I al minut 34, una altra vegada Arnau Chaus feia el 4-3 favorable al Liceu. Amb aquests marcadors, gallecs s'asseguraven el primer lloc, però a punt d'entrar a l'últim minut de partit, Iago Vázquez posaria la por al cos, empatant el partit a 4. Amb aquest marcador, un altre gol de l'Alcoi faria perdre la primera posició al Liceu i els darrers 60 segons van ser un patiment per als seguidors gallecs, però els de Juan Copa van controlar la bola i no va haver-hi cap més novetat al marcador, certificant la primera posició, com destacava el tècnic gallec al final del partit.
8: Bueno, del partido conseguimos el objetivo que teníamos que ganar o sacar un punto para certificar la primera plaza. Haría un resumen ya más que del partido en sí, porque bueno, el partido es normal, que había muchas emociones, al final cuesta mucho cerrar estas situaciones. Quizás no tuvimos la paciencia cuando nos pusimos por delante, sobre todo en la segunda parte, con el 4-3, de estar un poquito más con más tranquilidad para intentar coger el segundo, que yo creo que tuvimos opciones, pero Guiri hizo un muy buen partido para, seguramente nos hubiéramos tranquilizado un poquito y hubiéramos llevado el partido un poquito mejor que el final. Al final, bueno, el 5-4, tantas veces que lo hemos defendido bien, hoy, pero bueno, nos llegaba ese punto, lo cerramos bien y felicitar al equipo porque hemos hecho una temporada con muchos problemas que hemos tenido, con estando en las tres competiciones es muy difícil, felicitarlos. Hoy tampoco pudo estar César, que lo hemos reservado, que tenía unas molestias ahí, para que llegue bien la próxima semana, y bueno, muy contento.
1: El Reus Deportiu començava l'hoquei Lliga al Palau d'Esports amb una victòria per 4-2 contra l'Alcoi, després de 26 jornades repartides en 31 setmanes. Els reusencs van tancar divendres la lliga regular d'aquesta competició, també a la Bombonera reusenca, amb una derrota per 6-7 contra el Pons Lleida. Amb aquest resultat, els roiginegres finalitzen a la cinquena posició, el que vol dir que s'hauran d'enfrontar al quart classificat, el Calafell, amb el factor pista favorable als penedesencs. Aquesta cinquena posició deixa els reusencs de moment fora de la Champions de la pròxima temporada, on només es classifiquen els 4 primers de la Lliga regular, tot esperant una possible ampliació d'equips que es va anunciar de cara a la pròxima edició de la màxima competició continental. En el partit contra el Lleida, els aficionats en reusencs van poder tornar a veure a Càndid Ballar a la porteria del Palau d'Esports, després de superar la seva lesió que l'havia mantingut allunyat de les pistes des de febrer i que en la passada jornada a Caldes ja va poder disputar uns minuts de la primera part, defensant la porteria ganxeta. Els reusencs van sortir decidits a marcar el ritme del partit i només va fer falta un minut i mig per moure el marcador. Pol Martínez posava la bola al segon pal, on una tena Martí Casas només l'havia d'empènyer per fer l'1-0 per als roiginegres. Aquest gol va obligar el Lleida a assumir més riscos per anar a buscar el gol de l'empat, però als 11 minuts de joc Marc Julià recuperava una bola al centre de la pista i després d'un teva meva amb Diego Rojas, l'Uti, amb una forta rematada, feia el 2-0. La reacció dels del Segrià va ser immediata i un minut i mig més tard, un xuc creuat de Jordi Badia passava per sota el cos d'un Càndid Ballar per retallar les diferències amb 2-1. Tot i rebre aquest gol, els de Jordi Garcia van continuar amb el seu joc, trobant amb facilitat la porteria defensada per Xavi Bosch, mentre que els de David Carrasco també trobaven el camí de la porteria roig i negre sortint al contracop. Amb el pas dels minuts, la barra, el partit es va anar escalfant i les interrupcions van trencar el ritme de joc, fins que amb el partit trencat, Sergi Duc recuperava una bola amb el cos a dins de la seva àrea. Guillem Jansà va agafar la responsabilitat d'executar el penal i posar la bola a l'escaire i el 3-1 a l'electrònic. Amb aquest marcador s'arribava al final dels primers 25 minuts i després del pas per vestidors, igual que en el partit que els reusencs van jugar a la pista d'Alcaldes, Nil Vinya va ser l'encarregat de defensar la porteria del Reus. Una segona part que va començar elèctrica, després que quan s'acabava la primera possessió de la represa, Guillem Jansà penjava una bola dins de l'àrea de Lleida que Carles Casas desviava per fer el quart des del baix camp. Igual que la primera part, la reacció del Lleida va ser immediata i a la jugada de després, Sebas Moncusí recuperava una bola al centre de la pista i sol davant Nil Vinya posava el 4-2, mentre que 3 minuts més tard, en una jugada similar, novament Sebas Moncusí donava emoció en un partit que pocs instants abans semblava sentenciat fent el 4-3. A 13 minuts per al final, el Lleida feia la seva desena falta i Martí Casas aprofitava la directa per fer el 5-3. Novament a la jugada de després i amb el Reus amb 9 faltes, una altra vegada Jordi Badia enganxava una bola dins de l'àrea i amb una volea imparable va tornar a posar l'emoció amb el 5-4. A partir d'aquest moment, els roiginegres no els va sortir res, enviant diverses boles als pals de la porteria lleidatana, mentre que als 10 minuts del final el Reus va fer la seva desena falta que el pitxitxe de l'hoquei Lliga, Nico Ojeda, aprofitava per empatar el partit a 5. Amb un Reus abocat a l'atac, els de David Carrasco van capgirar l'encontre. Primer va tornar a ser Sebas Moncusí, qui va fer el seu hat-trick particular per posar per davant els de Lleida amb el 5-6. I a un minut del final, Jordi Badia sentenciava el partit amb el 5-7. Quan faltaven 2 segons pels 50 reglamentaris, Martí Casas de penal establia el definitiu 6-7, un resultat que no canviava res a la classificació i que emparellava el Reus amb el que la feia la primera eliminatòria del play-off pel títol. L'entrenador reusenc, al final del partit, lamentava els últims resultats que ha patit a l'equip i que ha deslluït una bona segona volta dels rojinegres. Jordi García.
9: S'acaba la fase regular, teníem 3 partits per lluitar per la quarta posició, que ens donava accés a la Champions, i no hem pogut aconseguir-la. Per aquest any l'única diferència entre haver guanyat aquests 3 partits i haver-los perduts és que hem quedat 5è i que jugarem el factor pista en contra el Calafell, que crec que a dia d'avui entre un Calafell Reus i un Reus Calafell hi ha poca diferència. Per tant, si ho mirem des d'aquest punt de vista, és dramàtic o dur per com ha sigut, però al final varia poc la situació. Dit això, comencem el playoff contra el Calafell i dit això, dimecres ens anem a jugar a la final a 8 de la Champions. Per tant, queden 2 títols per jugar. A mi l'equip avui en molts moments m'ha agradat moltíssim. Ha fet moltes coses bé i ha fet també alguna cosa malament, o alguna cosa malament que ens ha penalitzat moltíssim. Estem en la dinàmica en què nosaltres fem 8 pals i ells amb molt poc ens fan gol.
10: Si ens centrem en el partit d'avui, és mèrit del Lleida o de mèrit del Reus?
9: Bueno, jo penso que el Lleida ha sabut aprofitar les errades que han comès nosaltres amb molta eficiència i ha sabut jugar el seu partit. Penso que nosaltres avui havíem de guanyar per tot el que estàvem proposant. Si havia de passar algun dia això que ha passat avui, millor que passés avui.
10: Com arriba l'equip al play-off mentalment?
9: Bueno, evidentment, 3 derrotes quan ens lluitàvem per la quarta plaça, que havíem fet una segona volta espectacular, la millor dels últims anys, i que al final aquests 3 partits pues, te marquin aquesta quarta posició, és amarga, la situació és amarga, però tenim 2 opcions. I això tu ja ho has viscut i jo també ho he viscut. Podem agafar i fotre foc a la plaça del Prim i cremar-ho tot, o intentar agafar les coses que es fan bé i intentar rectificar les que no es fan bé, perquè també ho hem viscut això, és a dir, ho cremem tot i després hem de començar de zero. Ni l'any passat érem tan bons, ni aquest any som tan dolents, ni hem de trobar aquest punt entremig. Repeteixo, menys aquests tres partits era la millor segona volta dels últims 9 anys, per tant, calma.
1: Aquest era el segon partit que David Carrasco dirigia des de la banqueta del Pons Lleida, i amb ell podien parlar quan va finalitzar el partit.
11: Sí, un bon resultat i més per com hem començat i sí, com tu dius, la pista sabíem que era molt complicada, a més, ja hem començat molt malament, ens hem posat molt per darrere i bueno, molt bon resultat.
12: Es pot fer només una lectura d'aquest partit o s'han de fer diverses amb micropartits?
11: No, i tant, micropartits. Evidentment, la principal és que hem començat empanats, com diem, no? I no hem començat pel partit, però hi ha moltes lectures, evidentment. Hi ha molts moments de partit. Sí.
12: Han estat dues setmanes boges per l'equip, amb aquestes celebracions per aquesta Europa Cup. Tot i això, l'equip ha sabut sobreposar-se a tot el que pugui estar pel voltant, amb bons partits i sobretot acabant aquesta fase regular donant la cara i amb bona cara de cara al play-off.
11: Sí, correcte. Els jugadors han tingut molt bona gestió d'això, no? De tot el que ha passat, de qualsevol situació, i bueno, en tot moment teníem clar que per molta celebració i molts alts i baixos, no?, que hi han pogut haver, moltes emocions, a la pista hi hem de complir i bé, amb les coses clares hem gestionat bé.
12: A nivell personal, tu com t'has sentit? Perquè clar, en una pista històrica com aquesta, doncs primer partit fora de casa dirigint la Lleida Llista als seus 75 anys, és a dir, també són moltes emocions juntes.
11: Sí, tant, bueno, com deies, no? Micropartits, micromoments, no? Llavors, bueno, quan ens hem posat per darrere, doncs m'he sentit molt petit, i quan ha acabat el partit, doncs evidentment molt gran, així que bueno, bé, bona sensació.
12: Arriba el moment ara de l'hora de la veritat, que són el play-off. Per vosaltres el premi el teniu, a banda del títol aconseguit, doncs estar amb aquests 8 primers ja és un gran objectiu complet.
11: Sí, correcte, com tu dius, objectiu complet i venim d'on venim, per tant, bona embranzida i no res, a disfrutar i compartir el playoff. Sí, sí.
12: I no ha pogut faltar tampoc els aficionats que han vingut des de Lleida.
11: Sí, no fallen. Últimament estan seguint moltíssim, tant a casa com a casa estem últimament omplint moltíssim el pavelló, això és important, i sí, exacte, ens segueixen els desplaçaments, això és important.
1: A l'Ateneu de Sant Sadurní, el noi rebia la visita d'un Caldes que s'acomiadava de l'hoquei Lliga. Els sadurninencs es van veure sorpresos quan als 3 minuts de partit una jugada personal de Marzanon posava per davant el marcador als calderins. Els seguidors cavistes van haver d'esperar 8 minuts per veure com Aleix Esteller empatava el partit aprofitant una passada de Jan Cortiellas al segon pal. Semblava que aquest gol donaria tranquil·litat als de Carlos Cortijo, però a 10 minuts del descans Gerard Rovira finalitzava un ràpid contracop per posar l'1-2 a l'electrònic. I el mateix Gerard Rovira tornava a trobar el camí del gol fent l'1-3 en una acció personal a 3 minuts per marxar cap als vestidors. Semblava que els primers 25 minuts finalitzarien amb aquests dos gols favorables al Caldes, però el júnior dels de Sant Sadurní, Pau Andreu, es presentava sol davant de Xus Fernández, que jugava el seu últim partit i reduiria la diferència amb el 2-3. Només iniciar-se la segona meitat, Jan Cortiellas finalitzava un contraatac del Noia i feia el definitiu 3-3. El capità, des de la capital del Cava, reconeixia que aquest partit contra el Caldes era un partit emocionalment estrany i la falta d'haver-hi alguna cosa en joc va fer que la relaxació perjudiqués el joc. Aleix Esteller.
13: Sí, és un partit estrany perquè cap dels dos equips no jugàvem res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Nosaltres portem la samarreta en l'olla i és igual el partit que juguis, si juguem alguna cosa o no, hem de guanyar tots els partits, però és evident que quan no tens res en joc, doncs se'ns ha faltat una miqueta d'aquest plus que penso que si l'haguéssim tingut ens haguéssim emportat els 3 punts. Bueno, penso que ens ha passat molta factura el fet del partit de la Copa. Teníem moltes esperances i no vam competir del tot com teníem al cap que podíem fer-ho i ens ha passat una mica de factura. Penso que des de la Copa del Rei que no estem en una bona dinàmica, però tenim l'oportunitat ara amb els play-offs de tornar a treballar bé i ficar-ho molt difícil. Vale, avui s'ha acabat la lliga regular, és evident, però ens queda el play-off. És evident que avui teníem ganes de guanyar, no ha sigut possible, la treia Voltregà, ens vam portar un cop fort, però els jugadors som els que som els mateixos que vam tenir aquella dinàmica bona a principis d'any i al final el que hem de fer és treballar, continuar treballant, que ho estem fent als entrenaments, per intentar revertir aquesta situació i, evidentment, si donem la nostra millor versió, estic segur que el Barça tranquil no estarà.
1: El tècnic madrileny del Noia, Carlos Cornejo, lamentava la falta d'intensitat en alguns moments del partit i recordava que a partir d'ara l'equip haurà de fer un canvi de mentalitat per encarar els play-offs.
14: Sí, había cosas en juego. No había los puntos que no eran determinantes para nosotros, pero sí había un poco en juego pues el orgullo, nuestra dignidad, nuestra manera de competir, el intentar dar una victoria a nuestra afición, y no ha podido ser. Entonces sí, un poco molesto por no haber podido conseguir el resultado, pero bueno, indirectamente cuando no te juegas nada, pues pueden pasar estas cosas. Hemos intentado que no pasase y bueno, al final yo creo que no hemos salido nada. En el partido no hemos salido con la intensidad y la agresividad que tocaba. Luego lo hemos mejorado con la rotación. Y bueno, ha habido un momento ahí en el partido, al inicio de la segunda parte, que hemos tenido bastantes transiciones. Hemos aumentado el nivel defensivo, hemos tenido bastantes transiciones para, no sé si cerrar el partido, pero hemos tenido ocasiones claras. No ha podido ser y bueno, luego hemos llegado al final con el empate. Hemos tenido una clarísima, hay un remate, bueno, hemos tenido unas cuantas. No ha podido ser, bueno, ya está. Terminamos la liga regular en séptima posición. El balance que hago es de nos ha faltado un poquito de regularidad en ese tramo final. Empezamos la competición con el equipo nuevo regular, luego fuimos una línea ascendente muy clara y muy positiva, y cierto es que después de la Copa, llegó la Copa, y después de la Copa, pues ahora estamos en una dinámica negativa. Ya está, séptima posición, la no sé si es justo o no, pero es la que nos toca, y ahora a ver si reseteamos y pensamos en el playoff. Nos toca el Barça, como habéis comentado, pues nada que perder, mucho que ganar. Son partidos que son muy, muy atractivos para el aficionado y vamos a pelearlo y a lucharlo.
1: I tanquem el repàs dels partits d'aquesta última jornada de la Lliga Regular de l'Hoquei Lliga amb l'enfrontament que es va jugar a les Comes entre l'Igualada i el Voltregà, un duel que es repetirà a la primera eliminatòria del play-off pel títol, ja que els igualadins han finalitzat a la tercera posició i els usonencs ho han fet al sisè lloc. Aquesta, però, serà una altra història, perquè en el partit que es va jugar divendres l'Igualada encara tenia opcions de saltar al primer lloc, tot i que la carambola era molt complicada. Necessitaven que Liceu i Barça perdessin els seus partits i ells ja derrotar a un Voltregà que també volia optar a la cinquena posició. Al final, victòria de l'Igualada per 5-3 en un partit que ens explica el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana.
15: Els arlequinats van sortir molt tous i el conjunt de Sant Hipòlit ho va aprofitar. Va aconseguir el 0-1 Àlex Rodríguez al minut 4. Tot i així, de seguida es van refer els igualadins i Marc Carol i Biel Llanes van poder donar la volta al marcador amb el que suposava el 2-1. A la represa, el conjunt usonenc va tornar a suspendre en aconseguir, també obra d'Àlex Rodríguez, el 2-2. Ara bé, a partir d'aquí, els igualadins es van mostrar superiors i Marc Carol, Joel Roma i Matías Pascual van acabar establint el 5-2 definitiu.
1: Tot i que encara queden els play-offs per endavant, aquesta setmana passada l'Igualada va anunciar que hi ha 4 jugadors claus que no continuaran a la propera temporada. Un d'aquests jugadors és Miguel Canyadillas, amb qui podia parlar el company Jordi Quintana.
16: Hola Miguel, què tal? Bona tarda.
17: Hola Lleguiu, què tal?
16: Bé, mira, que te'n vas de... Bueno, és que aquesta setmana ha sigut una voràgine de jugadors que marxeu. Ja parlem de Voltregà, però primer, clar, la notícia és que el Miguel se'n va.
17: Bueno, Miguel, Llorenç, Marc i Arnau, però sí.
16: Segons l'entrenador, marxeu tots quatre perquè vosaltres els quatre ho heu demanat.
17: Sí.
16: Te'n tornes a casa?
17: Sí. Me vuelvo a Rivas, al final por tema personal, por estudios y por todo, pues sé que tengo que volverme este año. La verdad que no es una decisión fácil porque, joder, aquí estoy muy bien, estoy como en casa. Pero bueno, en algún momento tocaba y yo creo que este es el momento y luego ya el futuro pues ya se verá.
16: quan et van dir, Miguel, ¿quieres irte a Igualada, a Catalunya? Vas pensar, ai, Dios mío, què va passar allà? I mira el que t'emportes en dos anys.
17: Joder, la verdad que sí, pensar en ese momento ha llovido ya. Pero sí, la verdad que tuve la opción y ahora, viendo cómo ha ido, sé que no podría haber elegido mejor. He venido a un sitio espectacular, sinceramente, pero no, no solamente por el club, sino por toda la gente que lo forma. Desde el cuerpo técnico, los compañeros principalmente, la afición, todo el mundo. Entonces han sido dos años espectaculares, de los que me llevo pues muchos buenos recuerdos. Otros momentos no tan buenos, como todo, cuando se pierde. Pero bueno, me quedo con lo bueno, que ha sido espectacular, y con un montón de personas con las que sé que puedo contar.
16: Està molt bé, la veritat, que et tractin tan bé la gent, i això és perquè tu també has tractat bé el club. Això són faves comptades. Si fossis un tio xulo, un tio que pots marcar molts gols, t'asseguro que el notaria Migue que ja té. Seguríssim, eh?
17: Sí, a ver, bueno, esto la verdad que es una cosa que me decía siempre Cortijo, porque nosotros ahí en Rivas pues siempre venía algún jugador de fuera, luego se iba, tal, y siempre nos decía, bueno, el jugador pasa, es decir, lo que son los éxitos deportivos pasan, eso al final se acaba olvidando. Que he tenido la suerte de que llegué el año pasado y ganamos un ACES, y eso no creo que se olvide, y que este año juega Champions, tampoco creo que se olvide, pero bueno, eso pasa, y al final lo que se queda son las personas, y con lo que me llevo yo aquí, con toda la gente con la que he compartido estos dos años, pues la verdad que increíble, ha sido espectacular.
1: Amb el final de la Lliga regular també es tanca la classificació per al màxim golejador de l'Hockey Lliga, on ja tenim el podi del Pichichi definit, Nani.
2: Així és, Jordi. Un podi on, a la tercera posició, trobem el jugador que la temporada passada va ser el màxim canoner de la categoria, com és el jugador del Voltregà, l'Àlex Rodríguez, amb 22 gols. El segon lloc, amb 23 gols, ha estat per Xavi Aragonès del Noia, mentre que el Pichichi de l'Hockey Lliga 25-26 ha estat el jugador del Pons Lleida, Nico Ojeda, amb 26 gols. Un Nico Ojeda que, després de la victòria contra el Reus, on va marcar un gol, destacava que, tot i que l'hoquei és un esport d'equip, finalitza la Lliga sent el màxim golejador, és bonic.
18: Muchas gracias, la verdad que nada, yo lo hablaba con mis compañeros, esto es un juego de equipo y a algunos nos toca meterla más, otros menos, pero sí, por suerte este año se dio, la verdad que sin buscarlo, pero bueno, yo siempre pongo por delante el equipo y nada. Es un orgullo también no empezar a jugar la temporada sin, yo no me lo pongo como objetivo, y bueno, terminar como Pichichi, la verdad que es bonito.
1: Amb la Lliga regular finalitzada ja tenim els enfrontaments dels quarts de final pel títol de l'Hockey Lliga, unes eliminatòries que es jugaran al millor de 3 partits. El primer d'aquests possibles 3 partits es jugarà al cap de setmana del 15 al 16 de maig amb aquests duels:
2: Liceo Lleida,
1: Barça Noia,
2: Igualada Voltregà
1: i Calafell Reus. Abans, però, des del dimecres i fins diumenge es jugarà a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Champions, on hi haurà dos equips catalans, com són el Barça i el Reus, sense oblidar que també es disputarà la final de la Champions femenina. Una final a 8 masculina, on dimecres hi haurà aquests partits de quarts de final. A partir de les 8 del vespre,
2: Porto Liceo,
1: i després al segon partit de quarts de final a les 11 de la nit,
2: Benfica Reus.
1: Després, ja dijous, es jugarà la segona jornada de quarts de final, on a les 8 del vespre
2: Barça Sporting de Portugal,
1: i també a les 11 de la nit
2: Barcelos Tricino.
1: Ja el dissabte 9 de maig, a partir de la 1, es jugarà la primera semifinal, mentre que a les 5 de la tarda es jugarà la segona semifinal per classificar-se per la final de diumenge a les 7 de la tarda, tot amb horari de casa nostra. De tot això, de tot el que depari aquesta fase final de la Champions League, en parlarem al pròxim Xoc d'Estics.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana la última jornada de la Lliga Regular, que va deparar-los aquests resultats, Nani.
2: Les Roses, 0, Vilassana, 3.
1: Les vilassanenques tanquen la seva novena porteria 0.
2: Vigues, 3, El Picat, 1.
1: Les vallesanes segellen una excel·lent cinquena posició.
2: Benvibre, 1, Fraga, 8.
1: Golejada fragatina a pista de l'equip revelació.
2: Sant Cugat, 0, Gijón, 2.
1: Les asturianes no segellen la victòria fins darrera hora.
2: Palau, 2, Cerdanyola, 3.
1: Un gol de Laura Valverde al darrer minut dona al Sarda passaport europeu.
2: I Mieres, 1, Manlleu, 10.
1: Amb pòquer de gols de Valen Fernández i Blanc Angrill. La classificació definitiva ha quedat així. Líder i campió de la Lliga Regular, Vilassana amb 66 punts. Segon Fraga amb 59, tercer Gijón amb 55, quart Palau amb 46, cinquè Vigues amb 38, sisè Manlleu amb 36, setè Cerdanyola amb 35, vuitè Benvibre amb 34, novè Sant Cugat amb 32, desena posició per Voltregà amb 27, tercer per la cua el Picat amb 12, segon per la cua l'Arrofes amb 10 i tanca el Mieres amb només un punt. Jugaran les semifinals del play-off el millor de 3 partits, Vilassana davant Palau i Fraga davant Gijón. Aquests 4 equips disputaran la propera temporada la Lliga de Campions. Ens agradaria dir-vos si el cinquè o fins i tot el sisè, com hem escoltat alguns rumors, també disputaran Lliga Europea o prèvia, i quants equips espanyols jugaran l'Europa Cup. No obstant, no hem pogut trobar cap document de la Federació Espanyola o de la Federació Internacional on ens clarifiquin aquests aspectes. La normativa només diu això: participaran en la WSE Champions League el equipo campeón de la Hockey Liga Femenina, el equipo campeón de la Copa de Su Majestad la Reina y el equipo campeón de la Champions League si fuera español. El resto de plazas para participar en las competiciones europeas se adjudicarán a través de la clasificación final de la Hockey Liga Femenina hasta completar el número de plazas que la Federación Internacional otorgue a la Real Federación Española de Patinaje. Han perdut la categoria el Coruña Femenino, que com sabeu va retirar-se a meitat de la competició, el Mieres i el Club Patí Las Rozas. Encara no se sap quins equips substituiran a aquests tres equips que han perdut la categoria, però us avancem que seran dos d'aquests tres: Marineda de Coruña, Raxoi de Santiago i Alcalá. Aquí hem de sumar el representant català, que sortirà dels quatre que jugaran el play-off d'ascens, on és favorit el Mataró d'Albert Larrea. Centrant-nos ja en aquesta darrera jornada, l'emoció estava centrada en els partits Las Rozas Vilassana i Vigues El Picat, que eren els que havien de certificar el tercer equip que perdia la categoria. Al pavelló Colegio Virgen d'Europa de Las Rozas, el campió de la Lliga Regular Vilassana s'imposava per 0-3 en la que era la seva novena porteria 0 de la temporada i de pas ajudava a les seves veïnes lleidatanes de l'Alpicat, que necessitaven la victòria vilassanenca per poder certificar la permanència a Hockey Lliga en cas de derrota, com de fet va ser. El Vilassana, que aquesta setmana coneixia l'adeu a finals de temporada de la seva capitana Maria Porta, va dominar el partit en tot moment i amb gols d'Elsa Salvanyà al minut 6 de partit, d'Aina Florença al 9 de la segona i de Jimmy Gómez en el darrer minut, van segellar amb comoditat la seva 22a victòria de la temporada a l'espera de la final a 4 de la Champions, de la fase final de la Copa de la Reina i dels play-off pels títols. Amb la victòria del Vilassana, la derrota de l'Alpicat per 3-1 a Vigues quedava en una anècdota. Les alpicatines, després d'una temporada on han patit molt i on han travessat fases de molta penúria, salvaven la categoria i jugaran una temporada més a l'elit de l'hoquei femení estatal. De tot això ens en parla la seva capitana, Arantxa González.
3: Bueno, al final, nosaltres l'eufòria i l'alegria la vam treure la setmana anterior jugant a casa amb la nostra afició i el pavelló ple, i sabíem que els tres punts importants eren contra Las Rozas, però bueno, veníem a Vigues amb moltes ganes de guanyar, amb moltes ganes d'acabar bé la temporada. No ha pogut ser, ens hem trobat amb el mateix problema de sempre, i és de cara a porteria, i no ha quedat altra pues, que celebrar-ho una miqueta així a desgana, amb un regust agredolç, ja que no havia set pues, acabant de la millor manera. Tot i així, pues, pensem que hem fet una temporada amb un gran canvi, que no hem sigut uns dels equips on hem obtingut grans golejades, que això al final fa molt. Penso que el major de gols que ens han fet en un partit són 5 i han sigut els equips grans com a tal. I sí que és veritat que de cara a porteria hem tingut el problema durant tota la temporada, però s'ha intentat rectificar, hem intentat pues, poder modificar-ho d'alguna manera, canviant la forma de joc, tal. I bueno, ens ha fet complicat, així que sabem que és un dels principals problemes a treballar de cara a l'any que ve. Però ha acabat bé, hem acabat salvades, un any més d'Hockey Lliga, i jo penso pues, que tot aquest any ens ha curtit i ens ha enriquit per deixar una mica de banda de ser les novates de la categoria i pues, poder començar a encarar-ho diferent i no amb el típic equip ascensor que es diu de pujar, baixar, pujar, baixar. I això és tot. Molt contenta de la temporada que hem fet al final, tot i que hagi costat, tot i que l'hagin patit moltíssim, però és part de l'esport i no queda altra que seguir un any més competint i donant-ho tot a pista pues, per tot poder aconseguir nous títols o bé pues, seguir estan competint contra els més grans.
1: En quant al partit en si, el Vigues sortia amb intencions molt fermes de fer-se amb una excel·lent i meritòria cinquena posició final, només superada pels quatre grans. I no deixava opcions a l'equip lleidatà. Ja al minut 5 de joc, Marta Borràs posava per davant les vallesanes, dos minuts després Esther Angles de penal al 2-0 i amb aquest resultat les deixebles de Xigui Carmona que imposaven el seu ritme i no es deixaven sorprendre en cap moment per les ràpides sortides al Picatines. I en una segona part amb 5 boles aturades, 3 per als locals i 2 per als visitants, que cap d'elles van pujar al marcador, el Vigues feia el 3-0 de l'estic novament d'Esther Angles. I tancava el marcador per les lleidatanes, Joana Folch, fent el definitiu 3-1. Com us dèiem, excel·lent cinquena posició pel Vigues. Escoltem com ho valora tot plegat el seu entrenador, Xigui Carmona.
0: La veritat que estem molt contentes. Penso que hem fet una temporada d'almenys a més. És ideal, crec que per tots els equips. L'ha sentit tot molt rodó. Hi ha hagut partits la setmana passada, com per exemple a Canxarau, si hem pogut guanyar o perdre, perquè ja sé, Sarrañola també és un equip. I al final va tocar cara, vam creure i vam defensar molt bé, vam jugar les nostres cartes, vam jugar molt bé. I com aquest partit, doncs vols i un darrere l'altre. Penso que és això, que hem anat de menys a més, sí? Que hem evolucionat, que ens hem il·lusionat i hem treballat molt bé tot l'any. Sí? Bueno, molt bé, però crec que tothom està molt content del club, les jugadores, tot l'estat, tothom, presidents, tothom. Tothom està molt content de la línia que portem. Penso que és una línia que hem de continuar, que no serà fàcil, sí? Que ens sorprèn a molts equips i l'any que ve pues, hem de reinventar una miqueta per tornar a sorprendre, perquè no és gens fàcil el que lliga, no és gens fàcil el que hem aconseguit i la veritat que molt contents de tothom el que ha ficat al seu granet, la jugadora per apostar-hi, tot el club, penso que hem estat molt bé, sòlides, som un equip rocós que costa de guanyar, sí? I bueno, i el fruit ha sigut això, gran cinquena, en solitari, molt content, la veritat, estem molt il·lusionats.
1: El segon classificat, Fraga, golejava 1-8 l'equip revelació de la temporada del Benvibre en un duel amb 6 golejadores diferents per part de les aragoneses, doblets per Vinyet Flix i Adri Soto i un per Tere Payà, Ainer Che, Carla Font de Glòria i Maria Sanjurjo. L'equip de Jordi Capdevila certificava així una gran temporada on ha quedat en segona posició a l'espera d'un play-off on tindrà com a rival el Gijón. Un Gijón que ha quedat tercer i que guanyava en aquesta darrera jornada el Sanco per 0-2 en un partit on el segon gol visitant no arribava fins darrera hora i ho feia arrel de la directa corresponent a la desena falta d'equip de les santcugatenques. Amb dos equips entraven molt carregats de faltes en els últims minuts i amb aquest ajustat 0-1 que havia posat al minut 9 de la primera meitat, Anna Caterina. Una primera part on la portera Carla Valle va tornar a estar espectacular aturant, entre altres, una rematada de Mariona Colomer després de jugar individual i un 1-1 de Núria Almeida. A la segona meitat, amb canvi de portera per part asturiana, entrava la júnior Aine Pérez, les catalanes van sortir per totes i van anar incrementant paulatinament el seu domini, fent treballar de valent la jove portera asturiana. La dinàmica, però, va canviar amb l'entrada a pista de Núria Almeida i Marta Piquero, que van tirar de veterania per controlar les arribades catalanes, van saber buscar la desena falta vallesana, que a la fi seria clau per la victòria gijonenca. Restava 1:43, els àrbitres xiulaven la desena de les Roig i Negres i Marta Piquero, que no perdonava, marcant el que era el seu 28è gol de la temporada, segons el seu equip en aquest partit, i que ja seria definitiu. El pavelló Maria Víctor de Palau de Plegamans, Cerdanyolazo, de l'equip de Sergi Coll, que s'imposava per 2-3 a les locals i acaba la Lliga regular en setena posició. Ens fa la crònica d'aquest partit el nostre company Albert Clavé. Bona tarda, Albert.
4: El Palau, tot i no jugar-s'hi res, ho va donar tot per impedir-nos l'accés a Europa. Però unes jugadores verdiblanques, que hi van creure en tot moment, van obtenir la primera victòria de la història al pavelló Maria Víctor per 2-3 i el bitllet per disputar la World Skate Europe Cup Women. Berta Busquets va ser qui va avançar el Palau al minut 7. venint des de mitja pista i entrant per la cantonada esquerra de l'àrea. Va esquivar la Pauleta amb un subtil moviment de crac fins a batre Estela Rubio. Malgrat l'1-0, el Cerdanyola es defensava molt bé, amb una Estela Rubio platòrica que mai s'està de romansos. Al mateix temps, les verdiblanques també disposaven d'ocasions per empatar i aquest va arribar al minut 7, amb superioritat, per la targeta blava que prèviament havia vist Marina Codina. I és que Gemma Soler, des de la cantonada esquerra de l'àrea, batia Laura Vicente amb un llançament col·locat amb tota la intenció del món. I així va ser com el Cerdanyola va entrar en confiança i va començar a tenir certa superioritat. Però el Palau no es va deixar sorprendre i amb l'1-1 es marxava cap al descans. Només havien passat 3 minuts de la segona meitat quan Marta Busquets recuperava una bola en defensa a l'alçada de mitja pista, la passava a Laura Puigdueta que després de patinar per la banda assistia a la López del segon pal perquè només l'hagués de rematar l'aire i marcar el 2-1. L'emoció estava a flor de pell i més quan Gemma Soler des del mig camp salvava una bola que semblava perduda, esquivava les defensores per la banda i feia treure els mocadors als aficionats verdiblancs amb el gol de l'empat a 2 al minut 35. Aquest gol va ferir l'orgull de les palauenques. El partit va anar pujant de revolucions i el Cerdanyola es mantenia ferm amb l'objectiu, generant més d'una ocasió clara per marcar. Si el pregó de les festes majors del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès enguany va anar a càrrec de la Gemma Soler, Laura Valverde va fer esclatar el xupinazo a falta d'un minut per al final. Després de recollir un mal refús de Laura Puigdueta, Laura Valverde rematava a gol davant la portera Laura Vicente. L'últim minut es va fer etern, però finalment es van aconseguir els 3 punts i el bitllet per a Europa.
1: Gràcies, company, i t'esperem amb la crònica del Cerdanyola a la Copa de la Reina. La jugadora cerdanyolenca, Paula Ferrón, ens feia aquesta valoració d'aquesta excel·lent victòria.
3: El partit d'ahir va ser un partit molt intens. Sabíem que no ens posaria les coses fàcils i que ens exigirien un nivell molt alt, i així va ser. Van haver moments on vam saber patir i no vam baixar els braços en cap moment. Sabíem que la pista del Palau és una pista molt complicada, però mica en mica ens vam anar sentint més còmodes i vam poder fer el nostre joc per aconseguir els 3 punts. I bueno, era l'últim partit de la Lliga i volíem gaudir-lo i acabar la temporada amb bones sensacions.
1: I ens falta per analitzar la golejada del Manlleu a pista del Coemieres. 1-10 era el resultat final que s'emportaven les deixebles de Peque, que en aquesta primera temporada dirigint les manlleuenques acaba en una digna 6a posició. Valen Fernández i Blanca Engrill marxaven d'Astúries amb un pòquer de gols, mentre que Núria Garciolo i Mireia Codinach n'anotaven un. I acabarem l'anàlisi d'aquesta penúltima jornada repassant la classificació definitiva de Pichichis.
2: Primera serà Aina Florença del Vilassana amb 47 gols. Segona posició per Marta Piquero del Gijón amb 28. Tercera per Gemma Soler del Cerdanyola amb 27. Quarta per Adri Soto del Fraga i cinquena d'Elsa Salvanyà del Vilassana amb 25.
1: Les semifinals del play-off pel títol començaran el 23 de maig, degut que aquesta setmana tenim final a 4 de la Lliga de Campions i la propera tenim la fase final de la Copa de la Reina. Repassem-ho tot, Nani. En primer lloc, final a 4 de la Lliga de Campions a celebrar a Coimbra, Portugal, conjuntament amb la final a 8 de la Lliga Europea Masculina. Divendres 8 de maig a les 7 de la tarda, primera semifinal.
2: Benfica-Gijón.
1: També divendres a 2:15, segona semifinal.
2: Vilassana-Fraga.
1: I diumenge 10 de maig a les 12...
2: la final.
1: I si això passarà aquesta setmana, la següent, els dies 14 al 17 de maig, es celebrarà a Gijón l'edició anual de la Copa de la Reina, de la que ja us informarem amb més detall en el proper programa de Xoc d'Estics. Fins aquí la primera hora de programa de Xoc d'Estics. Tornem dilluns vinent, on us informarem de les finals de les dues lligues europees a celebrar a Coimbra, on Reus i Barça en quant a masculí i Vilassana i Fraga en mas femení seran els nostres representants. Fins aleshores, passeu tots, totes, una bona setmana. Força, okay. Hoquei!

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes a una edició molt especial de Music Club Mix Session, un programa dedicat a un segell que va definir l'elegància i el bon gust del house a principis del nou mil·lenni. Estem parlant de Head Candy. Avui rendim homenatge al seu fundador, Mark Doyle, i a una dècada, entre el 2000 i el 2010, que va deixar himnes eterns per a les pistes de ball. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us guiaré per aquest univers sonor, amb clàssics com Shine On Me, de ATFC i la Lisa Millet, All I Do, de Crazy Cats, Pasilda, de Bassamba, Take Me Higher, de Once, o, per exemple, The Cure and the Cause, de Mambana. House vocal, soul, groove i emoció en estat pur. Puja el volum, deixa't portar pel so de Head Candy, perquè això és el Music Club Mix Session.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
2: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
3: Això és un blues, tio.
2: Com que un blues?
3: Sí,
2: per
3: just...
2: Què? Per què un blues?
3: Just blues.
2: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Smooth Jazz Club.
1: You already know.

Ara, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant un creador de cançons de la ciutat arlequinada que viu a l'illa Pitiüsa de les Sargantanes.
1: Sí.
0: Un poeta que es canta a sobre de tanta sorna que té, de tant enginy i de tanta onomatopeia amb sentit musical que li brolla. Un compositor de guitarres juganeres, divertides, sobretot rítmiques, afilades, i pianos pacients i reflexius, de poques notes, i xilofons i marimbes i llenques. Un creador de cançons de veu sorneguera extraordinària, greu, que comunica més pel com ho diu que pel que diu textualment. Una veu que els veteranillos recordarem perquè doblava estrès del rock a l'enyorat programa televisiu del satèl·lit soviètic que va perdre el control l'any 89, aquell estiu del 1989, l'estiu dels micos i mones, de la madame. Lola lo lamenta, una mala idea dura més de lo que ha de durar, ja no és lo que era, es pot perquè es pot, per què m'he d'aguantar, La sorna enginyosa més musical que jo conec, que és la del senyor que avui tindrem amb qui tindrem el gust de parlar. Un creador d'escassíssima presència pública en els darrers anys, i que avui això, tindrem la sort de poder parlar amb ell, que és el senyor Aleix Creus, i conèixer. Què tal? Com anem?
1: Molt bé.
0: Un senyor...
1: Bé, molt bé, sí.
0: Bé, no?
1: Sí.
0: Ara, un senyor que actualment grava, o ha gravat discos en els darrers 15 anys,
1: sí,
0: sota un altre nom,
1: sí,
0: nom de Crusó, un joc de... entre
1: sí,
0: dos mots, diguem, que ve a definir un nàufrag il·lustrat, no?
1: Exacte. Sí, i també, jo em dic Creus, no?, el meu cognom.
0: Per tant, és un triple joc.
1: Ve d'aquí. Era el Creus, i vaig veure que sembla Crusoe.
0: De Robinson Crusoe.
1: Sí, exacte. En real, també va ser... Jo, en principi, deia Crusoe. Saps el Crusoe, el famós Robinson Crusoe.
0: Sí.
1: I quan estava fent aquí el disc aquest que després escoltarem una mica de...
0: El primer que va ser,
1: sí,
0: el 2013.
1: Això. Dic, em vaig a registrar el nom. I clar, ja estava registrat, ja estava registrat.
0: Llavors vas haver de modificar.
1: Clar, perquè ja tenia la portada pensada, ja estava tot fet, diguéssim, dintre de la idea del Crusoe. I clar, no es podia, i després... un amic que tinc, que és igual, d'un estudi, això diu, altera, diu, el que es fa és alterar el nom, això li fots una S o li fots una Z, o saps?
0: I vas fotre el aquest final.
1: El Crusoe, exacte.
0: El vas afrancesar, diguem,
1: exacte.
0: aigua formentada.

0: era
1: tan fonamental. I ell després el que dius és per una banda és Crusoe, comença dient que és Crusoe, que és el nàufrag, i després acaba amb Rousseau, que és el filòsof.
0: Escolta, Aleix, tu des de quan fas cançons?
1: Home, potser des dels 12 o...
0: 12 anys.
1: Sí. També feia, que això em sap molt greu, feia que gravava coses. Abans de fer cançons, gravava coses, però no de... Per exemple, que això no m'hagués agradat mantenir-ho, quan tu escoltaves la ràdio, eh, i anaves passant el dial i tal, de vegades començava a fer... I després començava a fer tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit, feia senyals d'aquestes elèctriques, i segons anaves cap a una banda o cap a una altra, doncs podies...
0: Bueno, que aquestes imperfeccions...
1: Sí, les anava buscant, i les d'això. I tenia un casset d'aquests d'abans, que tu potser també els coneixes, que hi havia... eren així petitets, i podies gravar la ràdio directament,
0: sí.
1: Saps? Engegaves de gravar i gravaves la ràdio.
0: Sí, home, clar.
1: Pues això, però només anava a gravar els sorolls aquests.
0: Aquests sorolls. Sí. Clar, és el que he dit, és que ets un senyor que treballa amb la onomatopeia. Amb el...
1: I gravar també. Ha sigut com, per mi és lligat, fer cançons i gravar-les. Tocar la guitarra i gravar-ho, i escoltar-me i fer-me els acompanyaments i tocar-me amb el gravat, saps? És molt important. Sí.
0: Anem a escoltar la primera cançó de les últimes que has fet.
1: Sí.
0: El disc del 2020, ja fot, sí, uns anyets ja per això, eh?
1: Oh, però sí, bueno, amic. Sí,
0: que és l'externo femenino.
1: L'externo, sí.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui estem conversant amb el senyor Crusó,
2: sí,
1: que abans coneixíem com a l'Aleix Creus.
2: Sí, sí.
1: I que...
2: Igual torna a canviar i tot.
1: Tornes a canviar, potser. Escolta, aquest disco de l'any 2020,
2: sí,
1: que, bueno, com sempre, tu cantes molt a la dona.
2: Sí.
1: No?
2: Sí, bastant.
1: Bastant. Externo femenino, ja ho veuran la gent.
2: Sí.
1: Les cançons que han triat avui per a...
2: Sí, sí, no, bueno, és una font d'això, d'inspiració, de tot.
1: No.
2: Sí.
1: I aquest disc es diu Queen Size.
2: Queen Size, sí.
1: Que, com això, la reina que talla o com...
2: A veure, això talla. És l'alternativa al King Size.
1: Ah.
2: Eh?
1: Explica'm-ho, que jo sóc un marciano que no sap anglès, que vale. En quedem uns quants al món, potser.
2: Déu, vale, sí. A veure, no, sí, però a veure, King Size, tu no coneixes la... King Size, size és talla.
1: Sí, sí,
2: pues això. King Size és quan diuen, més, molt grossa.
1: Ah.
2: King Size.
1: Veus, això no ho havia captat.
2: És... Estall...
1: Per tant, estàs dient una reina molt grossa aquí.
2: Sí, exacte. Ah. King Size vol dir talla de rei, per dir alguna cosa. Talla de rei.
1: Ah,
2: literal, però que el normal és dir King Size. És una talla. I és, sempre es diu King Size. I a mi se'm va acudir que també es podia dir pues, Queen Size.
1: Clar.
2: Saps? Això, una cosa feminista,
1: I és la cançó que dona títol al disc, no?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, també, si vols una petita anècdota ràpida, si puc.
1: I tant.
2: Jo sempre faig, normalment, no sempre, tinc una melodia i després li poso la lletra. I després hi havia aquesta melodia guapa, que m'agradava molt, i això, i havia parlat amb una amiga que escriu i que fa coses, però ella no és més de literatura...
1: No és la que canta.
2: No, aquesta és una amiga. No, és una amiga, no. I al final em va dir, mira, jo no sé què fer amb això. I bueno, jo faig això quan se m'acudeixen inspiracions així divertides o curioses, ho apunto. Saps? Tinc molt allonta.
1: Llibretes amb coses apuntades.
2: Fulls d'aquests de notes, saps? Aquests quadrats. O en l'agenda, si estic allà... Saps? I després això, i buscava o estava mirant d'allò i pum, em surt un que diu Queen Size, i dic, hòstia, me'n recordo que ho vaig escriure, sé que ho vaig escriure jo i tal, però ni flaues,
1: no.
2: En tinc un mollon de coses
1: i amb això dic que hem de fer alguna cosa.
2: Clar, dic, hòstia, això mola, dic, a veure com ho poso amb aquesta melodia, perquè, clar, en principi jo la volia fer en castellà, però això era tal, i dic, pues mira, per què no la faig en anglès i tal?
1: Home.
2: I per això vaig fer el Queen Size, i m'agradava això.
1: És una cançó que jo trobo que és com... M'ha recordat, és com si el desdanyós Tiet Lu...
2: Sí, ja m'ho han dit, sí.
1: El de la Dolça Jane...
2: Sí, gràcies.
1: Tingués sentit de l'humor, sentit de l'humor d'aquí...
2: Sí, sí.
1: I se n'anés a fer un passeig per l'East Harlem,
2: sí,
1: al barrio...
2: Sí, jo...
1: L'Esparra East Harlem de la seva city, no?
2: O això, el Raval...
1: Sí, però té un rotllo... Aquell senyor del qual en parlarem en
2: claro,
1: moment,
2: claro,
1: la conversa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí. I et dic, jo això també... Té part de culpa el tècnic que, quan jo estava gravant això, que m'ajudava a la producció també, i jo canto molt així, no és que intenti imitar, que, vull dir, em surt.
1: Sí. Tens aquesta veu greu.
2: I la manera de cantar i tal. I quan l'estàvem provant, a veure com ho fem i tal, no? I el diu, hòstia, sí, sí, així, hòstia, així, tal. I dic, home, tio, sí, sembla l'alborrit, no? Però és que ell és jove, és més jove i tal, i no... I és una altra onda, vull dir que no coneixia l'alborrit, diguéssim, no?
1: Anem a escoltar a la reina aquesta tan gran.
2: Sí, Queen Size.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Aleix, 18 de març de 1975, peregrinació al carrer Lleida, al Palau d'Esports de Montjuïc, per anar a veure el Tiet Lu. Tu això ho vas fer.
2: Oh, i tant.
1: Ho vas fer. Amb l'enyorat Yongui i un amic, un altre amic.
2: I el Toni Bueno, sí.
1: Sí, això que és una emoció per vida, no?
2: Sí, sí, bueno, però és que és, a part de que vèiem el Lurrit, també era això, en el carrer Lleida, a la nit de Barcelona, va ser tot junt, tornar, perquè quan es va acabar el concert nosaltres anàvem a Sabadell i no hi ha tren a aquelles hores.
1: No hi havia dormir a Plaça Catalunya, potser.
2: Vam dormir a lo que era Telefònica. Hòstia. Saps que feia cantó allà al passeig, el passeig de l'Àngel, la porta de l'Àngel?
1: Porta de l'Àngel, ah, sí, sí. Dia,
2: que fa cantó. Sí. Allò estava obert. Hòstia. Hi havia uns bancs de fusta superllats.
1: Quan la música era una experiència...
2: Exacte.
1: Això ja no... Jo crec que el jovent això ja no ho té, això.
2: Home, és zero, no té res a veure.
1: No té res a veure. No res a veure. Allò semblava anar a veure el dimoni, a veure...
2: O el príncipe de les tinieblas.
1: De les tinieblas, tota la...
2: Però, ja et dic, veure'l, era veure'l, no?, el que és això. Sí. Tinc la guitarra, sí. Després va estar fumant i tocava la guitarra, saps? També
1: en aquella època ja feies cançons, no?
2: Sí, amb el Josep Maria ja fèiem coses.
1: Ja fèieu coses junts.
2: Home, com a mínim tocàvem
1: temes. Estem parlant de Josep Maria Llongueres,
2: el
1: co-líder de la Madame.
2: Sí, ja fèiem coses, fèiem versions, saps, traiem cançons i tal.
1: Escolta, m'has dit una mica el mètode, que ja m'has dit que tens mètode.
2: Sí. No hi ha mètode. Mètode no.
1: No, sí, home, m'has dit que comences per la música.
2: Sí, però no sempre.
1: No sempre. Ah, llavors, vale.
2: No sempre. De vegades se m'acudeix una... Moltes... És més fàcil que faci, que estigui tocant i que em surti algú que diguis, hòstia, aquí es pot, tal. Però de vegades també se m'acudeix algú de parlar, de lletra, curt.
1: Aquests títols tan bons.
2: I a partir d'aquí, doncs ja dic...
1: I de la musicalitat que té aquest tí, no?
2: Exacte, el pim-pomba. I després agafo la guitarra i ho començo a tirar endavant.
1: La cançó més que t'ha sortit a raig que de totes les que has fet.
2: Doncs no t'ho sabria.
1: No sabria. I la que t'ha costat més, la que t'ha... La que
2: ha estat més, tampoc. Tampoc t'ho sabria dir. No.
1: Ni la...
2: No, és que no...
1: No ho sabria dir.
2: N'hi ha que et surten... No, perquè sempre... No t'ho sabria dir. N'hi ha que sí que m'han costat gravar i coses així. Jo que, diguéssim, de vegades tinc la part més de... No es diria negativa, però sinó la part... Que m'ha passat amb els dos discos aquests que he fet aquí, jo... com a responsable. I el tema
1: responsable perquè els has produït tu mateix, també.
2: El tema que m'agrada més, saps, me'l vaig guardant i tal, perquè avui saps...
1: El vols donar molt rodó, molt rodó. El
2: vull fer tal. I, pa! Una mierda, saps? Els dos que m'han quedat pitjor en un i a l'altre són els que tenia més jo...
1: Més esperances de que...
2: Expectatives.
1: Sí. Bueno, no direm quins són.
2: No
1: ho diguem.
2: No, perquè a lo millor...
1: Perquè la gent no ho veu d'una altra manera i no el condicionarem.
2: Jo ho sé per les expectatives que tenia jo. Sí. Saps? Això passa molt, no? Dius, ah, vull fer un tema... Ah, estàs fent un tema i tens unes expectatives. Després, pot ser que t'agradi més, que surtin coses superguais, que diu... O que no, saps? Ah.
1: Bueno, la gent, que són discos que han passat bastant desapercebuts,
2: sí,
1: perquè vas tenir la mala sort, sobretot en el segon, que el vas treure dies abans del començament del confinament del Covid-19.
2: Sí.
1: Ja vas tenir mala sort.
2: Bueno, presentàvem el dia del...
1: El dia
2: 14 de març de l'any aquest.
1: Bueno, anem a escoltar una nova cançó, Pobre Salomé.
2: Sí, sí. Aquí la gata és verdadera, la gata és la Salomé.
1: Aquí es nota que això, que ho graves a Formentera enmig del paradís, no?
2: No et vull trencar les expectatives.
1: No, ho has gravat a Sabadell, això. Bueno, però intenta recuperar l'imaginari del que vius a Formentera.
2: És el
1: no?
2: meu, clar. Jo vagi on vagi, sóc
1: però
2: jo.
1: La gata és de Formentera, per això.
2: No,
1: tampoc és de Sabadell.
2: Sí, era.
1: Tot és fals.
2: Era.
1: Aire, pobreta.
2: Sí, ja fa molt temps que... Però era esto, a ella això... Quan li agafava...
1: I títols, fots uns títols, externo femenino, pobre Salomé...
2: A l'externo femenino, és, i, però és que no, no ho sé ningú, jo era aquestes coses que em passen també, que et donen la sensació que tothom
1: ho sap.
2: Ho sap, no,
1: no, no, no.
2: Hi ha l'eterno femenino, tu no el coneixes tampoc.
1: No,
2: tampoc. Sí. Aquesta gent de Sant Just, escolta.
1: No, no, bueno, jo tampoc soc de Sant Just, però bueno... Aquest senyor, però aprofitem perquè, per dir que aquest programa s'està gravant bé perquè tenim en Carles Rius al control i ens està dient que tampoc ho coneix. Tu tampoc ho coneixes.
2: No, és que és el que dic. Però hi ha una cosa que es diu l'eterno femenino, una cosa com filosòfica, que hi havia, pues, no fa... Bueno, que hi havia, que representa que hi ha una cosa, això, l'eterno femenino, que sempre està en les dones, diguéssim.
1: L'essència, un no...
2: La dona canvia, però l'eterno femenino...
1: La condició eterna.
2: Es manté l'eterno femenino. No? I això no és de fa molt, eh? Bueno, no és de fa molt, fa 100 anys, jo. El Rousseau, l'època aquesta, el Rousseau, eh?
1: Sí?
2: No sé quan, però això existeix. Ja et dic, tu vas al Google, posa... i ho trobes.
1: Bueno.
2: Vull dir que això... Ara no sé de què acabàvem estàvem parlant d'això.
1: Bueno, hem parlat, hem començat amb la Salomé i hem acabat...
2: La Salomé. Bueno, pues era això, que ella li agafava un celos que et mores, no? Com es digui. I una vegada, és el que dic, ja la vaig gravar, no? I tenia un casset, i la vaig gravar, i tenia un casset amb la...
1: Amb la veu d'ella...
2: Amb la d'això.
1: Sí, sí.
2: Com era molt
1: sí, sí, ja ho veuran, ara ho escoltaran.
2: I després d'això vaig fer una cançó a la Salomé, li vaig fer, i és real, era una cançó d'amor i de carinyo i tal. I quan la vaig a gravar, dic, un dia, dic, tinc aquella casset, tinc aquella casset, i la podríem integrar en el... En la cançó i barrejar-ho amb solo de guitarra.
1: Exacte. Saps?

0: Estem escoltant un programa més per primer cop el 18 de març de 2026. Bé, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem conversant amb el senyor Aleix Creus, que darrerament canta i edita discos amb el nom de Crusó.
1: Sí, Manel.
0: Aquest disc de rock que et va editar l'any 2020, Rock sí. In Music. Això t'ho vas produir tu.
1: Sí, ajudat per el tècnic de so, que és músic també, i em va fer ajudes molt importants.
0: Això a Sabadell.
1: Això a Sabadell, sí, tot.
0: I quins músics hi ha aquí?
1: El Gardenyes, en una hi ha el Gardenyes.
0: Ah, mira, Jordi Gardenyes, el primer bateria de la Madame, no?
1: Sí, en una, em penso que en el... la que has posat primer.
0: A l'Externo Femenino.
1: No.
0: No, la
1: 99 a la Mas, 99. Sí. I bueno, altra gent, jo què sé, al baix hi havia el Jofre.
0: Escolta, i el tema dels xilofons, marimbes, tu tens...
1: Sí.
0: Això és...
1: És molt guai, això.
0: És molt guai, és molt guai. No hi ha massa gent que utilitzi aquests instruments.
1: Allà ells, tu, jo què sé.
0: Sí, ells s'ho perden.
1: Sí. Però, bueno, la qüestió és que hi hagi xilofons i que jo els toqui... I
0: els toques tu?
1: Bueno, és com un piano, eh?
0: Ah, vale.
1: A veure, tocar-los malament, jo toco malament, no sóc un xilofonero, però és com un piano, saps? Sí.
0: I també els dos discos que has fet,
1: sí,
0: tots dos acaben amb un tema instrumental.
1: Això sí.
0: Això és molt...
1: Això sí. Sí, bueno.
0: Escoltarem al final del programa.
1: Sí. Sí, això també. Bueno, és que és això, jo toco el piano, és el que més toco.
0: Ah, és el que més has tocat.
1: Jo és el que més toco.
0: Tu vas estudiar piano quan eres petit?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu vas fer estudiar piano.
1: Sí, sí. Bueno, vaig voler jo estudiar piano. Això és una història llarga, però la puc escurçar molt.
0: Vale. Fem la versió oculta.
1: Et pot interessar, perquè... La meva mama, quan era petita, quan tenia 8 anys o alguna cosa així, van descobrir que tenia com a habilitat pel piano, saps? I hi havia uns amics de la família, no sé què, i que tenien una acadèmia, i la van anar a portar allà. I efectivament tenia una super habilitat per tocar el piano, tal és així que als 12 anys ja havia fet la carrera de piano.
0: Collons. Quants anys són? Són 5 anys?
1: 8 anys.
0: I amb 12 anys els havia fet tots?
1: De 8 a 12.
0: En 4 anys en va fer 8?
1: Sí, perquè els primers els va fer més amb més de...
0: A dos per any.
1: O 3. Sí, ella m'ho va dir, que els primers amb els fàcils i pa. I que sí, que va començar d'allò, doncs ja quan estava fent 7è o 8è, doncs que ja... Hòstia. Sí, 8 hores al dia es tirava de vegades, 8 hores al dia, eh? I pa. Vaja, tio...
0: Clar, i amb aquest antecedent familiar, doncs t'havies de tocar el piano,
1: claro,
0: però...
1: Sí. Continuo amb això, i també breve. Sí. Després ella, diguéssim que ho feia perquè... Era una nena petita i donde se, m'entens, donde pongo l'ojo pongo la bala i tot això. Però no li agradava la música fer-la. Ella no se sentia artista, per dir alguna cosa, saps? Ella ho feia tot perfecte, saps? Però no se sentia molt artista. I després ja va acabar, quan ja era més gran, també perquè tenia problemes de... Tenia por de... que se li... quedar-se en blanc.
0: Al tocar.
1: Perquè els clàssics i tot això no toquen a partitura. Toquen de memòria, saps? Els pianistes i els solistes sempre toquen de memòria. Els altres que acompanyen sí que van passant partitures. Bueno, total, clar, això, quan va conèixer el meu pare i va dir, deixo tot, abandono. I ho va deixar.
0: I va passar la dèria.
1: I no va tocar mai més. Però sí que em va voler ensenyar
0: a tocar.
1: Quan jo tenia 4 o 5 anys o així, jo, com que amb mi mare no ens enteníem, doncs al cap de 15 dies o alguna cosa, doncs es van acabar les classes. I quan tenia 10 o alguna cosa, doncs ho va tornar a intentar i el mateix no vam durar. I després, quan jo tenia 15 o 16 anys, ja que coneixia el Joan Maria Llongueres, el Llongue, ell va anar a fer classes de guitarra i jo de piano, amb una acadèmia. per això et dic. I, però clar, piano n'hi ha hagut sempre a casa. Sempre hi ha hagut un piano, sempre, sempre. I després jo toco el piano, és lo normal.
0: I has composat en piano?
1: Moltíssim, sí.
0: En guitarra poc?
1: Moltíssim també, però no sé, no, no sé les notes on són. Sé els acords, tal, però no sé si és un do o és un, m'entens, o un re sostingut, o en canvi amb el piano ho sé tot. Sí. I aquí no. Però també em va bé tot, em va bé les dues coses. Em va bé saber el que faig i em va bé no saber el que faig. Saps? De vegades va molt bé no saber-ho, també.
0: Sí, perquè un dia, una entrevista que et vaig fer, em vas dir que s'ha de fer cas de les cançons, no de les persones, potser. Vas venir
1: sí,
0: d'això, no?
1: Ja me'n recordo. Sí, però a veure, això sí que jo me'n recordo, però jo he d'explicar, perquè aquestes coses tan filosòfiques, oi? De vegades ens perdem. Explica, jo dic que quan jo estic fent la cançó, quan estic, faig cas de lo que li va bé a la cançó, no el que jo penso que li va bé a la cançó. No sé si m'explico. Ah. M'entens? De vegades fas una cosa i dius, això és que no te lo fos allà i no, saps? I no funciona.
0: I això també té relació...
1: Un altre, fas un altre i dius, hòstia, això vols dir que... I ho fos allà i, hòstia, funciona perfectament, saps? I dius, i ara dic, pues, això ho deixo, clarament. Jo dic... el que opina, el que diu, com a, el camí que has d'agafar és la cançó. Tu primer apretes, però hi ha un moment que ja vas com sola i ja...
0: Com si la cançó ja existís prèviament, diguem.
1: Bueno, ja veus el que entrarà o no, i al final, com més endavant la tens, més fàcil és tot, saps?
0: El Marc Grau, el productor de la Madame, i que suposo sí. Que en aquesta reflexió potser...
1: No? Bueno, sí, perquè...
0: Té relació, perquè...
1: És el meu mestre de moltes coses, de moltíssimes, moltíssimes.
0: Amb qui us va produir tota la Madame, excepte l'últim Maxi, sí. I el disc del Mucho Gusto, també una banda que vas tenir...
1: Sí.
0: Sí, sí. I aquest senyor que deia que les coses com més senzilles millor, no?
1: Home, a veure, si és que et demana que sigui senzilla, m'entens? Perquè si et demana que compliquis...
0: Doncs ja m'has complicat.
1: Després complica-ho. Però és, vull dir, cada cas és cada cas. Sí. Vull dir, el Marc el que deia, això és molt important. Diu, si una cosa la pots dir amb tres notes, no la diguis amb quatre.
0: Escolta, i Formentera, el lloc on vius des de fa molts anys,
1: sí,
0: com ha modulat la teva manera de fer cançons? Si creus que l'ha modulat d'alguna manera?
1: A veure, sí, però és això, jo anava a Formentera quan estava la Madame, també. Vull dir que ja em modulava.
0: Ja em modulava,
1: saps?
0: Ja. Bueno, per la Madame era una cosa més urbanita, era urbana, que, i home, el que fas ara és
1: i,
0: més...
1: I era compartir amb I tots els de la Madame, sí. I era més de Sabadell, clar, sí. Però jo personalment...
0: Ja estaves tocat
1: per... Ja estava més per aquestes coses, sí.
0: Anem a escoltar una cançó on dius que... Bueno, fas ironia sobre aquestes frases que diu la gent, ja no és el que era.
1: Sí.
0: Això, no, que això... I refereixes a Formentera.
1: Sí. Bueno, això estava... Hi havia uns anys que això... Que venia gent que no havien estat mai a Formentera.
0: I que es permetia el luxe d'opinar sobre...
1: Això ja està, això ja no, això ja no. Sí. I tots deien, no és el que era. Vull dir que això, per això vaig fer aquest tema, sí.
0: Doncs anem a escoltar una cançó del 2013, del primer disc de Crusó.
1: Sí. Formentera ya no es lo que era, eso dicen los que no distinguen una lagartija de una higuera, los que vienen y que van desfilando por la misma carretera. Formentera ya no es lo que era. Formentera
2: ya no es lo que era. Eso dicen los que aún confunden.

cae del motorino. Formentera ya no es lo que era.

será. Ya no es lo que era. Bajo el cielo azul asomando en el mar,

0: Aleix, a Formentera, què? On es pot anar a tocar, allà?
1: Allà es pot anar a Sa Panxa.
0: Això què és, un bar?
1: És, bueno, és... fan jalà, és bar també, i també fan actes culturals en general. Actes culturals en general, i música, topem, cada setmana... per això la temporada, diguéssim, d'estiu, no? Ara no.
0: Mira, està passant la motorina. De la carretera, sí, sí. De la carretera que hi ha, no?
1: Sí, la única carretera que hi ha. Sí, sí. Sí, sí. Pues ja et dic, això, bàsicament, i això. Després, clar, a l'estiu hi ha bastanta música al carrer que organitza l'Ajuntament, eh? Festes de la Terra, festes de Sant Ferran, festes de no sé què.
0: I què? Ja se pot veure tocar allà?
1: Allà, a Sa Panxa, sí.
0: A Sa Panxa, sí.
1: Sí, tenen un piano guapo, autèntic, de paret, molt guapo.
0: Com el de la fotografia de la portada del King Size?
1: Sí, sí, sí.
0: Que busquin, que busqui la gent la portada del disc, perquè és una fotografia d'època, evidentment, no sé d'on l'hauràs tret, però que és una...
1: Sí, sí, sí.
0: Que és un senyor tocant el piano sobre... No, sé,
1: no és una... És, perquè és la Queen Size. És una mujer forzuda.
0: Saps? Que està sota aguantant...
1: Que està aguantant el tio i el piano.
0: I el piano.
1: M'entens? Sí, sí. Això és important. I el tio està allà amb cara de... Ei, no passa res, saps? Trinc. I la tia sota aguantant. Jo ho trobo molt feminista. I alguna amiga xica... se les donen de feminista i que no ho acaben de ser, doncs pues això em diu, però això què és? Et matxacaran, no sé què. Dic, tia, però si no és ridícul, no ridiculitzo a la mujer forzuda aquesta.
0: Ridiculitzes el tonto que està dalt.
1: Més aviat que fa una cara tal i porta una floreta a l'ojal i tal. Saps? Sí.
0: Escolta, això, produeixes poc? Però sí. Tot tu penses molt, oi que sí?
1: Inclús massa, oi?
0: Massa.
1: Sí.
0: Sí, perquè ara no comentarem en antena, però fora del micròfon, he fet observacions sobre les cançons,
1: sí.
0: Estàvem escoltant.
1: Sí. No, jo el que estic ara, el que estic ara és que et dic, la veritat, és el que m'ha passat, és així, no? En el primer disc que vaig fer aquest del Formentera, diguéssim,
0: el que es diu Cruz.
1: No vaig fer, vaig fer un vídeo.
0: De Tu Nombre, Anna.
1: Exacte. I vam fer una presentació a Sabadell.
0: Sí. Vídeo molt, molt treballat, eh? Molt,
1: exacte. Jo és que tinc un problema, també. Si vols, és que tinc tants problemes que...
0: Bueno, diguem-ho ràpid, va, que hem d'acabar a 58.
1: No és el 60?
0: No, és el 60. No, això estem en 47, hem d'acabar a 58.
1: Pues això, tinc dos problemes. Un problema seria aquest, que quan el primer disco no vaig fer gens de promoció. I després en el segon vaig dir, ara faré una mica de promoció, saps? Que és el que dic, toca a Barcelona, tot, no sé què, i faré més promoció, etc. I què va passar? El que dèiem, la pandèmia.
0: La pandèmia,
1: doncs. Per tant, puf, paf, i clar, jo també personalment dius, bueno, què, nen? Saps? Vull dir, això, perquè ja es veia la pandèmia que allò no era un any i prou, saps? Que allò duraria.
0: Sí, sí, va durar.
1: I després tornar-m'hi a posar i tal, vull dir, i després em vaig tenir com una crisi, diguéssim, de que jo sí, he tocat i he fet coses, però no, saps què dius? Hòstia, tio, el panorama que hi ha no m'agrada. Saps? I jo el rotllo aquest de fer un vídeo tocant al sofà de casa, saps? Pues no és el meu rotllo, a mi m'avorreix això, veure el personal, a mi no, saps? Jo vull fer alguna cosa que sigui interessant, saps?
0: I per tant porta molta feina pel gra que se n'acaba traient.
1: Això, ja et dic, i després això, i està comparat i tal, i després ara, l'any passat em vaig pujar, i hòstia, pam, pam, i això, estic fotent moltes coses, estic fent tal, i ara el que vull és gravar. Ja he començat, diguéssim, un tema a Sabadell, amb el mateix d'aquest, i ara el que vull fer, si m'escolta algú de l'Ajuntament de Formentera, oi? És quan vagi a Formentera, que ja aniré d'aquí 3-4 setmanes, sé que hi ha ajudes allà, ho sé per amics meus, que són músics i tal, i després jo el que vull fer és gravar allà, en lloc de gravar, he gravat sempre a Sabadell, gravar a Formentera, saps? Amb músics d'allà, que són, n'hi ha que són nascuts a Formentera i n'hi ha que no, saps? I fer això, saps? Tinc ganes...
0: En el proper dia sigui així. Escolta, Ava, sí. De totes maneres, l'última gravació teva publicada és un dia com avui, sí. Una cançó que potser havia d'anar al Queen Size i que,
1: no.
0: Que estava per allà,
1: jo la tenia,
0: i que la vas ficar a l'homenatge al Josep Maria Llongueres, que vull recordar que la sintonia d'aquest programa la vam composar un dia el Llongue i jo, l'any 2014, que els mèrits de la sintonia són del Llongue i que els de mèrits són meus. Aquesta melodieta tan senzilla amb la qual comença el programa, doncs...
1: Molt bé.
0: Bueno, l'última gravació que tens és això, un dia com avui.
1: Sí, l'última editat, per dir-ho. Està també a l'Spotify, sí.

0: Aleix, ho recordem això, eh?
1: Home, i tant.
0: 1987, sense pressa.
1: Sí, el disc sense pressa, fantàstic.
0: Escolta, primer, la Madame.
1: Sí, és el primer... És el primer disc que es va sentir un reggae cantat en català, un funky cantat en català.
0: Gravat aquí prop, als Estudis Aura d'Esplugues,
1: sí,
0: correcte?
1: Mauri, sí.
0: Amb el Marc
1: Mauri, i el Marc de producció.
0: De Gavà, d'aquí.
1: La primera producció que va fer, okay. És això que estem sentint.
0: La Madame.
1: Sí.
0: No s'ha fet justícia amb la Madame.
1: Bueno, no ho sé jo.
0: Home, jo ja t'ho dic, bueno, jo crec
1: vale.
0: que no.
1: Pues és el que et dic, tampoc ens van apoyar els que hi havia a les èpoques de Convergència i els Pujolets i tot això.
0: Els que manaven.
1: No és que no ens apoyessin, sinó que no ens van deixar tirar més endavant.
0: Bueno, vau tenir un estiu, el 89, el del Micros Unimones, que va ser un estiu bo, però
1: sí.
0: que va durar molt poc, allò.
1: Bueno, el 87 també, amb això ja funcionàvem bastant. Sí.
0: I, ja.
1: Sí.
0: I amb el creus que és una bona idea, que és el single aquest que
1: va
0: haver un videoclip al Krishnamurti, no? No,
1: Krishnapolsky.
0: Que no l'anem collit, eh? Quin lapsus que tinc, sí, quin lapsus.
1: No, que és igual, és igual.
0: No.
1: És igual de difícil de pronunciar.
0: Això, que és aquell bar on de Sabadell, que...
1: Molt guapo, un bar molt ample.
0: Sí.
1: Vam fer un vídeo allà i, per exemple, TV2 el van agafar i el van posar allò que feien a les èpoques de desconnexió musical o no sé què feien.
0: Minutos musicals.
1: I et fotien vídeos sense parar.
0: I el Canal 33 com va començar?
1: El creus?
0: Jo crec que sí. Jo recordo haver vist el Canal 33 que acabava de començar aquell any.
1: Podria ser, sí. No ho sé. El que sí sé és això, que quan el vam treure... vam dir, per amb una revisteta que hi havia a Sabadell, d'aquestes fanzines de que no eren ni de colors, tot eren blanc i negre, vam dir que és això, els de Catalunya Ràdio, RAC 105, van dir que no la posarien aquesta cançó, saps?
0: Cosa... Per excés d'irreverència i per excés de...
1: No. Vull dir que és això, vull dir, no la posarem. Cosa que sí que havien posat temes del Sense Pressa, però no, per exemple, que l'estem sentint ara, ni les poques perquè es pot i tot això.
0: L'amor, la fúcsia,
1: potser. La fúcsia sí, després alguna altra lenteta del Joan Maria Llongueres, algunes més així solicites. El rigui també, el Sense Pressa, etc. Però el que vull, que se'ns acaba el temps.
0: Sí, se'ns acaba.
1: Pues això, nosaltres diu, no us ho posarem, cosa que ens putejava molt, perquè en aquelles èpoques només se sentia això, tothom escoltava la ràdio i tothom coneixia per aquí. I nosaltres vam dir, amb aquesta fanzine baratíssim, ens han censurat no sé què. I al cap d'una setmana ens truquen de Catalunya Ràdio que volien parlar amb nosaltres i tal. Sí. I vale... I vam anar allà, perquè serà, i no sé què, tal. I anem, i això. Jo i el Joan Maria Llongueres estàvem allà i tal. I el tio de Catalunya Ràdio, que en aquell moment era el Juan Puerto, pum, treu el fanzine aquell, que era un fanzine comarcal. Sortia a Sabadell, Sant Cugat i Terrassa, com a màxim. Paf, treu allò. I diu, això, què dieu, això, tal? Com és que dieu això? I jo em dic, però és que no ens el poses. Jo dic, no podeu dir que està censurat perquè es pot escoltar de 3 a 4 de la matinada. Saps? I clar, si es podia escoltar de 3 a 4 o de 3 a 5, és igual, no sé exactament. Doncs,
0: bueno, que no li van donar la vida que creieu que li havia de donar aquesta cançó,
1: home,
0: que havia el moment al llit.
1: Es va superprotejar. I després diu, si dieu que ens censureu, no sonareu més aquí. Ni aquest, ni els pròxims. Ni els que tenia.
0: Hòstia, això no ho havies dit explicat enlloc, eh?
1: Ah, per això tenia ganes d'explicar-ho.
0: Tenies ganes d'explicar-ho, eh?
1: Per això t'ho dic. I clar, i nosaltres ens vam quedar, que ens pensàvem que érem els rockers alternatius de cojones, vam dir, no ens censuren, la poden posar de 4 a 5 del dematí, saps? I no la van posar. I en canvi, per tot Catalunya, les ràdios comarcals i d'això la posaven.
0: Sí,
1: i quan nosaltres fèiem els bolos, per tot Catalunya la gent es tornava loca, entre cometes, la gent la sabia. I en canvi, quan estàvem...
0: Però és que és el moment més recordat de vosaltres, segurament.
1: Doncs imagina't si ens haguessin apoyat.
0: En aquells moments.
1: Si ens haguessin apoyat.
0: Doncs la història hauria sigut diferent.
1: Jo crec que sí.
0: Escolta, anem a acabar el programa. Anem a acabar el programa perquè estem al límit.
1: Sap límit. Greu, molt bueno, greu.
0: Anem a acabar amb un dels temes instrumentals que fas, un...
1: Ah, sí.
0: La sensibilitat a tu tocant el piano.
1: Hombre, però...
0: Tant el del 2013 que vas en piano i el segon també.
1: Sí, m'agrada.
0: I tots viatgem cap a algun lloc.
1: A més, també és això que et dic, que de vegades els amics o amigues, m'han dit, per què no fas només de pianos?
0: No volen que cantis.
1: No cantis. És la gent, és el que passa, els amics.
0: Doncs, espera, que, hòstia, anem a recordar el Salón Neptuno.
1: Salón Neptuno, sí.
0: Bueno, Aleix, moltes gràcies per la visita, per la conversa i per fer aquestes cançons.
1: Merci a vosaltres i als de la ràdio i tot.

0: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio d'Esvern. Estem aquí un dimarts més a Cinema Sense Condicions i avui hem recuperat la normalitat i, per tant, l'equip està al complet. Bona tarda, Jan. Com ha anat la setmana? Pregunta obligada.
1: Moguda.
2: Ah, sí?
1: Pels exàmens... Bueno, intensa. O sigui, a nivell d'estudiar, tinc que estudiar bastant... Però bueno, pel de més bé, eh? Vaig tenir el pont del Dia del Treballador.
0: Pensa que ja és una setmana menys, eh?
1: Exacte, no, em queden ja...
0: Ho tens a tocar,
1: em queden un parell a mi.
0: Molt bé.
1: Molt content.
0: Pues contents de tindre't aquí amb nosaltres. Bona tarda, Anastasi.
3: Bona tarda, Pep, bona tarda.
0: Això
3: de la normalitat, que em tornem a la normalitat,
0: home,
3: jo no sé si estic molt normal. Jo,
0: sí, home, sí, que estàs...
3: Intento
0: bueno,
3: estar...
0: El programa amb tu... recupera normalitat.
3: Bueno, això és veritat, sóc jo el que no estic massa fi, però bueno,
0: però
3: que aguantaré.
0: Tu ens consta que has estat treballant,
3: sí, amb el meu.
0: Avançant amb la teva pel·lícula.
3: Sí, senyor,
0: les coses van tirant endavant?
3: Van tirant sempre...
0: Perquè jo ja tinc ganes d'explicar-los
3: de què va l'assumpte, no?
0: Oients, sí.
3: A més, amb el temps vaig cada vegada dient menys, explicant menys el tema, perquè esclar, hi ha un moment que creus que l'estàs agafant,
0: no,
3: ja,
0: és que
3: l'estàs perjudicant.
0: Aquestes coses, en aquests temps que vivim, no es pot dir res fins que està ben lligat.
3: Tot. Exactament. Sí, sí.
0: Molt bé, bueno, doncs molt contents de tindre't aquí.
3: Jo encantat de tornar aquí, a la bonica villa de Sant Just d'Esvern.
0: Ja
3: havia oblidat on estava, no? Sant Just d'Esvern, anava a dir.
0: Què et sembla? Eh?
3: Anava a dir què anava a dir, no ho sé què anava a dir. No ho diré.
0: La
3: memòria és fràgil. Sí, sí.
0: Bueno, com sempre, hem començat amb un tema musical que, en aquest cas, anava precedit d'un fragment molt bonic, però que l'hem deixat expressament perquè sentíssiu la preciositat de veu de Marilyn Monroe i la de la seva companya de repartiment, Thelma Ritter, que... d'alguna forma fan un tàndem al principi de la pel·lícula que parlarem avui, que no és altra que de Misfits. Aquesta pel·lícula és de 1961 de John Huston, que si traduïssim correctament el títol seria Els Inadaptats.
3: Correcte.
0: Però ja sabeu que estem en un país molt original,
3: sí.
0: I llavors aquí la distribuïdora va agafar i va optar per posar-li Vides Rebeldes,
3: sí, senyor,
0: perquè pues, segurament mirant el seu retorn com a reclam,
3: taquilla,
0: no?
3: Sí.
0: Reclam de
3: taquilla.
0: De taquilla,
3: sí, quan en realitat, bueno, per el que veurem, tampoc Vides Rebeldes
0: no
3: són
0: que
3: no
0: té res a veure,
3: rebeldes,
0: o sigui, no hi ha rebels a la pel·lícula,
3: no.
0: El que hi ha, i uns quants, és inadaptats, és a dir, que en aquest cas el títol era molt encertat. La pel·lícula és de 1961, com hem dit, de John Huston, i és una pel·lícula que per nosaltres pot estar dintre de les obres mestres que em va fer bé unes quantes al John Huston,
3: sí.
0: Perquè jo crec que estaràs d'acord amb mi que podríem dir sense... temor a equivocar-nos,
3: sí.
0: Que podria estar entre, no, ja no dic ni els 10, entre els 5 més grans de la història
3: director?
0: Del cinema.
3: Sí, com a director, per mi absolutament.
0: Perquè,
3: sí, sí.
0: Mireu, aquí, quan parlarem d'ell, m'he apuntat aquí 15 pel·lícules i podríem afegir 10 més, però que aquestes 15 totes, algunes ja les hem comentat,
3: sí.
0: com a obres mestres d'ell,
3: sí.
0: Però qualsevol d'elles hi podria ser.
3: Absolutament. Té algun error a la seva carrera?
0: Té algun
3: encàrrec?
0: Té pel·lícules dolentes.
3: Té pel·lícules fluixes.
0: Hi ha una com Annie que és insuportable.
3: Sí.
0: I alguna més.
3: I alguna més, sí, sí, sí, sí.
0: I altres una mica fallides, com és Reflexes amb un ull daurat.
3: Amb un ull daurat, sí.
0: Que no...
3: És un bon punt de partida, però és una pel·lícula que no acaba de
0: quallar. És un encàrrec,
3: no sí. Quallar, no? Sí.
0: I ell mateix... És que es nota quan fas una cosa que no te la creus, però ja t'hi has posat i va.
3: Sí.
0: En tot cas, no és aquest el cas de la que comentem avui.
3: En absolut.
0: Perquè senyent-nos ja el títol en castellà, Vides Rebeldes, estem parlant d'un guió que li va arribar el John Huston 10 anys abans de rodar-la, i un any abans de que ell conegués a Marilyn Monroe. Mm. Perquè ell va conèixer Marilyn Monroe quan li va fer una prova per un paper per la jungla de l'asfalto,
3: sí.
0: I ell va quedar prendat de com era la noia. Sí. De fet, ja quan va estar fent la prova, he llegit que li va donar un text perquè el llegís, uh-huh. I la Marilyn li va dir: senyor Huston, em puc treure les sabates i posar-me descalça a terra? I diu: sí, sí, posa com vulguis. I es va descalçar, es va estirar a terra i va llegir el text que li havia donat, i es van mirar ell i el productor i van dir: ja està.
3: No cal que busquem més.
0: No cal que busquem, ens la quedem. I va quedar contentíssim, però després, per diferents circumstàncies,
3: sí.
0: No havien coincidit cada un. Ella va anar fent la carrera, perquè de fet, a partir de la jungla de l'asfalto, no li van parar de ploure propostes,
3: sí.
0: I ell va fer també la seva carrera, tant com a actor com a director.
3: Exactament, ell també era actor.
0: I guionista, i fins que un dia el seu productor, amb el que tenien molt bona amistat, que era Frank E. Taylor, li va dir: escolta, Arthur Miller, el dramaturg, m'acaba d'enviar un guió que ha fet per la seva dona, en aquell temps la seva dona.
3: Estava casada amb Marilyn, sí.
0: Sí, Marilyn Monroe.
3: Sí.
0: I John Huston li va dir: no cal que me llegeixi, el faig. El faig. Bueno, van tindre que esperar uns anys, però quan va arribar el moment, hi havia l'equip tècnic,
3: sí.
0: Estava tot preparat. Sí que és veritat que, sobretot, la Marilyn Monroe estava, com veurem després, bastant a les acaballes, perquè estava molt atrapada amb la droga, i també molt en un estat depressiu degut a tota una sèrie de desencants i desamors que van cobrir bona part de la seva vida. No?
3: Sí.
0: Llavors, amb aquestes circumstàncies, la pel·lícula, el pobre John Huston, amb unes converses que va fer ell amb un llibre que es diu El libro abierto,
3: sí.
0: Que el va fer 8 anys, el va escriure 8 anys abans de morir, és un llibre de memòries, i quan parla de la pel·lícula sempre deixa molt bé a la Marilyn Monroe, li sap molt greu i la va ajudar, va tindre que estar durant el rodatge, que se'n va anar quasi a 2 anys, va tindre que estar ingressada a l'hospital, ell la va anar a veure, ella va estar molt contenta perquè ell va estar molt carinyós amb ella, agafant-li la mà, fent-li companyia, en fi. Ella va sortir dient que allò s'havia acabat i que no tocaria més la droga, i al cap de 10 dies ja tornava a caure.
3: Sí.
0: En fi. Després veurem com va acabar la cosa. El cas és que així va començar la pel·lícula, i a partir d'aquí, una pel·lícula que tenia un guió extraordinari,
3: no, extraordinari,
0: que ara ens en parlaràs, per exemple,
3: sí, sí.
0: Perquè has estudiat el tema.
3: Sí.
0: Una pel·lícula que es va plantejar molt encertadament per mi, en blanc i negre, i després una altra cosa que va fer el John Huston, que era una persona que tenia una visió de futur increïble, va agafar i va dir: amb els elements que tinc, elements, vull dir, amb l'equip artístic, em vaig a fer una pel·lícula que avanci el que és el western crepuscular.
3: Sí, sí.
0: I llavors, per exemple, hi pot haver pel·lícules com Junior Bonner, de Sam Peckinpah,
3: sí.
0: Que estigui també en aquesta mateixa
3: onda. També estaria en aquesta
0: onda. O sigui,
3: línia.
0: Tenim cotxes,
3: sí.
0: Tenim,
3: sí.
0: Però també tenim el rodeo, sí. I tenim un Steve McQueen que està, sí. Cap al final de lo que és un cowboy.
3: Sí, sí, és una mica similar, un bon exemple.
0: Aquí tenim el mateix cas,
3: sí.
0: Que, però
3: molts anys abans
0: ens el presenta ella. I, de fet, jo he arribat a la conclusió que hi ha un abans i un després en el cinema mundial, perquè en aquell moment el cinema americà era el cinema de les estrelles i era el que dictava una mica la moda i la tendència de per on anaven històries, guions, formes de filmar, etc.
3: Sí.
0: Hi ha un abans i després de dir les rebeldes.
3: Quedem-nos amb aquesta frase, quedem-nos, com diria el Carles Porta,
0: quedem-nos perquè amb després això farem comentari d'això. De...
3: No, sí, no, amb això començaré al revés, començaré per dir això. Mm-hmm. Efectivament, hi ha un salt a partir d'aquí, un salt lent, però es va produint a partir d'aquesta pel·lícula, sí. Perquè aquesta, en fons, és una pel·lícula, novament sempre sóc pesat amb això, és una pel·lícula industrial que està feta segons normes hollywoodenques, mm-hmm. amb, hi ha temes concretes que després comentarem, que fan, que veiem que s'estan respectant aquestes normes, en el sentit de, per exemple, el tractament visual que té el personatge de la Marilyn Monroe, en el sentit de no perjudicar-la molt amb l'ús de la llum. Per tant, està matitzada, està molt amb molt de flux, es diu, amb una mena de filtre en aquell moment que hi havia, que després hi va haver de molt millors, que difuminava una mica perquè no es veiessin les arrugues, a vegades, malgrat tot, es veuen, esclar, perquè és que quan hi són... Les arrugues o les papades, perquè en aquest cas d'ella es veia la papada, és que comença a penjar...
0: Sobretot cap al final de la pel·lícula.
3: Sí, sobretot al final. Bé, doncs, malgrat això, realment la pel·lícula és veritat que trenca, perquè esclar, que a l'hora que està fet sent una pel·lícula de Hollywood, al mateix temps està sent una pel·lícula absolutament nova. És a dir, ni passen els còdics habituals de Hollywood, ni té l'art dramàtic ben dibuixat de qualsevol pel·lícula de Hollywood, en absolut.
0: Més, el trenca.
3: El trenca, el trenca.
0: Si hi hagués un arc, seria dos arcs, o tres.
3: Sí, o tres.
0: Perquè el va trencant.
3: El va trencant voluntàriament. Voluntàriament. Per tant, el muntatge, en aquest sentit, és decisiu per la pel·lícula, perquè el guió diu unes coses que després han de materialitzar en el muntatge. I el muntatge està respectant aquest guió, segur, en el sentit de deixar...
0: El muntatge és de Giorgio Tomassini.
3: Sí, clar.
0: Paraules majors.
3: Per tant, és una pel·lícula curiosa en aquest sentit i, bueno, i paradigmàtica. És la primera pel·lícula, podríem dir, ara feia poc parlàvem de Godard, amb el tema de que s'està veient aquests dies a Filmin, ja hi és la versió del Linklater, recorda'm el títol de la pel·lícula de Linklater, la Buda Sufla, es diu Nouvelle Vague.
0: Nouvelle Vague.
3: Sobretot veieu-la, és una pel·lícula molt interessant, és realment interessant. Bé, aquella també és una pel·lícula, també a partir d'allí canvien coses. Godard amb Nouvelle Vague fa una mica...
0: Absolutament.
3: I amb pocs anys de diferència, a més a més. Vull dir que realment... són pel·lícules paradigmàtiques en aquest sentit. En quant al tema que deies de guió, efectivament, jo quan detecto en una pel·lícula els diàlegs que té aquesta, penseu que jo bàsicament m'he dedicat a recollir frases per la meva participació aquí.
0: Molt bé, molt bé.
3: I recollir frases.
0: Molt bé.
3: Perquè, esclar, són de tal potència, sense que es noti que volen ser explicatives de res, sinó que estan col·locades.
0: No tenen engolament.
3: No, no hi ha
0: allò,
3: engolament.
0: Allò que diu, ara em voy a empatar la bourgeois. No.
3: Surten
0: de natural, flueixen perquè, i tenen sentit,
3: clar, tenen sentit
0: dintre del moment.
3: Del moment que toca. I estan col·locades en boca del personatge que les ha de dir. No estan creuades. I això que hauria de dir el d'allò, ell, ara resulta que ho diu l'Eli Wallach, ho diu el d'allò. No. Està tot, cada personatge és molt consistent, això també pertany a l'òrbita d'un guió ben construït i d'un Houston que es va preocupar de tenir els actors que servissin aquest guió d'una manera també consistent. Per tant, jo penso que, i llavors és molt agradable, quan estàs veient una pel·lícula, que per un cantó els diàlegs van fluint d'aquesta manera tan natural i meravellosa, que les pauses, a vegades llargues, entre una pregunta i una resposta, o una pregunta i cap resposta, passen aquest, que cosa de Hollywood impensable. No hi ha el contraplà immediat de... No, a vegades és un silenci simplement que s'allarga i queden a l'aire. I aquella cosa queda a l'aire i no respondrà mai. I els temps morts, i els moments de silenci, i els moments... Bé, és tot això és, et va marcant una solidesa del que estàs veient. Dius, hòstia, això és algo sòlid, realment. Estic veient algo que és... I efectivament una part de la responsabilitat té el Henry Miller amb el seu guió. Més un guió que realment ell construeix, jo penso que en gran part, sense evidentment saber...
0: Arthur Miller, eh?
3: Ai, perdona, Henry Miller. Arthur Miller. Perdoneu. Sí, és un error bastant comú que cometo. Arthur Miller.
0: No, és...
3: Bastant fàcil. No, però tens tota la raó. Bé, ell també està protegint. D'alguna manera està creant un entorn favorable per la seva companya d'aquell moment. És a dir, que la pel·lícula també està en funció una mica de que ella també pugui lluir una mica les seves habilitats, perquè està considerant un personatge que s'assembla molt a ella.
0: Home, i tant, perquè hi ha referències al passat
3: de la seva vida, quan l'expliques.
0: D'ella, o sigui, no d'ella, sinó de la que
3: del
0: representa.
3: Del personatge, sí.
0: I aquest personatge, hi ha un moment en què diu que el seu pare no va estar mai amb ella, i la seva mare molt poc.
3: És exactament la
0: vida
3: que
0: va estar parlant pràcticament d'ella.
3: I altres personatges potser no tant, però ella és molt clar. I quan es van... És una cosa divertida, la pel·lícula, i molt, molt divertida, interessant, que també és un tema de guió i està molt ben feta, és com els personatges expliquen el personatge de la Roslyn, que és la Marilyn Monroe,
0: sí,
3: l'expliquen als altres personatges. Ella s'explica una mica, però hi ha un moment de diàlegs que ja després llegiré, que veureu que és això, que van dient... Com pot ser que siguis així, tan fresca? No, però si és una persona molt trista. Però no, perquè tu sembles... Tu tens llum. És a dir, que són els altres personatges que de manera creuada li van donant la rèplica amb ella, a ella que va dient simplement que ella és així perquè és, una, ella és així. I que ella més aviat és una dona trista. No, però pot ser que siguis trista. Si sembla sempre que estàs alegre. Van creant el personatge des de fora. Ella s'explica també de tant en tant, però bàsicament el van creant des de fora. Com la veuen des de la Thelma Ritter, el personatge de la Thelma Ritter, o el mateix Guido, que és aquest personatge interessantíssim també, que és el que condueix la furgoneta i una avioneta,
0: ex-aviador, bueno, de la Segona Guerra Mundial,
3: que té unes frases també genials sobre la guerra, i després que ara està practicant el vola també, perquè, sí, fa coses que
0: hi ha
3: són
0: necessàries.
3: Hi ha un
0: moment en què ell està trist perquè ha perdut la dona,
3: sí,
0: i l'ha perdut una mica per culpa d'ella, eh? O sigui, sí, per culpa d'ella.
3: Això l'hem descobert, també.
0: Ell podia salvar-la, sí, sí, però se li va rebentar una roda i no tenia res a canvi.
3: Sí, però fixa't que en aquesta escena que passa bastant al principi de la pel·lícula, quan van a visitar la casa d'ell, sí, enmig, sí, del desert, perquè tot això estem parlant de Nevada. L'estat de Nevada és un desert a trossos.
0: És un desert.
3: Llavors, a Nevada hi ha Reno...
0: I dintre de Nevada, Reno.
3: Reno i Las Vegas, esclar. I els dos són llocs en què la gent, una es van a casar, que és a Las Vegas, i l'altra es van a divorciar, que és a Reno. Llavors, els dos tenen...
0: I llavors aquí, clar, aquí la protagonista va a divorciar-se.
3: I la pel·lícula, de fet, arrenca amb aquesta cosa del divorci del personatge de la Roslyn, Marilyn Monroe, que es divorcia. I a partir d'aquí arrenca tota la història. Però com la porta, no? Amb quina facilitat vas passant, realment en 20 minuts inicials, t'ha explicat una enormitat de coses que amb segons quins guions d'avui en
0: que
3: dia...
0: Que donaria per 5 pel·lícules.
3: Té 5 pel·lícules. I aquí han anat de frases, han presentat tots els personatges, s'han conegut, comencen a haver insinuacions d'interessos creuats. És a dir, en 20 minuts, ho vaig estar mirant, dic, estem al minut 20?
0: Apareix doncs... l'amistat, el gelos, la competitivitat,
3: entre
0: machitos.
3: Clar, exacte. No, tremendo. Fixa,
0: clar, que... tots es van enamorant d'ella. Primer el Clark Gable, clar, després el Guido.
3: El Guido
0: que
3: també.
0: Que és l'Eli Wallach, extraordinari.
3: Extraordinari,
0: i després el Monty Cliff.
3: O sigui, té tres homes a la pel·lícula, que són els tres protagonistes, de fet, els tres d'una manera o altra estan enganxats amb ella, de diferent grau, tal. Bueno, ja veureu que d'alguna manera finalment la cosa es defineix cap al més impensable, potser d'alguna manera, però Monty Cliff apareix molt tard a la pel·lícula.
0: Sí.
3: Monty Cliff no és una competència al principi, sinó que és un personatge que apareixerà pràcticament a l'últim terç de pel·lícula, a partir de ser un home que es dedica al tema dels rodeos,
0: sí,
3: un home destrossat, un home desfet, un home que... Però fixa't també que comentàvem abans, com explica el personatge el seu passat? Amb quina naturalitat? A vegades amb la sèrie, sobretot, notem que ara ve l'escena que me l'han de dir perquè si no sabré que aquest home s'havia casat amb no sé qui i li va passar no sé què. Aquí això no us nota. O sigui, tu de cop te'n dones compte que saps la vida del personatge del Monty Cliff,
0: sí,
3: i és perquè en dos o tres moments...
0: I actua d'aquesta manera perquè ell és així, perquè ja sabem que...
3: Que tot el que ha viscut i tot el que li ha passat... I, que és
0: I tu de què vius? Pues jo de... Ara un rodeo, ara un altre...
3: Clar, i després jo...
0: I entremig què... Mira,
3: el que cau.
0: Si es pot veure, es veu, i si no, no.
3: El que cau. I per ser erràtics, però que maco que és, i acaba al final de la pel·lícula, a l'escena clau de la pel·lícula, al final de l'escena clau de la pel·lícula, que és la persecució dels cavalls salvatges per convertir-los en llaunes de menjar per gossos.
0: Per gossos, sí.
3: En aquí, i ja després ja potser entrar més a fons amb l'escena, però aquí acaba amb una frase que a mi m'emociona profundament, que és quan el Monty Cliff... es reparteixen el poc que han aconseguit agafar, el poc que pesen els 6 cavalls que han agafat,
0: sí,
3: multiplicats per el poc que els paga el que vindrà a buscar-los, matar-los i vendre'ls. Doncs diu, i tu, el personatge el mantindrà, com se diu, i tu què voldries? Doncs li tocaven ser 20 euros, 25. Diu, no, jo no vull res.
0: Sí, perquè
3: no,
0: en total són 120,
3: 120 euros per 3 persones, i més ella.
0: 6 cavalls, tu.
3: 6 cavalls. I diu, no, jo no vull res, jo he vingut aquí per acompanyar-vos, i jo, sí, el meu món és un altre. Hòstia, és una frase que m'emociona profundament, perquè sí, aquest home que està fet pols, que s'ha matxacat amb un rodeo, l'han deixat fet pols físicament, també. I, en canvi, té aquesta dignitat de dir, jo no vull res, vosaltres... O sigui, en aquest sentit són aquests detalls de guió que han estat ple a la pel·lícula. I a nivell de muntatge, clar, la pel·lícula, primer, per seguir aquest guió d'una manera fidel ja és un mèrit, però és una pel·lícula que demana temps morts, tot allò que Hollywood odiava.
0: Bueno, hi ha una cosa
3: que Hollywood odiava,
0: que a mi m'ha agradat molt de la direcció de John Huston,
3: sí, però això ja és...
0: i és que, clar, el dramaturg li dona un guió que bàsicament és teatralitzat. O sigui, hi ha unes bones escenes amb uns bons diàlegs que estarien molt bé explicats a dintre de tres sofàs, una taula, bastant whisky i alguna cosa per picar, quedarien molt bé.
3: Sí, és el que la gent diu, és una obra de teatre.
0: El John Huston agafa, i com que ell era un aventurer, ell els llocs tancats els hi tenia fòbia. I llavors agafa i ho treu tot cap a l'exterior. I això és lo bo. Això és lo bo perquè és que hi ha un moment també, bueno, la pel·lícula està plena de moments impressionants.
3: Moments i frases.
0: Però hi ha un moment que és molt dramàtic, és a la nit, i a la fosca ella surt de la casa que tenen al mig del desert
3: de Nevada.
0: I se'n va cap a un arbre i s'abraça a l'arbre.
3: Ah, sí.
0: És que és meravellós, allò. I els altres, és curiós, es queden paralitzats mirant-la.
3: No entenen massa què està passant, igual que l'espectador, perquè aquesta abraçada es pot entendre com una abraçada fins i tot eròtica, d'alguna manera. Però després te'n dones compte que no en té res d'eròtica.
0: No, no.
3: Ella busca una protecció, busca una cosa gran que l'agafi.
0: És un arbre que té un tronc ample, i ella l'abraça com dient... Aquí tinc algo segur. Estic emparada.
3: Clar, són personatges misfits, això ja ho has dit tu molt bé al principi. Són personatges, li podíem dir també perduts, és a dir, personatges desencaixats.
0: Sí, sí.
3: La pel·lícula comença amb uns crèdits molt interessants que es veuen les peces de puzzles i van apareixent els noms dels actors i tal. És un puzzle que poc no encaixa.
0: No veus que no encaixa.
3: Veus
0: no encaixa.
3: Un tros de puzzle aquí, un altre allà, però no veus que encaixin. És personatges desencaixats, personatges desubicats. I per tant, per això és tan erroni el tema de la rebel·lió, perquè no és rebel·lió, no hi ha rebel·lió de cap tipus.
0: No.
3: És ell simplement el personatge més fort de tots, aparentment, que és el Clark Gable. El Clark Gable, que és el personatge del gay, és l'home gran, però esclar, Clark Gable en aquesta època li portaven a la Marilyn, li devia portar 30 i pico d'anys, 35.
0: Home, no sé, però 25 segur.
3: 25 com a mínim. I a més se'l veu molt treballat. Amb el Gable també estava ja en una etapa tocadet.
0: Sí.
3: Bé, doncs aquest home té aquesta cosa li dona amb ella aquesta seguretat, en part. Però aquest home és un home que en el fons viu en el lloc on vol viure. És a dir, sí que ha trobat un lloc. Dius, no, aquest desencaixat no ho està. Sí que ho està, perquè té un passat que també l'explica molt bé, i és que els seus fills... Ha perdut els fills. És a dir,
0: els tres fills no el reconeixen.
3: No el reconeixen, no el volen amb ell, per res. Suposo perquè, bueno, perquè és un home que s'ha anat al desert.
0: Aquella és una escena molt dramàtica, també.
3: És una escena molt bèstia, sí.
0: Que és una mica Actors Studio, aquella escena.
3: Sí, però és tan bèstia que...
0: Estira ell per terra d'una forma que...
3: Sí, realment. Bueno, però estan molt beguts, estan molt amb el qual a sobre...
0: Això justifica l'excés d'interpretació.
3: A mi em va semblar que sí, que era una escena d'Actors Studio, com n'hi ha algun unes altres d'algun actor puntual que també dius, ah, mira, aquí està guanyant el
0: dinero.
3: Però allà està justificat perquè és una escena que després del rodeo han begut tots com a cosacos i se'n van en aquella famosa, al bar aquell on hi ha aquesta escena de la piloteta. Bé, i llavors ell diu, ai, he deixat els fills a fora i ara on estan els meus fills? Ah, he sortit i se n'han anat i no hi havia els fills, en cap moment has vist la presència dels fills. I llavors és quan surt a fora del bar i comença a cridar el nom de l'un i de l'altre, un noi i una noia,
0: és
3: una cridada tremenda, i et tira a terra, i clar, veus que aquell home desencaixat està, per algun altre raó, però està desencaixat. Potser ha trobat un lloc on es troba bé per viure, que és dintre la inestabilitat absoluta, perquè no sabem massa de què pot viure, però, entre altres coses, això de cobrar 120 euros entre 5 per repartir-se la carn del cavall.
0: I s'estan jugant la vida,
3: I s'estan jugant.
0: Clar, uns cavalls salvatges, tens que anar allà, bueno, tens que fer una filigrana per agafar-los, i entre els tres han d'establir un sistema geomètric.
3: Una coreografia geomètrica, molt important.
0: Aquell tros de la pel·lícula, jo crec que amb el seu moment, fa 65 anys, ara, clar, hi ha tants mitjans i s'ha vist tant de tot, sobretot amb la cursa espacial i tot això, que ja la gent no se sorprèn de res. Però en aquell moment havia de ser una escena molt agosarada.
3: Saps què passa? Que és molt difícil de rodar, a més, perquè realment, és clar, ells no ho fan, són especialistes.
0: Especialistes,
3: llavors, com en pantalla gran, perquè en pantalla petita d'una tele, encara que sigui molt gran, en cas la teva, doncs, bueno, és igual. Es veu un et pots arribar a veure la cara aquell personatge.
0: Sí, que no és ell.
3: Són dobles, però aviam, està ben fet, però just tallen el pla en el punt que podia ser compromès, i el bo no és que talli el pla en el punt compromès, perquè això ho veu quan sou. Ah, mira, que seria una mica la cara, talla. Però és a quin pla no passa? L'acció que entra del següent personatge, sigui l'Eli Wallach, sigui el Gary Grant, anava a dir, com estic avui amb els noms, sigui
0: el
3: Clark Gable, o sigui l'Eli Wallach, dius, està en un moment d'acció que lliga completament amb el gest que has vist en el pla general. I bé, i aquesta és la meravella, aquesta pel·lícula, que té una... Tot és bo, és a dir, que no hi ha res de dolent. Alex North, la música. El meu músic preferit, perquè és el músic de Zapata, és el músic de Zapata, nada més. Uns temes... És un Zapata evolucionat. Zapata té 10... Aquesta veu té 10 o 12 anys més que Zapata. Per tant, és el mateix tipus de melodia envolvent que va acompanyant i tal, però té com una maduresa sonora diferent. Són diferents pel·lícules, evidentment, i una de les dediques a la revolució i aquesta és una altra cosa. Però, hòstia, a mi solament la música de la Nord ja m'entusiasma, ja em fa entrar...
0: Però...
3: a la pel·lícula.
0: És curiós com tenint un músic com l'Àlex Nord, hi hagi moments a la nit en què surten a parlar a l'eixida de la casa i només se senten els ocells.
3: Els ocells primers.
0: No hi ha cap més soroll. I ella fa una referència a dir: pobrets tan petits, no sé com poden subsistir. Una cosa, clar, s'ha de dir que ella té un amor pels animals que 65 anys després de fer la pel·lícula, la vessant aquesta pro-animalista
3: és
0: perfectament vàlida avui en dia.
3: Totalment, a més és una lluitadora, perquè evidentment està en contradicció directa amb el que van a fer ells ara, que és caçar uns animals pel consum.
0: I, bueno, i ella està disposada a perdre un amor recent amb el que hi ha una afinitat gran degut amb el tema aquest, eh?
3: Sí, senyor. Això és, realment la pel·lícula, m'ho deies abans i tens raó, aquesta observació que has fet de la vessant aquesta animalista, ecològica, animalista, diguem, que realment és més animalista que ecològica, que em sembla que realment és sorprenent. Per l'època que estem parlant de l'any 61, 60 es va rodar, 61, és realment admirable.
0: Sí, amb aquells anys es massacrava animals impunement al cine.
3: Sí,
0: ningú es qüestionava, és dir, hòstia, surt un gos i se l'ha matat. Bo,
3: totalment.
0: I l'espectador ho prenia com si res i ja està.
3: Sí.
0: Per això dic que amb aquest punt també la pel·lícula s'avança molt al seu temps.
3: Sí, agafa'm el relleu un moment.
0: Hi ha una cosa,
3: allò de les fases,
0: hi ha una cosa que no volia deixar passar. Ja que estem dintre del territori Houston, us he comentat abans que havia fet una selecció que jo considero d'obres mestres de Hitchcock. Ai, de Houston. Mireu, el 1941... Veureu com quasi totes direu: ah, doncs aquesta l'he vist, aquesta crec que l'he vist.
3: Sí.
0: 1941, El falcó maltès. Una pel·lícula fantàstica. 1948, El tresor de Sierra Madre. Aquí va guanyar el primer Òscar. I jo crec que li va arribar massa aviat el primer Òscar, perquè després moltes que el mereixien
3: ja no
0: tant
3: donaven.
0: O més, no li donaven. Com allò de dir, bueno, aquest ja el té.
3: Ja el té de moment, no sabia el que duraria la carrera.
0: 1948, el mateix any, Cayo Largo, una pel·lícula fantàstica. 1950, La jungla de les Falques, n'hem parlat abans, que és la que va introduir a Marilyn Monroe. 1951, agafa, aquesta també era Òscar, La reina d'Àfrica. Humphrey Bogart, Catherine
3: Hepburn pel riu.
0: 1952, Moulin Rouge. 1956, Moby Dick. 1961, la que estem comentant, Vides rebeldes. 1964, La nit de la iguana, que l'han fet aquí, l'han comentat.
3: Anava a fer? Sí. Ah, no la recordava. Potser va ser
0: 1972, Fat City, Ciutat Daurada.
3: Una pel·lícula m'agrada molt.
0: Una pel·lícula...
3: M'agrada molt. Potser no és la top, però una pel·lícula m'agrada
0: molt. Jo me'n recordaré sempre que la vaig veure d'estrena al Capsa.
3: Pues, potser igual. Potser igual, perquè és de l'època.
0: Via Laietana, cantonada d'Aragó,
3: sí,
0: a Barcelona.
3: Sí, senyor.
0: 1975, L'home que volia ser rei. Aquesta pel·lícula.
3: Meravellosa, i l'hem vist.
0: És una meravella, de Sean Connery.
3: Sí, la vaig veure a la tele fa l'any passat o l'altre, em vaig quedar, m'ha perdut. I crec que me l'havia perdut.
0: Un relat de Ruina Kipling.
3: Sí, sí. Oh. Jo que me l'havia perdut en el seu dia, aquesta pel·li. No sé per què. I la vaig recuperar ara fa
0: quina
3: dos anys.
0: Quina sort sí. veure-la, perquè sí. Jo no sí. fa massa va, que l'he vist també.
3: Meravellosa.
0: I em sembla extraordinària.
3: Super aconsellable com a pel·lícula, i tant per veure.
0: 1979, Sang sàvia.
3: Sí.
0: Wise Blood.
3: Pel·lícula preferida del Vigues Luna. És una de les pel·lícules
0: una,
3: que el Vigues...
0: Una pel·lícula que també és... Aquesta, em sembla que la van estrenar a Barcelona al circuit d'Art i Assaig.
3: Sí, sí, també, també. Wise Blood, sí, sí.
0: Wise Blood.
3: Sí, sí.
0: 1984, Sota el volcà. Sí. Una pel·lícula que a mi em va agradar.
3: També m'agrada.
0: Bueno, amb una Jacqueline Bisset extraordinària. Adaptació de la novel·la homònima del Malcolm Lowry, que és un monument.
3: I tant. Bajo el volcán, que el volcán és el que hi ha a Cuernavaca, Mèxic, alcoholisme desaforat a la pel·lícula per part de la protagonista i de molts altres. Sí, sí, una gran pel·lícula també.
0: Una gran pel·lícula. 1985, L'honor dels Pritzi.
3: Sí.
0: Que aquí, aquí ja hi va posar la seva filla,
3: la
0: Angelica Houston,
3: sí, senyor.
0: Que abans ja l'havia introduït amb una pel·lícula que la va fer ell, que és
3: que...
0: Passeu per l'amor
3: Passeu
0: i la
3: muerte. Passeu per la pel·lícula que...
0: De amb
3: joves...
0: que també tenia un paper curt, ell es va reservar.
3: Sí. Passeu per la muerte és la típica pel·lícula que els joves d'aquella època ens va fascinar.
0: Oh.
3: Però la pel·lícula com...
0: És que estava plena d'invents.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Era l'època medieval.
3: Medieval. A veure,
0: En la que... o sigui, me'n recordo ja que hi ha un element molt creatiu que li diuen, no, és que necessitem una catapulta que arribi fins a 200 metres.
3: Sí, sí.
0: I el tio estudiant allà i tal, i fent-la, bueno, era una cosa.
3: No, pel·lícula meravellosa, i la pròpia, ella mateixa, la filla de Houston, l'Angèlica, estava preciosa, era un personatge quasi angèlic, realment. El nom era molt apropiat, realment.
0: I l'any mateix que va morir, jo me'n recordo haver vist fotografies i ja està alguna filmació. El pobre estava entubat dirigint un monument, que també l'han fet aquí com a pel·lícula clàssica, que és Dublinesos. Adaptació,
3: els morts,
0: que no és poca cosa, del relat Els morts de James Joyce.
3: No, meravellosa pel·lícula, també. Meravellosa que la pel·lícula...
0: Una forma de tancar la seva filmografia impressionant.
3: Sí, el millor guió... no hagués trobat un millor final. O sigui, realment va trobar un final impecable.
0: I jo suposo que ell quan l'estava fent, el que només devia esperar és poder arribar al final, perquè li tenia que fer una emoció especial acabar la seva vida amb aquesta pel·lícula.
3: Clar, és una pel·lícula molt, és molt definitòria d'una situació determinada i d'un moment determinat, i amb un autor darrere. Si parlàvem d'autor abans amb el Miller, imagina't en aquest cas amb James Joyce. La solidesa que dona en aquell sopar, el diàleg que hi ha en aquell sopar...
0: John Joyce, si hem situat a Houston entre els 5 millors directors de la història, jo crec que Joyce podria estar entre els 5 millors escriptors de la història
3: del segle XX, segurament. Del segle XX, segur.
0: Del segle XX, segur.
3: No, potser de la història no ho sé. Del segle XX, segur.
0: Home, la història, clar, ja sabem que tenim a l'Homer, si és que va existir, que tenim el Shakespeare, que tenim el Cervantes.
3: La història és més...
0: Però del que és el segle XX...
3: Del segle XIX i XX potser em comprometria, sí, segur. Em deixes que faci una cosa i tenim encara un moment? Vols que faci alguna de les frases?
0: Home, les frases. No, jo en faria diverses.
3: En tinc diverses seguides, mira.
0: Vinga.
3: No diré la situació, però és aquesta definitòria del que dèiem abans. Aquest pim-pom a través dels personatges que es va creant el personatge de la Marilyn, de la Roslyn. Diu el gay, Clark Gable, diu, què és el que fa estar tan trista? És la noia més trista que he conegut mai. Ell la veu així. I la Roslyn li contesta, ets el primer home que em diu això. Normalment em diuen com de feliç semblo. Normalment em diuen com de feliç semblo. I el gay li torna a dir, això és perquè fas que els homes se sentin feliços. I ella, i llavors una altra sèrie, en un altre moment de la pel·lícula, diu, nena, ens n'hem d'anar en algun moment o altre, amb motiu o sense. Morir és tan natural com viure. L'home que té massa por de morir té massa por de viure. La filosofia que té el Gellerland, que no té por a la mort, no té por a res. La Roslin, quan estan... ella està veient que estan matant... Bueno, matant, no, portant aquests cavalls perquè algú els mati. I els han caçat i els tenen lligats. Diu, assassins, només sou feliços quan veieu morir alguna cosa. Per què no us mateu vosaltres mateixos? Per què s'ha manat allò? Per què no us mateu vosaltres mateixos? Per ser feliços.
0: Aquesta és una argumentació portada al límit.
3: Portada al límit, portada al límit.
0: És a dir, que estem parlant de 65 anys abans d'aquest moment que estem.
3: I tant, que no tenia res a veure amb el que estem ara, efectivament. I llavors, quan deies abans la referència del Guido, que és aquest personatge aviador i conductor de la furgoneta, sí, a l'Eli Wallach, diu, parla de la guerra. Tots som bombarders secs, Roslin. Matem gent que ni tan sols hem vist mai. Llançar una bomba és com explicar una mentida. És una frase
0: és fort,
3: potent, potent.
0: És fort, també.
3: I el gay, en un altre moment, diu, només visc, comença... Diu, només visc. L'ella li diu, i tu què fas aquí, en aquesta casa? No sé què li diu l'ella. I ell diu, només visc. Comences per anar-te'n a dormir, t'aixeques quan et ve de gust, et rasques, et fregeixes uns ous, miro quin tipus de dia fa, punts suspensius. La definició d'algú que està bé on està, però tampoc et sap explicar per què hi està ni què ha de fer allà, perquè a part d'esperar que li vingui això, uns cavalls que estan a la muntanya que hagi d'anar a buscar, molta més feina no té. Vull dir, el fet de plantar unes cosetes a la sortida de la casa tampoc és casa seva.
0: És curiós com ell discuteix una mica amb ella,
3: sí,
0: de bones maneres,
3: sí,
0: perquè li preocupa tant, diu, però si a ningú li preocupa, com és que tu et preocupa, sí, tant que se li faci mal als animals?
3: Sí.
0: Ja diu, perquè són éssers vius, sí, i tenen tot el seu dret de viure amb llibertat.
3: Absoluta
0: i és que, en realitat, tots aquests personatges inadaptats que estem parlant,
3: sí,
0: el patrimoni més important que tenen, sí, no tenen ni un duro.
3: No
0: tenen aptituds massa afalagadores.
3: No.
0: Però tenen una cosa. Tenen una aspiració, sí, a ser lliures.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I això la pel·lícula ho mantén perquè John Huston aniria al costat d'ells.
3: I tant, era absolutament. Era un caçador i ells també.
0: Llavors,
3: són caçadors
0: en
3: sentit,
0: quan toca. És sí, tan sí, maco no, veure això plasmat amb uns actors impressionants. Perquè, a veure, Clark Gable jo crec que està fent una de les grans interpretacions.
3: En què més me l'he cregut. En
0: la Marilyn Monroe, sí, també.
3: També.
0: El Monty Cliff potser n'ha fet de millors perquè no, aquí tampoc té tant paper.
3: No té tant paper, però Déu-n'hi-do.
0: Però se'n surt bé.
3: Déu-n'hi-do, sí.
0: La Thelma Ritter està extraordinària, el tros de paper que té.
3: Sí.
0: L'Eli Wallach igual. Sí. I així altres. Llavors...
3: Eli Wallach, ara en parlarem, espera un momentet. Sí, sí, segueix, segueix.
0: La pel·lícula... hi ha una cosa que m'ha xocat i és que hi ha un moment en el que sembla que, bueno, no sembla, deixa clar,
3: sí,
0: perquè es posen al llit i ella va amb un vestit,
3: sí, sí,
0: i s'aixequen,
3: sí,
0: més tard o l'endemà, sí, i ella ja va amb un albornoz.
3: Sí, sí, sí. És subtil, però és evident.
0: Subtil, però sí, a més queda clar que el albornoz,
3: sí,
0: no porta res.
3: Sí.
0: Llavors, resulta que jo he llegit el següent. Diu, nu de Marilyn. Nota o anècdota del film. L'agost, atenció, del 2018, o sigui, fa 8 anys, ara farà 8 anys,
3: sí, sí,
0: es va descobrir una escena rodada, però no inclosa al metratge on el personatge de Marilyn apareix asseguda d'esquena en un llit, d'esquena a la pantalla.
3: Sí.
0: Asseguda en un llit totalment nua mentre parla amb Clark Gable. Per tant, ell està de cara,
3: sí, sí,
0: d'esquena
3: i
0: Clark
3: de
0: Gable
3: cara,
0: de cara a la càmera.
3: Sí, sí.
0: Un escriptor o periodista que es diu Charles Castillo, investigant mentre escrivia un llibre sobre Marilyn Monroe, es va assabentar que aquesta escena la guardava el fill del productor, que es deia com el pare, Frank Taylor. Llavors, ell va investigar i una vegada mort el productor, Frank Taylor, el 1999, el fill es va fer amb aquest tall de pel·lícula,
3: sí, sí,
0: cosa que amb les escenes descartades en aquells temps, lo normal era, convingut entre director i productora, eliminar-les, destruir-les.
3: Destruir-les, en realitat, sí.
0: Però aquí, pel que sigui, es va guardar.
3: Sí.
0: Llavors, aquest home, Charles Castillo, ho va trobar, el guió no apareix, la novel·la que va ser iniciativa de Marilyn Monroe va sorprendre els companys de rodatge. Però Houston, acabada de fer i en veure la còpia, va considerar totalment innecessari que sortís l'escena. Va considerar totalment innecessari que sortís l'escena a la pel·lícula i per això la va descartar.
3: És que potser no ho era necessari.
0: Si hagués estat a la pel·lícula, hauria estat el primer llargmetratge de Hollywood en mostrar una actriu reconeguda, una estrella de Hollywood, nua. I ara ve una cosa curiosa. Jo sempre he tingut una fixació i una debilitat gran pel personatge de la Marilyn, perquè he considerat que és una dona de la que es va aprofitar molt tota la gent que tenia el seu entorn,
3: l'entorn natural d'ella.
0: Es van aprofitar d'ella.
3: Sí.
0: Per treure'n un rèdit sexual, econòmic, de popularitat, etcètera, etcètera, etcètera.
3: Sí, sí.
0: Bé, llavors sempre he tingut llibres que fan referència a Marilyn Monroe. En tinc un, per exemple, d'un llibre, una mena de dietari que tenia ella, en la que només hi ha poesies d'ella. Només.
3: No ho has dit, això. No coneixia aquest extrem, no.
0: Llavors, en tinc un altre que es va fer l'any 84, no, l'any 74, de fotografies de rodatges. I mira quina cosa més curiosa. Clar, jo comprenc que hi ha una diferència entre una fotografia que algú, perquè sempre que hi havia un rodatge amb la Marilyn Monroe hi havia vegades fins a 10 fotògrafs.
3: Déu-n'hi-do.
0: Cuidado, eh? O sigui, la gent sabia que a l'hora de després de les revistes i tal, el que tingués fotos d'ella vendria revistes.
3: Sí, sí,
0: i per tant, les editorials pagaven preus.
3: Sí, sí.
0: Molt bé. Llavors, fent una distinció entre el que és una foto i el que és una filmació, ja hem dit aquí que el que es va descobrir és el tros de filmació que no s'havia utilitzat. Doncs bé, el que sí és veritat és que el 1974 la fotografia en què està el Clark Gable de cara i ella d'esquena despullada està amb aquest llibre que tinc publicat a Estats
3: Units.
0: Però com a fotografia, clar.
3: Però saps que en
0: llavors, jo no puc desacreditar el del Charles Castillo perquè ell ja ens diu que el que aconseguís recuperar és el que tenia el fill del productor que es va morir el 1999.
3: El material descartat, diguem.
0: Que era el material descartat,
3: no pas fotografia.
0: És una altra cosa, però l'anècdota és curiosa.
3: Sapiguem una cosa, que és que en el... Bé, imagino que us ho imagineu o ho sabeu, que és que la fotofixa de la pel·lícula, els fotofixes de les pel·lícules són gent contractada com un tècnic més i fa la foto quan toca i quan l'autoritzen. Evidentment, en una pel·lícula com aquesta, amb so directe, els que la veiem amb so directe, els que la veiem amb subtítols, els tireu escoltant el so directe de la pel·lícula, no es poden fer fotos durant el moment del rodatge. Per tant, el que es fa és, quan acaba una escena que interessa per algun tema publicitari, es fa la foto.
0: Clar,
3: en aquest cas van decidir que aquella era una escena interessant perquè podia ser publicable.
0: Clar. Això, de fet, passa moltes vegades, que hi ha fotos... Hem vist... Estem cansats de veure cartells de pel·lícules en la que dius, aquesta escena després no surt. No és que estigui tallada. És que, com a reclam, era millor que altres.
3: Clar. L'angle, teòricament, el del fotofixa ha de fer fotos amb el mateix angle que càmera, que la càmera està, és a dir, no pot inventar un angle diferent, però després ell, a títol personal, pot fer les fotos que vulgui, però a títol de les que es publicaran solament són aquelles que la distribuïdora sap que s'han fet des del mateix angle de la càmera. Per tant, no poden inventar angles diferents.
0: Llavors, volia dir dues coses més. La pel·lícula no va ser un èxit de taquilla.
3: No? Veus, això no coneixia exactament el resultat de taquilla, no vaig mirar.
0: En aquell moment, després s'ha anat revaloritzant, sobretot per motius luctuosos.
3: Clar.
0: I ara comencem.
3: Comencem amb
0: Clark Gable.
3: Necrològiques.
0: Va morir d'un infart uns dies després d'acabar el rodatge.
3: Sí, sí.
0: Marilyn Monroe va morir uns mesos després sense acabar el rodatge de Something Got to Give de 1962. De 1962, pel·lícula que estava dirigint George Cukor.
3: Sí.
0: Que es hagués traduït com Algo tiene que ceder, però que mai es va acabar i l'únic que circula por ahí és mitja hora o tres quarts, de, que és el que havia rodat fins al moment que va morir Marilyn.
3: Sí.
0: És dir, uns mesos, no sé si van ser 6 o 9, després va morir allà.
3: Tremendo.
0: Lo de la mort de Marilyn ja en parlarem, sí, perquè us avancem ara,
3: és veritat,
0: que
3: sí,
0: el dia 1 de juny d'aquest any,
3: sí,
0: és el centenari del naixement de Marilyn Monroe. I en aquesta casa, el dia 2, que és dimarts, estem preparant un monogràfic sobre Marilyn, perquè sí, som fans d'ella i creiem que és un valor cinematogràfic a posar, valgui
3: sí, sí,
0: la valor, paraula, a posar en valor.
3: Sí, senyor.
0: Perquè moltes vegades se'l va considerar poc més que un objecte sexual.
3: Sí, sí.
0: O un objecte atractiu només per la seva figura, etc. I la Marilyn era una persona que va patir molt, va treballar molt.
3: Intel·ligent, era, amb una intel·ligència privilegiada.
0: Tenia una intel·ligència extraordinària. Mm. Era una gran lectora, i, però no va tindre sort. No,
3: no
0: va tindre sort,
3: no,
0: amb les amistats que va fer.
3: No.
0: Tothom va buscar aprofitar-se. Aquesta era una cosa, però jo he dit dos. I quin era l'altre? Bueno, espera, segueixo. Montgomery Clift, ah, sí, va morir 6 anys després.
3: Sí, va durar una mica més, però déu-n'hi-do.
0: Va fer tres pel·lícules més.
3: I havia tingut un accident
0: però
3: greu.
0: Però havia tingut un accident de cotxe que el va deixar tocat.
3: Sí.
0: I, per exemple, el mateix Houston, quan va fer Freud, Passió secreta, sí, en el que ell feia el paper de Freud, ja li donava els textos i l'accident que va tindre li va mermar alguna zona del cervell,
3: sí,
0: i llavors no podia retindre,
3: no memoritzar,
0: memoritzar, yeah, el text, yeah, de, i llavors tenien que anar posant papers i tal,
3: sí,
0: una
3: sí,
0: mica
3: sí, sí,
0: com
3: sí,
0: va
3: sí,
0: passar amb el Marlon Brando.
3: Sí, sí.
0: A l'Eli Ballack, que aquí fa el paper de Guido, de Guido,
3: sí,
0: va morir 50 anys després.
3: És el que anava a dir, aquest sí que va tenir.
0: És el que va sí, sobreviure més,
3: sí, sí,
0: 50 anys més. Però la Thelma Ritter, per exemple, va morir 8 anys després, que també està bé.
3: Mm-hmm.
0: Però en canvi hi ha el James Burton, que és un personatge que fa de vell,
3: sí,
0: que va morir al cap d'un any. És dir,
3: és que home era del 1800, coses, era un home del 1890.
0: I aquesta era l'altra cosa que volia dir. Li van donar una pàtina de que la van convertir en un mite a la pel·lícula.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, perquè semblava que tot el que havia passat amb la pel·lícula havia tingut un final fatal, no? Era com una mica la descoberta de la mòmia,
3: sí,
0: de Tutankamon, sí, que després
3: que
0: va provocar gent que
3: s'anava
0: a morir. Sí, no? Sí. Bueno, doncs aquí va provocar això? No, o sigui, teniu en compte que tots aquests que es van morir,
3: sí,
0: deixant de banda a l'Eli Ballack, aquest va viure
3: els anys
0: que li
3: van morir, sí,
0: tots els altres van ser per fallos del cardíacs.
3: Sí, sí, sí.
0: És a dir, eren tensions,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: hi havia,
3: sí,
0: acumulades, perquè el moment aquell, i com vivien, segurament facilitava molt la inseguretat i la tensió. No?
3: I la paraula crepuscular, que s'ha aplicat abans a la pel·lícula, sí, agafa tot el sentit del món en aquest moment. El crepuscle és quan s'acaba tot, i per tant es van acabar moltes vides a partir d'aquí.
0: Efectivament.
3: I vols que... Bueno, tu has de dir el que fem. Ens queden 9 minuts.
0: Només volia dir una cosa. La fotografia de la pel·lícula, que és,
3: sí,
0: extraordinària,
3: sí, sí,
0: un blanc i negre meravellós,
3: sí,
0: és de Russell Meaty,
3: sí,
0: i Russell Meaty, perquè se'n recordeu, és el que va fer la fotografia d'Espartacus de Kubrick.
3: Exacte. Que si Kubrick el va agafar,
0: un o dos anys després,
3: per algú,
0: si Kubrick el va agafar,
3: per alguna
0: i després
3: serà.
0: Hi ha el tema del pressupost.
3: Sí.
0: Les arribades cada dia degut a les nits complicades que passava,
3: sí,
0: la Marilyn Monroe, va fer retrasar molt els rodatges. Sí. John Huston, amb aquest llibre, A Libro Abierto, deia que hi havia dies que estava tota la tropa preparada i només rodaven 2 hores de 10.
3: Sí.
0: Això va fer que el pressupost d'1 milió s'extengués fins a 4 milions.
3: Déu-n'hi-do, multiplicar per 4 un pressupost.
0: Que en aquells moments, fins a aquell moment, 1961, va ser la pel·lícula més cara en blanc i negre de la història.
3: Imagina't, una pel·lícula que per un cantó és trencadora, quasi diria indie, i per altra banda costa 4 milions de dòlars.
0: És dir, està absolutament farcida d'anècdotes, com podeu veure. Però al marge de tot això, la teniu amb una còpia molt bona a Filmin, que us recomanem que la vegueu sí o sí. I comentant el que deies tu, jo estem a 8 minuts.
3: Què voldries?
0: Em sembla que tenies una...
3: Sí, la tinc.
0: Una sèrie?
3: Una sèrie, sí.
0: Molt bé, doncs endavant.
3: Ara tinguen aquí, espero que tinc les notes aquí. És una sèrie molt interessant que realment és aconsellable, i ara us la diré en seguida. Just havia tancat la carpeta perquè pensava que no ens hi cabria, però veig que han fet miracles i han fet que hi capigués. Aviam, estem aquí. Vale. La pel·lícula està filmint també, està valorada amb un 8,7, o sigui, estem parlant de 8, en amunt ja comença a ser estupenda, que diuen ells, amb 11.350 vots, que vol dir dues coses: que l'ha vist molta gent i que l'ha votat molt a la majoria, per tant, és important. I és un hombre mejor. Un hombre mejor, jo ja n'he sentit aconsellar-la aquesta sèrie amb algun altre mitjà, i és perquè és una sèrie super aconsellable. És una sèrie de 4 capítols, una temporada sola de 4 capítols, del voltant de l'hora els capítols, no acaben de ser d'una hora per més o menys, i està dirigida per dos personatges, que els dos són com a directors són la primera cosa que fan, aparentment. No he mirat a IMDB, la famosa bíblia, diguem, del cine, però com a directors, diguem, es consideren novells. És una Julieta...
0: És dir, que deuen tindre un bagatge fet a base de curtmetratges.
3: Curtmetratges, possiblement, ho miraré, per curiositat. Julieta Berisha i Thomas Torjussen. La pel·lícula és...
0: De quina nacionalitat
3: és? Noruega.
0: Noruega.
3: Ara estava a punt d'equivocar-me, però crec que és Noruega. Bé, llavors, a partir d'aquí, explica la història, molt interessant, perquè és una pel·lícula que té una cosa molt bona, i és que és una pel·lícula que ens reconcilia amb les pel·lícules que parlen de finals, no finals feliços, sinó de gent que fa una transformació cap a la bondat. Quasi sempre les pel·lícules comencen amb personatges torturats i la cosa sempre acaba encara pitjor. O, en tot cas, els personatges es mantenen torturats i al mig has vist molta mort i molt patiment. I aquesta, el personatge...
0: Bueno, com la vida misma.
3: Com la vida misma. Però en aquest cas, tot i que la pel·lícula en aquest sentit podries dir que falseja, no, perquè passa de tot a la vida. I també passa que això... que és una història que bàsicament és la història d'un home que comença sent un misògin absolut i a més feixista i a més pro-nazi des de la seva petita seu, ho té tot, d'una botiga que té, que encara porta la botiga de la mama, i ell està allà tancat, i com a tancat allà dintre, amb internet, comença a fer aquesta construcció d'una pàgina i es construeix una personalitat, i aquesta personalitat diu barbaritats i ataca tot Déu d'una manera directa, sobretot
0: impunament.
3: Impunament. I fins que es fica amb un personatge, que és una presentadora, una noia que també té un programa de televisió molt carismàtic, que és just al contrari d'ell, que està a l'altre extrem, i ell amenaça en matar-la. I en el moment que amenaça en matar-la, perquè l'odia, perquè és l'antítesi d'ell, en aquest moment, automàticament, hi ha uns mecanismes que ara no explicarem, per als quals hi ha algú que detecta on qui és i on està, més o menys. I detecten a través d'internet per on pot córrer aquest individu. Llavors ell ràpidament s'ha de fugir. Ha de fugir d'on està, d'aquesta botiga. Els veus que tanca la botiga, tanca tot, i surt convertit. Era un home, surt com a dona. És a dir, surt al carrer disfressat, un home de 1,85-1,90, disfressat de dona, però meravellosament disfressat. És a dir, també és una sèrie per això i una pel·lícula per això. És a dir, és supercreïble que pugui ser creïble fins a un cert punt. Però, bé, ja forma part del tema. Què fa? Que aquesta relació que tindrà a partir d'aquí com a dona en un món, a més, ell era absolutament misògin, és a dir, que les dones eren en un món en què realment ell havia odiat, es troba enfrontat a una vida real. I la vida real és la que el va transformant en una persona que comença a entendre coses que mai havia entès. I que havia entès que just el contrari, que la gent era dolenta, que el feixista, que les dones eren l'enemic... I a poc a poc es va trobant en situacions en què es troba fent, són tendríssimes, fent just el contrari. Acollint a la gent, acollint a les dones, acollint a la gent que té dificultats... Però d'una manera tan natural que dius, explicat així sembla Teresa de Calcuta. No, és supercreïble. També entra el conflicte, i el conflicte també es resol molt bé.
0: Això és molt curiós, perquè és, ara hi ha una pel·lícula que és la, es titula La Isla de Anrum.
3: Sí, és veritat que l'has parlat.
0: L'art dramàtic aquest que sí, hi ha des sí. d'un jove de joventuts hitlerianes fins a una persona que fa el pas cap a l'altra banda.
3: Però mira, seria...
0: És precisament també a partir de que la mateixa vida
3: li
0: fa veure l'experiència de vida sí. li fa veure que a casa seva no havia, la seva mare en concret no l'havia portat pel bon camí sinó tot el contrari
3: és curiós perquè
0: i ell, que... ell ho havia acceptat per disciplina familiar no hi ha estima.
3: En aquest cas és més una autocreació. Jo crec que ell es va convertir en això, vés a saber quin passat té, no ens l'expliquen. De
0: és
3: fet,
0: curiós,
3: per tant,
0: per això.
3: Estan a l'aire. O sigui, aquests temes a vegades estan a l'aire. Els capítols, curiosament, es diuen Verit, que Verit és el nom real d'ell, Fiesta de Després, és l'altre capítol, Club Sexual, que és un contacte amb la seva sexualitat, perquè, a més, clar, és una sexualitat que està a mig camí, no sap on està ja en aquest moment. I Vive en Directo és l'últim capítol. De fet, estic veient que, vist capítol a capítol, cap d'ells arriba a l'hora. Estem en 52 el més llarg i 49 el més curt. Magnífica sèrie que a mi jo m'agradaria molt que no us la perdéssiu, si és que no l'heu vista, ja, perquè és una sèrie que ha estat molt...
0: El títol?
3: Molt, sí, torno a dir, Un Hombre Mejor.
0: Un Hombre Mejor.
3: Un Hombre Mejor, 8,7 a Filmin, una temporada del 2025, o sigui, de l'any passat.
0: De 8,7 a Filmin.
3: De 8,7
0: és una valoració important, eh?
3: És molt, realment, és una important. Gran valoració. Bueno, ja estic... acabat.
0: Molt bé. Doncs escolteu, sapigueu que la setmana que ve ens tindreu aquí, si tot va bé, amb més informació i parlarem també d'alguna pel·lícula d'aquestes que s'estan estrenant aquests dies, que algunes venen, ja les hem vist al BCN Film Fest, però que no he volgut parlar perquè he pensat que quan s'estrenin és el més oportú de parlar-ne, perquè llavors us podrem dir que la teniu als cinemes i que la podeu anar a veure i tal. Són, hi ha algunes pel·lícules interessants. Aquest any el BCN, tal com us vaig dir en el seu dia, hi ha hagut 90 pel·lícules, d'elles 20 curtmetratges i 70 pel·lícules. De les 70, 12 van ser pel·lícules de la història del cinema que es poden veure tranquil·lament. I de les altres, n'hi ha una altra dotzena que és molt aprofitable. I d'aquestes parlem.
3: Molt bé.
0: Molt bé. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
3: Adéu-siau.
2: Dels audios seguirem.

0: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, que

0: Estem escoltant ni més ni menys que el senyor Eric Clapton.
1: Slow Hands.
0: 83 anys el contemplen.
1: I ell també contempla els 83.
0: Et dic una cosa, si a l'Armand li agradaria molt que estigués imposant Eric Clapton.
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, que des d'allà on estiguis,
1: sí,
0: dedicada. Sí, sí, sí. I bueno, per què el posem? Doncs perquè el posem perquè el diumenge 10 ens visita, ja et dic, amb 83 tacos, i estarà en el Palau Sant Jordi a partir de les 9 de la nit.

0: No intenteu comprar entrades perquè estan exaurides, i jo no entenc tota aquesta política dels concerts i de les grans estrelles i tota aquesta història, perquè et cobren els concerts 150 pavos, 200 pavos, o unes barbaritats que dius, suposo que han de compensar la manca de benefici a la venda dels discs, que se'ls ha menjat Spotify. O sigui, i ara t'ho cobren a les gires i no sé què. Llavors resulta que venen bé la gent, et cobren 200 pavos per entrar, s'acaben les localitats 3 mesos abans o 6 mesos abans de que arribin.
1: Bueno, o depèn de la banda, durant una, mateix de matí el mateix, que surt.
0: Exacte, o surt amb un matí i se s'acaben. Sí, això és un desastre.
1: És un desastre, un mínim, però com un mínim.
0: Perquè, a més, o sigui, si intentes anar als bars a veure música, t'ho posen complicat, però si intentes anar cap amunt i veure les grans estrelles, t'ho posen encara més complicat. Llavors, jo pregunto, la classe mitja popular, diguéssim, amb un nivell adquisitiu limitat, on ha d'anar? On ha d'anar a escoltar música? Eh?
1: Pues a les IAs que fan música. Segurament és el seu model que sí, tenen pensat.
0: Segurament és el seu model. Bé, sigui com sigui, si voleu anar a veure l'Eric Clapton, podeu anar a la revenda i en lloc de pagar 200, pagar 400. I,
1: bueno, sempre a la porta pot haver-hi algú que realment... hagi de vendre-la perquè algú ha fallat i bé, potser la pots trobar... Pues, mateix preu que es venia o fins i tot si t'esperes. Jo tinc un amic que fa això,
0: sí,
1: des de fa molts anys, o sigui, no ha pagat mai el que val una entrada de les grans estrelles, sempre va per allà i s'està per fora. L'és igual perdre's el principi del concert. I llavors, pues, ell fa ofertes.
0: També el 60.
1: Exactament. I l'altre li diu...
0: No, que he pagat 250.
1: Sí, i llavors el que diu el meu amic és... vale, quan tornem a trobar-nos d'aquí a 10 minuts, es donaré 30.
0: Hòstia, el teu amic és un autèntic malparit, no?
1: I ha vist, pues... jo què sé, grans estrelles, Lady Gaga, Taylor Swift, Madonna, per 20 pavos o per 30 i tot així. O sigui que es pot. Ara, has de tenir molta paciència, i molt de morro, com té aquest amic, des d'aquí, que no m'està sentint, però si ens està sentint, Roberto. Però no, o sigui... El problema de fons és el que tu has dit abans i de moment
0: no està solucionat.
1: Entre això i els grans festivals que s'ho mengen tot i que també tenen uns preus prohibitius i unes condicions laborals dels que treballen allà lamentables. I ningú els hi fot mà, ara en revés, li foten calés públics.
0: Exacte. Exacte, calés públics i se'n van
1: al
0: Primavera Sound.
1: Pues qualsevol sala petita que intenta...
0: Pals a les rodes. Pals a les rodes.
1: A les rodes i a l'esquena i al cap i a... Bueno, ens hem quedat a gust.
0: Sí, bueno, és igual. Després d'aquest, bueno, estem molt contents igualment de que vingui Eric Clapton a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el diumenge 10, amb els seus 83 tacos. I a veure, per mi és una llegenda viva, sí, del blues, perquè a través d'ell jo vaig accedir a molt de blues. I per tant, jo, a veure, ara no me l'escoltaria amb els ulls que me l'escoltava abans, però...
1: Escoltes amb els ulls?
0: No, sí, escolto amb el... no em facis dir tonteries, no me'l miro amb els ulls que me'l mirava abans, però francament...
1: Se li ha de reconèixer la seva aportació immensa a la difusió del blues i al propi art del blues.
0: Exacte. I hi ha una cosa, a més, en aquesta gira de l'Eric Clapton s'ha anunciat a les xarxes de que hi participarà un harmonicista, que és una mena de revelació per la seva manera de tocar l'harmònica molt contundent, que és el senyor Will Wild. Jo no sé si vindrà a Barcelona, ho dubto, però segurament estarà, no, segurament no, segur estarà en el concert que fa Eric Clapton a Norfolk el 23 d'agost. I perquè si algú vol ja reservar el bitllet i anar reservant l'entrada també, perquè li costarà també un paston, doncs podem sentir a Will Wild amb aquest Learn How to Love del seu àlbum Blues is Still Alive de l'any passat, 2025.

0: contundent el senyor Will Wild a l'harmònica. No sé si estarà aquí a Barcelona, però segur que estarà a Norfolk el 23 d'agost tocant amb Eric Clapton. I més coses de l'agenda, perquè tindrem també destacat de la setmana el festival del Clot, Clot and Blues. Mm-hmm. El festival Clot and Blues, que jo crec que ha reduït una mica la presència de bandes, no?
1: Bueno, en realitat podríem dir que més que un festival és com un cicle.
0: És que com un cicle, sí.
1: Sí, perquè té diverses dates i aquesta és només la primera.
0: Ah, molt bé. Ben vist.
1: Al llarg dels pròxims mesos.
0: Vale, és una iniciativa de Leo Cayuela.
1: Exacte.
0: Que ja és la quarta edició. Jo ja m'ho hagués pogut aprendre perquè ja és la quarta edició. I aquesta vegada tocaran el diumenge 10 també a les 12:30 i estarà la banda de la Carla Sunday, de Higgs.
1: Exactament. Sí, és de maig a novembre. De maig a novembre.
0: De maig a novembre. Mira, ara ho veig. Ara ho veig molt bé.
1: Comentat aquest diumenge. A la placeta de Loca.
0: De la placeta de Loca del Clot.
1: Sí, després hi haurà altres concerts en altres també ubicacions.
0: Localitzacions, es feia també en un centre cívic.
1: Un centre cívic, també penso que la farinera del Clot també estarà aquest any com a part dels jocs que programa. Que programarà aquest festival o cicle Clot and Blues. Aquest Clot and Blues, diguem-li Clot and Blues.
0: Uh-huh. I bueno, i si fent la competència directa i despietada...
1: Exactament. Sí, exactament. En data i en hora tindrem a la Sweet Martha i en The Blues Shakers a la Fira Vermut and Soul també el diumenge 10, també a les 12:30 i també a Barcelona.
0: Exacte.
1: En aquest cas, al Port Olímpic.
0: Efectivament.
1: O sigui, teniu dues opcions. O anar un trosset a un i un trosset a l'altre.
0: Que us va ajustet perquè una cosa queda una punta i l'altra queda l'altra.
1: Bueno, però sí, són coses d'aquestes que passen, que no hi ha tants destacats de la setmana. Aquesta setmana hi ha poquets destacats i dos d'ells coincideixen. Hem de organitzar-nos millor.
0: Fatal, no ho portem bé. Però anem a saltar a la Sweet Martha. Escoltem Forget About the Rules del seu àlbum Hard Times del 2023.

0: Qui ho diu?
1: Aquí està la Sweet Martha, amb un estil decididament imitant el Will Clark. I, escolta'm, hem acabat amb les, amb
0: l'agenda. Els destacats.
1: Anem a les efemèrides?
0: Bueno, com a destacat, darrer destacat, potser dir que aquest dijous toca ja amb el Calàbria 66.
1: Ah, perfecto.
0: Que és com cada primer dijous de mes, doncs tenim Calàbria 66, que val la pena mantenir-la i fer suport, perquè és una llam que està bé. I un centre cívic que aposta per aquestes mogudes, i anem una mica escassos a Barcelona, amb la qual cosa, pues, us convidem a tots a venir. I per una altra banda, també parlant de jams, continua la nova jam aquesta del Dio Bar.
1: Del Dio Bar, que algun dia hem de treure el cap per allà, no?
0: Algun dia hem d'anar al Dio Bar. Són els dimecres a les 20:30, coordinada per la Talvis Blues Band, i sempre amb un convidat. Uh-huh. El convidat d'aquesta setmana és el Predicador Ramírez. I fins aquí l'agenda. La resta la podeu consultar a Lletres de Blues del nostre estimat Lluís Souto, que un bon dia d'aquests estarà aquí. Verà que sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Continuem.

0: Blues for a Day, efemèrides del blues, un dia com avui o una setmana com aquesta. Què va passar en el món?
1: Què va passar?
0: Què va passar?
1: Què va passar?
0: Què va passar? Pues va passar que el dia 5 de maig del 1898 va néixer a Thompson, Georgia, Blind Willie McTell.
1: Molt bé.
0: I va néixer cantant You Was Born to Die.

0: Bé, Please Don't Go.
1: Magnifiquíssim treball del Little Walter aquí. N'estàvem comentant aquí fora de micro. Que, sí. Que, bueno, gran solo.
0: Gran solo, com tots els solos de Little Walter. Bé, Please Don't Go, Don't Go, Don't Go. Un dia com ahir, del 1987, ens deixava un harmonicista i cantant americà, blanc, de Chicago, que deia...
1: Paul Butterfield.
0: Exactament. Born in Chicago.

0: Paul Butterfield, born in Chicago and dead in Chicago. I don't know where.
1: En Chicago també, em sembla. I una llàstima, perquè un dels grandíssims harmonicistes es va deixar massa d'hora, amb 40 quants?
0: 44 anys.
1: 44 anyets fa.
0: En fin, fins aquí les efemèrides d'un dia com avui, una setmana com aquesta en el món del blues.
1: Molt bé. Pues què et sembla si anem d'harmonicista i anem de Paul Butterfield sempre a un senyor que ens visitarà dintre de poc? Perquè sí, dintre de poc hi ha el Festival de Blues de Benicàssim i vindrà, entre d'altres, el senyor John Nemeth.
0: Uh-huh.
1: I podríem sentir-lo aquí amb un clàssic de Slim Harpo que es diu Shake Your Hips.

Oh yeah, el senyor John Nemeth amb el clàssic de Slim Harpo, Shake Your Hips, del seu àlbum Maybe the Last Time del 2023. I el tindrem aquí, i el tindrem aquí, i molt ben acompanyat. Molt ben acompanyat, perquè estarà amb ni més ni menys que l'esperança negra del blues. L'esperança negra del blues és el senyor Sean McDonald, que és un jovenet guitarrista que toca tots els estils del blues i els toca de meravella i canta fantàsticament. I per a mostra, un botó, escoltem Don't Let the Devil Ride.

0: Yeah, aquest era el senyor Sean McDonald. Jo crec que no té ni 30 anys i toca i canta d'aquesta manera. I acostumats a escoltar blancs que agafen la flama del blues, doncs el trobo impressionant, impressionant. I anem a escoltar una altra coseta. Mira, anem a escoltar una cosa que es diu Cheers and Handshakes i després t'explico per què.
1: Ok.
0: Cheers and Handshakes, no? Hometown? Venga. Vale, sigue.

Bé, però el senyor aquest que està sonant és el senyor Vincent Boucher, que és un harmonicista francès que feia aquest tipus de coses l'any 2014 en un àlbum que es diu Hometown, i que l'any 2021 fa coses com aquesta. Posem Adama.

0: curiós.
1: Curiós, no? Bueno, això ho feia amb un guitarrista que es diu Tau Rabao, que és de Madagascar. I bueno, m'ha semblat curiós això de que el blues vagi als Estats Units i torni de cop i volta a l'Àfrica i que ho faci de la mà d'un francès. Coses, pues, coses curioses que passen en el món de la música.
0: Clar que sí.
1: I amb això doncs, ens acomiadem a tots vosaltres, amics de Just Blues, i fins la setmana que ve.
0: La setmana vinent, sí. Bona noche, bluseros del món mundial, Jan, David.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: El que jo conec, que és la del senyor que avui tindrem amb qui tindrem el gust de parlar. Un creador d'escassíssima presència pública en els darrers anys, i que avui això, tindrem la sort de poder parlar amb ell, que és el senyor Aleix Creus i Conesa. Què tal? Com anem?
1: Molt bé.
0: Un senyor...
1: Bé, molt bé, sí.
0: Bé, no?
1: Sí.
0: Un senyor que actualment grava, o ha gravat discos en els darrers 15 anys,
1: sí,
0: sota un altre nom,
1: sí,
0: nom de Crusó, un joc de entre,
1: sí,
0: dos mots, diguem, que ve a definir un nàufrag il·lustrat, no?
1: Exacte.
0: Sí,
1: i també, jo em dic Creus, no?, el meu cognom.
0: Per tant, és un triple joc.
1: Ve d'aquí. Era el Creus, i vaig veure que sembla Crusó.
0: De Robinson Crusó.
1: Sí, exacte. En real, també va ser... Jo, en principi, em deia Crusoe, saps el Crusoe, el famós Robinson Crusoe.
0: Sí.
1: I quan estava fent aquí el disc aquest que després escoltarem una mica de...
0: El primer que va ser,
1: sí,
0: el 2013.
1: Això. Dic, em vaig a registrar el nom. I clar, ja estava registrat, ja no... Ja estava registrat.
0: Llavors vas haver de modificar.
1: Clar, perquè ja tenia la portada pensada, ja estava tot fet, diguéssim, dintre de la idea del Crusoe. I clar, no es podia, i després un amic que tinc, que és igual, d'un estudi, això diu, altera, diu, el que es fa és alterar el nom, això li fots una S o li fots una Z o saps...
0: I vas fotre el O aquest final.
1: El Crusó, exacte.
0: La vas afrancesar, diguem.
1: Exacte.
0: Aigua, Formentera.
1: Tan fonamental. I ell després el que dius és, per una banda, és Crusó, comença dient que és Crusoe, que és el nàufrag, i després acaba amb Rousseau, que és el filòsof.
0: Escolta, Aleix, tu des de quan fas cançons?
1: Home, potser des de... Des dels 12 o...
0: 12 anys.
1: Sí. També feia, que això em sap molt greu, feia que gravava coses. Abans de fer cançons, gravava coses, però no de... Per exemple, que això no m'hagués agradat mantenir-ho, quan tu escoltaves la ràdio, i anaves passant el dial i tal, de vegades començava a fer... I després començava a fer tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit, feia senyals d'aquestes elèctriques, i segons anaves cap a una banda o cap a una altra, doncs podies...
0: Bueno, que aquestes imperfeccions...
1: Sí, les anava buscant, i les d'això. I tenia un cassete d'aquests d'abans, que tu potser també els coneixes, que hi havia... eren així petitets, i podies gravar la ràdio directament,
0: sí,
1: saps? Engegaves de gravar i gravaves la ràdio.
0: Sí, home, clar.
1: Pues això, però només anava a gravar els sorolls aquests.
0: Aquests sorolls. Ah, és el que he dit, és que ets un senyor que treballa amb l'onomatopeia.
1: I gravar, també. Ha sigut com, per mi, és lligar. Fer cançons i gravar-les. Tocar la guitarra i gravar-ho, i escoltar-me i fer-me els acompanyaments i tocar-me amb el gravat, saps? És molt important. Sí.
0: Anem a escoltar la primera cançó de les últimes que has fet,
1: sí,
0: el disc del 2020, ja fot,
1: sí,
0: uns anyets ja per això,
1: Oh, però sí, bueno, amic, sí,
0: que és l'externo femenino.
1: L'externo, sí.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui estem conversant amb el senyor Crusó,
2: sí,
1: que abans coneixíem com Aleix Creus.
2: Sí, sí.
1: I que...
2: igual torno a canviar i tot.
1: Tornes a canviar, potser. Escolta, aquest disco de l'any 2020,
2: sí,
1: que, bueno, com sempre, tu cantes molt a la dona.
2: Sí.
1: No?
2: Sí, ja, bastant.
1: Bastant. Externo femenino, ja, ja ho veuran la gent.
2: Sí.
1: Les cançons que han triat avui per a...
2: Sí, sí, no, bueno, és una font d'això, d'inspiració, de tot.
1: No, no.
2: Sí.
1: I aquest disc es diu Queen Size.
2: Queen Size, sí.
1: Que, com, això, la reina que talla o com...
2: A veure, això talla. És l'alternativa al King Size.
1: Ah.
2: Eh?
1: Explica'm-ho, és que jo sóc un marciano que no sap anglès, que en quedem uns quants al món, potser.
2: Déu, va bé, sí. A veure, no, sí, però a veure, King Size, tu no coneixes la... King Size, size és talla.
1: Sí,
2: és pues això. King Size és quan diuen, més, molt grossa.
1: Ah.
2: King Size.
1: Veus, això no ho havia captat.
2: És...
1: Per tant, estàs dient una reina molt grossa aquí.
2: Sí, exacte. Ah. King Size vol dir talla de rei, per dir alguna cosa. Talla de rei.
1: Ah,
2: literal, però que el normal és dir King Size. I és, sempre es diu King Size. I a mi se'm va acudir que també es podia dir pues, Queen Size. Saps? Això, una cosa feminista,
1: Vale. I és la cançó que dona títol al disc, no?
2: Sí, sí, sí, sí. A la mesa, també, si vols una petita anècdota ràpida, si puc.
1: I tant.
2: Jo sempre faig, normalment, no sempre, tinc una melodia i després li poso la lletra. I després hi havia aquesta melodia guapa, que m'agradava molt, i això, ja, hi havia parlat amb una amiga que escriu i que fa coses, però ella no és més de literatura...
1: No és la que canta.
2: No, aquesta és una amiga. No, és una amiga, no. I al final em va dir, mira, jo no sé què fer amb això. I bueno, jo faig això quan se m'acudeixen inspiracions així divertides o curioses, ho apunto. Saps? Tinc molt llonta.
1: Les llibretes amb coses apuntades.
2: Fulls d'aquests de notes, saps? Aquests quadrats. O en l'agenda, si estic allà... Saps? I després això, i buscava, o estava mirant d'allò i pum, em surt un que diu Queen Size, saps? I dic, hòstia, me'n recordo que ho vaig escriure, sé que ho vaig escriure jo i tal, però ni flaues.
1: No te'n recordaves.
2: En tinc un mollon de coses.
1: I amb això dic que hem de fer alguna cosa.
2: Clar, dic, hòstia, això mola, dic, a veure com ho poso amb aquesta melodia... Perquè, clar, en principi jo la volia fer en castellà, però això era tal, i dic, pues mira, per què no ho faig en anglès i tal?
1: Home.
2: I per això vaig fer el Queen Size, i m'agradava això.
1: És una cançó que jo trobo que és com... M'ha recordat, és com si el desdanyós Tiet Lu...
2: Sí, ja m'ho han dit, sí.
1: El de la Dolça Jane...
2: Sí, gràcies.
1: Tingués sentit de l'humor, sentit de l'humor d'aquí...
2: Sí, sí.
1: I se n'anés a fer un passeig per l'East Harlem,
2: sí,
1: al barrio...
2: Sí, jo...
1: L'Espar East Harlem de la, sí, seva city, no?
2: O el Raval...
1: Sí, no, però sé. Té un rotllo... Aquell senyor del qual en parlarem...
2: Claro,
1: en
2: claro,
1: la conversa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí. I et dic, jo això també... Té part de culpa el tècnic que, quan jo estava gravant això, que m'ajudava a la producció també, i jo canto molt així, tipo,
1: com aquesta veu que tens,
2: tipo
1: aquesta...
2: rit, vull dir que no és que intenti imitar, que, vull dir, em surt.
1: Saps? Tens aquesta veu greu.
2: I la manera de cantar i tal. I quan l'estàvem provant, a veure com ho fem i tal, no? I el diu, hòstia, sí, sí, així, hòstia, així, tal. I dic, home, tio, sí, sembla avorrit, no? Però és que ell és jove, és més jove i tal, i no... I és una altra onda, vull dir que no coneixia avorrit, diguéssim, no?
1: Anem a escoltar a la reina aquesta tan gran.
2: Sí, Queen Size.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Yeah! Aleix, 18 de març de 1975, peregrinació al carrer Lleida, al Palau d'Esports de Montjuïc, per anar a veure el Tiet Lu. Tu això ho vas fer.
2: Oh, i tant.
1: Ho vas fer. Amb l'enyorat Yongui i un amic, un altre amic.
2: I el Toni Bueno, sí.
1: Sí, això què? Una emoció per vida, no?
2: Sí, bueno, però és que és, a part de que vèiem el Lurrit, també era això, anar al carrer Lleida, a la nit de Barcelona, va ser tot junt, tornar, perquè quan es va acabar el concert nosaltres anàvem a Sabadell, i no hi ha tren a aquelles hores.
1: No
2: hi
1: havia dormir a Plaça Catalunya, potser.
2: Vam dormir a lo que era Telefònica. Hòstia. Saps que feia cantó allà al passeig, el passeig de l'Àngel, la porta de l'Àngel?
1: Porta de l'Àngel, ah, sí, sí.
2: Dia, que clar, fa cantó. Sí. Allò estava obert. Oh, hi havia uns bancs de fusta superllats.
1: Quan la música era una experiència...
2: Exacte.
1: Ja, això ja no... Jo crec que el jovent això ja no ho té, això, ja.
2: Home, és zero, no té res a veure.
1: No té res a veure. No res a veure. Semblava anar a veure el dimoni, a veure...
2: O el príncipe de les tinieblas.
1: De les tinieblas, tota la vegada.
2: Però, ja et dic, veure'l, era veure'l, no?, el que és això. Sí. Tinc la guitarra, sí. Després una va estar fumant i tocava la guitarra, saps? Era també...
1: En aquella època ja feies cançons, no?
2: Sí. Sí? Amb Josep Maria ja fèiem coses.
1: Ja fèieu coses junts.
2: Home, com a mínim tocàvem temes...
1: Hem parlat amb Josep Maria Llongueres,
2: sí, el Llongue,
1: el co-líder de la Madame.
2: Sí, ja fèiem coses, o fèiem versions, saps, traiem cançons i tal.
1: Escolta, m'has dit una mica el mètode, que ja m'has dit que tens mètode.
2: Sí. No hi ha mètode. Mètode no.
1: No, sí, home, m'has dit que comences per la música.
2: Sí, però no sempre.
1: No sempre. Ah, llavors...
2: No sempre. De vegades se m'acudeix una... Moltes... És més fàcil que faci, que estigui tocant i que em surti algú que diguis, hòstia, aquí es pot, tal. Però de vegades també se m'acudeix algú de parlar, de lletra, curt.
1: Aquests títols tan bons.
2: I a partir d'aquí, doncs ja dic...
1: I de la musicalitat que té aquest tí, no?
2: Exacte, el pim-pomba. I després agafo la guitarra i ho començo a tirar endavant.
1: La cançó més que t'ha sortit a raig que de totes les que has fet.
2: Doncs no t'ho sabria
1: dir. I la que t'ha costat més, la que t'ha... La que ha estat més, tampoc.
2: Tampoc t'ho sabria dir. No. No.
1: Ni la...
2: No, és que no...
1: No ho sabria dir.
2: N'hi ha que et surten... No, perquè sempre... No t'ho sabria dir. N'hi ha que sí que m'han costat gravar i coses així. Jo que, diguéssim, de vegades tinc la part més de... no es diria negativa, però sinó la part que m'ha passat amb els dos discos aquests que he fet aquí, jo, com a responsable. I el
1: com
2: tema,
1: a responsable, perquè els has el produït tu mateix, també.
2: El tema que m'agrada més, saps, me'l vaig guardant i tal, perquè avui saps...
1: El vols donar molt rodó,
2: I, pa! Una mierda, saps? Els dos que m'han quedat pitjor en un i a l'altre són els que tenia més jo
1: més esperances de que
2: expectatives.
1: Sí. Bueno, no direm quins són.
2: No
1: ho diguem.
2: No, perquè a lo millor...
1: Perquè la gent no el veu d'una altra manera i no el condicionarem.
2: Jo ho sé per les expectatives que tenia jo. Sí. Saps? Això passa molt, no? Dius, ah, vull fer un tema... Ah, estàs fent un tema, tens unes expectatives. Després, pot ser que t'agradi més, que surtin coses superguais, que diu, o que no, saps? Ai.
1: Bueno, la gent, que són discos que han passat bastant desapercebuts,
2: sí,
1: perquè vas tenir la mala sort, sobretot en el segon, que el vas treure dies abans del començament del confinament del Covid-19.
2: Sí.
1: Ja vas tenir mala sort.
2: Bueno, presentàvem el dia del...
1: El dia
2: 14 de març de l'any aquest.
1: Bueno, anem a escoltar una nova cançó, Pobre Salomé.
2: Sí, la gata és verdadera, la gata,
1: exacte,
2: és la Salomé.
1: Aquí es nota que això, que ho graves a Formentera enmig del paradís, no?
2: No et vull trencar les expectatives.
1: No, ho has gravat a Sabadell, això. Bueno, però intenta recuperar l'imaginari del que vius a Formentera.
2: És el
1: no?
2: meu, clar. Jo vagi on vagi, sóc jo.
1: La gata és de Formentera, per això.
2: No,
1: tampoc és de Sabadell.
2: Sí, era.
1: Tot és fals.
2: Era.
1: Aire, pobreta.
2: Sí, ja fa molt temps que... Però era esto, era això... Quan li agafava...
1: I títols, fots uns títols, externo femenino, pobre Salomé...
2: A l'externo femenino, és, i, però és que no, no ho sap ningú, jo era aquestes coses que em passen també, que et dona la sensació que tothom
1: ho sap.
2: Ho sap, no,
1: no, no.
2: Hi ha l'eterno femenino, tu no el coneixes tampoc.
1: No, tampoc.
2: Oh. Ah, sí. Aquesta gent de Sant Just, escolta.
1: No, no, bueno, jo tampoc soc de Sant Just, però bueno... Aquest senyor, però aprofitem perquè, per dir que aquest programa s'està gravant bé perquè tenim en Carles Rius al control i ens està dient que tampoc ho coneix. Tu tampoc ho coneixes.
2: No, és que és el que dic. Però hi ha una cosa que es diu l'eterno femenino, una cosa com filosòfica, que hi havia, pues, no fa... Bueno, que hi havia, que representa que hi ha una cosa, això, l'eterno femenino, que sempre està en les dones, diguéssim.
1: L'essència, un no...
2: La dona canvia, però l'eterno femenino...
1: La condició
2: es
1: eterna.
2: Es manté l'eterno femenino aquest, no? I això no és de fa molt, eh? Bueno, no és de fa molt, fa 100 anys, jo. El Rousseau, l'època aquesta, el Rousseau, eh?
1: Sí?
2: No sé quan, però això existeix, ja et dic, tu vas al Google, posa... i ho trobes.
1: Bueno.
2: Vull dir que això... Ara no sé de què acabàvem estàvem parlant d'això.
1: Bueno, hem parlat, hem començat amb la Salomé i hem
2: la Salomé,
1: acabat...
2: La Salomé. Bueno, pues era això, que ella li agafava un celos que et mores, no? Com es digui. I una vegada, és el que dic, ja la vaig gravar, no? I tenia un casset, i la vaig gravar, i tenia un casset amb la...
1: Amb la veu d'ella...
2: Amb la d'això.
1: Sí, sí.
2: Ah,
1: sí, sí, ja ho veuran, ara ho escoltaran.
2: I després d'això vaig fer una cançó a la Salomé, li vaig fer, i és real, era una cançó d'amor i de carinyo i tal. I quan la vaig a gravar, dic, un dia, dic, tinc aquella casset, tinc aquella casset, i la podríem integrar en el... en la cançó, i barrejar-ho amb solo de guitarra.
1: Exacte. Saps?

0: Estem escoltant un programa més per primer cop el 18 de març de 2026. Bé, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem conversant amb el senyor Aleix Creus, que darrerament canta i edita discos amb el nom de Crusó.
1: Sí, Manel.
0: Aquest disc de rock que et va editar l'any 2020, Rock in Music. Això t'ho vas produir tu.
1: Sí, ajudat per el tècnic de so, que és músic també, i em va fer ajudes molt importants.
0: Això a Sabadell.
1: Això a Sabadell, sí, tot.
0: I quins músics hi ha aquí?
1: El Gardenyes, en una hi ha el Gardenyes.
0: Ah, mira, Jordi Gardenyes, el primer bateria de la Madame, no?
1: Sí, en una, em penso que en el... la que has posat primer.
0: A l'Externo Femenino.
1: No.
0: No, la
1: 99 a la Mas, 99. Sí. I bueno, altra gent, jo què sé, al baix hi havia el Jofre.
0: Escolta, i el tema dels xilofons, marimbes, tu tens...
1: Sí.
0: Això és...
1: És molt guai, això.
0: És molt guai, és molt guai. No hi ha massa gent que ho utilitza, aquests instruments.
1: Allà ells, tu, jo què sé. Se'ls ho perden. Però, bueno, la qüestió és que hi hagi xilofons i que jo els toqui... I
0: els toques tu?
1: Bueno, és com un piano, eh? A veure, tocar-los malament. Jo toco malament, no sóc un xilofonero. Però és com un piano. Saps? Sí.
0: I també, els dos discos que has fet...
1: Sí.
0: Tots dos acaben amb un tema instrumental.
1: Això sí.
0: Això és molt...
1: Això sí. Sí, bueno...
0: Escoltarem al final del programa.
1: Sí. Sí, això també. Bueno, és que és això, jo toco el piano, és el que més toco.
0: Ah, és el que més has tocat.
1: Jo és el que més toco.
0: Tu vas estudiar piano quan eres petit?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu vas fer estudiar piano?
1: Sí, sí. Bueno, vaig voler jo estudiar piano. Això és una història llarga, però la puc escurçar molt.
0: Vale. Fem la versió oculta.
1: Et pot interessar, però perquè... La meva mama, quan era petita, quan tenia 8 anys o alguna cosa així, van descobrir que tenia com habilitat pel piano, saps? I hi havia uns amics de la família, no sé què, i que tenien una acadèmia, i la van anar a portar allà. I efectivament tenia una super habilitat per tocar el piano, tal és així que als 12 anys ja havia fet la carrera de piano.
0: Collons, quants anys són? Són 5 anys?
1: 8 anys.
0: I amb 12 anys els havia fet tots?
1: De 8 a 12.
0: En 4 anys en va fer 8?
1: Sí, perquè els primers ens va fer més amb una, amb més de...
0: A dos per any.
1: O 3. Sí, ella m'ho va dir, que els primers eren molt fàcils i pa. I que sí, que va començar d'allò, pues ja quan estava fent 7è o 8è, pues que ja... Hòstia. Sí, 8 hores al dia es tirava de vegades, 8 hores al dia, I vaja, tio...
0: Clar, i amb aquest antecedent familiar, doncs t'havies de tocar el piano,
1: claro,
0: però...
1: Clar, sí, sí, sí. Continuo amb això, i seré també breve. Després ella, diguéssim que ho feia perquè... Era una nena petita i donde se, m'entens, donde pongo l'ojo pongo la bala i tot això. Però no li agradava la música fer-la. Ella no se sentia artista, per dir alguna cosa, saps? Ella ho feia tot perfecte, saps? Però no se sentia molt artista. I després ja va acabar, quan ja era més gran, també perquè tenia problemes de... Tenia por de... que se li... quedar-se en blanc.
0: Al tocar.
1: Perquè els clàssics i tot això no toquen a partitura. Toquen de memòria, saps? Els pianistes i els solistes sempre toquen de memòria. Els altres que acompanyen sí que... van passant partitures. Bueno, total, clar, això, quan va conèixer el meu pare i va dir, deixo tot, abandono. I ho va deixar.
0: I et va passar la dèria.
1: I no va tocar mai més. Però sí que em va voler ensenyar
0: a tocar.
1: Quan jo tenia 4 o 5 anys o així, jo, com que amb mi mare no ens enteníem, doncs al cap de 15 dies o alguna cosa, es van acabar les classes. I quan tenia 10 o alguna cosa, pues, ho va tornar a intentar i el mateix no vam durar. I després, quan jo tenia 15 o 16 anys, ja que coneixia el Joan Maria Llongueres, el Llongue, ell va anar a fer classes de guitarra i jo de piano, amb una acadèmia. per això et dic. I, però clar, piano n'hi ha hagut sempre a casa. Sempre hi ha hagut un piano, sempre, sempre. I després jo toco el piano, és lo normal.
0: I has composat amb piano?
1: Moltíssim, sí.
0: Amb guitarra poc?
1: Moltíssim també, ah, però no sé, no, no sé les notes on són. No sé. Ah. Sé els acords, tal, però no sé si és un do o és un, m'entens, o un re sostingut, o en canvi amb el piano ho sé tot. Sí. I aquí no. Però també em va bé tot, em va bé les dues coses. Em va bé saber el que faig i em va bé no saber el que faig. Saps? De vegades va molt bé no saber-ho, també.
0: Sí, perquè un dia, una entrevista que et vaig fer, em vas dir que s'ha de fer cas de les cançons, no de les persones, potser. Vas sí, venir d'això, no?
1: Sí, ja me'n recordo. Sí, però a veure, això sí que ja me'n recordo, però jo he d'explicar, perquè aquestes coses tan filosòfiques, oi? De vegades ens perdem. Explica, jo dic que quan jo estic fent la cançó, quan estic, faig cas de lo que li va bé a la cançó, no el que jo penso que li va bé a la cançó. No sé si m'explico. Ah. M'entens? De vegades fas una cosa i dius, això és que no te lo fos allà i no, saps? I no funciona.
0: I això també té relació...
1: Un altre, fas un altre i dius, hòstia, això vols dir que... I ho fos allà i, hòstia, funciona perfectament, saps? I dius, i ara dic, pues, això ho deixo, clarament. Jo dic... el que opina, el que diu com a, el camí que has d'agafar és la cançó. Tu primer apretes, però hi ha un moment que ja vas com sola i ja...
0: Com si la cançó ja existís prèviament, diguem.
1: Bueno, ja veus el que entrarà o no, i al final com més endavant la tens, més fàcil és tot, saps?
0: El Marc Grau, el productor de la Madame, i que suposo que en aquesta reflexió potser...
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, sí, perquè...
0: Té relació, perquè...
1: És el meu mestre de moltes coses, de moltíssimes, moltíssimes.
0: Amb qui us va produir tota la Madame, excepte l'últim Maxi,
1: sí.
0: I el disc del Mucho Gusto, també una banda que vas tenir...
1: Sí.
0: Sí, i sí. Aquest senyor que deia que les coses com més senzilles millor, no?
1: Home, a veure, si és que et demana que sigui senzilla, m'entens? Perquè si et demana que compliquis...
0: Doncs ja m'has complicat.
1: Després complica-ho. Però és, vull dir, cada cas és cada cas. Sí. Vull dir, el Marc, el que deia, això és molt important. Diu, si una cosa la pots dir amb tres notes, no la diguis amb quatre.
0: Escolta, i Formentera, el lloc on vius des de fa molts anys,
1: sí,
0: com ha modulat la teva manera de fer cançons? Si creus que l'ha modulat d'alguna manera?
1: A veure, sí, però és això, jo anava a Formentera quan estava la Madame, també. Vull dir que ja em modulava.
0: Ja em modulava,
1: saps? Ja.
0: Bueno, però la Madame era una cosa més urbanita, eh? Era urbana,
1: que,
0: i
1: home,
0: el que fas ara és
1: i,
0: més...
1: I era compartir amb era tots compartir. Els de la Madame, sí. I era més de Sabadell, clar, però jo personalment
0: ja estaves tocat per...
1: ja estava més per aquestes coses, sí.
0: Anem a escoltar una cançó on dius que, bueno, fas ironia sobre les frases que diu la gent, ja no és el que era.
1: Sí.
0: Això, no, que això refereixes a Formentera.
1: Sí. Bueno, això estava... Hi havia uns anys que això... Que venia gent que no havien estat mai a Formentera.
0: I que es permetia el luxe d'opinar sobre...
1: Això ja està, això ja no, això ja no. Sí. I tot ja no és el que era. Vull dir que això, per això vaig fer aquest tema, sí.
0: Doncs anem a escoltar una cançó del 2013, del primer disc de Crusó.
1: Sí. Formentera ya no es lo que era, eso dicen los que no distinguen una lagartija de una higuera. Los que vienen y que van,

0: Aleix, a Formentera, què? On es pot anar a tocar, allà?
1: Allà es pot anar a Sa Panxa.
0: Això què és, un bar?
1: És, bueno, és... fan jalà, és bar també, i també fan actes culturals en general. Actes culturals en general, i música, topem, cada setmana... per això la temporada, diguéssim, d'estiu, no? Ara no.
0: Mira, està passant la motorina. De la carretera, sí, sí. De la carretera que hi ha, no?
1: Sí, l'única carretera que hi ha. Sí, sí. Sí, sí. Pues ja et dic, i això, bàsicament, i això. Després, clar, a l'estiu hi ha bastanta música al carrer que organitza l'Ajuntament, eh? Festes de la... Festes de la Terra, festes de Sant Ferran, festes de no sé què.
0: I què? Ja se pot veure tocar allà?
1: O allà, a Sa Panxa, sí.
0: A Sa Panxa, sí.
1: Sí, tenen un piano guapo, de... autèntic, de paret, molt guapo.
0: Com tot... el de la fotografia de la portada del Consai?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que busquin, que busqui la gent la portada del disc, perquè és una fotografia d'època, evidentment, no sé d'on l'hauràs tret, però que és una... No
1: sé. Sí, sí.
0: Que és un senyor tocant el piano sobre... No, sé.
1: No és una... És, perquè és la Queen Size, és una mujer forzuda, saps?
0: Que està sota aguantant...
1: Que està aguantant el tio i el piano.
0: I el piano.
1: M'entens? Sí, sí. Això és important. I el tio està allà amb cara de... Ei, no passa res, saps? Trinc, trinc, trinc... I la tia sota aguantant. Buah! Jo trobo molt feminista, i alguna amiga així que se les donen de feminista i que no ho acaben de ser, pues això em diu, però això què és? Et matxacaran, no sé què. Dic, tia, però si no és ridícul, no ridiculitzo a la mujer forzuda aquesta.
0: Ridiculitzes el tonto que està dalt...
1: Més aviat que fa una cara tal i porta una floreta a l'ojal i tal. Sí.
0: Escolta, això, produeixes poc, però sí. Tot tu penses molt, oi que sí?
1: Inclús massa, oi?
0: Massa.
1: Sí,
0: sí, perquè ara no comentarem en antena, però fora del micròfon, has fet observacions sobre les cançons,
1: sí.
0: Estàvem escoltant...
1: Sí. No, jo el que estic ara, el que estic ara és que et dic, la veritat, és el que m'ha passat, és així, no? En el primer disc que vaig fer aquest del Formentera, diguéssim...
0: El que es diu Cruzado.
1: No vaig fer, no, vaig fer una presa, vaig fer un vídeo...
0: De Tu Nombre, Anna.
1: Exacte, i vam fer una presentació a Sabadell.
0: Vídeo molt, molt treballat, molt,
1: exacte, i que jo és que tinc un problema també, si vols, és que tinc tants problemes que...
0: Bueno, diguem-ho ràpid, va, que hem d'acabar a 58.
1: No és el 60?
0: No,
1: és el 60.
0: No, això estem en 47, hem d'acabar a 58.
1: Pues això, tinc dos problemes. Un problema seria aquest, que quan el primer disc no vaig fer gens de promoció, i després en el segon vaig dir, ara faré una mica de promoció, saps? Que és el que dic, toca a Barcelona, tot, no sé què, i faré més promoció, etc. I què va passar? El que dèiem, la pandèmia.
0: La pandèmia,
1: doncs. Per tant, puf, paf, i clar, jo també personalment dius, bueno, aquí anem, saps? Vull dir, això, perquè ja es veia la pandèmia que allò no era un any i prou, saps? Que allò duraria.
0: Sí, va durar.
1: I després tornar-m'hi a posar i tal, vull dir, i després em vaig tenir com una crisi, diguéssim, de que jo sí, he tocat i he fet coses, però no, saps què dius? Hòstia, tio, el panorama que hi ha no m'agrada, saps? I jo el rotllo aquest de fer un vídeo tocant al sofà de casa, saps? Pues no és el meu rotllo, a mi m'avorreix això, veure el personal, a mi no, saps? Jo vull fer alguna cosa que sigui interessant, saps?
0: I per tant porta molta feina pel gra que se n'acaba traient.
1: Ja et dic, i després això, i està comparat i tal, i després ara, l'any passat em vaig pujar, i hòstia, pam, pam, i això, estic fotent moltes coses, estic fent tal, i ara el que vull és gravar, i ja he començat, diguéssim, un tema a Sabadell, amb el mateix d'aquest, i ara el que vull fer... Si m'escolta algú de l'Ajuntament de Formentera, oi? És quan vagi a Formentera, que hi aniré d'aquí 3-4 setmanes, sé que hi ha ajudes allà, ho sé per amics meus, que són músics i tal, I després jo el que vull fer és gravar allà. En lloc de gravar, he gravat sempre a Sabadell, gravar a Formentera, saps? Amb músics d'allà.
0: D'allà.
1: Que són, n'hi ha que són nascuts a Formentera i n'hi ha que no, saps? I fer això, saps? Tinc ganes...
0: En el proper dia sigui així. Escolta, Ava, sí. De totes maneres, l'última gravació teva publicada és un dia com avui,
1: sí.
0: Una cançó que potser havia d'anar al Queen Size i que,
1: no.
0: Que estava per allà...
1: Jo la tenia,
0: i que vas, sí. que la vas ficar a l'homenatge
1: a
0: Josep Maria Llongueres, Llonguer,
1: sí, sí.
0: Que vull recordar que la sintonia d'aquest programa la vam composar un dia el Llonguer i jo, l'any 2014, que els mèrits de la sintonia són del Llonguer i que els demèrits són meus,
1: sí.
0: Aquesta melodieta tan senzilla amb la qual comença el programa, doncs...
1: Sí. Molt bé.
0: Doncs, bé, això, l'última gravació que tens és això, un dia com avui.
1: Sí, l'última editat, per dir-ho, està també a Spotify, sí.

0: Aleix, ho recordem això, eh?
1: Home, i tant.
0: 1987, sense pressa.
1: Sí, el disc sense pressa, fantàstic.
0: Escolta, primer, la Madame, la Madame.
1: Sí, és el primer... És el primer disc que es va sentir un reggae amb, cantat en català, un funky cantat en català.
0: Gravat aquí prop, als Estudis Aura d'Esplugues,
1: sí,
0: correcte?
1: Amb el Mauri, sí.
0: Amb el Marc
1: Mauri, i el Marc de producció.
0: De Gavà, d'aquí.
1: La primera producció que va fer, okay. És això que estem sentint.
0: La Madame.
1: Sí.
0: No s'ha fet justícia amb la Madame.
1: Bueno, no ho sé jo.
0: Home, jo ja t'ho dic, bueno, jo crec
1: vale.
0: que no.
1: Però és el que et dic, tampoc ens van apoyar els que hi havia a les èpoques de Convergència i els Pujolets i tot això.
0: Els que manaven.
1: No és que no ens apoyessin, sinó que no ens van deixar tirar més endavant.
0: Bueno, vau tenir un estiu, el 89, el del Micros Unimones, que va ser un estiu bo, però
1: sí.
0: Va durar molt poc, allò.
1: Bueno, el 87 també, amb això ja funcionaven bastant.
0: Sí.
1: Ja. Sí, sí.
0: I amb el creus que és una bona idea, que és el single aquest que va haver un videoclip al Krishnamurti, no? No,
1: Krishnapolsky.
0: Que no l'anem collit, eh? Quin lapsus que tinc, sí, quin lapsus.
1: No, que és igual, és igual.
0: No.
1: És igual de difícil de pronunciar.
0: Que és aquell bar de Sabadell que...
1: Molt guapo, un bar molt ample.
0: Sí.
1: Vam fer un vídeo allà i, per exemple, TV2... el van agafar i el van posar allò que feien a les èpoques de desconnexió musical o no sé què feien.
0: Juntos musicals.
1: I et fotien vídeos sense parar.
0: I el Canal 33, com va començar?
1: El creus?
0: Jo crec que sí. Jo recordo haver vist el Canal 33 que acabava de començar aquell any.
1: Podria ser, sí. No ho sé. El que sí sé és això, que quan el vam treure... vam dir, però amb una revisteta que hi havia a Sabadell, d'aquestes fanzines de que no eren ni de colors, tot eren blanc i negre, vam dir que és això, els de Catalunya Ràdio, RAC 105, van dir que no la posarien aquesta cançó. Saps?
0: Cosa... Per excés d'irreverència i per excés de...
1: No. Vull dir que és això, no la posarem. Cosa que sí que havien posat temes del Sense Pressa, però no, per exemple, que l'estem sentint ara, ni les pel perquè es pot i tal. Tot això
0: l'amor,
1: no.
0: La fúcsia, potser.
1: La fúcsia sí, després alguna altra lenteta del Joan Maria Llongueres, algunes més així sol·licites. El rigui també, el Sense Pressa, etc. Però el que vull, que se'ns acaba el temps.
0: Sí, se'ns acaba.
1: Pues això, nosaltres diu, no us ho posarem, cosa que ens putejava molt, perquè aquelles èpoques només se sentia això, tothom escoltava la ràdio i tothom coneixia per aquí. I nosaltres vam dir, amb aquesta fanzine baratíssim, ens han censurat no sé què. I al cap d'una setmana ens truquen de Catalunya Ràdio que volien parlar amb nosaltres i tal. Sí. I vale... I vam anar allà, perquè serà, i no sé què, tal. I anem, i això. Jo i el Joan Maria Llongueres estàvem allà i tal. I el tio de Catalunya Ràdio, que aquell moment era el Juan Puerto, pum, treu el fanzine aquell, que era un fanzine comarcal. Sortia a Sabadell, Sant Cugat i Terrassa, com a màxim. Paf, treu allò. I diu, això, què dieu, això, tal? Com és que dieu això? I home, dic, però és que no ens el poses. Jo dic, no podeu dir que està censurat perquè es pot escoltar de 3 a 4 de la matinada. Saps? I clar, si es podia escoltar de 3 a 4 o de 3 a 5, és igual, eh? No sé exactament. Doncs...
0: Bueno, que no li van donar la vida que creieu que li havia de donar aquesta cançó,
1: home,
0: que havia un moment al llit.
1: Es va superprotejar. I després diu, si dieu que ens censureu, no sonareu més aquí. Ni aquest, ni els pròxims. Ni els que tenia.
0: Hòstia, això no ho havies dit explicat enlloc, eh?
1: Ah, per això tenia fort, eh? Ganes d'explicar-ho.
0: Tenies ganes d'explicar-ho, eh?
1: Explicar. Per això t'ho dic.
0: Perquè
1: I
0: ja...
1: clar, i nosaltres ens vam quedar, que ens pensàvem que érem els rockers alternatius de cojones, vam dir, no ens censuren, la poden posar de 4 a 5 del dematí, saps? I no la van posar. I en canvi, per tot Catalunya, les ràdios comarcals i d'això la posaven.
0: Sí,
1: i quan nosaltres fèiem els bolos, per tot Catalunya la gent es tornava loca, entre cometes, la gent la sabia. I en canvi, quan estàvem...
0: Bueno, és que és el moment més recordat de vosaltres, segurament. Doncs
1: pues imagina't si ens haguessin apoyat.
0: En aquells moments.
1: Si ens haguessin apoyat.
0: Doncs la història hauria sigut diferent.
1: Jo crec que sí.
0: Escolta, anem a acabar el programa. anem a acabar el programa perquè estem al límit.
1: Sap greu, molt bueno, greu.
0: Anem a acabar amb un dels temes instrumentals que fas, un...
1: Ah, sí, oui.
0: La sensibilitat a tu tocant el piano.
1: Hombre, però...
0: El del 2013 que vas en piano i el segon també.
1: Sí, m'agrada.
0: I tots viatgem cap a algun lloc.
1: A més, també és això que et dic, que de vegades els amics o amigues, m'han dit, per què no fas només de pianos?
0: No volen que cantis.
1: No cantis. És la gent, és el que passa, els amics.
0: Doncs, espera, que, hòstia, anem a recordar, al Saló Neptuno, anem a...
1: Saló Neptuno, sí.
0: Bueno, Aleix, moltes gràcies per la visita, per la conversa,
1: a tu,
0: i per fer aquestes cançons.
1: Merci a vosaltres i als de la ràdio i tot.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
7: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Tot pot ser molt simple quan es fa bé. Paul McCartney i Blackbird.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Hi ha records que tenen música pròpia i tornen sols. Els Kings, Convincing.

Hi ha preguntes que continuen obertes des de fa molt. Marvin Gaye i What's Going On.

i aquí ho deixem. Avui passant per moltes veus, moltes de temps diferents, però amb alguna cosa en comú. Hi ha cançons que ja hi eren abans de nosaltres i d'altres que seran abans dels que vindran després. Gràcies per ser-hi, per quedar-vos fins al final. Que tingueu molt bona nit i recordeu, no totes les cançons són noves, però algunes sempre sonen com si ho fossin. A reveure.

0: Bona nit i benvinguts a Bits 40.0. Bona nit, amics.
1: Bona nit.
0: Doncs una nit força especial. Primer de tot, el que hem de dir és que no som els quatre habituals. El senyor Saúl, el Ceblur, no ha pogut ser avui perquè tenia un viatge, sembla ser.
2: Sí? No en sabia, per què?
0: No sabem el per què, però...
1: Era un viatge important.
0: Important, no?
1: Important, sí.
3: Més important que
0: Bits 40.0.
1: Sí. No podem entendre, estem dolguts, no. Però... No. L'estimem tant que li perdonem.
0: Exacte. I en comptes de plorar per la seva ausència, hem buscat un component de pes que pogués substituir, no el seu coneixement infinit de tot, perquè
3: impossible.
0: És impossible. L'únic que pot arribar una mica és el Rubén, una mica.
2: Mentida.
0: Però...
2: perquè a més l'Esau s'ho inventa, el que no sap. O
1: sigui... Sí, és una mica xat però... GPT, les al·lucinacions, aquestes del ChatGPT, doncs l'Esau igual.
0: Però no? Té molta
1: igual.
0: Credibilitat, perquè sí, el total. Que diu, ho diu a missa, tio.
2: GPT.
0: Molt bé, molt bé.
2: Igual.
0: Perfecte. Doncs tenim el Jesús. Bona nit, Jesús.
3: Bona nit, gràcies.
0: Molt bé. No sé, Luigi, si vols fer una intro del qui és el nostre amic Jesús.
1: És un personatge importantíssim dintre l'escena dintre l'escena de traumatòlegs de Catalunya. És un company traumatòleg de l'Hospital de Viladecans i que ens hem fet amics amb temes musicals i ens ve a portar una mica de la seva experiència i del seu coneixement musical. Estàs molt en el... Jo sempre t'he qualificat en el rotllo indie.
3: Sí.
1: ¿No? Te he conocido siempre así y cuando he ido a operar ahí contigo a Viladecans, la banda sonora de Quirófano ha sido siempre de descubrir cosas muy, para mí, todo novedades, o sea, muy guay. Y creo que además hoy, además de poner algún tema que nos irás presentando, tienes un especial de indie italiano.
3: Sí, indie italiano. Vaig començar a sentir música en italià pues, fa molt.
0: I com és?
3: Fa

0: escoltat en aquests anys i a veure què us sembla.
1: Il Planeti existeix?
0: Il Planet, Il Pianeti. Il Pianeti.
2: doncs molt interessant, perquè trobo que és un, em dona sensació que és un tipus de mono, no tenim massa habitual tenir inputs, és a dir, i segur que hi ha bona música, com descobrirem ara dintre d'uns minuts, i bé, trobo que és una molt bona oportunitat de descobrir tot un món a través de l'italià. Canten en italià la majoria d'ells?
0: La majoria sí, la majoria
2: vale.
0: Sí.
2: Vale. Guai, guai, guai.
3: Sí, doncs com a grups italians no en sentim cap, diria, no? I electrònica sí, ara se m'acudeix.
2: Sí, electrònica sí, tio.
3: Donato Dozzi, Alessandro Cortini,
1: Lorenzo Senni.
3: Lorenzo Senni, bueno, i, però no sé,
1: com a grup, com a grup. Mogar.
3: Abul Mogar, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Que el tenim demà al Miceli.
2: Uau, mama.
3: Sí, bueno.
1: Molt bé. Jo estic amb Waitlist, ja t'ho dic ara, perquè sóc un empanat i fins ara no vaig
2: però
1: provar.
2: Però parla amb el Johnston, tio, que tenim contacte.
1: Claro, hombre, li he preguntat.
2: Li has preguntat i
1: sí,
2: tot?
1: Sí, de moment no m'ha contestat.
2: Oh!
3: Hòstia, hòstia.
2: Molt bé, la petjada Beats 40.0 és cap. Molt bé. Molt bé, molt bé, tio.
1: Estic convençut que demà apareixeran unes entrades.
2: Jo penso que sí, tio.
3: Segur que sí, segur que sí.
2: No sé, bé. Guai, doncs bona nit, Rubén, que no has saludat en general, no hem parlat amb tu encara, bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Tot bé?
1: Bona
2: nit,
1: eh?
2: Bona nit.
1: Ho faré tot, en italià inventat, eh?
2: És una tendència nostra que tenim els espanyols, diria, a imitar l'italià semblant que és, vull dir, fem absolutament innecessari, perquè no fem res de bo, no?
1: Innecessari.
2: Veus? Exactament. Però ens agrada, ens agrada.
3: Exemple, no?
2: Exemple. Molt bé, doncs si us sembla, parlem abans fora de micro, abans de començar aquest especial, tenim, com fa dies que no fem Beats 40.0, en realitat farà gairebé un mes, si no m'equivoco.
1: La gent estava molt nerviosa ja.
2: Sí, tio, vaig mirar l'altre dia les estadístiques del programa i estem amb 999 reproduccions.
1: Hòstias, nen!
2: En conjunt, que és una xifra modesta, suposo, per
1: com que modesta? Un moment, estem a punt d'arribar als 1.000?
2: 1.000 reproduccions del nostre programa, efectivament.
1: Tio, poca broma,
2: i ho aconseguirem segurament amb aquest nou especial d'indie italià.
0: Seguríssim.
2: De llarg. Molt bé, doncs fes-nos publicitat a Vilanova.
0: I, sí, sí, a Viladecans.
3: A Viladecans.
0: Sí,
2: ah, Vilanova.
3: Targeta!
2: Però no sé si és l'hospital de Vilanova.
3: Viladecans.
2: Viladecans. Targeta i expulsió. Doble amarilla.
0: Ho faré.
2: Vale. Guai, doncs deia per això, perquè jo tenia molta música, tinc descobert música, em surt per les orelles, per tant, imagino, no m'heu passat massa cosa vosaltres dos de llistes, són bastant escuetes.
1: Tinc més coses si cal.
2: Vale, bé. Per tant, si us sembla, iniciem aquesta primera ronda.
3: Endavant, com
2: primera,
3: sempre,
2: primera
3: tu manes.
2: Guai, gravarem aviat, suposo, perquè hem de fer segur, diria, proposo aquí en obert, un abans del Primavera Sound, que no queda massa.
1: Cert.
2: Hem de fer un segur, un especial, que tinc un playlist de coses descobertes espectacular, que us la passaré perquè trobo que és de moltes coses que no coneixia, vull dir que guai. I segur que hem de fer un especial previ al Primavera Sound, ja en vam fer un quan va sortir el cartell, però un altre ja de coses més concretes. I bé, bueno, res, ja, vam parlar massa, comencem. Us sembla, com dèieu també vosaltres, comencem amb un tema meu perquè porto aquí el mando. Una d'aquestes descobertes que porto escoltant des de desembre, que va sortir el treball, és la Courtney Barnett, aquesta,
1: molt bé.
2: L'australiana que té aquest nou treball, Creature of Habit, que sigui el treball, que l'he escoltat molt, el trobo rodó. L'havia escoltat puntualment, el vam veure al Primavera Sound fa un parell d'anys de rebot, allò passant a l'escenari gran que tocava, i me arrepenteixo perquè trobo que seria que un concertaco guapíssim. Vull dir, m'agradaria molt que vingués aquest any, que no ve, però apuntadíssim pel...
1: Molt fan del molt seu fan. Primer disc, em vaig quedar completament enamorat.
3: Tu vas posar aquí, no?
1: Vas posar.
2: I era l'avançament d'aquest treball, en fet.
1: Sí.
2: Exacte. Jo d'aquest treball m'agraden totes gairebé. Destaco aquesta que es diu Mantis, que és una dels singles, que em transmet, tio, felicitat. En sèrio, és un concepte estrany, no? Però que és allò que l'escoltes, tio...
3: A nosaltres és molt estrany.
2: És molt estrany, però allò que me n'he posat a vegades, tio, i és que, no sé, és com... Tot
1: és que
2: encaixa.
1: És molt bona.
2: Tot encaixa. Sentirem uns segons d'aquesta Mantis de Courtney Barnett.

0: Bueno,
1: entenc. La felicitat, extraordinari. Hòstia. So americà. Bueno, és australiana,
0: sí.
1: Però so és americà absolutament, clàssic.
0: Recorden aquest tema...
1: Sin fissures.
0: A temes de War on Drugs, també.
1: Sí, Corbill.
0: Aquest so clàssic, com tu deies, Luigi, que rodó, tio. Trobo espectacular.
1: Hòstia, ara m'he recordat de War on Drugs.
0: Primavera Sound, xaval.
1: Quines locomotores, eh?
0: Aquest concert està gravat perquè està fet el Relive Primavera Sound, està sencer, i jo l'he vist alguna vegada, està superbé. Guapíssim. Recomano, també.
1: Guapíssim.
0: Molt bé, nois. Luigi, si et sembla a tu mateix, què ens portes?
1: Doncs mira, jo no porto cap novetat en quant a autor, però anem a Beck.
0: Vinga, a Beck, clar.
1: Ens quedem amb l'americana. Home, Beck és un tio que també hem vist a primera vegada son, bastant brutal.
0: Bastant brutal, molt bé.
2: Té un live molt potent. Jo vaig veure, anem a dir Celeste l'altre cop, eh? El Rush.
1: Ah, vas a la Rush.
0: Hòstia, molt bé, nen.
1: Molt guai. I, bueno...
2: Sex Vultures.
1: Sí, sí. Bueno, jo hi ha uns discos que són, per mi... Claus, com el Sea Change, i l'altre, com es diu,
2: el primer, lo de Lei?
1: El primer. Bueno, posem aquest tema, que ho recordarà molt,
0: sí.
1: El rotllo acústic i el rotllo bé, guapíssim, ja ho veureu.
0: Té un àlbum en previ, ara, que vaig estar escoltant per sobre, que com de versions, de clàssics...
1: sí, ho he llegit d'aquest any.
0: Exacte, i diré que vol fer una gira ara, o vaig veure una gira americana, em sembla, que
1: americana.
0: Esperem
1: podria
0: que això...
1: Podria ser el preàmbul de...
0: Exacte, que
1: ojalà.
0: Encara l'any que ve pues, ja està per aquí, esperem. Doncs bé, que sempre és un clàssic que ens agrada, doncs aquí tenim aquest Ride, Lones Lonesome, que entenc que potser és un previ d'un disc que ha de sortir, o què?
1: Jo és el que espero.
0: Vale, doncs així sona.

0: Doncs tenim aquest bec en la història, ara ja aquí recopilant una mica la, sí, mirant la discografia, sí, amb el Mutations, i després el disco, l'altre que és el Sea Change, que has comentat, i el Morning Face. Aquest triangle de discos molt acústics, molt com realentits, que estan a les antípodes, no?, del Midnight Vultures, sí, sí, o de l'Odelay, no?, que és una, un bec més funky,
1: Epa,
0: més hip-hop, però és...
1: Epa! Efectivament. Epa, que tenim el Luigi, que està fent en baixa.
0: L'emoció.
1: Dóna-li un anticolinèrgic.
0: Exacte, fentanilo. Doncs... doncs m'he trobat, sí, molt, no sé, penso que pot ser molt interessant, i sí, sí, amb l'esperança de que no mori jo ara,
1: sí, sí,
0: i que faci una gira.
1: Bé, guai, perfecte. N'espera que Luigi s'acabi de recuperar perfectament, que no ho tenim,
2: no
1: tinc
2: tot, en vida. Sí,
1: exacte, sí, exacte, fent broncoespasmo.
0: Broncoaspiración, tio. Broncoaspiración.
1: Jesús, tio, tu dèiem abans que de la teva llista, que hi ha molta música aquí,
3: sí,
1: al final...
3: Sí, de fet, no sé, si voleu... què voleu? Clàssics?
0: Tio, que tu quieras, tio.
3: O coses
0: be free.
3: Fresques.
0: Novedats.
3: Va, sí. Vale, doncs pues mira, podem posar, per exemple, un grup que es diu For Your Information.
1: Sí,
3: vale,
1: aquí, molt bé.
3: Un grup de gent... d'Albacete, vale?
1: Respect, tinc un altre grup d'Albacete per després.
3: Sí,
1: respect.
3: Molt respect.
1: Vàlidate, sí, tio, molt bé.
3: Tot i que estan afincats a Madrid i tal, però bueno. I que respect. Fan pues, un rotllo post-punk, modern, clàssic, bueno, típic, que ara està com molt de moda. Hi ha un parell de temes, crec, a la llista. Sí. No sé, posa, per exemple, Subsuelo, si
1: Venga.
3: Vols.
1: Sí, sí.
3: I tinc aquí apuntat posar cap al 1.30, més o menys.
1: Sí,
3: suposo,
1: claro,
3: que perquè...
1: sí, cap problema.
2: Diu cap problema, però quan jo li faig això, sí, sempre
0: es cabreja molt.
2: Què passarà? Avui t'ho faré.
1: Es cabreja molt.
0: És
1: ja tenim aquí sonant
0: Subsuelo.
3: For Your Information.
0: For Your Information.
1: Vinga.

0: Jesús, bueno, has hecho un Esaú, es el tema que hubiera puesto, que no, sí, que es plural Esaú.
1: S'han mimetitzat completament.
0: S'han mimetitzat, has hecho un Esaú.
1: S'ha assegut a la seva cadira.
2: Sí, sí. Exacte. Pues sí, així una mica aquest rotllo que està molt de moda, rotllo una mica de pressió sonora, no sé si els coneixeu, que també m'agraden. Bé.
0: Però estos tios mezclen electrònica, no? També
2: sí, tenen aquest rotllito una mica
3: electrònica. Són a uns que sí que venen a la primera sound, que estan a la llista, aquests que són VVV Tripping You.
1: Home, que es van veure al Mira i van flipar.
3: Exacte,
1: bastant.
3: Però aquesta no és la primera sound també i potser bueno, serà impossible veure-ho tot, com sempre. Estem en espera d'horaris, per cert, que encara no han sortit els horaris.
1: Quan surtin els horaris faràs el teu d'imprimir un paper i fer subratllat en analògic i després en aquella foscor no pots llegir res.
3: Sí, a partir de les 10 és impossible, però fins a les 10 funciona perfectament. A partir de les 10 ja...
0: Ho hem viscut tants anys, això.
3: A partir de les 10 ja no importa res, tio, ja et deixes portar.
2: Aprofito per recomanar ClassFinder, pàgina web indispensable per horaris de festivals, imprimir...
0: Hòstia, a veure, porta una bona.
3: Què és això?
2: ClassFinder.
3: ClassFinder, ara mateix.
2: No? Trobador de solapes.
0: Hòstia, claro, claro, claro.
2: ClassFinder pues és una pàgina web que has de buscar el teu festival, no? I és wiki, o sigui, cadascú allí, els usuaris posen els horaris, no? Tal, no sé què.
0: Això és brutal. Perquè...
2: I és molt útil, jo el faig servir des de fa molt, molt de temps.
0: Ara estàs morint, ara mors tu.
3: Home, aquests
1: què vols que et digui?
3: A veure, aquí surten horaris, en aquest, de la primavera són 2026, parlo.
2: Sí,
1: com?
2: Bueno,
1: però
2: encara, encara no...
1: Però això és invent, potser, de la penya,
2: sí,
1: no?
2: Segurament estan inventats encara fins que no posin els oficials.
3: No, però té molt de sentit, Massive Attack a les 10, Menantras a les 7
2: Bueno, suposo que per... suposo que per una mica per influències d'anys enrere, de caps de cartell, d'horaris, no sé què, però bueno, fins que no surtin els oficials...
3: Cuidado, bueno. Xavals, aquí hi ha a favoritos.
0: ClassFinder. Ojo, que puc donar la sorpresa.
1: Hòstia, si
3: No, un moment. Què està passant? A veure, un moment, González.
0: Pot ser que... Jo havia d'estar a Sevilla. Al Primavera, però no sé si estaré a Sevilla. El que passa és que tampoc tinc l'entrada.
1: Això ho trobarem.
0: Això ho arreglarem, no?
3: Ho arreglarem.
0: Pot ser que...
2: Jo divendres no puc anar, que tinc bolo, però sí, potser pots divendres,
1: Quan tens bolo, vols dir bolo a l'Hospital de Vilanova, no?
0: Ah, bueno, és... No, de Viladecans. És que ell toca amb un grup...
3: Vilanova! Abuelas,
0: Ojo,
3: de puta casa ja.
0: Això no, amic, el Jesús és músic, toca amb un grup que es diu... Bueno, hacemos un poquito de propaganda,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Tacto Roctal.
2: Tacto Roctal.
3: Però no tenim cap... Ja teniu temes a Spotify?
2: No, fem versions. Fem un grup de versions,
3: vale.
2: Per passar-ho bé i tal.
3: De Queen? Versions de Queen?
2: No, bueno, de rock clàssic dels 70, pues, fins ara.
1: King Crimson?
2: No.
3: Fran Zappa?
2: I Fran Zappa,
1: boníssim.
0: De Eros Ramazzotti.
2: I res, fem de tant en tant.
1: I com s'ha
0: de fer aquí?
2: Però bueno, no hem vingut a parlar del meu
3: llibre. Sí que hem vingut.
1: Sí, clar que hem vingut aquí.
3: Clar que sí, tio.
2: Total, que divendres a la primavera hi ha un bolo i llavors no podré anar.
0: Però tu tens l'abono?
2: Sí, tinc l'abono.
0: Coño, pues pel divendres ja tinc.
3: ¡Epa!
2: No sé
0: com ho anem.
2: S'ha de parlar.
1: Pulseres.
3: Està tallant la muñeca amb...
0: Exacte. Amb la muñeca del Jesús, no?
1: A veure, però... una cosa. Exacte, tu no saps tallar i enganxar.
0: Sí, cap problema.
2: No, jo la pulsera me la trec cada dia, sempre de primavera, però el problema és l'aplicació, tal, l'accés...
1: Està xupat, està xupat.
2: Podem
1: parlar.
2: Podem parlar. I si no, pots venir a Rockinville a veure...
0: Això també és veritat. Mira, també.
2: Però bueno, ja en parlarem.
0: Hombre, entre... Bueno, sí.
3: Bueno. Vinga, bona notícia per aquí, una possibilitat.
0: Bueno, molt possibilitat, bona possibilitat.
3: Bueno,
0: possibilitat. Vale, estic il·lusionat per aquesta possibilitat.
3: Jo també estic molt il·lusionat per aquesta possibilitat. Faltaves tu per tancar la ronda, amic Rubén?
1: Vale, abans de començar la ronda, puc dir algunes coses?
3: Les que vulguis. Vulguis.
1: Vàries coses que han passat, no? En primer lloc...
0: Hòstia, s'ha posat sèrio.
3: Ei.
1: En primer lloc, s'ha anunciat... una de les notícies musicals de l'electrònic més importants de l'última dècada.
3: Wars of Canada.
1: Que és que Wars of Canada tornen i trauran un nou àlbum que es diu Inferno i que estic molt pelote per sentir-lo.
0: Absolutament.
3: No esperàvem
0: aquesta notícia. Jo ja els donàvem, no? Fa 13 anys del Tomorrow's Harvest, que va trigar 13 anys, em sembla. No? Ara s'han complert 30 anys del Music Has the Right to Children.
1: Correcte. Saps qui me'l va vendre, Disc? Saps qui me'l va vendre? Qui? Ángel Molina.
0: Hòstia, doncs pues mira, bon gust.
1: A la casa un dels discs millors... vaig entrar a la tenda i vaig dir, un moment, esto suena com a Autecre. Em va dir, ah, no és Autecre.
0: És mejor, és mucho mejor.
1: És de Warp. El tens aquí, el tenien allà posat, el CD, i vaig dir, trae pa aquí.
0: Sí.
3: Guai, xaval.
0: Al meu criteri.
1: Quan va sortir, és molt millor que Autecre. Que és 96?
3: Sí, és molt millor que Autecre.
0: Per mi. Jo hi puc disfrutar mil vegades més. Que
3: infinitament millor.
0: Conceptualment, Autecre els han influït,
1: segur. Això és com dir que estimes més a la mama o al papa. Això no,
0: no, no, tio, no. Per mi no hi ha color, per mi.
1: Bueno, aquesta és una de les notícies. L'altra, que no l'hem comentat i no sé si algú ho ha portat, jo no ho he portat perquè...
0: Però un moment, perdona, és que no... Pensava que anava a parlar després. Això s'acompanyarà, perquè ho hem comentat, em sembla, d'algun directe.
1: Els serà podrem... molt difícil. Serà molt difícil.
0: No han fet directes?
1: Pocs, molt pocs.
0: Molt pocs. Podríem dir que no toquen en directe? Potser són músics d'estudi?
1: Han fet alguna cosa.
0: Però no hem d'esperar gran cosa, no? Bueno, okay. Uh-huh. Vull dir, gran festival, no, seria una...
1: No ho crec.
0: No, eh? Va, okay.
1: M'imagino alguna cosa, rotllo... Hem entrat aquí en un pub de Londres i hem tocat avui i només hi ha dues persones que ho han pogut gravar.
0: Okay.
1: I això valdrà 13 milions d'euros en eBay, no?
0: Planxat en el disc.
1: Correcte.
2: Va,
1: aquesta primera notícia.
2: Més,
1: no? La segona que volia comentar és... la que va liar Nine Inch Nails i Boys Noize al Coachella.
3: Això també s'ha de veure, això, eh?
1: Perquè és una cosa...
3: I el disco també, vull dir, el disco que han tret ara...
1: Sí, que de fet és un live fake, una cosa rara, han posat el live de fons, però...
0: Si no és un disc oficial, no és un disc oficial.
1: Sí, sí que ho és, eh? L'han tret oficialment.
3: Ah, Spotify.
0: Sí, no, ja, però pensava que podia ser algú més pirata, no?
1: És oficial. I això és importantíssim. És una posta en escena. De fet, molt vaig entretenir a llegir molts reddits i coses semblants on el jovent que atén el Coachella desbordats per aquest live de dir, clar, ho entens quan comences a veure el Coachella, que són tres pseudo-dijòquers fake amb una taula que ni la toquen o fan veure que la toquen
3: sense cascos,
1: o sigui, yeah. I liant-la amb unes llums que sembla la NASA,
3: el Tomorrowland aquest,
1: correcte, i la gent flipant, i clar, quan veuen una cosa
0: amb cara i ulls,
3: uau,
1: va ser com una sensació molt bèstia. Molt bé, això eren les dues notícies. Què porto? Començaré una cosa... Hem començat amb molta guitarra i molta cosa, així que jo com
2: per guitarra,
1: sempre...
2: el que sona de fons, que està guapo, es diu Apolo 18, si voleu. Ah.
3: Doncs aquí un bonus track del Jesús, perfecte, sí. Molt bé.
1: Ha sortit una cosa fa poc...
0: Avui ja està reflexiu, eh?
1: Molt bé. Que em té molt emocionat, també. O sigui, Bob of Canada ha sigut molt bèstia.
3: Portem 25 minuts. Una ronda, 25 minuts.
0: Però estic pensant en una cosa, que avui tampoc tenim un límit.
3: Ah, és veritat, no tenim cap límit.
0: Per tant,
1: avui... Podem fer-lo més llarg.
0: Hora 30, ja està, no passa res. Bona. Cap problema.
1: Vinga, i a més hi ha birres.
0: Vinga, va.
1: Saps qui ha tret?
0: Això és cap novetat.
1: Està a punt de treure disc nou i ha fet dos avançaments. Un senyor que es diu Luke Vibert. Moniker de Plug.
0: Hòstia, Drum and Bass for Papa.
1: Fa 15 anys que no treu material nou.
0: Drum and Bass for Papa, tio. Disco de referència, brutal.
1: I... És el que no està a Spotify.
3: És que sabia que m'ho faria, això, cabronazo.
1: Bueno, però això ja et dic que toco els collons.
3: És que avisa'm,
1: pots o no pots? Pots o no pots?
3: Estic verifying your browser. Aquí el tinc.
0: Mira, tio, t'he de dir una cosa. Luke Vibert és un tio que està... infravalorat,
3: totalment.
0: És un tio que ho toca tot, i podia ser, o sigui, per mi ara mateix ens ho podem passar molt millor amb una sessió de Luke Vibert que l'Afex Twin.
3: Hombre.
0: Perquè l'Afex Twin ja se li va massa la flapa, tio.
3: No va ser el Ras Matas. Érem 30 persones, però ho vam passar com mai.
0: No, 30 no, tio.
1: No.
3: 8, tio.
0: Vale.
1: Tu parles que va fer de taloner d'Afex Twin.
0: Afex Twin i Microthic.
1: Sí. No, era DMX Crew.
0: DMX Crew, correcte.
3: Correcte.
1: No, però després vam anar un alt, igual al cap d'un parell d'anys o així, a veure...
0: Recordo que veu flipar bastant. Estàveu sols?
1: Nosaltres i l'ESA.
3: Però hi havia molt poca gent, molt poca gent aquella nit.
1: I va fer una sessió.
3: I va ser, s'ho vam passar com mai, tio. Hòstia. Increïble.
1: Bueno, doncs tenim Plug amb un nou disc que es dirà Variety Magic.
0: A més, és guapo, eh?
1: I...
0: el Luke Vibert. Sí, una foto, sí. No l'has vist mai?
1: Sí, clar que l'he vist, però...
0: Molt guapo.
1: Bueno, no havia pensat en aquest tema.
3: Però fa 15 anys que
1: no
3: treu
1: música i fa aquest drum and bass molt al seu rotllo.
3: Sí.
1: I no m'escolta ja, i callo ja.
3: Va. Vinga.
0: Espera, és guapo?

0: Epa, això és grande, eh?
1: Tio, m'has fet molt feliç. Ara estava repassant la discografia de Luc Vibert i fixeu-vos, eh? O sigui, el disco seminal Yousef, que va publicar Warp, dels pocs que va publicar Warp, és que era, és més de Reflex que de Warp, aquest.
2: El Reflex ha estat a Planet Mu.
1: A Planet Mu, també.
2: Ha estat a Ninja Tune, amb Wow on Christ, que és un altre...
1: A tot arreu. Té un segell propi, de fet. No recordo el nom.
2: Però discos... Aquest s'ha tirat de Tune, que és un disc és un segell belga que un dia n'haurem de parlar de Tuned, perquè és una cosa increïble.
1: Però fixa't, Lovers Acid, disco brutal, sota l'àlies de Plug, Drum Bass for Papa...
2: És que és això, exacte, és una big, cosa...
1: Bueno, però del 96, vull dir que era una cosa que va trencar-ho tot. Big Soup també va fer un disco més de breaks. Jo crec que també Amen Andrews és ell.
2: Només
1: en vinil, una sèrie de recopilacions de drum and bass marciano, absolutament, hòstia, és molt gran. M'has fet molt content.
2: Pues aquí tenim nou material de Plug.
1: Molt bé.
0: Estupendo.
1: Les abueles es posen contentes. Quan. Però m'agrada molt sentir també les novetats que portes tu, Miqui. De fet, em fot molt feliç. I a Jesús també, novetats. No, perquè jo, si hagués de portar novetats jo...
0: Ets un home amable i feliç ara mateix.
1: Exacte, amable sobretot.
3: Ha passat d'estar amorós, pràcticament visitant la mort,
0: sí, sí,
3: a un home feliç.
0: Està premortem feliç i...
1: Perquè ja t'he contagiat a tu. No.
2: M'han trobat a mi la tos.
1: Sí.
2: Una cosa, una bona notícia que farem ara mateix, no?
0: Sí.
2: Hem de dir que aquest programa serà una mica més llarg.
0: Sí, és veritat. Sí. Segurament és la notícia que no volien sentir els nostres oients, perquè ja en tenen prou una hora, però...
3: Si cal.
1: Sí cal.
2: És fals fins al punt... Vaig a donar una dada.
1: Hòstia, avui estàs...
0: Molt informatiu, avui. És una cosa...
2: No, informació. Escolteu-me, gent que ens escolta, que ens diu, per favor, graveu millor, perquè hi ha yonquisme. O sigui, ens volen sentir i no ho senten bé.
0: Exactament. A veure si aquest...
2: Tenim un arxiu abans de pujar-lo.
0: Exacte, jo faré màgia.
1: Aquest problema, perdó, el tenim quan hi ha un convidat extern, especialment.
0: Bueno, quan
3: entro un mic... Jo he sentit gairebé tots els vostres programes i se sent bé.
2: Amb auriculars?
0: Gràcies, Jesús, gràcies. Gràcies.
1: No. Bueno, bravo, Jesús.
0: Molt bé.
3: Cap problema, se sent perfectament bé.
2: El cotxe no se sent gaire.
0: Jo l'he sentit al cotxe i bé. Però
2: el cotxe, amb dos fills, no se sent gaire.
0: Vale, això és veritat. Però tot i així, tot es pot millorar i per tant ho farem, per tant, cap problema.
2: No vull dir que hi ha moltes ganes. I per cert, abans que comentaves el pre-Primavera Sound,
0: sí.
2: Una de les nostres... oients màximes, Tai, està demandant aquest programa, eh?
0: Hòstia, molt bé. Pues, hòstia, aquest és el preci que he anat construint. Trobo que espero que us agradi perquè hi ha... Per mi mateix, que tinc allà subratllades moltes coses que no tenia abans i bé, molt bé. Perfecte, tenim mitja hora de programa. Jo crec que és bon moment de començar aquí el...
2: No, tenim més.
0: Tenim més, però mitja hora, portem mitja hora de programa.
2: Perdó, estem començant.
0: Hem fet la intro i ara anem al...
1: Tot això ha sigut una intro...
0: Exacte, llarga, però aquí tenim, doncs, tu diràs, Jesús, tio...
3: Bueno, pues pues comencem. El que dèiem abans, jo vaig començar a sentir música en italià, pues gairebé a la vegada que vaig començar a sentir l'indie espanyol, allà quan sortien els Planetes i tal. No parlarem de coses més clàssiques, de pioners italians, Franco Battiato, Giorgio Moroder...
2: Respect.
3: Giovanotti, que també m'agrada, que per cert ve al Cruïlla aquest any, que ha fet moltes coses.
2: En sèrio?
3: Sí, i tinc ganes d'anar a veure'l.
2: Giovanotti, per ser un tio socialment molt implicat en moltes coses, molt actiu políticament.
3: De fet, en realitat, tota la música italiana d'aquest tipus, ja veuràs que és, ja comentaré que és molt, no sé, com molt compromís social i tal.
2: Aquí anava.
0: Molt bé.
3: Total, que comencem allà a meitat dels 90, quan va començar la influència del noise, rock, no?, d'aquestes bandes que sentien Sonic Youth i aquestes coses.
0: Uau.
3: Hi ha un parell de grups que sempre es diu que som com els pares de l'indie italià, que es diuen After Hours i Marlene Kuhn. A mi personalment no és que flipping massa, no els he sentit massa perquè no m'agraden del tot, però bueno, estan aquí, rock, guitarrero i tal, no sé què. He portat d'aquesta època un altre grup que es diu Tre Allegri Ragazzi Morti, o sigui, tres nois alegres morts,
0: que tenen
3: tenen una estètica molt... Anava a dir Goril·les, però Goril·les va sortir després, amb màscares, no? Una estètica una mica ska, reggae i tal, i amb molt de compromís social, com dèiem abans. Vale? Un tema una mica antic, de finals dels 90, es diu Francesca Glianichea, vale?
0: Sí.
3: Que és el que he portat, i res, el podem escoltar. Perquè,
0: sentim, tallem micros o mantenim? Dic, per anar fent
3: des del aquí. Principi, sí.
1: Sí, podem mantenir micros oberts.
3: O, sí.
1: Sí.
2: El baix està una mica...
3: Sí, està saturat.

0: Molt bé, Jesús. Bueno, o sigui, ja ara porto una mica d'embolic al cap. Això què és? Això és
1: Tre Allegri, Ragazzi Morti, que són un grup de meitat dels 90 fins a... Bueno, encara continuen. Vaig anar a veure'ls a la 2 d'Apolo fa 4 o 5 anys. I fan això, fan pues, aquest rotllo... Aquesta és una mica més rockera, però tenen un rotllo molt rega, no? Bueno, més punk rock, no? Uh-huh. Tenen un rotllo de vegades molt punk, de vegades una mica ska, reggae, no? Fusionen així, i sobretot això, lletres molt compromeses i amb aquesta, tot imaginari, no? Tota la imatge del grup, pues és molt, com molt típica, tenen com molt de Tirona allà a Itàlia i bueno, a mi m'agraden aquest okay. rotllo noventero.
0: I aquests que deies que no t'agradaven? Que si més bueno, has portat alguna cosa d'aquests o no?
1: No, aquests me'ls he saltat. Okay, podem okay. posar okay. si voleu, eh?
0: No
1: m'agraden tant i okay, bueno, okay. he pensat que no valia la pena.
0: Home, com que has fet la referència a Sonic Youth, m'ha picat una mica la curiositat.
1: Sí,
0: òbviament.
1: Però bueno, no són Sonic Youth, eh? Spoiler.
0: Sonic Youth.
1: Però bueno, que estan bé, eh? Marlene Kunz tenen temes que estan bé.
2: Guai.
1: Bueno, més cosetes d'aquesta època subsònica, uns clàssics de més electrònica, electro-rock i així una mica disco. I passem pues, a la següent etapa, no? de principis dels 2000. Aquí he portat un tema que crec que és l'única que no canten en italià, que sí. d'un grup que no sé si coneixeu, que es diu Giardini di Miró, que
0: no.
1: fan post-rock, rock instrumental també, canten una mica.
0: Ojo, post-rock italià.
1: Molt bons, a mi m'agraden molt. També vam tenir la sort de veure'ls en directe, o sigui, i superbé. Aquest és un tema que es diu When You Were a Postcard i és d'un àlbum de 2003, d'acord? ¿Vale? Aquest és un tema molt llarg, amb molta evolució, és un tema de post-rock, al principi és una mica més melòdic, i després, quan conforme avança el tema, doncs comencen les...
0: Podem posar diferents fragments, sí. deixem un trosset al
1: principi
0: un minut, i anem avançant.

0: D'anar molt bé.
1: Sí, tirem una mica endavant. Aquí sí. Ja estàs tocant a la fibra.
0: 3-4 minuts.
2: Anava a dir, sí. Molt teu, Lluís.
1: Hòstia, això m'agrada molt, tio. Això m'encanta, tio.
0: Bon grup, aquest. T'has d'escoltar aquest àlbum, Punk Not Diet, de 2003. Molt bon àlbum.
1: M'agrada molt.
0: Aquí és el minut ja 4:50.

0: bé, tio.
1: Això es feia a Itàlia fa més de 20 anys, eh?
0: Sí, 2003, sí, senyor.
1: Les influències, no?, de tota la post-rock, no?, del...
0: Sí, la música Mogwai,
1: de... Es m'ha recordat molt el rock action de Mogwai, de fet, que va ser quan Mogwai va començar a cantar una mica més, van començar a incorporar veus, m'ha recordat bastant aquest tema, m'ha agradat molt, sí, sí.
0: M'alegro, molt guapo, aquest àlbum és molt recomanable. Continuem, vale? Passem, hi ha més grups d'aquesta època, més poperos, Baustel, són molt coneguts, bueno, algun grup, Marta Suitú i també són bastant coneguts. Passem a l'època de l'explosió dels cantautors, del folk, dels Nacho Vegas aquí, dels Ivans Ferreiro, de tot aquest tipus de música, i això a mi m'agrada molt. Vale? O sigui que aquí potser estem una miqueta més de temps, m'agrada molt. Hi ha molts,
2: Ivan i Ferreri, no?
0: molts artistes que m'agraden. El primer que he portat és un àlbum, és un artista que, bueno, és Vasco Brondi, que és un noi del nord d'Itàlia, no sé ben bé d'on és, no sé si és de Verona o de per aquí, que al principi, ara treu àlbums amb el seu nom, Vasco Brondi, però al principi treia àlbums amb el nom de Leluche de la central elèctrica, ¿vale? Els llums de la central elèctrica. Hi ha un parell d'àlbums molt recomanables, un que es diu Costellazioni, de 2014, i un altre que és de 2017, que es diu Terra. I he portat un tema d'aquest últim, que es diu A forma di fulmine, sí. Que significa en forma d'un llamp, vale? I res, la sentim una miqueta.
3: Ara passem, aquí tenim.
4: Possiamo correre, possiamo andarcene, o stare immobili e lasciare tutto splendere. Possiamo prenderci, possiamo perderci, dirci solamente cose semplici. Possiamo ridere e farci fottere, ballare scordinati e lasciare perdere. Possiamo credere, farci esplodere come armi, solo chitarre elettriche. Possiamo illuderci, ballare stando fermi.
3: Tu intens les lletres o què? Tu intens?
0: Sí, bueno, me las miro també, vale, però vale, sí, vale. Parlo una mica d'italià, no és que parli vale, italià vale. Fluid, però bueno, parlo una mica i entre d'altres coses és el que m'ha empenyat a escoltar música en italià, no?, per aprendre una mica també.
3: Guai, perfecte, tio. Molt bé, tio, interessant.
0: Bueno, aquest tema, aquest noi és un tio interessant, és escriptor, ha publicat llibres diversos, fa poesia, fa narrativa... Ara mateix està presentant un llibre que acaba de publicar i va fent àlbums doncs uns una mica més melòdics, una mica amb una mica d'influències vàries, i a mi la veritat és que m'agrada molt aquest.
3: Perfecte, tio, aquest molt bé.
1: Això ens estem situant a quin any?
0: Això és voltant del 2010-15, vale? Okay. parlem d'aquestes dades. Un altre gran d'aquest moviment és Bruno Risas, vale? Molt conegut a Itàlia, d'estadis, vull dir, molt conegut. Ara fa poquet el van veure també a la Sala Apolo, també, plena vessada d'italians, però
2: que no hi ha italians a Barcelona.
0: Hi ha molts, per això també venen grups italians. He vist diversos grups italians perquè hi ha molta gent italiana aquí i de tant en tant pues venen grups. Bruno Risas també té diversos temes. He portat Guàrdia 82, Guàrdia 82, que és un dels més coneguts.
3: Vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: bueno, temes d'amor, de... De, en
1: jo,
0: aquest cas de descobrir, de descobrir l'amor.
1: He dit Capello, no?
0: Sí, sí. Bueno, aquesta cançó
2: si parla d'esport.
0: Aquesta
1: parla
0: cançó
1: d'esport de per si, sí.
0: Sí, és molt guapa la lletra, la veritat, és del primer teu amor a la platja quan ets
2: amor
0: un nen.
2: Amor d'estiu, eh?
1: L'amor que mai hem tingut.
0: Bueno,
1: tu no.
0: Exacte.
1: Jo sí, sí. Però, sí.
0: I la veritat
1: no,
0: és que la lletra és molt bonica.
3: Jo tampoc.
1: Sí.
2: Dic que sí?
3: Sí, home, però fa molts anys, tio, evidentment, moltíssims.
0: Bueno, pues, molts temes de Bruno Lisas que m'agraden i m'ho vaig passar superbé.
3: El
0: directe és molt més rockerillo i fica guitarres i tal, no sé què, i la veritat és que va estar molt bé.
3: És curiós.
2: Vaig a fer una apreciació absolutament innecessària.
3: Per favor,
2: per
3: favor.
2: Que és que et dono la raó, tio, que d'alguna manera m'agrada com sona l'italià.
0: A mi és que m'agrada molt.
2: En sèrio, o sigui, trobo que és... i és apreciació de cunyat, segurament, de tres voltlams que m'heu donat, però... trobo que és molt musical, tio. Potser més que l'espanyol,
3: sí,
2: tot.
3: Sí, més que l'espanyol.
2: Ja sé que estem acostumats al model anglosaxó, l'anglès és el que...
3: Sí, sí.
2: Enganxa
3: l'estàndard, tot. L'estàndard seria l'anglès, en general.
2: I, hòstia... trobo que acompanya molt bé,
0: tio. Sí, al principi potser costa perquè no estàs habituat, no? I és un idioma pues, molt, no?
3: És com alegre.
0: Molt reconeixible. Sí, però és aquest...
3: Li pega aquest rotllo més pop, aparentment, no? Així com el Francesc li pega aquest així com bohemi, no? El francès per l'italià. No, té un... Crec que li marca molt el tipus de so, no? El cantant italià, no? Té un... Molt bé, molt interessant.
2: Té un gran amic italià que viu aquí a Barcelona que em passa hip-hop en italià.
3: Tenen molta cultura de hip-hop allà a Itàlia, molt més que aquí.
0: Sí. Tenen.
3: Home, tio,
0: de fet, Jovanotti, que hem parlat al principi,
3: sí.
0: Jovanotti va començar a fer hip-hop.
2: Home, give me five, all right.
0: I després però ja s'ha passat al
2: pop. Del mundo.
0: I bàsicament al mainstream, quasi, però bueno, però allà hi serem.
3: Bé.
0: Més cosetes que sí, no he portat sí. Temes. Dente, molt maco també, m'agrada molt. També el van portar també aquí i vaig poder anar a veure'l. Verlaine, que no he portat cap tema perquè no els tenen a Spotify, és a Bandcamp i és una mica més rotllo, però m'encanta en Berlín.
2: L'he posat a Bandcamp, el pròxim dia ho portes.
0: Ja, però bueno,
2: és un challenge.
0: M'agrada molt Berlín, molt més minoritari, un grup molt més petit que els d'abans.
3: Molt bé.
0: I passem a l'època més moderneta, no? De música una mica més diferent. Hi ha un grup que va venir al Primavera Sound fa pues, 4 o 5 anys.
2: Maneskin.
0: Bueno,
1: no. Això va ser fa dos.
0: Un grup, no, un noi, que es diu Jo sono un cane, que no vaig poder anar, però que està bé. És una mica molt més electrònic, molt experimental, més que electrònic, però una mica més pop experimental i tal. I com
1: jo
0: sabia que us agrada...
1: Jo
0: sono un cane, soy un perro.
1: Sí, un perro, això...
0: I com que em semblava que potser us semblava interessant, doncs no he portat cap tema tampoc.
2: Molt bé!
1: Home, puta mare.
0: Perquè ho mireu.
2: Actitud bits.
0: Perquè ho mireu.
2: Si us agradaria, no us ho he portat.
0: Llavors he portat una cosa doncs, una mica més raruna. Hi ha un grup que es diu Oine, no sé ben bé com es diu, és com una paraula, crec que danesa, no? No sé si algú de vosaltres no parla.
3: Segur parla de tot.
1: Parla esperanto.
0: Ens hagués dit com es pronuncia, però bueno, ho he mirat abans de venir i sembla que és ulls en, doncs, no sé, en noruec, o en suec, o en danès, sí. O alguna
1: cosa. Sí, segur ens ho confirmarà.
0: Exacte, Oine.
3: Oine.
0: Aquests fan Escrimo, no sé si sou molt fans de l'Escrimo, però avui ho sentireu,
1: sí, Escrimo,
0: per primera vegada.
1: Perdoneu, però no...
0: Aquest tema es diu Cuando el sueño se avera, i res, jo tinc aquí apuntat posar cap al minut 3, però posa-la quan vulguis.
3: No, claro, pues minut 3, pues minut 3.
2: Lo que tu diguis.
0: Prepareu-vos per a l'Escrimo,
1: Escrimo, però...
3: Però no és una modalitat d'Escrimo.
0: Escrimo vol dir que es canta cridant.
3: Hòstia, nene, va.
1: Bueno,
3: i pillo un interlude.
1: Bueno, sí. Bueno, està bé. Les guitarres molt guapes, molt suaus, molt amables.
0: Escrimo en italià.

0: Ogni primavera, diu aquí, cada primavera.
1: Tio, però això m'agrada molt, tio.
2: Fa patir, fa patir, que toma, tio. Sí, fa patir, l'esclimo fa patir, sí.
1: Bueno, m'agrada molt.
0: Però hi ha un grup, un grup humano, Death Heaven, que és sí. Un grup d'esclimo post-rockero que, sí. Que, sí. Tal, que, és, que...
2: Hi ha un grup que viva Belgrado.
0: Que bueno, també... de fet, m'agrada que, sí. que aportis això, perquè en aquest EP col·labora el Càndido, que és el cantant de Viva
2: Correcte,
0: Belgrado.
2: I que canten cançons, hi ha cançons de Viva Belgrado que també canta així molt, molt fotent, sí, sí. Cridant, vamos, molt bé.
3: Sí, sí. Però sonarà fenomenal.
2: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Està guapo, aquest EP està guapo. I aquest tema que està per sota sí. És una noia que es diu Ariete, que fa pues, aquest rotllo una mica, no sé si comparar-la amb la... com es diu? Aquesta amb la...
1: Rosalía.
0: No. amb la Billie Eilish, que no em sortia
2: el nom. Ah, vale, vale.
0: És una mica, potser us serà comparar-la amb la Billie Eilish, però bueno, bueno, és sí. Aquest rotllo una mica tranquil·let i tal, vale? Es diu això, Ariete. Aquesta cançó es diu Cicatrici.
2: Cicatrici, aquí va.

0: Bravo, tio.
1: Bravíssima.
0: Bravo, molt fi.
2: Què us ha semblat?
0: Molt fi. La comparació
2: molt bé,
0: és
2: tio.
3: Sí, d'aquest rotllo, sí.
0: Molt guai, tio, molt guai. Aquesta m'ha encantat.
3: Bueno, sí, ja veus que hi ha molta opció, com a tot arreu, evidentment. El que passa que pues, no els coneixem, perquè no estem familiaritzats.
2: Evidentment, sí.
3: Hi ha una mica de tot. I això és el que he intentat portar, una mica un tastet de
2: diverses
3: coses.
0: Excel·lent.
1: I a més, quan ens hem trobat fora abans, deies, bueno, igual que hi ha hagut evolució de l'indi aquí a Espanya, no? El mateix ha passat a Itàlia,
0: el mateix,
1: no?
0: El mateix.
1: I és absolutament desconegut, per tant, exercici meravellós.
2: Bueno, sí, aplaudiment.
0: Aplaudiment. Bravo, Jesús.
1: Gràcies mil.
0: Sortim d'aquí sabent moltes més coses i coneixent un món que no...
1: És lògic, no? Que si sí, el mateix senyor. Que hem viscut aquí a Espanya, no?
2: Ho posarem al...
1: de l'indi ha passat a Itàlia i segurament en altres països. No?
2: Quan es pugi el programa Spotify posarem els temes que han sonat perquè allà a la descripció, perquè la gent que pugui, clar, al final pugui trobar i descobrir també per la seva banda. O sigui que molt xulo, tio.
3: Guai, me n'alegro.
2: Enhorabona, nen.
0: Felicitats, Jesús.
2: Merci. Molt bé, tens un especial d'indi,
1: no?
2: Tens indi danès per la següent episodi, indi búlgaro.
0: No, però tenies algun altre especial per algun altre programa, tenies algun
3: bueno,
0: altre.
3: Bueno, sí. Idea sempre hi ha, clar.
0: Pues venga, ja.
2: Tio,
0: ja
2: pues, parlarem. Endavant.
1: Solo benvenuti. Venga, no toquia.
2: Ja, amb una veu mica de borratxa, eh? Saps? Solo benvenuti.
0: Amb RPM més baixos ja.
2: Abuela borratxa en italià, o sigui, mal, mal, mal.
0: Venga, les ulleres al front. Ronda.
2: Ronda informativa. Venga. Comencem i ja per on ens jugui, portem 52 minuts. Bueno. Anem a fer unes rondetes. Comencem la ronda final o no final. No sé què posar, tio, perquè tenim moltes coses.
0: Pues passem. Vinga, tio, farem dues rondes.
2: Mira, poseu, parlant d'Albacete...
0: Vinga, sí, ho vas comentar, ho vas comentar.
2: Us ho compartia l'altre dia per WhatsApp. Pàlida Tez, grup d'Albacete.
0: El nom també. Ja mola bastant.
2: Sí, a més, tio, quan la vas descobrir, tio, com són tan bonicos, tio, tan joves, tio, són tan normals, tio, són de, no sé, per agafar-los a casa i te'l fiques allà al sofà.
0: Però et denunciarien.
2: Correcte.
0: I no sense raó.
3: Una mica de cunyadismo.
2: Els escriuré per convidar-los al programa, a veure si els interessaria trucar-nos. Jo penso que sí. Total, tenen un darrer treball ara publicat. No sentirem un tema d'aquest àlbum, sentirem un EP que van treure amb una versió de Bad Bunny, que trobo que és molt rodona, tio, perquè sonen a Pàlida Tez, sona el tema també, sona una mica això és el so que volem fer, no? A través d'una cançó de Bad Bunny, que es diu Neverita. I, tio, em flipa, és un so senzill, directe, que és una mica el que hem parlat moltes vegades als programes, aquell ADN que portem d'una mica del noise, del so... d'Albacete Sound, en
0: I
2: aquest cas.
0: I són d'Albacete, tio.
2: De Sound, correcte, tio.
1: Produïts per Mercromina, vas dir, no?
0: Hem de dir un apunt.
2: Digues?
1: Produïts per Mercromina, vas dir,
2: no? El primer EP, sí, i el darrer, no ho sé, ara ho miro si és així, i, bueno, així sona.
0: Hauries d'explicar que tens arrels a Albacete.
2: Sí, clar, per això ho dic, la meva mare és Albacete, la família de ma mare són Albacete, la família principal, diguem, és Albacete, i, per tant, tot el que és manxego és
0: a tope.
1: Muchachada Nui.
2: Muchachada Nui, correcte, manxegos també. Neverita de Pàlida Tez.

0: Hòstia, tio.
1: Molt guapo, eh?
2: Sí.
0: Estupendo, no? Però t'he de dir que em sembla una idea brutal, avui, o sigui, versionar amb aquest esperit indie...
1: Absolut, tio.
0: Una versió de Bad Bunny.
1: De Bad Bunny, tio. Sí.
0: És que em sembla una idea, com a idea, és un concepte brillant.
1: Sí.
0: Brillant.
1: I li aconsegueixen donar, tio, també una altra ànima a la cançó, tio, que és una cançó indie tota la puta vida, tio. És una passada, tio.
0: Sí, sí, brutal.
3: Molt recomanable. No he sentit el tema del Bad Bunny jo, però...
1: Sí, sí, sí. Bueno, és reggaeton, sí, sí, clàssic, o sigui que... Tot bé. Venen a la primera Sound, però és un dilluns, és primer a la ciutat, venen un dilluns a la tarda, és difícil, però bueno, qui ho pugui, qui vulgui no, perquè ja no hi ha entrades.
2: Els
1: enviaré, sí, sí, escriuré.
2: Després que vas comentar en el grup, vaig estar sentint-los.
1: Sí, sí, el darrer treball sona molt bé. Sí, sí.
0: De qui parlem ara?
1: D'aquests.
0: Ah, d'aquests, sí.
2: Guai. Superbé.
0: Jo vaig sentir els dos, els que vas penjar, un era aquest.
1: Sí, un era aquest, sí. Molt bé, Luigi, seguim.
0: Bueno, jo ara tinc... Jo vull posar-vos un tema que li agradarà molt al Rubén, però el deixarem per la següent ronda, perquè ara trencaria massa el rotllo i quedaria malament. I ara, aleshores, tot vaig i passaré, faré un passe de pilota absolut, perquè vas a penjar l'altre dia el xat que tenim.
1: Epa!
0: David, a veure si ho dic bé, Ulrika SpaceX.
1: Sí, sí.
0: Em semblen brutals. Sí. I volia portar-ho, sabia
2: corroboro,
0: que...
2: Corroboro.
0: Però brutals. O sigui, l'únic dubte que tinc és si el cantant és un home o una dona. Perquè és aquestes veus hermafrodites, tipus Deer Hunter, saps? Que no saps ben bé. Podia ser la Kim Gordon, però la Kim Gordon podia ser un tio, també, no?
2: No sí. Sé, no l'he preguntat.
0: Però. Podia ser, que té una veu femenina, perquè és més bastant masculina. I no sé, perquè he vist la foto de Spotty i són tot tios. Per tant, sí. Entenc que deu ser un tio.
1: Sí, sí.
0: Però és bastant femení. En fi... sí, tenen un rotllo que em porta, evidentment, a Sonic Youth, a aquestes dissonàncies, a aquestes guitarres, a aquest rotllo... No sé, tio, m'ha recordat, i fins i tot el tema que poso, sí. A l'Experimental, al sí. Bull in the Header de Sonic Youth. Hablábamos antes de Sonic Youth, por eso te decía que me hubiera gustado, hubieras tenido, joder, los italianos que tocan Sonic Youth.
3: Te los pasaré.
1: Sí, sí,
0: claro,
1: sí.
0: Joder. Pero bueno... aquest, potser pots parlar tu més d'aquest grup, perquè el coneixes més que jo.
1: Sí, però... no, jo el vaig descobrir així de rebot. És un grup que és com poc conegut, és un grup anglès, però que fan un art rock que li diuen així com complexa, i no és fàcil fer algo complexa de qualitat, pots fer algo complexa per fer algo complexa, però trobo que té un rotllo molt especial i no acostumen a estar en els grans festivals encara.
0: Mai.
2: Arribaran,
1: sí. Estan fent una gira, però com llocs molt, molt concrets, o sigui, també, ojalà que passin per aquí, per Barna, en algun moment. I
0: ojalà, tio, estaré ja, estaré segur.
1: Doncs aquest nou treball, que es diu Expo, així són aquest Pictos, igual al tema de Ulrika SpaceX.

0: Per favor, fes aquest comentari que has fet en privat perquè m'ha semblat...
1: Volia dir que és curiós aquesta mescla on quan canta crec que té elements de pop, no?
0: Absolutament,
1: molt melòdic,
0: absolutament. Sí.
1: Però tot el que hi ha darrere és com quasi free jazz, no?
2: Sí, sí, sí, loquíssim, la bateria,
3: especialment,
2: el baix...
0: La bateria és brutal.
2: Brutal, brutal. Brutal.
1: I la guitarra dissonant molt Sonic Youth, no? Que deies, és una cosa fantàstica.
0: Ja m'ha agradat...
1: Gràcies
0: quan
1: pel descobriment.
0: Fa anys que ja vas fer la cunya de... d'Ultra Spacek, però ara, tio, he flipat amb aquest treball i tinc moltes ganes de que vinguin a Barcelona. ¿Te ha gustado o qué? Mucho ruido.
4: Sí,
0: mucho
4: no,
0: ruido.
4: No, está, ¿no? Bien.
0: ¿Te ha gustado?
4: Sí, sí, guapo,
0: sí,
4: guapo.
0: Bueno. Sí, sí. Ah, bueno, me estás mirando así de una forma, digo, hostia.
4: No.
0: Recomanació,
4: no, no os coneixia, no os coneixia y bé.
0: Gracias. No los conoce ni su padre, porque vamos a ver los oyentes que tienen, pero no, no son muy famosos para lo que estén bien.
1: Menys que Dogcat.
0: Home, menys que Dogcat.
4: Però porten temps, vull dir que tenen, tenen discos.
0: Si tenen menys que Dogcat, és molt greu.
2: Impossible.
0: Però ara us diré els oients.
2: Molt bé, Jesús, tio, què te
4: vinga,
2: permet poner?
4: Vinga, pues mira, he portat molta cosa i mira, posarem...
0: Perdó, Jesús, perdó.
4: Digues.
0: 51.300 oients.
1: Ah,
0: no està mal. Estaria a un nivell... Tampoc és molt, però estarà a un nivell ja... aquests d'Albacete, no, com es diuen?
2: Pàlida Tez. Sí, no, aquests estan igual a 1.000, digues.
4: Posarem un grup que es diu el Ten Eleven, no sé si els coneixeu. El Ten Eleven són
2: sí.
4: Un duo...
2: No el conec, però s'ha descobert aquí, perdó.
4: Que és, un duo sí. De Califòrnia, crec, americans,
2: vale.
4: Que és un bateria i un guitarrista que toca un doble màstil amb un baix, amb una guitarra...
1: En Gene de Potrín?
4: No, perquè no fan coses rares de temps, modals, microtonos i coses d'aquestes.
2: Sí.
1: No hem parlat d'això i vam dir que parlaríem
0: no hem parlat.
1: Del superhype de Gene de Potrín.
0: Però sí, hem parlat, no?
1: No,
4: sí,
1: no, no
4: bé, però potser massa. Però bueno...
0: En privat, hem parlat.
4: Però bueno, el Ten Eleven portant 20 anys fent discos, vull dir que...
2: Okay.
4: I fan servir molta pedalera, molta lupera, no?
0: Coño, com els enginyers de Potrain,
1: però això feia el Blot també, i han fet 4.000.
4: Tot instrumental també, i ara han tret un single, bueno, un single no, perquè és un avançament del nou disc, que es diu A While Ago Alone, i res, pues, a veure què us sembla.
2: Tio, que guai, descobrir coses així, molt bé.

0: Hòstia, són els d'enginy, però una mica més, con menos BPMs, no? Más lentos.
1: Sí, bueno. Sí,
2: pero sí, sí, sí. Taladro.
3: Pinta de estar... Sí, menos taladro. Benjín son taladro guapo, ¿eh?
0: Ahora pararemos sí, una mica de eso.
1: Tranquilet. Sí.
0: Pero, ¿y este tío que toca bajo guitarra también?
1: Sí, doble porta mástil. Un doble mástil siempre y al batería.
0: Pues igual, hostia, tío. Ha sido una influencia para Enginy de Poitrines, porque... ¿no?
1: Segurísimo, ¿no? Porque... Sí, sí, segurísimo.
3: Hòstia, tío.
1: Yo molt recomanable és el Ten Eleven, ¿eh? Molt bé, tenen, no sé, 7, 9 discos, o sigui, porten 20 anys.
4: Set o 9.
1: Primer àlbum recomanadíssim, i la resta, pues bé, temes més tranquil·lets, temes més pujats d'intensitat.
0: Molt bé, molt
1: recomanables. A mi m'agraden molt.
3: Guapíssim.
0: Voleu fer la cunya d'Engin o la deixem per quan estigui l'SAU?
3: No, la deixem per quan estigui l'SAU, sí.
0: Perquè se'n fotrà merda aquí, no?
3: Sí.
0: Vale, segur que... Vale.
3: No, molt bé.
0: La deixem com a deures.
3: Rubén, amic, què?
4: El que m'agradaria saber si tenim... Aquesta és l'última o ens queda una ronda més?
3: No, fem una ronda més, sí. Fem una ronda més.
4: Llavors, si encara en queda, guardo pel final una cosa que tinc aquí old school i farem una cosa que es diu Dion... però que es pronuncia com John, però s'escriu D-G-O-H-N,
3: uh-huh.
4: I és un productor de drum and bass
0: sí, els conec.
4: Molt estrany, fa unes polirítmies absolutament trencades i matemàtiques, i el seu nou LP el publicarà ni més ni menys que a Planet Mu.
3: Yep. I...
0: Aquest fa una col·laboració, tinc un treball d'aquest amb col·laboració.
4: Amb Home Unit té un fantàstic...
0: Home Unit. Amb...
4: increïble. Llavors, ha tret només un avançament que es diu I couldn't remember, so I made something up, que, Miki, per complicar-te la vida, et deixaré que posis uns 30 segons a l'inici,
3: vale,
4: que és molt afextuinero,
3: sí,
4: i després saltem al 227-230.
3: Vinga,
4: vale?
3: Som-hi.
4: Vinga.

0: Grande.
1: Grande, gran aportació, Rubén. Molt, bueno, guapo, molt guapo.
2: Dintre del drum bass més marcianet, no... de cara a la pista, aquest tio és un puto geni.
0: Vamos. Tio, sempre, Rubén?
1: A tope, tio.
0: Garantia.
1: 10 sobre 10, sí, sí, Rubén, garantia. Estava buscant el treball que et deia, però no el trobo a Spotify, com a mínim.
2: I potser no està Spotify, va treure una Mom Unit que va triomfar bastant, que té... I...
1: Hosti, és un treball de Planet Mio que ja el busco, el tinc en CD, de fet, el tinc en CD. Vull reivindicar una mica el valor del CD ara aquí, crec que serà el nou vinil, i perquè jo tinc vostès i m'interessa que tinguin... Sí, sí, jo crec que serà el nou vinilo, ara que està tan... És que ara, o sigui, estava mirant el Boards of Canada, per exemple, quería pillarme el vinilo ya, no? Por cierto, no le interesa a nadie, però m'he pillado un Rega, que és un
2: reproductor... Rega, que és un plan... Sí, P1, P2,
1: P3... El 2.
2: El 2, vale.
1: Amb un ampli, amb un Marantz...
2: Tinc un Rega Planar... No P3, es deien Rega Planar 3, perquè és de l'any 87, o sigui, el que tinc jo.
1: Hòstia, tio, bueno, em superes de molt, però bueno, jo volia tenir ja l'alta fidelitat en vinil a casa, i estava pillant, doncs vaig a pillar el de Wars of Canada nou, abans de sentir-lo, estem parlant de 50 euros, si se'ls va la flapa, tio. O sigui, jo entenc que deu ser car...
2: Poco produint, me parece que va dir aquell de Madrid, eh?
1: Hòstia, 50... Bueno, no, justament el de Wars of Canada els pagaré, òbviament, però és que, tio, 50 euros un vinil, o sigui, que és... Clar... Per sort m'he pillat un ampli, que ja és streamer, que fot l'MP3, també tal, passa per les torres, o sigui, sí, menys sí, mal. Però, tio, estem a... Penso que els CDs seran els nous vinils, i aquest...
2: Jo encara tinc bastant material en CD, i haig de dir que sona
3: sobretot
2: prou bé, eh?
0: Sí.
2: No hi ha els pops i els clics, però...
1: Sí, bueno, està molt bé. Miqui,
0: molt bé, fem la última ronda ara sí. No tenia aquest tema, el que tenia preparat, crec que no em ve de gust posar-lo. He anat a la llista d'aquest Primavera Sound, aquest que us deia abans que tinc preparada.
2: Tenim preparat, sí.
0: Tenim preparat, hi ha infinit. Posaré un grup d'aquests que se n'ha parlat bastant amb el darrer, arrel del seu darrer àlbum, que es diu Water From Your Eyes.
2: Sí!
0: El disco últim està xulo, l'he escoltat alguna vegada, però aquest tindrem un tema anterior, del 2019, un disc que crec que va ser el que es va una mica donar una mica la fama, que es diu Adelaine, el tema, i sona així de bé, tios. El divendres, Primavera Sound, segons el teu a la pàgina web, a les 8 de la tarda, un escenari Swarkov, o
2: no existeix, és un invent absolut.
0: Però bueno, hi ha massa detall aquí per ser casualitat això, però bueno, si
2: escenario, no... Escenario, Ràdio d'Esvern.
0: Exacte. Així sona aquest tema ral.

0: Boníssim, tio.
1: Bon tema.
2: Sí o no?
0: Boníssim, boníssim.
3: Tio, el, com sempre, i com sempre acabem descobrint, sempre ens agrada la Primavera Sound, evidentment, des del minut 1, però, tio, en la mesura que rasques, tio, és que no t'acaba, xaval.
2: Sí, al final, de bojos. El que jo crec que acabem gaudint més, a no ser que toqui un supercap de cartell que ens agradi, jo que sé, de qui hora aquest any, no?
3: Sí, sí.
0: De qui hora és divendres, no?
2: Sí, sí. Crec que sí.
0: Toquen? Oh. Es va morir el guitarrista.
2: Sí, no, segueixen, segueixen.
0: Robert Smith està bé.
3: Segons això, passa dues hores de concert, de 9 a 11.
2: No
1: descarto que siguin 3.
0: Van tocar 3.
2: No descarto que siguin 3 fàcil.
0: 3 fàcil, ja vam fer-ho això un any. Ja
3: sí, sí, sí.
2: No, però volia dir que al final on podem rascar més és en la lletra més petita, no?
3: Sí,
0: sí. Sí.
3: El nivell, el cartell mig més petit, allà hi ha una tela que flipes. Lo González, amic, últim tema.
0: Sí, canvio de rotllo absolutament, però bueno, va dedicat al Rubén. Vaig estar a València fa poc, vaig anar a buscar vinils.
2: A Barraca?
0: A Barraca no vaig anar, a Barraca no, però vaig anar a buscar vinils.
2: A l'Espuc!
0: Exacte, bueno, vaig conèixer un tio, el David, que igual ha estat fotut amb aquests ambients, ja l'entrevistarem un dia. Té una botiga que es diu KH Vinyl Store i, bueno, vaig anar a buscar per comprar-me alguns vinilos ahí i tal. I, hòstia, tenia un material guapíssim. Em va dir, escolta't això. I aleshores vaig sentir una cosa que no coneixia. Us sona uns tios que són escocesos que es diuen...
2: Boards of Canada.
0: No, exacte, parlant de Boards of Canada, Somatic... Respons, bueno, ara, hòstia, no tinc aquí...
2: Ho vaig trobar després de...
0: Bueno, són un parell d'ex-ravers que venen de l'època dels 90, de fotre's molta festa, però que han anat evolucionant d'un so més festiu a un so més intel·lectual. Aleshores, o més IDM, anem a dir-ho, més autocriano, no? Vale? Uh-huh. I són de la casa de Boards of Canada, i aquests tios de valencians, que també són del món de la festa, els de KH, els de la botiga KH Vinyl, van fet un segell més experimental, més dedicat a el que jo crec que t'agradaria molt, que es diu Explorations, no? Exploracions més, anem a ponernos serios i vamos a escuchar música experimental, guai, ja no cosa xunga.
2: Zapatilla.
0: I aleshores van fer això. Anem a posar-ho i a veure què penseu. Posa avançat al minut, si pots, al minut 2, una
3: sí,
0: cosa
3: sí,
0: així.
3: Sí, claro, molt bé.
0: Bueno, el que van fer és, mentre vas posant, van parlar amb aquests escocesos de Somatic Response i van dir, envieu uns temes, i van seleccionar 13 temes i van fer aquest disco. Escoltem, a veure què us sembla.
2: Vinga.

0: Bueno,
1: sí, palote.
0: Dedicat a tu. Jo quan penso en Autecre, penso, no, en Incunabula, no, en l'Amber del Tri Repetà, és els, aquí ja començaven a pervertir-se, però clar, penso en aquests ritmes trencats, no?
2: Aquí una mica, Black, hi ha de Warp Artificial Intelligence, no?
0: En aquesta època, això és amable, anem a dir, podies sentir, Autecre ara no pots sentir-ho, ara tu escoltes el disco d'Autecre, no sé, van fer un tiro, el Sign, no sé, el Ten.
2: I aquest encara.
0: Però és complicat, tio. Mola molt dir que com ha molat, tio, però, hòstia, es fa dur. És com l'Àngels Engin, no? Vull dir que costa. En canvi, això, tio, hòstia, em va entrar... I llavors, em va fer molta gràcia perquè el tio de la botiga ho vivia... Clar, cony, és el seu puto segell, no? I el tio diu, hòstia, és que és una tienda de discos d'aquests tios escocesos, que són uns dos germans que foten música, que tenen, no sé si 20, vaig veure a Spotify, si 25 o 30 discos, o sigui, bastant brutal. Però, tio, és que és molt fi, això. És que, sí, no, foten, no, és, que sí. És molt bèstia el que foten aquests. I els hi van publicar, a més, el vinil, que jo el tinc a casa, és molt maco, molt ben dissenyat. Bueno, és una curiositat. Deuen tenir, si arriben els 1.000 oients aquests, i no crec que els
2: trobem... Doncs aquí els promocionarem i el que hem de fer és trucar-los i parlar amb ells.
0: Sí,
2: el que és que si deixen fer un disc...
0: Parlant amb escocès i borratxos, tio, igual serà complicat entrevistar-los.
2: Em refereixo als de la...
0: Ah, als de la botiga, sí, al David, li vaig dir, de fet, el tio, tinc contacte amb ell per mail, i coneix el Fontanals, és molt amic del Fontanals, per cert, o sigui que... Ja llegarem a algú, sí.
3: Perfecte, xavals. Portem una hora i 18.
2: Vol dir que hem fet una hora i mitja, no? Farem.
3: Sí, farem, bueno, a veure...
2: O 20 algo, venga, va.
3: Jesús, ¿tienes huevos de igualar esto?
4: Últim, impossible. Però venga, posaré un...
0: Vas a superar.
4: Posaré un clàssic que acaben de treure un tema ral per mi, que es diu Duvatin. Porten 40 anys, són els Afghan Weeks... Segur que els coneixeu. I fan gira ara dels 40 anys, espero...
2: Estaria que... oblidadíssims, eh?
4: Pues escolta Duvatin, que fliparàs. Molt bon tema, i espero que ara estan fent la gira als Estats Units dels 40 anys i suposo que vindran a Europa.
3: Vamos, pues venga.

0: Bueno, Afghan Weeks, que espero que el disc, que això és un avançament, espero que el disc sigui igual de bo que l'Adelanto.
1: Caps de cartell, Primavera Sound 2027. No, home, no són tan potents com el cap de cartell, no? Però un nom...
0: No, ja vam estar Primavera fa uns anys.
2: Sí, mitja tarda, no? Hòstia, millor moment.
1: Molt bé, tio, pues sí, espectacular aquest darrer tema que porta el Jesús. I Rubén, per tancar el programa, amic...
2: No podem deixar tancar el Rubén, tio.
1: Ja, tio. Sí, podem, perquè...
2: La gent acaba de mal rotllo.
1: Per què?
2: No, perquè la gent acaba de, com amb agressivitat, no? De mal rotllo,
3: sí,
2: no?
3: Sí. El tema que tinc per tancar és... No, sí.
2: Sí.
3: És zapatillero i, a més, és tan old school que sona a Raves del 94.
1: Espectacular, no, el volem.
2: Ara mateix.
1: El volem.
2: Ballarem, de fet, ballarem aquí.
3: Qui fa això? Acaba de treure un EP, la conjunció de dos grups molt old school. Un es diu 808 State, 808 wow. State, Graham Massey, sonarà. I s'ha ajuntat amb un moniker que es diu, bueno, un apodo, sí, de la meitat de Fitters of London, que es diu Humanoid, que fan acid. També es coneix com
2: sí,
3: Stacker,
2: sí,
3: Humanoid,
2: etcètera,
3: etcètera. I per cert, han publicat
2: Però, perdona, 808 State, jo els donava per morts. Vull dir, aquests no són de tota la moguda de bueno, Manchester,
3: al principi,
2: no?
3: Al principi de l'electrònica...
2: Sí. El Pacífic, no?
3: Correcte, tot l'àcid. A Guy Cole Gerald era part de...
2: Brutal, tio.
3: De
2: hòstia, aquest està
3: al primavera
2: Sound, brutal.
3: Passa que a Guy Cole Gerald va, quan va sortir de...
2: És molt gran aquest tio,
3: va fer drum and bass. Correcte, va fer drum and bass. I això és àcid. Directament.
1: Bueno, vamos.
3: Llavors, vinga. Acabaríem d'Arden Weeks, passarem a Acid.
1: Acidorro.
3: Amb aquest tema.
2: Que se tomen l'orfidal, no? La gent ja. Abans
3: llavors, Miqui, el que sí demanaria és no me'l tanquis molt, perquè a partir del minut 3 o així es posa quasi més interessant. Llavors, mentre va sonant, que ja va avançant, potser ens acomiadem i ho deixem i veiem aquí una mica a l'estudi.
1: Doncs
3: no?
1: Perfecte, sembla molt bona idea. Un programa llarguíssim, gairebé dos, es quedarà en un gairebé i mig, com dèiem. Gràcies, Jesús, tio, per venir.
3: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Superinteressant el tema, la temàtica aquesta d'indi-italià. I et convidem, ho hem dit aquí fora de micro i dintre de micros, per properes ocasions, tio...
3: Quan vulguis.
0: Quan vulgueu, ja sabeu.
1: Genial.
3: És la tua casa, no?
2: Claro.
1: És certo.
0: Jo encantat d'estar aquí.
1: Molt bé. Doncs, nois, bona nit. Tanquem programa i...
2: Tanquem programa,
1: podcast.
3: Tanquem programa amb Ballaruca, eh?
2: Amb Ballaruca. Salutacions a l'SU, allà on estigui disfrutant del seu viatge.
1: Sí.
2: I a tothom, als nostres oients.
1: El podríem haver trucat, ara que penso.
2: És un fake, deu estar a casa.
3: Ara és molt tard, ja.
1: Ja, ara no, però bueno, abans. Bueno, és igual. Bona nit, amics, oients.
3: Bona nit.
1: Ens veiem.
2: Bona nit.

0: Gandhi. El soroll no pot guanyar el soroll. Només el pot guanyar el silenci.
1: Diu en Jordi Jauset, tal com ens comentava, que els sons de la natura tenen una capacitat única per induir la relaxació. Aquesta idea cada cop té més suport entre la comunitat científica, amb diverses teories recolzades per una evidència empírica que suggereixen una connexió profunda entre els humans i el seu entorn natural. Bé, en el llibre cites com nombrosos estudis, parles efectivament dels banys de bosc, que es van com posar de moda al Japó, no?, per compensar aquest excés de treball que podia acabar molt malament. I cada cop, esclar, sembla com si el fet que hi hagués evidència científica que recolza els banys de bosc ens fes redescobrir quelcom que és més vell que l'anar a peu.
2: Exacte, quan es poden mesurar les coses, doncs és quan les creiem, no?, com allò de Santo Tomàs, no?, com ho puc tocar. Sí, efectivament, els banys de la natura o els boscos estàs envoltat d'uns entorns visuals i auditius totalment diferents de l'entorn d'una ciutat. Només estar 10, 15 o 20 minuts en aquest entorn ja es nota que hi ha una activació del parasimpàtic, hi ha un canvi d'ones de l'estat alfa, beta a l'alfa, i bueno, com tot això avui dia es pot mesurar, doncs pues, ja se li dona credibilitat. També hi ha estudis que diuen que guanyes en memòria i atenció quan ho fas més o menys 3 o 4, diguem, passejos setmanalment.
3: Val a dir que el Shinrin Yoku, que és el nom japonès d'aquests banys, a veure, ja m'agradaria que els científics també anessin una mica més enllà, perquè moltes vegades els estudis queden bàsicament amb els terpens, no?, de les plantes i aquests aspectes més moleculars. Per tant, el tema del so, perdó, el tema dels banys del bosc, en aquest cas el benefici és a molts nivells, no? Nosaltres estem tocant el tema del so, però la ciència ho veu més des del punt de vista molecular moltes vegades, i a lo millor es perden aquestes qüestions més bioenergètiques que estan presents i que requeririen, doncs, evidentment, tenir un coneixement una mica més ampli que el que tenim. Sobretot des del punt de vista mèdic, quedem molt reduïts en la nostra apreciació de les coses, perquè tenim un paradigma molt mecanicista, i aleshores això fa que més enllà de la molècula les coses, doncs, siguin esotèriques, i més enllà de la part, diguéssim, anatòmica, fisiològica que estàs veient, doncs es queda com molt reduït, i tots els àmbits terapèutics queden allà, no? Per tant, el que la física pot demostrar fins a cert punt m'ho crec, i la resta, si no té evidència, doncs una mica vaig deixant passar.
1: Sense voler generalitzar, doctor Samarra, perquè cada cas és un món, però en quins casos, per la gent que s'està escoltant, recomanaria els banys de bosc, la reconnexió amb la natura, no?, per regular, com ens comentava Jordi Jauset, el sistema nerviós, per induir estats de relaxació?
3: Jo li recomanaria absolutament a tothom. Jo, per exemple, cada dia de la meva vida li dedico una hora i mitja, això. Faig una activitat física en l'entorn de la natura. Per tant, faig dues coses en una, que és lo recomanable. Per tant, els banys de boscs es poden combinar amb activitat o exercici físic. Per tant, recomanació universal, sens dubte, perquè és la manera, no?, en la meva experiència, no com a metge, sinó com a practicant d'aquest exercici, ho recomanaria a tothom. Com a mínim fer-ho 20 minuts al dia. Les persones que viuen en un entorn urbà, bé, jo no visc en un entorn urbà, per tant, evidentment, jugo un avantatge, però de tota manera, les persones que poden fer-ho, Barcelona no és una ciutat amb tants parcs com d'altres, però intentar tenir un contacte amb la natura regular, perquè això realment permet posar el sistema en ordre. Per tant, és una recomanació molt terapèutica.
1: Parlem de la vibració. Hi ha moments en què la vibració, Jordi, agafa un paper també protagonista en el teu llibre, per exemple, amb els vols, la veu, els mantres. És apassionant tot aquest món.
2: Molt apassionant. Jo diferenciaria, per exemple, el que és la vibració dels vols i de la veu dels mantres. A més, el gran especialista és el doctor Miquel Samarra. Tema de vibració amb els vols. Bé, nosaltres donem un cop en un vol tibetà o de quarts. Això produeix una vibració a les partícules de l'entorn, un canvi de pressió, i aquest senyal el nostre sistema auditiu ho transforma en una senyal elèctrica, va al cervell i s'interpreta. Si aquest bol el posem sobre la pell, doncs actuen el que són els mecanoreceptors, que també són unes cèl·lules, i el que fan és enviar informació d'aquell moviment també cap al cervell. Passa el mateix amb la veu. Jo vaig tenir una experiència molt maca fa uns anys, que era un bany de so fet per una terapeuta vocal que anava vocalitzant vocals i me les anava impulsant sobre tota la columna vertebral. Bueno, l'efecte és molt similar a que quan te fiquen un bol a sobre i el bateixen, no? El toquen perquè vibri. Claro, hi ha dues informacions, la del sistema auditiu i la de la pell. Tot això s'integra en el cervell i fa que tinguis una experiència molt més enriquidora. Després hi ha els efectes, pues, com dèiem abans, ja són una mica particulars. Si a tu t'agrada aquell so, si tu l'acceptes aquell so, vas a fer aquella sessió perquè estàs convençut, doncs, de que t'aportarà certes coses positives, doncs l'experiència serà fabulosa. Si el so no t'agrada, evidentment no fa falta que ho provis.
1: Tu tenies alguna resistència, eh?
2: Jo vaig tenir una resistència en una experiència en un gong, però va ser perquè la terapeuta penso que no va actuar gaire correctament. Era una experiència en una sala d'uns 10 metres quadrats, hi havia dos gongs molt grans, ens vam estirar a terra i sense dir res va pegar un cop al gong impressionant. Jo vaig obrir els ulls, vaig mirar els altres, no es mouia ningú, jo vaig estar a punt d'agafar i marxar, perquè el primer que em va venir al cap com a enginyer és quants decibels haurà suportat la meva oïda. I, bueno, el record que jo tinc del gong, que el tinc que buscar altres experiències positives per no quedar-me amb aquesta, és aquest.
1: Però en parles i dediques un capítol, eh? Els post-tibetans.
2: Sí, no, els vols dir, tant les experiències que tinc són totalment positives.
1: Però dius que al principi dius no sentia ninguna atracció hacia los cuencos tibetanos.
2: No, perquè no ho havia escoltat mai, no sabia el que era. Vull dir, estava jo en un grup de recerca de musicoteràpia, la Ramon Llull, i una psicòloga va dir, mira, a l'església del Pi fan un concert de vols. I dic, i això què és? Sí, uns vols. I jo per curiositat vaig anar, que ara em trobo que feien sonar els bols, i a més amb la veu, no? I jo com a músic, a lo millor m'esperava un ritme, una harmonia, una melodia, vaig sortir amb mal de cap, no entenia res que estava passant amb aquell entorn, però bueno, vaig contactar amb els músics, que eren el grup Xirai d'aquí a Barcelona, i ja vaig anar a fer un taller d'immersió amb ells per experimentar amb el meu cos què me produïa aquell so i a veure què és el que podia explicar.
1: Sí. I alguna conclusió?
2: Bueno, que és un mitjà, si tu acceptes aquell so, sobretot els tibetans, perquè és un so molt més sutil que els de quarts. El de quarts és bastant potent, però si tu acceptes aquell so, per a relaxar-te és fabulós.
1: Per a relaxar-te. Sí. Sí, ja està d'acord, doctor Samarra?
3: Sí, completament, perquè tots els que... Bueno, igual que en Jordi, doncs he fet el meu recorregut a través del so com a, diguéssim, com a pacient. Els vols de quarts van ser els primers que vaig experimentar. En aquest cas sí que la terapeuta era, jo crec que molt bona, i eren sessions, banys de quarts. Després, més endavant, vaig poder experimentar els bols tibetans, i de fet jo en tinc un a la meva consulta que vaig adquirir, doncs, ara fa uns 15 anys a Katmandú, amb un taller d'aquells exiliats tibetans que encara els feien a mà aquests bols, de diferents tamanys, i són irregulars, es veuen els dits, no?, com està moldejat. I és molt interessant el bol tibetà, perquè té, jo el que tinc és relativament gran, és a dir, que podria ser com un casc, no? I el bol tibetà, doncs, quan és autèntic, fas la prova, l'emplenes d'aigua i el fas vibrar, i l'aigua realment rep aquesta vibració i bull, entre cometes. No és que bulli, sinó que aquesta vibració el vibra cap endintre. En canvi, algun bol japonès que havia fet servir, que també sona molt bé, doncs fa la vibració externa, però no endins. I fent el mateix experiment, es veu clarament com el bol tibetà, doncs en aquest cas té una vibració interna. Això és molt interessant, perquè des del punt de vista terapèutic se'n va acudir aleshores, doncs, si vols dinamitzar determinades estructures, per exemple, a nivell del sistema nerviós central, tu pots posar-ho suavitat, com si fos un casc, i aleshores fer vibrar, evidentment, amb uns decibels adequats, perquè aquesta vibració va endins, és a dir, que d'alguna manera entraria a través de l'oïda, però també, perquè el so es transmet via aèria, via òssea, es podia transmetre a, diguéssim, a tot el que és la part del cervell, el que és la base del crani, allà està la cella turca amb la hipòfisi, és tota una dimensió la vibració del so. En aquest cas, pels efectes que produeix en el cos físic i després en el mal estudiat en medicina, cos etèric, no? que seria la part del cos no física, diguem el cos etèric.
1: Mal estudiat és un plasma, o gens estudiat.
3: És un plasma bioelectrònic activat, o sigui, seria com l'aura que dèiem, però podem dir el cos etèric, que és una part que està íntimament unida amb el cos físic. És a dir, el cos físic, de fet, no tindria existència pròpia sense el cos etèric. Aquest és un dels grans misteris a resoldre per la medicina actual. Quan això es pugui demostrar, quan es pugui veure, hi haurà un canvi radical. Aquest és el gran canvi que estem esperant, perquè aleshores, a partir d'aquí, ja té sentit tots aquells tractaments que no són físics.
1: Clar.
3: Però primer hi ha d'haver una existència, has de poder demostrar, comprovar, es pot comprovar. Però comprovar no és demostrar. És a dir, jo comprovo una cosa i potser no la puc demostrar, no? És a dir, comprovo que aquesta experiència és molt positiva, però si em pregunten com ho demostro, no ho sé. Per tant, confondre comprovació amb demostració ha sigut un fre moltes vegades per poder avançar. Però dit això, clar, el sol, aleshores, en aquest cas, sigui amb música, amb el vol o també amb la veu, diguéssim, té aquest impacte sobre aquest cos físic, però també sobre el cos etèric, no? Llavors el Jordi ara explicava l'experiència del so directe sobre la columna, però esclar, també has de pensar que estàs actuant en un lloc, en un plànol, diguéssim, que no és visible, però que pot estar vibrant i pot facilitar aleshores els canvis.
2: Sí. Vols dir, Miquel, que això no està demostrat, però no divulgat?
3: Bé, probablement sigui així, Jordi, probablement sí. Probablement hi hagi coses que estan demostrades i pel que sigui, doncs no són tan conegudes, no? Però en qualsevol cas, avui en dia encara, no sé, entre la majoria dels meus col·legues metges, si parlessis d'això, dirien que això no existeix.
1: Però sí que, o sigui, segons vostè, doctor Miquel Samarra, el so pot tenir beneficis terapèutics, per la salut.
3: Sí, sí,
1: i el tema és, efectivament, bé, com es demostra això i en mans de qui ens posem?
3: Bé, això és com sempre, no? Vull dir que, evidentment, o sigui, avui en dia, per exemple, hi ha notícies d'un pediatre que anava a tocar el violí a les sales i els nens milloraven molt. És a dir, que hi ha coses que s'han fet avui en dia perquè hi ha metges que també són músics, evidentment, igual que enginyers músics i músics que tenen la seva professió. Però, en qualsevol cas, el benefici del so, de la música i de tot el que està en relació amb aquest tema pot tenir molts beneficis terapèutics i al mateix temps pot tenir, diguéssim, doncs, perjudici, no?
1: Sí, en aquest cas, Jordi Jauset, per recomanar a la nostra audiència, no?, per on podrien començar, a banda de llegir el seu llibre o els seus llibres en relació al so i als beneficis terapèutics, què els podríem dir?
2: A veure, fer una escolta conscient del so, per realment saber si allò que jo estic, aquella vibració que m'arriba i la identifico, m'aporta algo positiu o no. I, evidentment, una de les coses que s'haurien de fer de seguida és eliminar totes aquelles notificacions electròniques que no fan falta del mòbil,
1: sí,
2: del
1: tablet. Sí, el telèfon mòbil fora notificacions, fora bueno, sorollets.
2: O almenys quan arribes després de treballar, arribar a casa, no posis a veure la tele, evidentment, vull dir, vés a fer un passeig, si pots, per la natura, exercici físic, però intenta desconnectar de tots aquells estímuls que durant tot el dia t'han estat arribant al servei. Necessita, el servei necessita aquesta desconnexió.
1: Perquè les notificacions, doctor Samarra, poden ser molt estressants, oi?
3: Ho són.
1: Sí.
3: Qualsevol estímul d'aquests repetitius, avui dia la gent està hiperactivada. Notificacions, sorollets, vull dir, realment es generen doncs un estat d'alerta permanent. Vull dir, així és difícil equilibrar el sistema nerviós vegetatiu.
1: Fins ara hem parlat dels sons i el soroll, no hem acabat perquè també volem parlar dels mantres i escoltar el doctor Samarra parlant de mantres, però en un altre moment del llibre parles del silenci, que parla, Jordi, dels sons fantasmes, en dius. Dius que saber escoltar el silenci és tan important per al nostre benestar. No sé si fins a quin punt es pot comparar amb la música, com saber escoltar música.
2: Mira, curiosament, fa uns anys van fer unes investigacions en ratolins, van estar exposats a música, a sons i a silenci. durant els períodes de silencis van comprovar que és quan tenien neurogènesi, creaven noves neurones a l'hipocamp. En persones el que s'ha fet és comparar les teves biomarcadors, no?, escoltant música, silenci i sons, i s'ha trobat també que durant els períodes de silenci hi ha una baixada de cortisol, però sempre quan sigui posteriorment a un so. És a dir, el silenci sembla ser que actua molt bé després d'un estímul sonor.
1: Qualsevol?
2: Bueno, en principi no han de ser estímuls, diguem, agressius, però sembla ser que aquest tepa o aquest no so, doncs la reacció del cervell i del nostre sistema nerviós és molt positiva. Per tant, no tot ha de ser música ni so, evidentment, vull dir, el silenci és molt important. Quan estem en silenci és quan també es connecta la xarxa aquesta neuronal per defecte, que és la base de la creativitat, és a dir, que necessitem aquests espais.
1: També dius que el so s'explora com una eina per modular el dolor. Parles del soroll blanc.
2: Bé, el soroll blanc, més que pel dolor, sí, hi ha alguns experiments que s'han fet. S'utilitza bastant per tinnitus, per la gent que té els acúfens, perquè emmascara. El soroll blanc, com està format per tot el rang de freqüències, l'actuació que fa és tapar la freqüència aquella que a mi m'està molestant. El que passa que no sé què pot ser pitjor, vull dir, si escoltar el soroll blanc o escoltar aquells tons que generen els acúfers, no? Això també és molt individual. Però sí que s'ha comprovat que com és un soroll que el cervell no d'estar predint que vindrà, és totalment monòton, ajuda a dormir. I això s'ha comprovat també en nadons. Inclús hi ha mares que agafen el secador de cabell, l'enxufen...
1: Sí, el secador és un soroll blanc?
2: Sí, més o menys semblen al soroll blanc. I, bueno, quan veuen que no pot dormir, estan allà un rato amb el secador i sembla ser que està dormint.
1: Ni en Jordi Jauset ni un servidor experimentem el soroll blanc dels secadors. M'imagino, per aixugar-nos el cabell, aquest no l'experimenta.
3: Jo tinc un amic meu que ho fa sempre, un amic meu de tota la vida, que ell ho fa servir, perquè ell no sabia que era un soroll blanc, però ho aplicava, sense saber, sense tenir aquesta informació.
1: Sí, s'aixugava el cabell i quedava ben relaxat.
3: No, sense jugar-se el cabell, o sigui, el fa servir directament per dormir.
1: Directament.
3: Sí, no, i no és un nadó. Per tant, és real això, no?
1: Pel que fa als mantres, doctor Samarra, també com a expert, els mantres l'acompanyen també en el seu dia a dia. Com poden beneficiar la nostra salut?
3: Bé, de moltes maneres, el Jordi deia una cosa molt interessant, la vull agafar perquè ha dit una cosa que era que ve al cas, és a dir, i quan estàs fent la pràctica dels mantres, bé, jo dedico la màntrica que faig servir és la màntrica sànscrita, que és un dels mantres dels sons més antics del planeta, perquè el sànscrit, de fet, és una llengua mal anomenada morta, però que és l'origen de totes les llengües indoeuropees, per exemple. Des d'aquest punt de vista, els sons, els mantres en sànscrit són molt profuns, molt poderosos, però això que deia ara ell, aquest experiment del silenci i el so, és veritat, perquè tot exercici de màntrica, el que és, emets el so, però hi ha d'haver un temps d'escolta. És a dir, no és emetre un mantra, sinó que hi ha una pausa i una escolta per poder escoltar el mantra dintre. No? Si fas om, fas l'om, però després hi ha una pausa i tu l'escoltes dintre. Per tant, l'ús de la màntrica és sobretot, o sigui, et permet fer canvis amb el pas dels anys, canvis molt significatius, primer en el mode que tens de distribuir el temps entre escolta i parlar. Vas virant cap a una posició de 70% d'escolta, 80% d'escolta, 20% de parlar, sí? És a dir, que per defecte estàs en silenci i només parles quan se't demana. Sí, aquest és una cosa que succeeix, és increïble, no és que ho busquis, sinó que realment vas canviant. I l'altre, també, en relació a la manera de comunicar-te, hi ha un canvi a l'hora de comunicar-te, és a dir, la manera com et comuniques, sobretot el contingut, és un contingut molt més inspirador, és a dir, generes molta més harmonia que conflicte, perquè al final la parla és només és exclusiva del regne humà. Els animals es comuniquen a la seva manera amb sons, les plantes tenen la seva comunicació a través dels micelis i a través dels terpens, però l'ésser humà té aquest do, però no el fa servir correctament. I aleshores els problemes avui en dia més grans els tenim els éssers humans quan ens comuniquem. Aleshores l'ús de la màntica d'una forma consistent, diguéssim, compromesa, que puguis treballar, produeix uns canvis en tot això que et dic. És com molt pràctic, no?
1: Què en pensa, Jordi?
2: Aquest ritme, el recitar els mantres, doncs fa que el teu ritme respiratori baixi, no? Mm-hmm. És una actuació també del sistema del nervi vago, baixen la taxa cardíaca, vull dir que tornem a estar en un estat, diguem, de relax, no?
3: Parasimpàtic o tònic, diu, sí, diu així, tot el que és com ara del nervi vaga és l'expressió del parasimpàtic. Per tant, completament d'acord. Té uns efectes a nivell físic, fisiològic, i després jo també parlava des del punt de vista dels canvis que ja no són tan visibles, no? És a dir, hi ha una part del so que aquí no la podem aprofundir perquè, evidentment, el programa hauríem de fer 6 o 7 programes més, però hi ha una part del so que és més física, fisiològica, més terapèutica directa, però hi ha una part del so que ens sortim, no?, com a l'ús de la màntrica, no?, i després de com els antics podien construir piràmides amb el so. I ara ja tothom ha quedat esverat, no? Però hi ha unes teories que parlen de que determinats col·lectius poden fer levitar, no?, i poden construir o destruir. És a dir, que determinades persones, jo crec que aquesta és, jo diria que és un dels factors probablement de que molts d'aquests coneixements, molts dels coneixements profunds en relació al so, no se saben, no estan divulgats, perquè jo crec que l'ús que se'n podria fer amb una humanitat que viu majoritàriament del plexe solar cap avall probablement no seria l'ús adequat, no? Però segur que civilitzacions antigues tenen un coneixement profund del so que apenas s'està lliurant ara en petites dosis. Sí.
2: Pensa que amb el segrest del president Maduro va haver una cadena de televisió que va dir que s'havien utilitzat freqüències infrasòniques.
1: Sí.
2: Perquè produeixen malestar.
1: Efectivament, no? Era un armament que encara estava en experimentació i que va deixar descol·locada, no?, tota la gent que el protegia. Va sortir, de fet, en alguna televisió nord-americana important. Mm. També se'n van fer ressò la premsa d'aquí. Tan poderós és el so, Jordi? Pot arribar a ser el so?
2: Tenim un sistema nerviós que ho capta i respon.
3: Sí, és vibració, i la vibració, per tant, afecta en tots els àmbits, no?
1: Sí. Sobre els mantres, alguna cosa més a afegir, Jordi? Estem a la recta final.
2: No, el tema és repetitiu. També suposo que el que fa és que desconnecta una mica el cervell perquè no ha d'estar pensant què vindrà, no? Com passa a vegades quan escoltes música, que estàs esperant aquell moment i aquell patró. I això fa reduir la fatiga mental. També és un descans pel teu cervell, que pugui passar d'un estat beta en un estat alfa o teta inclús, no? Són, a part del que comentava el doctor Samarra.
1: Sí, no sé si, doctor, és la seva forma de meditació, els mantres, o n'hi ha d'altres?
3: Sí, o sigui, és un facilitador, diguéssim. A mi m'interessa molt, tinc aquesta inclinació natural per aquest tipus de coses i aleshores ho combino amb altres qüestions. És a dir, la meditació no és només fer la màntrica, és una manera, però també la visualització, evidentment, la respiració, tot compta per facilitar, diguéssim, aquest alineament, no? Uh-huh. Vull dir, al final, què volem fer al meditar? Volem alinear-nos de tal manera que el nostre pensament, el nostre sentiment, la nostra acció, la paraula estigui alineada. I els mantres són, sens dubte, una eina molt útil en aquest sentit, que jo hagi pogut experimentar.
1: Al final del llibre, Jordi Jauzet, entrevistes, entre d'altres, metges el doctor Samarra.
2: Sí.
1: La primera pregunta és: considera que l'exposició a entorns sonors específics, per exemple, silenci, sons de la natura, música relaxant, influeix en la recuperació del pacient o en el seu estat general de benestar? I la resposta del doctor Samarra és contundent, diu sí. I n'hi ha d'altres.
2: Sí, m'interessa bé molt tenir recollir en aquest llibre, ja que tocava certs aspectes una mica per a científics, entre cometes, doncs tenir el recolzament i opinió de metges, no?, com ell i d'altres.
1: I alguna conclusió?
2: S'ha de continuar investigant, o més que investigar, donar a conèixer coses terapèutiques a nivell del so, perquè Jo penso que n'hi ha moltes i s'haurien de protocolaritzar ja i aplicar als centres de salut.
1: Sí?
2: Sí. Fer setmanalment dos o tres sessions per a aquells que tinguin depressió o ansietat o estrès, jo penso que resultaria més econòmic,
1: sí?
2: Que poguessin assistir i que no en tot el tema de medicació.
1: Depressió, ansietat, estrès. Sí. Posa aquests exemples.
2: Sí.
1: Sí, no sé si el doctor Samarra està d'acord.
3: Completament. Sí, jo crec que tenim eines molt útils que són econòmiques en aquest sentit i que faciliten molt doncs, el fet de no haver d'utilitzar tanta farmacologia, que és necessària, però que de vegades podríem facilitar això, grups de treball que poguessin utilitzar aquestes eines que aparentment no són tan ortodoxes, però que són molt útils. Senzillament, invitar tothom a obrir el seu camp de visió. Sí, és a dir, al final, escolta'm, estem remant tots junts, no sé, no veig tant conflicte amb això, si ens poséssim d'acord.
2: Hi ha més eines ancestrals, vull dir, cantar en grup, ballar o fer meditació, això s'ha fet sempre. No?
3: Al final jo sóc d'aquelles persones que a vegades ve un pacient o una persona i m'explica que ha fet, no sé què, jo ho desconec, jo li pregunto immediatament què ha fet, no? I com ho ha fet, doncs jo li puc fer una indicació d'una cosa i aleshores ell no la fa i fa una altra cosa però li funciona igual. Jo sóc dels que pregunta, escolta'm, sisplau, comparteix-me això perquè pel meu benefici, pel meu coneixement, però també pel benefici de moltes persones. Jo moltes de les coses que he compartit i comparteixo al consultor és perquè he rebut una informació, me l'han compartit i jo l'he pogut compartir amb els altres pel benefici de les persones que s'apropen.
1: S'escapa una mica del programa, però abans d'acabar, la pregunta per mi és una mica obligada, tenint en compte que el doctor Samarra és especialista en medicina de l'educació física i de l'esport, i parlàvem de la depressió, i no té res a veure amb els sons, però sí amb l'esport i la depressió, que és increïble els estudis que estan sortint darrerament sobre com l'esport pot, una activitat física al llarg d'uns quants mesos pot tenir gairebé el mateix efecte, per no dir el mateix, que un antidepressiu.
3: Bé, això fa moltíssims anys que se sap, és a dir, ja de quan es feia l'especialitat dels anys 90, això se sap, vull dir, per això avui en dia s'intenta incidir sobretot en tots aquests aspectes que més combinats, vull dir, el que fan és tenir un efecte sinèrgic. Tu imagina't fer activitat física en un entorn natural, o sigui, estàs potenciant els efectes, les aquí, l'efecte sinèrgic és 1 més 1, 4 i busquem això, no? Per tant, realment coses fàcils les tenim a l'abast, només que les hem d'experimentar.
2: La música et motiva a fer l'exercici físic. Clar. Hi ha estudis que diuen que hi ha una sinergia.
1: Recordo el programa que vam gravar de l'Ofici de Viure de TV3 amb en Jordi Jauset, que jo vaig anar a córrer i en Jordi Jauset va tocar el piano. Va ser molt bonic, es pot recuperar a TV3 a la carta. Jordi, i pel que fa al cant dels ocells, podríem acabar, no?, parlant de la importància del cant dels ocells, com ens pot afectar, beneficiar?
2: Bueno, evolutivament també sembla ser que hi ha on es trobava un lloc on havia, on cantaven els ocells, s'assimilava que era un lloc segur i confortable. I això és algo que ens ha quedat, no? Suposo que en tota la evolució i tant que canviaven de lloc i els transhumans, i bueno, pues, era molt important trobar llocs on havia aigua, això volia dir que havia menjar, i un entorn que fos realment segur a nivell sonor, no? Això és algo que, bueno, ho mantenim.
1: I a més, cada cant, segur que si poguéssim estudiar l'efecte de cada cant en el nostre cos, hi veuríem diferències.
2: Segurament, totalment.
3: Sí, igual que als anys, fa uns 25 anys, no recordo si era metge o científic, va fer un llibre, Campbell es deia, que es deia L'efecte Mozart, aquest és un llibre conegut, on feia un vademecum dels clàssics en relació a determinades patologies. El Jordi segurament el coneix, és un llibre que jo vaig comprar fa molts anys, potser l'any 2000 o així, i aquest, Donald Campbell es deia. I aleshores, doncs de la mateixa manera, és gairebé segur que si tu estudiessis els cants de determinats ocells, tu podries trobar un efecte terapèutic, inclús per recomanar-lo en determinades patologies, no? Si la merla, que si, no? Que si altres, és que no s'ha fet, però, per exemple, jo sé, hi ha una musicoterapeuta nord-americana que és coneguda, Arden Will, que en aquesta musicoterapeuta nord-americana, que va viure, crec que encara viu molts anys, vivia per aquí a Catalunya, aquesta persona té editats molts CDs de l'època, molta música, en el qual n'hi ha un que recordo que és terapèutic, que es diu Nature's Serenade, aquest, que és, concretament és, reprodueix tots els sons de la natura. Per tant, això fa molt temps que s'estudia i s'utilitza terapèuticament també.
1: Doctor Miquel Samarra, Jordi Àngel Jauset, autor de Sonidos para tu bienestar, la ciència del sonido para la mente y el cuerpo. Senyors, ha estat un plaer. Moltes gràcies pels vostres sons.
3: Moltes gràcies.
2: Igualment.
1: Les vostres paraules i el vostre contingut. Perquè aquí, efectivament, per molts sons que tinguem a la ràdio, Jordi, si no els acompanyem d'un bon contingut, malament rai.
2: Totalment d'acord.
1: D'aquí uns instants, Sergi Torres.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, Sergi Torres parlant de resolució de conflictes. Sergi, ben retrobat, endavant.
2: Gràcies, Gaspar. Si fixa't que bonic aquest espai del conflicte amb l'altre i que mal vist és. I com moltes vegades afrontem el conflicte amb la bona voluntat de resoldre'l, però estant en conflicte amb el conflicte. Per tant, si jo col·lisiono amb la meva perspectiva conflictuada sobre una situació que jo veig en conflicte perquè jo estic en conflicte amb aquella situació, no hi ha resposta, no hi ha canvi, no hi ha transformació. El que succeeix és que aquella situació s'acaba convertint en un conflicte de conflictes on s'extenen altres persones. Però, si podem veure que un conflicte és una situació que està desafiant o m'està demanant una mirada més àmplia, si un conflicte el puc utilitzar per veure que estic en conflicte amb certa situació, si puc utilitzar el conflicte per veure on jo em sento en conflicte, aleshores veuré que un conflicte entre dues persones, ara el contextualitzo entre dues persones, un conflicte entre dues persones és la col·lisió de dos punts de vista que es creuen ser la veritat. Si puc veure això, si puc veure això i realment la meva intenció és resoldre el conflicte, veuré que per dissoldre el conflicte he de fer un exercici de voluntat interna de deixar anar la meva perspectiva. I aquí aviso els oients. Quan arribem a aquest punt, com que estic conflictuant i no m'adono d'aquest conflictu perquè el que jo penso que veig penso que és la veritat, com vaig a deixar anar jo el meu punt de vista si és la veritat del que està passant? Doncs aquest és el gest de voluntat. Si jo vull realment resoldre un conflicte, m'he d'atrevir a anar a veure on estic jo en conflicte per dins per poder-ho deixar anar, poder-ho alliberar.
1: Com que no és fàcil, Sergi, et proposo que en continuem parlant la setmana que ve.
2: Meravellós.
1: Gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom de la Sílvia Andrés, al guió, de la Rosa Silloé, la realització tècnica, i de la Núria Ventura, la producció.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Illes Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà, això sí, fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
1: Gràcies, Mònica. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, que acaba d'arribar a Tenerife, assegura que ho tenen tot preparat i que el passatge que arriba del creuer continua sense símptomes.
4: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: Notícies amb el Nandos de Noguera.
5: El govern espanyol assegura que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
6: Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
5: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: I Hongria ja ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Víctor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera comunitària després de 12 anys i, a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
7: Uralkodni fogok Magyarországon.
8: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
7: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
8: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
7: És a magyar nemzet igényli.
5: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
9: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
10: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
11: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
12: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
13: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. En lugar de salir 5,50

0: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
1: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
0: Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
2: En esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: Mentrestant, derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda només 2 punts del descens, a falta de 9 per disputar-se.
2: En hoquei patins, el Barça juga la final de la Champions aquest diumenge a les 7 contra el Porto. Els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4.
3: La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta fins ara, Josep Pessarrodona i Melcio Mauri.
2: L'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder a la general. El català Marc Soler ha hagut d'abandonar per una caiguda.
3: Marc Márquez serà baixa al GP de Catalunya de MotoGP del cap de setmana que ve després de lesionar-se la cursa sprint del GP de França. El pilot de Cervera s'ha trencat el dit petit del peu dret. Aquest diumenge a les 2, cursa llarga a Le Mans i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Fins aquí les notícies. Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
5: Atenció.
4: Avui el Tot Gira és un dia gran.
5: Comença a acariciar una lliga.
6: A partir de les 4 de la tarda.
5: Cada cop de color més blaugrana.
6: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
4: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de lliga al Barça davant de l'etern rival.
6: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
4: A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera Europa, Villarreal B i Tarassona Nàstic.
6: Tot Gira.
4: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.

0: sobretot amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i a les vies de so el Víctor Villar. Avui fem un d'aquells programes que ens agraden perquè parlem d'informes, de com està el sector, de fem bullir l'olla, fem fermentar l'olla.
1: Sí, fem fermentar l'olla, està bé. Sí, parlem d'un informe que en el moment de gravar aquest programa està a punt de ser presentat i que quan s'emeti doncs ja haurà sigut presentat.
0: No hem de fer Instagrams abans d'hora.
2: És una exclusiva fugaç.
1: Exacte, és una exclusiva que només sabem nosaltres, però bueno, té gràcia.
0: És una exclusiva que no ens serveix de res.
1: No serveix per res, però està bé, és bonic. Sí, perquè parlarem del Catalunya 2026 Special Report, que és...
0: Sona bé.
1: Sí, està bé. Això de special sempre li dona una mica... Oi? Una mica, i que sigui en anglès ja, ni t'explico. En fi, és l'informe anual sobre el sector vinícola català que elabora el Timatkin, amb qui vam tenir ocasió de parlar l'any passat durant la Barcelona Wine Week.
0: Molt influent. Timatkin és una persona molt influent que quan et diu que el celler Mas Roig, va ser el celler Mas Roig, oi? Que és un dels cellers cooperatius més importants de Catalunya, tots diem...
1: Patapam.
0: Té raó.
1: Doncs l'elabora... amb l'ajuda, amb la col·laboració del Fintan Care, que és un dels nostres

0: dels convidats d'avui. Ell és crític de vins i és això, un dels coautors d'aquest special report sobre els vins catalans del 2026. Ens acompanya ell, el Finten, i també l'Eugeni Llós, que és el president de l'Associació Vinícola Catalana, que és qui acull doncs, la presentació d'aquest informe i amb qui volem parlar també doncs, de l'estat del sector arran d'aquest, vaja, de la presentació d'aquest document.
1: Ens agrada molt saludar-los, Finten, què tal?
2: Com estàs, Piet?
1: I l'Eugeni, què tal? Ens agrada molt perquè sou persones molt influents en el món del vi. El Finten no només col·labora amb el Tim Atkins, sinó que tens també... I sé que m'has dit que no entenies el català, però ho estic intentant.
2: Sí.
1: Ho estic intentant. Tu has de aprendre català perquè així el teu fill que va a l'escola a Catalunya el podràs ajudar amb els deures.
2: Que ara ves. Com és?
1: Doncs el Finten no només treballa amb el Tim Atkins, sinó que col·labores en publicacions, és a dir, ets un crític de vi, si se'n pot dir així, molt influent.
2: Molt influent, no ho sé, però estoy probando. La idea de la revista es para explicar el mundo de vinos Catalunya para todo el mundo. Es por esto que la revista es en inglés, porque sí, claro, es para la gente aquí, pero es más para explicar qué es vino Catalunya para la gente en Reinos Unidos, en Estados Unidos, Alemania, Noruega, Finlandia, sí. ¿Por qué es tan importante? Porque es un parte del mundo de vino que la mayoría de gente no entiende. Hay gente que se escucha el nombre de Penedès o de Cava o de Priorat para hablar de Badges, no. A la no. Importante, no. Es algo muy local. Y la gente aquí entiende vinos de Catalunya bien, pero quiero que explicar un poco más para la gente que no.
1: Doncs mira, això ens interessa, no? Sol,
3: sí, és la nostra obsessió. És justament el que necessitem.
1: La nostra obsessió és que, mira, tu ara parlaves de Pla de Bages i ens has portat un vi de la DO Pla de Bages que de seguida explicarem i tastarem, però li preguntem també a l'Eugeni. És important que fora del món ens puguem explicar bé.
4: Sí, efectivament, jo crec que nosaltres tenim uns actius per crear una marca global de vi català que són molt potents, però ens falta saber-ho vendre millor. Sempre tenim aquest problema al nostre país que ens costa vendre, ens costa vendre. Tenir gent com el Finten, com el Tim, ajudant-nos a projectar-nos a nivell internacional per nosaltres és molt i molt important.
1: Clar, Sol, això sempre... És a dir, tu que treballes en aquest sector de la comunicació, la comunicació la fem perquè volem... tenim la pretensió de vendre, no?
3: Bueno, clar, volem que ens coneguin,
1: volem,
3: no?
1: Volem que ens tastin, que ens comprin,
3: que ens triïn en un mercat amb una competència molt gran, no? I la prescripció és importantíssima, no?
1: Clar.
3: Capital.
1: Exactament. Fem una cosa, posem la música que sempre ens porta a l'Alex Torio i comencem.

Sweet. Hola companys, pel programa d'avui la música que us proposo és el sisè disc de Nina Simone, que és una mostra del que ella és capaç de fer. Un problema que va tenir ella quan va començar a fer música és que li agradaven moltes coses. Era pianista clàssica, super boja de Johann Sebastian Bach, però li agradava el blues, el folk, el soul, i els discos que va fer tenien, per a la crítica del moment, massa diversitat. Aquest sisè és una mostra d'això, i el que trobo molt important d'aquest disc, que escoltareu un parell de cançons, que ella va reinterpretar, perquè no eren composicions seves, en el disc només n'hi ha una, i el fet és que dues d'aquestes cançons que avui sonaran les van tocar posteriorment Jeff Buckley i David Bowie, basant-se en aquest disc de Nina Simone. O sigui que és molt interessant veure com algú pot ser tan influent. Estem parlant de l'any 66, mentre el món anava cap a la psicodèlia, ella va fer això.

0: I algun dia li demanarem a l'Àlex que ens posi també la versió del Jeff Buckley, que ara deia ell que és extraordinària, del disc Grace, que és una meravella. Vi lila. El vi ha tingut molts colors, però vi lila... Veurem. Bé, és un dels tons que et fan fer quan fas de sommelier, no? El color porpra, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera. Què ens has portat, Fintan? Quin vi ens has portat avui?
1: Però,
0: què vino has traído?
1: Ay, la de vino de Albacete. És algo muy singular, muy único.
0: De Abadal,
1: Albacete. Doncs... Traer un vino de Abadal porque para mí es algo que explicar... un poco más sobre a mí de vinos de Cataluña.
0: Va, doncs...
1: Porque Pla de Bages es un sitio súper pequeño. La gente no conozco lo mismo como Priorat o como Penedès. Y es un vino muy mediterráneo, que para mí es un parte de identidad muy importante de Cataluña. Estamos muy cerca del Mediterráneo
0: y
1: tiene un gran impacto como la maduración de uvas, la tipo de uvas. Y este es un vino de 9 uvas.
0: Uh-huh.
1: Es una finca singular en la propietaria Abadal, y es mezclado con muchas uvas que muy anciano, que no existe en otros sitios. Fermentación en, ¿cómo se dice?, un lugar de piedra,
0: uh-huh,
1: en lo mismo finca. Es un probado de vinos de antiguos, pero es súper, súper Abadal. I en 2021 és un vino, és un vinazo.
0: Super, super Abadal, m'agrada molt. Sí, això vol dir també super, super Miqui Palau, que és
1: super,
0: que és l'enòleg.
1: Miqui Palau, exacte.
0: L'enòleg,
1: sí,
0: va, doncs
1: si saps Miqui Palau, és un vino de Miqui Palau.
0: Doncs servim,
1: sí, claro.
0: Et demanem que ens facis de sommelier.
1: I m'encanta també que tiene un copa d'Abadal aquí.
0: Sí, tenim una copa d'Abadal aquí perquè un dia van venir i ens van dir, com que sempre anem pidolant copes, ens van dir que ens les deixaven. I les tenim aquí, però en tenim d'altres, eh? També en tenim de paralada, em sembla.
2: També sí,
0: tenim,
2: sí.
0: Tenim, tothom ens fa regals. Tastem, doncs, en aquests moments el vi que ens ha proposat el nostre convidat, el Fintan Kerr, crític de vins. Us demanem un tast i també maridatge, etcètera, preu, etcètera.
1: Per mi n'ha dit l'olor de bosque.
0: Sí.
1: És de bosque con sol, con garic... Hay muchas palabras que tengo problemas en casi para explicar,
0: vale,
1: porque hay muchas más palabras en inglés.
0: Ajudeu-me, doncs va, doncs t'anem fent a veure.
1: Es verdad, en inglés tenemos demasiado vinos de... Pero es un vino balsámico de bosque, de mediterráneo. Es super... No es... no tiene mucho tiempo, es un vino de 2021, es 5 años. Pero la complejidad que tiene está... ¡Buah! Para mí es un vino con mucha alma.
0: Sí.
1: Y no todos los vinos tienen alma, es importante para saber, pero este es un vino... con alma real.
0: L'Eugeni, he vist que estava apuntant. Què apuntaves, Eugeni?
3: No, que estava pensant que des de l'associació, des de la patronal, reivindiquem molt el caràcter mediterrani dels vins d'aquí.
0: Sí.
3: I aquest és un exemple perfecte d'aquest caràcter que crec que és un eix vertebrador d'una realitat molt heterogènia, com és la de Catalunya, però si vull buscar, és un eix que realment caracteritzés pràcticament la totalitat dels nostres vins, seria la mediterranitat. I aquest viu és claríssim.
0: Totalment. I és veritat que nosaltres tenim una obsessió especial en reivindicar que som mediterranis i que el vi ens acompanya com a mediterranis des de fa 2.000 anys.
2: És la manera de posar-nos en el mapa també, no? D'explicar-nos,
0: sí,
2: no? Quan abans també parlàvem sobre la importància de que ens coneguin fora, també, no? D'ubicar-nos i de parlar de tota una sèrie de, pues això, d'atributs que són molt, molt, molt propis, molt nostres, no? Les tradicions, els costums, la manera de fer, el nostre clima,
0: sí,
2: la nostra orografia.
0: Sí, la manera de fer també és veritat, no? És a dir, les nostres tradicions amb... El porró a la taula d'abans, però ara potser el sortir a la tarda... A
2: el tipus de cuina.
0: El tipus de cuina, exactament, no? Mm. Vull dir que és veritat, això, aquest vi és bosc i va bé amb una cuina de bosc, no? En tots els sentits.
1: La mejor cosa que podré dir sobre este vino es cuando explicando que estaba contigo esta mañana... La vez me pregunta para traer una botella para competir, y se dice, dale, voy a pagar para la botella que traes. Y me dice, no, por favor, envíame otra.
0: Oh.
1: No quiero el dinero para vino, quiero otra botella. porque comprar esta y para beber.
0: Molt bé, molt
1: Pero estoy muy feliz para competir porque para mí es un... Es, bueno, probablemente es mi vino favorito de Pla de Bages. Mm-hmm. Este vino a veces es algo un poco especial.
0: Digamos quin preu té, doncs. Ya que, ¿qué precio tiene? Ya que,
1: Casi, bueno, depende, 50, 60, no es barato.
0: Es un vi que es un vi que es de festa.
1: Sí, y solo hacer un 1.300 botellas
0: molt poc, no? Vull dir, és un vi que tenim la sort d'estar compartint ara mateix, no? Parlem d'aquest informe, va. Parlem de aquest informe embargat.
1: La variedad es aquí.
0: Sí, no. Hablemos de este informe que está embargado y que nos tenéis que explicar.
1: Ah, la revista. Sí, bueno. La revista. So, también empezamos con las revistas muchos años antes, sí. Con Argentina, con Sudáfrica, con Rioja. Y tenemos un reunión en 2021, 2022, que me dice: quiero hacer más revistas para. Solo hay un poco de tiempo cada año y no puedo visitar todos los sitios. Uh-huh. Entonces, construyéndonos un equipo con gente en sitios diferentes en España. Y me dice, bueno, vives en Cataluña, probas muchos vinos, ¿puedes empezar con los vinos de Cataluña? Me dice, sí, claro que sí, qué gran honor. Y, pero, wow, qué viaje. Que no, la verdad, la primera vez estoy en ruta por un mes visitando 3-4 bodegas cada día.
0: Wow.
1: Es un viaje increíble, aprendiste mucho. En este momento entiendo mucho sobre mi vino de Cataluña, porque vivo aquí, soy un sommelier, un experto de vinos, y no. Finalmente que no. La primera revista está abriendo mi mente mucho, y esa es la tercera edición de vino. Entonces, normalmente catamos 1.000, 1.100 vinos cada revista, normalmente.
0: Uh-huh.
1: Y cómo funciona, y siempre explicando un poco de cosas sobre las bodegas, los temas importantes sobre los vinos de Cataluña. Pero también hay muchas notas de catas. Y si un vino tiene 90 puntos o más, tiene una nota de cata. Posible corto, pero tiene una nota de cata.
0: Uh-huh.
1: Y esta edición, acá sí, casi lo mismo, 1.100. Y hay casi la media tiene notas de catas. 150, 600 tienen notas de catas. Entonces hay mucho vino interesante en Cataluña. Hay vinos a tope. Pero la cosa más importante para mí es hay vinos singulares. Porque ahora el mundo se bebe más vino que nunca, menos vino que nunca, perdón. Y es una contracción, es un tema que probablemente continuará para tiempo. Y para mí la cosa más importante no es solo la calidad, es la identidad. Que es un vino de Cataluña que solo puedes comprar aquí, que tiene una identidad aquí.
0: Porque... Aquesta és la qüestió, eh? Aquesta és la qüestió, Eugeni. És a dir, les varietats que només tenim aquí, els vins que només tenim aquí, s'han de poder ensenyar al món, no?
3: Sí, en un context en el que hi ha una contracció del consum, que és evident i que molt... Crec que, evidentment, ha vingut per quedar-se, malauradament. En aquest context, doncs, el que s'ha d'apostar és per la qualitat, per la identitat, per fer vins molt nostres, perquè és l'única forma de destacar. No podem creure que en un moment en el que el mercat es contrau puguis anar amb vins anònims perquè no tens possibilitat en un món tan global com és el que tenim. Per tant, nosaltres apostem claríssimament per fer vins amb identitat, amb forta identitat.
0: Clar, l'Associació Vinícola Catalana, en aquest sentit, què fa? Com ajuda el sector?
3: Bueno, el nostre treball, bàsicament, és fer... Bueno, primer de tot, nosaltres representem a 150 cellers, aproximadament, uh-huh. dels 600 i escaig que hi ha a Catalunya.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i representem pràcticament el 90% de la producció que es fa a Catalunya. Per uh-huh. tant, és una patronal amb més de 100 anys d'història, potent, i la nostra feina és preservar els interessos del sector en tots els diferents àmbits, des del punt de vista, evidentment, davant de l'administració, però també a nivell de promocional, etc. Nosaltres intentem buscar recursos, estructurar discursos per poder projectar el vi català al món.
0: Clar, ens estava explicant el nostre convidat en Fintan que han tastat Quants vins heu tastat?
1: Este any hi ha 1.100.
0: 1.100 vins, dels quals la majoria tenien més de 90 punts, segons vosaltres.
1: Well, sí, quasi mèdia, un poc massa mèdia, 55%.
0: La meitat. Això és, són uns quants vins molt singulars que la majoria de nosaltres hauríem de conèixer o tastar, no? És a dir, a Catalunya es tasten aquests vins o es tasten més a fora?
3: És veritat que el consum del vi català a Catalunya s'ha estancat i és un dels grans temes que ens preocupen, perquè creiem que hi ha motius objectius, sobrats, per tenir orgull dels vins del país. Però encara avui patim de que hi ha un cert desconeixement entre el gran públic. Evidentment hi ha gent que en sap molt, però ja, si parlem del gran públic, encara hi ha un desconeixement d'aquests 26 segles d'història, de tot el que es fa a nivell de sostenibilitat, del lideratge que tenim amb vinya ecològica a nivell mundial, dels grans prescriptors i enòlegs que tenim al país, de les varietats ancestrals que s'estan recuperant, de les varietats autòctones que tenen tanta personalitat, etcètera, no? Llavors, i també citar que nosaltres considerem que tenim una de les propostes enoturístiques com a país més importants. Per tant, tenim molts arguments, molts arguments, i aquests arguments són els que intentem projectar al món i que gent com el Fintan i com el Tim ens ajuden. I al mateix temps necessitem fer la mateixa tasca de divulgació i de reafirmació d'un orgull de país en el sentit del vi, perquè encara hi ha un camí per recórrer molt important.
0: Vosaltres anireu... Digues.
1: No, solo que en este punto es importante para escribir esta revista sin la Associació Vinícola Catalana serà muy difícil. Elena, esta y Toni de Associació Vinícola Catalana, fof, me ayuda mucho. Mucho. Sin ellos, para organizar algo con esta escala, visitando 40, 50 bodegas en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, organizando todas las logísticas, será casi imposible. Entonces, muchas gracias por la ayuda de AVC.
3: No, muchas gracias a vosotros, porque es evidente que nos ayudáis mucho.
0: Heu fet molta feina durant aquests mesos i avui és com que culmina aquesta feina. Avui, quan estem gravant, perquè dissabte, que és quan s'emet el programa, ja sabrem coses de tota aquesta feina que heu fet, però expliqueu-nos-la.
3: Bueno, és el tercer any, de fet, de l'informe. Per tant, hi ha una voluntat de continuïtat. Creiem que aquesta tasca no es fa d'una vegada, no es fa en un any. Això s'ha d'anar fent, perquè si no es perd com una gota a l'oceà. Però a poc a poc estem veient que l'influència d'aquest informe ens està ajudant claríssimament a posicionar-nos. I, per tant, la nostra voluntat, sempre que ells vulguin, és donar-li la màxima continuïtat possible.
0: O sigui, l'any que ve n'hi haurà un altre d'informe.
3: Esperem que sí.
0: I en aquest informe què dieu? Quines coses expliqueu?
3: Bueno, aquí, bàsicament, el que es busca és retratar el vi català, que la gent entengui la feina que s'està fent, i això va de la busca de l'excel·lència que es fa en el nostre país i que moltíssima gent amb molt de talent està aconseguint construir, i posar en evidència això a ulls internacionals.
0: Quins cellers es destaquen, o quins vins es destaquen?
2: Ens morim de ganes de conèixer el palmarès.
0: És que volem saber, jo estic intentant aquí arrossegar.
3: Jo crec que això ho ha de contestar més al Fintan que jo.
0: Quins són els cellers?
1: Sí, la primera edició, visitando lo más que puedo. Porque la primera edición más importante es probar un poco de todos. Entonces las bodegas más grandes de Remat, de Torres, de Perelada, de casi todos. Las otras colas no estamos en el mundo de cava. Estos son vinos tranquilos. Ajá. Entonces el mundo de cava es otro sitio, por suerte, porque será tan complicado con un tema singular. Entonces, ahora, cuando voy organizando un año, tengo bodegas que siempre quería visitar. Las icónicas de Cataluña, que siempre está aquí, son muy importantes, pero también siempre quiero visitar nuevos. Entonces, normalmente organizar casi media cada año, media que son casi lo mismo, y medio nuevos. Pero también visitando bodegas en mi tiempo libre, comprando vinos y probando vinos en mi tiempo libre. Soy amante de vinos, no solo en parte de mi trabajo. Hay notas de catas en esta revista, son vinos que probaste en mi casa. que no son en una bodega o en una sala de catas en Penedès.
2: Avanzanos alguno de los premios de estas bodegas destacadas del informe.
1: Sí, este año tenemos 14 de premios.
0: Aquí tenemos la lista, venga, va.
1: Pero no sé qué por explicar, porque es un poco de spoiler.
0: No, porque eso lo emitimos el sábado, puedes explicarlo todo.
1: Ah, ok.
2: Es un spoiler para Empari y para mí.
0: No estamos en vivo.
1: Ay, por suerte. Estamos
0: intentando aquí extraure proteínas.
1: Okay. Pero no han entendido, piensan que estamos en vivo.
0: Y anaban pilotos fuera.
2: Vamos a mantener el secreto.
1: No, entonces sí, tenemos 14 premios. Y los premios son las Mojo Blanco, Mojo Tinto, Mojo Nólico. ¿Quieres hacer todos?
0: Espera un moment. Posem música i sí.
1: Ok.

0: Va, què ens pots dir?
1: Dale, ahora entiendo. Dale, el mejor blanco de esa revista para la tercera año consecutiva son de Enric Soler. No me venía de los Estados, este señor que tiene dedos mágicas.
0: L'Enric Soler, molt bé, molt bé.
1: La mejor vinegra será la segunda vez, es Las Mañas de Terroir Limit.
0: Home, Terroir Limit, que m'encanta.
1: Algo especial. Para 2023, no 2022. La mejor vi brisat, que es un tema muy, muy de moda ahora en Cataluña, son de herencia antes, Termentinare, de Terralta. La mejor vi rosat, de coreógrafa Clarete, que es la esposa de Dominica Vino de Terroir Element.
0: Ah, mira.
1: En el mismo sitio, ah, para Tatiana, es la Nólico y... ¡buah!
0: Yo que no le he tastat.
2: Yo tampoco. No.
1: Su rosado está increíble.
0: D'acord.
1: La mejor vi ranci o fortificado son la viñeta. Serrano.
0: Olé.
1: Sereno. Que tiene un vi ranci o es un fortificado ranci para, no sé, 15 euros. Está...
0: La vinyeta, eh? Que bé, doncs
1: la vinyeta
0: que ens agraden molt. A més, estan fent el projecte Mona,
1: sí.
0: Que donen diners a la Fundació Mona per grans simis que han estat treballant, per dir-ho així, en circs, etc.
1: Sí. La mejor vi dolce per a la segona any està Castel de Ramai, Fremeta d'Anna.
0: Mira, que bé, molt bé.
1: És una sorpresa increïble.
0: Aquesta és del Segre, molt bé, molt bé.
1: Uau, està boníssima, de Petit Manseny. Uau. I la mejor vino de Caridad, hay un blanco y tinto. La Blanco són Clas Pachem, Licos.
0: Clas Pachem, mira tu, que també els hem tingut aquest programa. Tenen un bodega integrat,
1: també.
0: Molt bé, molt bé.
1: I la mejor vi negra que era precio està de Mando, de Abadal.
0: Molt bé. Ah. El Mando de Abadal, mira, me n'alegro molt.
1: Cuando estoy buscando para calidad, no buscando para vinos de 5 o 6 euros. Normalmente la gente piensa en calidad, precio, siempre piensa en bajo. Mando es 12, 13 euros, però... Wow. Tiene mucho vino para 13 euros.
0: Doncs mira, Alma, em fa molta il·lusió que guanyi un premi al Mandó de l'Abadal.
2: I més com veníem parlant de singularitat,
0: com a vegenca,
2: no?
0: Com a vegenca i viticultora aficionada de Mandó.
1: La mejor enólico, que es un premio muy grande, son de Dominic Cuba, de Terroir Element. Para 3 años siempre está tope. La mejor enólico joven... Es la primera vez que tenemos dos premios, porque son dos hermanos.
0: Sí, muy bien.
1: Dos hermanos de Francesca John, de Sara Frisac en Terralta.
0: Muy bien.
1: A mí me encantan los vinos ahí. La mejor viticultor es Josep Albert Enoia.
0: Mira, también, todos amigos.
1: Sí, tiene
0: amigos del programa, muy bien.
1: La mejor cooperativa, para la primera vez, no está en Montsant. Sant Josep Vins, en Terralta.
0: Ah, ja, molt bé, també. Escolta'm, tot amics, eh?
2: Sí.
0: Tot amics, sí. Que venen per aquí.
1: I sempre hi tenim una primera llegenda. La primera vez era Rimbabia i la segunda vez era Álvaro Palacios. La primera vez que programamos algo que es un poco triste, es un posthumous, ¿no? Como se dice en castellano.
3: Títol póstumo.
1: Sí. Carlos Esteve.
0: Aquí has estat superbé.
1: Sí, Carlos Esteve de Canrafals del Caos.
0: Molt bé, doncs que feia unes coses extraordinàries.
1: Sí, exacte.
0: Extraordinàries. Doncs deixa'm aquesta llista, que escolta'm, és divertit poder tastar això, el Nun, Vinya dels Taus, el Terroir al Límit, el Clarete, coreografia Clarete, la Vinyeta, Castell del Remei... el Dominic, el millor enòleg, Dominic Huber... Els hem de convidar. Els hem de convidar tots. El Betty Noia, Francesc i Joan Frisac...
2: Hi ha tot un passeig per la Catalunya vitivinícola, eh?
0: Sí, veritat,
2: hi ha un repartiment territorial.
0: Terra Alta, Bages, Priorat, Empordà, també. Molt bé. Llavors hi haurà un... Avui que estem gravant hi haurà un showroom que tothom podrà tastar aquests vins, que estem parlant de vins que alguns tenen preus per sota dels 15...
1: Sí.
0: I alguns per sobre dels 40, però en tot cas estem parlant de grans vins, com aquest que tenim avui aquí. I això, molt feliç que hi hagin varietats autòctones com el Mandó, que s'està feliçment recuperant, com les garnatxes terraltines, no?
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Bueno, jo entenc que a casa han estat tots prenent nota per agafar ràpidament apunts sobre els vins que si no coneixen han de conèixer.
0: Són vins que també... Alguns els has d'explicar més. que d'altres, no? Jo m'imagino, no sé què en penseu, tots dos, Eugeni, una garnatxa terraltina no cal explicar res. No cal explicar res. Tu li dones a qualsevol persona i pam, s'enamora. Un mandola has d'explicar una mica, has d'explicar què hi ha allà, o un picapoll, o un...
3: Jo, quan vaig veure el llistat de premiats, em vaig portar una alegria perquè vaig pensar, home, reflexa molt bé el que té Catalunya, des de sí. Projectes més grans, projectes més petits, projectes més nous, projectes amb molts anys, varietats més autòctones, inclús alguna recuperada, etc. No? Per tant, crec que és el reflex de la Catalunya que volem projectar.
0: Clar. Llavors, quan esteu fent aquest informe, aquest report, com li vulgueu dir, aneu als cellers i els aviseu que aneu a tastar, los avisáis, no? I vais allí i les decís que estáis haciendo una cata para un informe, para una revista.
1: Quan nos visitando la bodega.
0: Uh-huh.
1: Sí, normalmente cuando visitando la bodega, probar para hacer la más tiempo que puedo en las fincas. Para mí es la cosa más importante. Las bodegas son... Normalmente casi lo mismo, no hay tanta diferencia con las bodegas enteras que tienen lo mismo barricas, lo mismo tanques. Para la finca es donde está la realidad. Cómo cultivas las uvas, el aspecto, todos. Y sí, para mí la cosa más importante en la viña de Cataluña son las uvas autóctonas. Indígenas.
0: M'agrada molt que hi hagi un ranci entre els premiats i m'agrada molt que sigui aquest ranci de la vinyeta que tu explicaves bé. De preu és molt... Què val? 15 euros, deies?
1: 15 euros.
0: Mm. És una assignatura pendent dels restaurants de Catalunya que hi hagi ranci de postres o per fer foie, el que vulguem. És a dir, el ranci el necessitem a les taules dels restaurants.
3: Sí, és una riquesa del país,
0: sí.
3: I probablement no s'ha sabut posar en valor, però sí que tinc la sensació de que almenys els restaurants de cert nivell hi aposten cada vegada més i els tenen a la carta. Una altra cosa és que hi hagi realment una demanda per desconeixement, a mi em sembla, però que és una riquesa del país és evident.
0: Sí, i igual que et posen vins de postres del món que ens encanten, el ranci no pot faltar, no hauria de faltar mai.
1: És difícil con un ranci perquè tiene tanto umami. Es un vino que toda la gente no le gusta. Y sí le gusta, solo puedes probar en cantidades pequeñas. Porque
0: sí,
1: la
0: clar.
1: Intensidad que tiene
0: clar,
1: es...
0: Claro, claro, pero a mí me sembla un avantatge,
1: sí, això. Sí, claro. Y para mí un parte muy importante sobre las viranzas son un parte de historia de Cataluña. Hay muchas veces cuando hace por ahí que son de 20, de 30, de 40, son como un vino pobre. Porque hay veces sí. Cuando solo hay uno o dos parejas que era pobre de viranza que existe para... Depende, hay vibrancias de Mulo en Tarragona de 140 años, de 150 años. Es algo en otro mundo. Es importante que no falte este, porque es un parte de historia de abuelos y abuelos y abuelos. Y sí, nunca vibrancia nunca está la gran moda, porque el sabor es muy, muy intenso, pero no quiere faltar este. Es importante que celebramos la existencia de Rianzi. Y si le gusta, la calidad está... ¡Fua!
2: Cuando nos contabas el inicio de estos estudios, nos hablabas de sorpresas, de que tuviste sorpresas sobre el vino catalán.
1: Sí.
2: Cuéntanos, ¿qué es aquello que no esperabas encontrar y que encontraste?
1: Bueno, porque cuando estoy en mis estudios, porque siempre he vivido en Barcelona, pero mis estudios la mayoría son en Londres. Entonces pasamos a Wieser en Londres, regresamos aquí y concentramos mucho con los vinos de Francia, de Italia, de todo el mundo, y un poco en Cataluña, hacer una vendimia aquí. Pero cuando la primera vez, solo la cara de siempre está aquí para la variedad de vinos buenos, la... Por ejemplo, el mundo de Cerrero, soy muy amante de Cerrero.
0: Sí.
1: La calidad de Cerrero. Soy amante de vino Borgoña Blanco y de Cerrero, pero al mismo precio es muy, muy similar a casas. Por ejemplo, la vino Zenex Soler, per a 50 euros.
0: És veritat que el xarel·lo en aquests moments sí que és una varietat que no necessita cap ajuda per aquesta, perquè és una de les varietats reines blanques de Catalunya, no?
1: Pues, això... Per mi és el millor vino blanco de Espanya.
0: Ja, yeah, el xarel·lo, sí. És a dir...
1: Per a tot el país.
0: Sí.
1: I la calidad de la cielo para la calidad és increïble.
0: Quan veniu entesos amb vi i parleu de varietats, que només tenim aquí com la xarel·lo, com el picapoll, a mi sempre m'agrada demanar-vos si hi hauria algun descriptor, algun aroma, alguna cosa que te'l fes distingir. Sí. De la mateixa manera que parlem dels pebres, doncs quina seria la del xarel·lo?
1: De noca.
0: De fonoll.
1: Sí, feno. Sí. Noca, no? En castellano.
0: Sí. Sí. Hinojo.
2: Hinojo,
0: Pinocchio, no?
1: Sí, és muy,
0: sí. Com muy notable. Aquest anisat, no? Que té el...
1: Sí, perquè tiene el limón de la manzana verde, toda la electricidad, pero esta parte de tierra, de bosque, es de hinojo, que muy herbal, muy persistencia, para con las mejores charreros, porque la sabor... Hay variaciones, pero para mí la diferencia con las charreras de aquí y las charreras de tope son la textura, la presente en la boca, la profundidad que tiene. Esa es la diferencia. Y no puedes hacer algo en la bodega para hacer algo tricks o así como este. ¿Tienes en la finca o no tienes?
0: Clar. En aquest informe que teníem, ha guanyat un blanc, un negre, un ranci i un brisat. Això és molt interessant, també,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Tu deies... És el vi de moda, Eugeni, potser sí, no? Que és un vi que els joves estan més disposats a descobrir.
3: Sí, perquè té aquest punt, no?, que queda una mica al mig camí. El que és un blanc, no?, amb un negre en el sentit de... I no és un rosat, és una altra cosa, no? Llavors, a mi em sembla que s'aproxima potser més al perfil del que busquen els joves, no? D'aquest vi, potser amb un punt, com diria, bueno, fruitós, però al mateix temps amb certa complexitat, etc, no? Per tant, a mi em sembla que el brisat té un futur brillant per davant.
0: Sí, eh? I diríem que tot i que en diuen orange,
2: sí. però
0: la paraula brisat, si la aconseguim salvar, doncs...
3: Bueno,
0: digues.
3: No, anava a dir que torna a ser una mica allò que dèiem abans, no? De que falta potser una mica més de donar a conèixer les nostres riqueses.
0: Sí.
3: I jo molt em temo que si féssim una enquesta de què és el vi brisat, doncs moltíssima gent no sabria què.
0: No ho sabria, efectivament. Però tampoc sabria si li diguessis orange, eh?
3: Segurament
0: que,
3: no.
0: Que si voleu, ho expliquem ràpidament, si voleu. Com es fa el vi brisat? Per què té aquest color, el brisat?
1: En principi, el brisat és un vino blanco, fermentació com un vino negro, con las pieles.
0: O sigui, agafant les pells, és a dir, la pell del raïm, i ho posen hores o dies o...
1: Sí, quan... orange, amber, brisat. Brisat és un poc diferent perquè té tota la part d'uva, no solo les pieles, però la diferència en Catalunya... Porque cuando vinos de naranja, de orange, de amber, son muy de moda casi 2010 en Inglaterra, en Dinamarca y así. Pero la influencia en este momento son muy de noroeste de Italia y de Eslovenia. Vinos con mucha estructura, muy amargo. Los vinos en Cataluña son mucho más delicados, es un estilo diferente. Es por este que Brisa para mí localmente es muy interesante y estoy un poco orgulloso sobre este, que son vinos muy delicados. Porque la diferencia con un vino blanco y un brisat, hay veces con solo dos o tres días con las pieles. No es una línea un poco gris. Hay veces cuando es un vino blanco, es un brisat. Pero hay muchos vinos muy, muy delicados, con un poco más textura. Y sí, ahora hay vinos naranjas o brisat o cualquiera de ser, que son... casi la mateixa cara que les blancos i negros.
0: Mira, m'agrada aquesta idea, no?, que està dient una persona de fora, en principi, que parla de la delicadesa dels brisats catalans, no?, respecte, i és veritat, altres brisats que pots tastar en els restaurants, no? Com vinguts de traspàs d'Europa, no?
2: Mm. Certament, certament, sí, jo crec que bueno, i abans parlàvem una mica de l'aposta dels restaurants, igual per vins que han costat una mica més, també, no? De, com parlaves dels rancis, però certament hi ha una aposta important pels cellers catalans per recuperar tota aquesta tipologia de vins, no?
0: Sí, sí, sí. Els guanyadors, el blanc, el negre, el brisat, el rosat, per exemple, el blanc de l'Enric Soler, que us en recordeu del preu?
1: Se canvia mucho recentemente.
0: No, d'acord, ha canviat.
1: Però probablement quasi 60-70.
0: És un vi que... jo bueno, em pregunto així, la Soler ràpidament, l'escàner Soler.
1: Sí, però també buscant. Me ha marcado mucho. La cosa con Enric es se hacer muy poco de vinos. 15.000 botellas cada año, con todas las líneas.
0: O sigui que qui el tasti està tenint un privilegi mundial.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. I quina varietat és aquest...
1: Xarelo.
0: Sí, és Xarelo, sí, sí.
1: I el... És una finca a l'art de caer y cuando miras la finca para la primera vez no es una montaña, no es algo muy muy hermoso, pero tiene viñas allí de 60-80 años.
0: Wow.
1: La profundidad que tiene con este.
0: Sí, sí, sí. I les manyes, és a dir, heu tastat, depenent del celler, un any o un altre. En aquest cas heu tastat el 24, però les banyes heu tastat... les manyes, no les banyes, heu tastat el 22.
1: No, 23, este és un error.
0: El 23, el 23.
1: Les manyes, per molt temps, per mi és la... No com se diu en castellano, the jewel in the crown, the vinyes de vinos de Dominic. És un ganacha peluda, con un sitio muy, muy único en Priorat, muy alto, and es súper delicado. Garnacha Puluda es una uva que no hay mucho, hay más y más cada año, pero es muy de tierra, es muy de bosque, como la uva que probamos. Para Dominic, porque tiene este concepto, el nombre de bodega es Terroir Limit.
0: Sí.
1: Y la verdad, se puja la límite mucho, siempre está la límite de alcohol, la tensión, la delicado de taninos y así. Y las manias es la mejor ganancia peluda a probar en mi vida. Y 2023 está en lo mismo nivel que 21.
0: Wow.
1: Que es un icónico de Cataluña.
0: Eugeni, quan diem garnatxa peluda estem parlant d'una varietat molt resilient al canvi climàtic, no? Perquè té aquests pèls que l'ajuden a suportar la sequera, no?
3: Sí, aquí s'ha de dir que molts cellers de Catalunya s'estan movent per intentar combatre el canvi climàtic.
0: Estem. Què feu? Sí. Què esteu fent?
3: Bueno, bàsicament treballant varietats més resistents, evidentment reforçant rec, i el que cada vegada veiem més és plantació amb altura, i bueno, és el gran repte del sector, perquè ho hem vist els darrers 2-3 anys, el que hem patit per culpa de, en aquest cas, la sequera, no? Ha sigut ha estressat el sector d'una forma molt gran, i encara avui patim les conseqüències, i per tant el canvi climàtic, que potser el veiem com una cosa més o menys llunyana que ja iríem fent, doncs de cop ens l'hem trobat a sobre d'una forma molt intensa, i ho hem d'afrontar com a col·lectiu, i això és el que estem treballant.
0: Clar, la garnatxa peluda abans no la volien.
3: La garnatxa peluda és un bon exemple d'una aposta per una varietat que és veritat que abans no tenia...
0: No tenia color, no tenia...
3: La gent no la volia. La despreciava bastant, sí. I avui estem veient exemples molt bons de vins de garnatxa peluda fantàstics.
0: Perquè el món també ha canviat, no?, de gustos, Soler.
2: Sí, sempre busquem, no?, sembla que el consumidor, el nou consumidor, aquest que sembla que beu una mica menys, però que busca més qualitat i busca més identitat, busca vins més frescos, una mica més lleugers, no?, sembla que el mercat va més cap aquí, no?, Ara feia aquesta feina una mica de prospecció dels vins que demanaves, i potser els oients tenen ganes de veure, doncs, això, no? Una mica si volen tastar algun d'aquests vins. Mira, i certament, com deia el Fintanem, he trobat que hi ha algun dels vins que ja estan esgotats. Ostres, en alguna de les botigues més conegudes, així online, fent una recerca ràpida. Però bueno, el Nun l'hem trobat, el 24, que és la mateixa anyada que ha estat reconeguda per l'informe del Tim i del Fintan, i per 89 euros ja el podem trobar.
0: D'acord.
2: Vull dir que, bueno, que és un plaer assequible, no? I les manyes, que també costa una mica de trobar, he trobat l'any 22, l'any de 22, i aquí, bueno, hauríem d'estalviar una mica més, però jo crec que el plaer s'ho val, per 240 euros
0: les
2: el
0: manyes.
2: Podem adquirir.
0: És que estem parlant d'uns vins, quantes ampolles en fan? Poquíssimes,
2: no sabria dir-te, No, hauríem de fer una recerca per no dir una cosa per una altra.
0: Ara estic veient el teu ordinador amb l'etiqueta, només de veure l'etiqueta, ja em ve salivera Pavlov, saps? Ja em passa com el gos de Pavlov. Només d'aquesta etiqueta...
2: Mira, 3.506 de l'anyada 2022. Sí.
0: Estem parlant de vinassos,
2: Absolutament. Vinassos. Bueno, i un vi realment molt reconegut, també, en per altres experts, per altra prescripció, vull dir que hi ha un cert quòrum.
0: Escolta, Fintan, ja que et tenim aquí, per què no ens fas una nota de tast ben feta d'aquest vi que ens has portat per compartir?
1: Ese vino de Albacete. Sí.
0: Fes-nos de sommelier.
1: Sí.
0: Va.
1: Para mí son muy de fruto rojo. Pero no de fruto rojo que compras en el mercado. Fruto rojo que cultivas en la tierra.
0: Que això és molt important.
1: Sí.
0: Això és molt important. Perquè hi ha persones que no han ensumat mai l'olor de la maduixa.
1: Sí.
0: Cultivada.
1: No, pero también es no son muy limpios. No son no es un plato de fresas. Es fresas con la tierra. Es un poco salvaje.
0: Sí.
1: Y es un poco de bosque, es un poco balsámico. Que es para mí es muy de bosque con la nariz. Muy de piña, muy de la tierra. Un poco de flores, de violetas.
0: Wow. Estem dient piña de pi, ¿eh?
1: Sí.
0: Pero
1: no piña de pan, piña
0: no.
1: de árbol.
0: Piña de
1: árbol, perdón.
0: Sí.
1: Y en boca, la cosa para mí que es increíble, la cantera de sabor con 12.5% de alcohol. 12.5% de alcohol. Pero mira la intensidad.
0: Y sembla mentida. Sí.
1: Hay mucha gente que piensa que necesita un vino grande para hacer intensidad, pero no es la verdad. Este tiene 12.5% de alcohol y ¡puf! Es como una explosión en la boca.
0: Que dura molta estona, eh?
2: Sí, anava a dir, molt persistent en
0: molt
2: boca.
0: Molt persistent en boca, sí senyora. Que bo.
1: La primera provasa de mañana, esta mañana no ha tenido un café, entonces o desayuno, es la
0: bueno,
1: primera cosa
0: que està bé perquè provat. Està bé perquè si, tots dieu que el cafè no va bé per tastar.
1: Sí.
0: No? Sempre que...
1: Normalment sí.
0: Ni el cafè ni la pasta de dents. O sigui, mal.
1: Cuando hace mi examen, sí, como así. La primera vez es un poco de vino blanco neutral para... cultivar la boca que és listo i les vinos d'examen.
0: Clar, perquè de vegades heu de fer l'examen al matí. I clar,
1: sí.
0: Si has pres cafè, malament rai. N'hauríem de fer més de cursos de no? Tots els consumidors ens ho passaríem bé. Hauríem de...
2: A més, mai acabes d'aprendre prou. Vull dir
0: clar,
2: és un món que no t'acabes mai.
0: Clar. Eugeni, tu estàs d'acord amb aquesta nota de tast? Ens vols afegir coses?
3: Bueno, jo no sóc un expert de cata i em sento una mica aquí al costat d'ell.
0: No, m'ho crec.
3: Però sí, reafirmaria una mica el que diu.
0: Ets un expert de tastador, t'agrada el vi.
3: M'agrada el vi, tastes, porto molts anys al sector, però jo he estat més en altres branques de la gestió de les empreses que no en la part més enològica, però sí, puc dir que més o menys hi entenc. I a mi el que em dona aquest vi, sobretot, és una sorpresa pel que acabem de comentar del grau, perquè a mi em sembla que això és molt sorprenent, que quan dius, ostres, 12.5, i amb aquesta intensitat aromàtica, amb aquesta explosió a la boca, aquesta longitud en boca, que dius, ostres, això no diries mai que té 12.5, no?
0: Tu dius que no hi entens, però segurament a la teva nevera de vins o al teu cellent no hi falta vi? Ets una persona que prens vi per celebrar...
3: Home, evidentment, quan dic que no hi entenc és no estic a l'altura del Fintan,
0: clar,
3: això és el que estic
0: ningú hi està.
3: 30 anys amb això i evidentment sóc un apassionat del vi i faig una mica el que va dir el Fintan, no? D'anar comprant cosetes que no es coneixen
0: que
3: no
0: il·lusió,
3: o que no coneixen, que faig il·lusió, vaig provant coses...
0: I ho guardes o us ho beveu?
3: Tinc una tendència a beure-ho.
0: Clar, és que això li passa a tothom, de dir, ai, vull guardar-ho. No, ens ho bevem.
3: No.
0: O sigui que a casa et feu aquesta idea divertida de ai, anem a tastar això...
3: Sí. part de que jo tinc una teoria de que guardar els vins per moments especials és una equivocació, perquè
0: és no saps revés.
3: Per què, quan arriba el moment, potser et portes una desil·lusió, perquè aquell dia tens altres coses al cap, no? En canvi, un moment de relaxat, que estàs a casa i no saps ben bé per què, dius, va, provarem aquest vi, i ho fas, i és aquell el moment de plaer real.
0: És al revés, has de buscar moments especials per una ampolla que tens.
3: Exacte.
0: T'han regalat una ampolla? Sí. Anem a buscar un moment especial, que pot ser... Perquè això és el nou consum, d'alguna manera, no, Sol? És a dir, potser el cada dia no el tindrem, no hem de lluitar pel cada dia, però sí, les tardes, el cap de setmana, la copa de quan cuinem al vespre, això sí, no?
1: Per mi, hablando sobre el passat... No sé qué sabes cuando me dan con los premios, que hay algo similar con todos. ¿Qué? Porque son regiones diferentes, uvas diferentes, precios diferentes, pero son muy catalán. Como este vino, que puedes cultivar Chardonnay en cualquier sitio en el mundo que quieras. Merlot en un sitio cualquiera. Y es un poco similar. Este vino... Este Pla de Patges. La Cerrera de Nuxelà, este de Penedès. Las Mañas de Tomlic, este de Priorat. Son muy... que tiene esta identidad muy fuerte con su sitio. Y para mí es una cosa tan, tan importante. Y porque cuando empezando con esta revista la primera vez y pensando qué son vinos de Cataluña, es imposible para decir, porque es un región muy grande.
3: Pero tú cuando viajas y sí. te preguntan por el vino catalán, sí. ¿qué explicas? Así para, si lo tienes que hacer en un minuto, ¿qué dirías? ¿O dos minutos, qué dirías?
1: Sí, muchas respuestas diferentes. Y porque hay bodegas diferentes. Y normalmente hay bodegas que no explicar la región, no solo el vino de Cataluña. Si, por ejemplo, si quieres explicar Penedès en dos minutos, buena suerte. Porque hay en parte que es cava, en parte enorme que es cava, en parte que es Torres, en parte que es las bodegas más old school, con Cabernet Sauvignon y Merlot, y en parte nuevo que es más de Cerrero, de Garnacha, de Samoa, así. Hay cinco caras en una región. Entonces, es imposible hacer una agenda para toda la Cataluña, pero para mí la cosa más importante que hice probando para explicar qué tiene localmente. Y es una cosa que todo el premio de este año es algo similar que tiene todos. Son muy, muy de Empordà, de Terralto, de Priorato, donde está su sitio. Son muy transparentes, con vinos con alma. Y sí, es posible en 15 euros, es posible en 300 euros. No es una pregunta de dinero.
0: Hem parlat d'aquest informe, d'aquesta revista, amb l'Eugeni Llós, que és president de l'Associació Vinícola Catalana, que ha de venir més vegades al programa, i amb el Fin Tanquer, que és crític de vins i coautor d'aquest informe del Catalunya 2026, Special Report, que avui ens ha explicat. Tenim moltes ganes de tastar tots aquests vins, o de retastar tots aquests vins, i moltes gràcies per aquest Arbocet 2021, que és una meravella.
1: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, afectat per un brot d'endevirus, preveu fondejar el port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada hora local. Així ho ha fet públic aquest dissabte a la nit la companyia navillera. Es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de 8:00 del matí hora local. Abans es comprovarà el seu estat de salut. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que el dispositiu està punt y que no hay cap persona amb símptomes.
2: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: El creuer viatja amb 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. Un cop els viatgers hagin desembarcat, se'ls traslladarà en avió als seus països on hauran de fer quarantena. A tot això, la dona d'Alacant, que està ingressada per contacte d'una víctima mortal, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. Un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona per precaució. Més coses, l'Iran amenaça amb una resposta contundent contra interessos nord-americans de l'Orient Mitjà després de l'atac dels Estats Units contra 2 patrullers iranians al Golf d'Oman. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, l'Iran acusa els Estats Units de violar l'alto el foc i posa en dubte la voluntat diplomàtica de Washington. També els combats entre Israel i Hezbollah al sud del Líban. Almenys 9 persones han mort, entre elles una nena, en uns bombardejos israelians, segons les autoritats libaneses. Israel assegura que els atacs anaven dirigits contra objectius de Hezbollah i afirma haver colpejat més de 85 posicions del grup xiita en les últimes hores. Per la seva banda, Hezbollah ha reivindicat atacs amb drons contra el nord d'Israel en resposta al que considera violacions de l'alto el foc vigent des del 17 d'abril. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i l'enviat especial per a l'Orient Mitjà Steve Witkoff s'han reunit aquest dissabte a Miami amb el primer ministre de Qatar per abordar la guerra amb l'Iran i explorar vies per a un acord de pau. Segons el portal Axios, la trobada s'ha centrat en la possibilitat d'un memoràndum d'entesa per posar fi al conflicte. Paral·lelament, Qatar, Pakistan, Egipte, Turquia i Aràbia Saudita treballen per afavorir una desescalada entre Washington i Teheran. Junts s'assuma les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns Esquerra i la CUP i afegeix també les conselleres Parloni i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis de govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi parc coent.

La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i Lacs amb Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins i tot un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2000. L'Espanyol suma 18 jornades.

0: Els matins del cap de setmana, el suplement...
1: Avui no treballes, Albert?
2: No, avui no. Els diumenges és dia sagrat, diguéssim. No per catolicisme ni per religió, però sí per descans i conciliació familiar, crec que és molt important.
1: Pels restauradors no és un dia sagrat.
2: Els restauradors treballem quan tothom s'ho passa bé. La veritat és que sí. Però si ens ho podem permetre, pues, descansar un dia de festiu també està molt bé.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Descansar un dia de festiu també està molt bé.
0: Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
4: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
5: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
6: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
4: Catalunya Ràdio és podcast.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Així és, moment per connectar l'amplificador. Avui, amb una edició especial que girarà al voltant del desconcert d'ICAT, la festa d'aniversari de la nostra emissora cosina germana, la ràdio musical, cultural, pública d'aquest país, que bufava les espelmes de les seves dues primeres dècades de vida i ho celebrava a la seva festa d'aniversari. Evidentment, el desconcert, que arribava també als 10 anys. Això va ser aquesta setmana, dimarts, a l'Apolo. Va ser espaterrant, punt de trobada del panorama musical català. I jo d'entrada ja em mullo. Ja us ho dic. Fora caretes. Tinc un top 3 dels millors moments que passen per Alosa, Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi. Per tant, cap allà que anem.

0: I nosaltres sí, Toni, felicitats. Amor, Ricard.
1: Mira, mira, mira la Monique. Té unes ganes de fer-te de jurat a la cara.
2: Hola, mamà Duixà.
3: Hola, Monique.
2: It's time to revenge.
3: Oh, sí. Si és real, estic acabat, eh? Estic acabat. Frank.
1: A veure.
4: Bruno.
3: Vols cantar amb mi?
4: Sí, vull!
3: Pilla!

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui, edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, gaudint fortament del bo i millor del desconcert d'ICAT.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Tenim molts més moments recollits del que vam viure al Desconcert 2026. Aquest dimarts passat, a la Sala Apolo de Barcelona, va ser màgic, va ser èpic, va ser icònic, i per això ho volíem recuperar avui, sí o sí, aquí, a l'amplificador de Catalunya Ràdio.

I ara a l'escenari del desconcert amb tots nosaltres, un artista que ve de Girona i que ens porta una cançó que es diu Tot va tirant, una cançó que és inèdita, que encara no s'ha publicat enlloc, que surt aquesta nit a les 12 de la nit, i ella és la Jules!

0: nit, es diu Tot patirà, a les 23:59 tots atents.
1: Barcelona, sí o no? Esteu aquí o què?
2: No sé què vindrà, és que clar, jo també soc, canvio molt d'opinions en el sentit de que potser el següent disc que faig és totalment
1: diferent. Desconcert.
2: Llavors, ara mateix a nivell musical, no sé, simplement que estic obert a tot.

0: Barres bones aquí.
1: Escolta, em deixes que t'expliqui una història?
2: Com que m'expliques una història?
1: Doncs, de la gent que ha de sortir ara a l'escenari, m'agradaria explicar-te la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris.
2: No m'estaràs parlant de la història de quatre matats que amb molt pocs estris van muntar un imperi?
1: En efecte, Aina, un imperi molt més gran que no pas l'imperi romà.
2: I pot ser que tots els ciutadans van quedar bocabadats en sentir...
1: Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi! Hip-hip-nazi!

0: La Peon Gang.
1: Com li diuen, com li diuen, ai.
0: Ai, ai, ai. Barcelona, com estem? Estem bé o no? Sisplau. Un saludo per Hipnosi i un saludo per la puta Peon Gang, sisplau. Moltíssimes gràcies.

0: ¡Vete al puta
1: Dios
0: que
1: es!
0: ¡Squad! ¡Son fotos máquinas! ¡No sé!
2: ¡Kenshin!
0: Una puta maravilla, me cago en Déu.
3: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
4: Avui a l'amplificador de Catalunya Ràdio bufant les espelmes dels 20 anys d'ICAT a través de la seva festa d'aniversari, que és el desconcert amb el bo i millor de l'escena musical catalana, moments èpics, màgics, guapíssims, que són els que avui estem recollint.

0: Mare meva.
1: Fora aplaudiment per aquesta connexió bisbalenca i generacional entre Mazzoni i Lecoq. Jaume, ens agradaria molt demanar-te una cosa.
0: Sí, això és un atracament en directe, ho haig de dir, eh?
1: Més o menys. La cosa és que tenim un programa informàtic a la ràdio que ens dona molta data, molta informació. I ara, com que hem fet 20 anys, li vam demanar a l'ordinador: digue'ns quines han estat les cançons que hem punxat més vegades a ICAT des del 23 d'abril del 2006 fins al 23 d'abril del 2026. I no diries mai quina cançó ens ha dit.
2: Quina que s'ha sortit?
1: Una teva, tio.
2: No, perquè és molt vella.
1: Bueno, i perquè l'hem punxat moltes vegades.
2: També, també.
1: Perquè clar, això és un històric, eh? Comptant tots els discos, tots els EPs, totes les cançons.
2: Bueno, és que estic molt agraït a ICAT perquè realment va ser la primera cançó que va ser una meva i m'ha donat vida aquesta cançó a mi.
1: Un aplaudiment, sisplau.
2: Gràcies.
1: Gràcies també a tu. Una abraçada, fins i tot. Jo crec que, a més, la gent se la sap, aquesta cançó. I qui no se la sàpiga, se la pren en 30 segons.
2: Sí, la primera tornada ja ho teniu.
1: L'arrenquem una miqueta?
0: Vinga, va.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president de Canàries, Fernando Clavijo, no autoritzarà el fondeig del creuer Ondius a Tenerife, afectat per un brot d'antivirus, si tots els passatgers no poden abandonar l'illa aquest diumenge. Així ho ha anunciat aquest dissabte en declaracions als periodistes. De fet, ha advertit que donarà instruccions a l'autoritat portuària perquè no autoritzi el fondeig del creuer. El creuer, recordem, hi viatgen 150